Esteu a Ràdio Tordera, a la 107.1 de la FM. Anem cap a una sardana de la Principal de la Bisbal, del mestre Frederic Guiset, Gegants de Riudellots.

De llarga durada anomenats sardanes, ara escoltarem una sardana del mestre Josep Maria Bernat, interpretada per la Cobla Mediterrània. Es titula Vallarnau.

Ara escoltarem la Copla Juvenívola de Sabadell interpretar-nos des de la llarga durada de 50 anys de Munt i Crits la sardana del mestre Miquel Casas, Dansant Pregant.

des de llarga durada anomenat simplement Sardanes, d'Antoni Albors i Asins, aquest compositor amic de la casa que va ser entrevistat, vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo, escoltarem la seva sardana que porta per títol Virtuosa.

Gran sardana aquesta virtuosa d'Antoni Albols i Asins. Escoltem ara, des del llarg de la primera sardana d'en Jordi Molina, una sardana d'en Jordi Molina. Aquest llarg durada el va enregistrar la Cobla Montgrins i el títol de la sardana fa referència a un vent. Es titula Xaloc.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Tornem a rebre avui la sardana que porta per títol, la sardana, la llarga durada que porta per títol, 50 anys d'Amunt i Crits, de la Cobla Juvenil de Sabadell. Ara amb una sardana de Josep Auferil, titulada 40è aniversari.

Continuem amb el llarga durada de sardanes airoses d'en Xavier Carreras. La Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, posa fil a l'agulla per interpretar-nos Bella Amistat.

Vull acabar aquest programa saludant les persones que s'escolten en directe a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, i per la web a radiotordera.cat. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. També vull agrair la gent que s'escolta el dimecres i els diumenges en redifusió. El meu nom, Toni López. Marxem amb les Sardanes d'Or, volum 5, corals, amb la copla principal de la Bisbal i la coral de Porreig, amb una sardana cantada de Ricard Viladesau. Girona m'enamora.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 14 d'octubre. Les tres paraules del dia són salut, compte, eleccions. Salut. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera i continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. Conte. Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera, pendents de la previsió del temps i les coses excepcionals. Aquesta obra de teatre arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. Eleccions. L'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. I Tordera es prepara per acollir dissabte la sisena edició del cross del circuit maresmenc. El Departament de Salut de la Generalitat reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents, impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Xènia Martí, referent de benestar emocional a Tordera.
2: És a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Avui, 14 d'octubre, és el Dia Mundial de la Normalització, és Sant Calixte. Falten 11 dies per al diumenge 25 d'octubre, quan canviarem d'hora. Les 3 passaran a ser les 2. Falten 19 dies per al dilluns 2 de novembre. La festivitat de Tots Sants es trasllada a dilluns. Per avui esperem un dia radiant, serè, amb temperatures suaus, entorn als 21-22 graus. Demà continuarà la tranquil·litat meteorològica. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça de l'Església. La Tordera va baixant el seu cabal, 2,7 metres cúbics per segon i 30 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que la biblioteca sumava la setmana contra la soledat no desitjada. Fa 5 anys la policia local tancava un cap de setmana del Pilar amb 3 detinguts i fa 10 anys el Partit Socialista estava a l'expectativa de la situació política a Tordera sense descartar un govern de progrés. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'homenatge que els membres del Matí de Sardana van fer en Marc Massaguer.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca des de 7 punts diferents del territori i amb en Carles Soler a les vies de so. El tema del dia d'avui són les mascotes.
5: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Les mascotes s'han convertit en un membre més de moltes famílies. Comparteixen casa nostra, les nostres rutines i també molts dels moments més importants de les nostres vides. Ens fan companyia, ens donen afecte i establim vincles que sovint van molt més enllà de la simple convivència. Però tenir un animal també implica una gran responsabilitat. Conèixer les seves necessitats, entendre el seu comportament i respectar la seva naturalesa és essencial per garantir-ne el seu benestar. I és que cada vegada més els animals ocupen un lloc central a les nostres vides. Els cuidem, els consentim i en molts casos els tractem com un membre més de la família, com bé dèiem al principi. Però fins a quin punt tractem els nostres animals de companyia com si fossin fills? Aquesta és la pregunta que ens formulem al llarg del programa d'avui. Comencem.
5: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, som-hi, comencem aquesta primera part del programa des d'Ona Malgrat, parlant amb una persona que viu de prop aquest fenomen, un veterinari. Laura Espanyol, bona tarda. Amb qui parles avui?
1: Bona tarda, Gemma. Doncs ens acompanya l'Ignasi Lloberes, que és el veterinari responsable d'Ambet. Bona tarda, Ignasi.
2: Hola, bona tarda.
1: Des de la consulta, heu notat un canvi de cara com tractem les mascotes? Creus que les tractem com els nostres fills?
2: Vale, és una bona pregunta. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me. Estic una mica nerviós, això d'estar en directe, i m'acabo d'assabentar que no només és per Ràdio Malgrat, sinó per altres ràdios locals. Llavors, sí, pel que fa a la pregunta, doncs sí que, cada dia trobem la situació de que veiem en la qual es tracten doncs, els animals com un mes de la família, com si fossin fills. Això no és un problema, realment. És a dir, estimar-los és l'objectiu, tenir-los com un mes de la família és el que toca, i saber que és una gran responsabilitat tenim a les mans la seva salut, i el problema no ve aquí, el problema és quan volem, els humanitzem, i llavors el que fem és canviar les seves necessitats, els seus requeriments, i realment doncs, hi ha certes coses que els animals doncs, tenen unes necessitats diferents, una alimentació diferent i una manera diferent d'expressar les seves emocions, sentiments i les seves necessitats, no?
1: Clar, perquè abans de parlar de quines són les accions que fem que podrien ser perjudicials pels animals, quins solen ser les mascotes que se solen tractar així? Són totes o passa només amb algunes de concretes?
2: Sol passar més en gossos i gats. Sol ser els que normalment pateixen, bueno, pateixen, és a dir, tenen aquesta com humanització fins a arribar a uns punts que potser no s'haurien de creuar, no? Com a vegades hi ha certes coses, però sí que és veritat que depèn de la persona. Hi ha gent que no té gossos i gats i que té conills, o que té fures, o que té animals exòtics tipus aus, i també, evidentment, els estima igual que els gossos i gats. I el que passa que jo sí que és veritat que en aquest tema dels exòtics no t'ho puc opinar tant, perquè nosaltres doncs, toquem gossos i gats, la nostra especialitat és gossos i gats, llavors no ens relacionem tant amb gent que té exòtics a casa, no?
1: Clar, llavors, quines són les accions que fem per cuidar les nostres mascotes que poden semblar inofensives però que en realitat estan empitjorant la seva salut?
2: Mira, aquí la primera part és l'alimentació, no? És a dir, tenim tendència a donar premis extres, sobrealimentar els nostres animals, i això al final el que veiem dia a dia a la consulta és que comporta doncs, en problemes d'obesitat, no? Problemes d'obesitat, problemes d'intolerància alimentàries, doncs animals que, ja sigui per una mostra d'afecte que nosaltres els hi mostrem cap a ells, els hi donem aquests extres que, amb tota la bona fe i amb l'estima que tenim cap a ells, pensem que ho fem correctament, però en canvi, doncs, realment estem provocant doncs, algun problema digestiu o d'obesitat, i al final doncs, tot això és una cadena, no? L'obesitat pot acabar provocant diabetis, problemes cardíacs, problemes articulars, és a dir, això és el primer. Després l'altre és que, per exemple, doncs, veiem casos, sobretot com a l'hivern, doncs, que es vesteixen, no? Llavors sí que és veritat que hi ha certs animals, doncs, per falta de pelatge, etc, que tenen doncs, més fred i necessiten una certa protecció, però sí que és veritat que hi ha altres pacients, altres animals, perdó, que els pot estressar aquesta vestimenta, no? Llavors, clar, al final, doncs, vestir un animal per estètica no hauria de ser, perquè aquest animal es pot estressar, pot limitar el seu moviment, pot afectar la seva termorregulació. Per tant, hi ha certes coses que són bones per una persona, però no vol dir que perquè ho siguin per una persona també ho han de ser per un animal, no?
1: Clar, i en aquest cas de quan vestim els animals, com podem saber si això els està agobiant, si realment és roba que no necessiten perquè els estaràs fent passar calor, o on està el límit?
2: Ja. Al final també depèn de, si individualitzem cada cas, depèn de cada animal, no? És a dir, tothom sap que un husky no li ficaràs un vestit perquè té de sobres un pelatge i és una raça nòrdica que està preparada pel fred, no? En canvi, hi haurà altres races amb menys greix corporal, tipus, per exemple, els galgos, races que doncs, de seguida veus que tremolen a l'hivern i que no els hi molesta. També és veritat que tu pots provar, doncs, ja, sobretot a la zona del nord, un cop que vaig viatjar, molts gossos anaven amb el seu xubasquero, no? Perquè plovia dia sí, dia no. Llavors has de veure si realment allò limita el passeig de l'animal, limita doncs, el seu moviment, i si veus el típic animal doncs, que li poses una vestimenta i es queda aquest garratibat i no es vol moure, no? Allò ja és evident. Clar. Que allò a l'animal no li aporta res positiu.
1: I quan us trobeu amb aquest tipus de situacions a la clínica, com ho gestioneu?
2: Clar, aquí nosaltres, bueno, al final, doncs, a part de ser doncs, els metges dels animals, els veterinaris, i cuidar la seva salut, també la nostra feina és, no és, evidentment, ni renyar ni jutjar ningú, és, perquè al final tots sabem que

0: Alguns que no paren quiets i d'altres que prefereixen la tranquil·litat. Igual que passa amb les persones, sembla que cada gust té una manera particular de ser, de relacionar-se i també de reaccionar davant el món. Però fins a quin punt podem parlar de personalitat en els animals? El seu caràcter ve determinat per la genètica, per les experiències que viuen o també per la manera com els eduquem. Avui volem descobrir què fa que cada gust sigui únic i com podem entendre millor la seva manera de ser. Així que saludem a l'educadora canina, la Marta Calcerrada. Marta, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda al programa. Comencem parlant. Us volem preguntar com sabem si un gos pot tenir una personalitat pròpia? És a dir, tenen personalitat, igual que passa com les persones, o no?
1: Ui, tant que sí. I tant, i tant. Mira, nosaltres sempre pensem en els gossos com a races, no? O sigui, és un husky, o és un pudenc, o és... jo què sé, un chihuahua, no? Uh-huh. Però a nosaltres ens agrada més parlar de fenotips funcionals. És a dir, què és això? Bàsicament és la mescla entre el que és la genètica de l'animal i, o sigui, per una part és la genètica de l'animal, no? Històricament, per què se l'ha seleccionat, per uh-huh. quin tipus de feina se l'ha seleccionat, doncs, per caçar, per, doncs, jo què sé, els nòrdics, no? Per estirar de trineus, o els que són més de pastorets, o els que són més de presa, o el que sigui... I això s'ha de mesclar sempre amb el fenotip, que és les experiències que viu l'animal, uh-huh. en aquest sentit, no? Llavors, sí, òbviament això moldeix una personalitat. Jo sempre parlo de temperament, que és inamovible, i després de personalitat, que sí que és més moldejable, igual que en els humans. És que és exactament uh-huh. igual, és així.
0: Per tant, doncs, hi ha una barreja aquí, de genètica, raça, educació, experiències viscudes...
1: Sí.
0: Ens podries explicar, per determinades races, per exemple, quin caràcter tenen els gossos petits? Per què semblen que són més rabiosos, que els grans són més tranquils? No sé si hi ha certes diferències amb el tamany de l'animal, amb la raça...
1: Mira, jo amb el tema dels gossos petits sempre ric molt, perquè pobrets, els veig, i pobres, penso, ostres, que dur, no?, veure el món des de la seva alçada, no? Clar, tu imagina't que estàs a ras de terra i veus un peu, o veus algú que se t'abalança al damunt. No sé, jo probablement també seria bastant més reactiva del que sóc sent una persona, un ésser més gran, no?, en aquest sentit.
0: Clar, clar.
1: Llavors, no té tant a veure amb el tamany. Sí que és veritat que els animals més petits van més ràpid en general, però això és un tema fisiològic, i també perquè al final, en els animals més grans, no?, a nivell fisiològic, a nivell biològic, el cor, els músculs, arriben fins on arriben, i també van a una velocitat una mica menys,
0: clar,
1: no?, més pausadeta. Però té més a veure, o sigui, per exemple... jo conec, o sigui, jo a casa meva tinc una galgueta, uh-huh. una galgueta de 14 anys ja, i tinc un Doberman, vale? El Doberman és extremadament sensible i és molt gran, vale? I té moltes més pors que la galga. La galga, en canvi, passa molt de fred a l'hivern perquè gairebé no té pèl, però és extremadament independent, no uh-huh. té res a veure. Llavors, no és tant el tamany en si, sinó... com veu l'animal al món,
0: clar,
1: en aquest sentit.
0: Uh-huh. Un altre dubte que ens sorgeix, això és un tòpic, però diuen que els gossos al final s'acaben assemblant als seus propietaris. Volem saber què hi ha de cert en aquesta afirmació i si, per exemple, una persona nerviosa pot acabar tenint, doncs, també un gos més nerviós, és a dir, li pot contagiar la seva manera de ser?
1: Sí, això és a nivell científic es parla molt de contagi emocional. Uh-huh. Què passa amb el contagi emocional? Clar, nosaltres... amb els gossos hem coevolucionat, no? Hi ha milers i milers d'anys de domesticació i, per tant, hem evolucionat junts com a espècies. Llavors, ja hi ha molts... Perdoneu, és que estic molt encostipada.
0: No, tranquil·la.
1: Ja hi ha molts estudis a nivell científic que ja proven, a través de ressonàncies magnètiques amb gossos entrenats i conscients, uh-huh. proven que es contagien les emocions dels humans als gossos a nivell visual, olfactiu i auditiu, també. Vale? Llavors, quan més vincle hi ha, més contagi emocional hi ha. Però, a més, els humans tenim el tema de, quan anem a adoptar o anem a comprar un gos, no? Mm-hmm. D'alguna manera projectem aquelles necessitats que tenim en l'animal. I hi ha una part que realment molts professionals intentem conscienciar que això no hauria de ser així, hauria d'haver un encaix, hauria d'haver un equilibri, no? Però hi ha una part egoista, intrínseca en l'ésser humà d'intentar que l'animal empalí o... em compensi allò que em falta a mi o allò,
0: clar,
1: que he de treballar més, no?
0: Allò que et manca.
1: Llavors, exacte. Llavors també es diu, ostres, s'assembla molt, perquè al final que fem? Projectant l'animal les nostres necessitats i al final acabem amb aquell animal que realment ens ha d'ensenyar alguna cosa a la vida, no? A part de tot això,

0: un cop ja els vinculem, sí que hi ha contagi emocional, sí, clarament.
1: Marta, per anar acabant, avui, com bé saps, ens anem preguntant al llarg del programa si està bé que tractem els animals com un fill. Sí. Pels casos que tu coneixes, què en penses, no, d'aquest fet, de que una persona tracti un animal com si fos el seu propi fill? Això és bo, això és dolent?
0: Clar, per mi no hi ha ni bo ni dolent. Aquí hi ha dos conceptes molt importants. Un és el de l'antropomorfització, vale? Que això té una part molt bona, que és bàsicament ajudar a conscienciar a les persones de que els animals també tenen necessitats. Vale? Uh-huh. Llavors, amb això posem exemples. Potser, sí. Oi que el teu fill no li tiraries de la corretja o no li posaries un collar d'ofec? Bueno, doncs en un gos tampoc, no? Perquè el teu fill, no? L'ésser humà ho passaria malament, doncs el gos també. Llavors, en aquest sentit, l'antropomorfització pot anar bé. Clar, problemes els tenim quan comencem a tenyir-li els cabells als gossos. Ens hi posem llacets. Mm. O fem coses que realment ja causen una falta de benestar en l'animal, no? Hem de ser molt conscients de que els gossos són gossos. Això no els fa menys. Això, per mi, o sigui, els fa a la mateixa alçada que nosaltres. Però són gossos, es comuniquen com a gossos i tenen necessitats de gossos. Això vol dir que jo no li posaré ni pintar ungles, ni tint en els cabells, ni llacets, ni un jersei si no tenen fred, però en canvi si tenen fred potser sí els hi poso un jersei. I després està l'altre concepte, i és que a nivell científic els humans ens relacionem amb els nostres gossos quan es crea el vincle a nivell hormonal, a nivell bioquímic, es creen les mateixes hormones que quan una mare té el seu fill. Quan tu mires el teu fill, saps aquella expressió de m'està pujant la llet?
1: Sí, l'oxitocina, exacte.
0: Doncs ens passa el mateix quan mirem el nostre gos i estem vinculats. Clar. Llavors, realment, a nivell científic, el vincle és materno-filial. Uh-huh. Això no vol dir que jo l'hagi de posar en un cotxet ni que l'hagi de portar amb coses que no són de gos.
1: Clar, un bolso, aquests cossos petitons...
0: Exacte, si l'he de portar amb un transportí, el portaré amb un transportí, no? Uh-huh. Però jo que sé, un gos petit... Jo he vist gossos petits, molt petits de tamany, jugant amb gossos molt grans o jugant als mateixos jocs que juguen els gossos grans. Mm. I no són bebès humans, són éssers vius.
1: Llavors,
0: per una banda, sí, clar, sí, hem de tenir en compte que van a quatre potes, que borden, que tenen pèl, que caguen i pixen igual que nosaltres, i que ja està. Llavors, hi ha una part que sí, jo per part meva, jo sí considero els meus gossos els meus fills, però perquè hi ha un vincle materno-filial, però no vol dir que es tracti ni com a persones ni com a algú que no són. Mm-hmm. Llavors, aquí sí que s'ha d'anar molt de compte, no? Coses que es veuen com al Japó, que, bueno, veus animals que ja estan totalment deformats, no?
1: Sí.
0: Tampoc cal, en aquest sentit.
1: Totalment.
0: Això sí que és dolent.
1: Marta, ens ha agradat moltíssim parlar amb tu, ens has resolt molts
0: moltes
1: dubtes.
0: Gràcies, igualment.
1: I bé, doncs a la pròxima, si tenim algun dubte sobre animals, et contactarem. Que vagi molt bé.
0: Perfecte, mil gràcies per convidar-me. Una abraçada.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores, a la teva ràdio local.
1: Molt bé, seguim avançant. Falten 2 minuts perquè passin 20 minuts a les 3 de la tarda. Tot sovint veiem exemples de gossos que fan com persones, no perquè ells vulguin, sinó perquè els ho han ensenyat els seus amos. I això comporta problemes de convivència i se'ls ha de reeducar. En parlem anant fins a Ràdio Arenys i l'Oriol Leo, que el tenim allà. Bona tarda, Oriol.
3: Bona tarda, Gemma. Exacte, ho dius, se'ls ha de reeducar. Sí, de fet, tens tota la raó, però els amos és a qui s'ha de reeducar. Han d'entendre que són amos de gossos, no són ni pares, ni tiets, ni avis, ni mares, ni germans de gossos. Són amos. I els gossos no són fills, ni nebots, ni nets, ni germanets. Són gossos. I aquesta reeducació d'amos i ensinistrament de gossos la fa una persona que tenim aquí a l'estudi. Ell és el Pau Asensio, que és ensinistrador de gossos d'Ensinistradoc, d'Arenys de Munt. Pau, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, els eduques, els ensenyes, eduques els amos, eduques els gossos, com va això?
4: Bueno, diem que és la combinació, no?, d'ensenyar al gos i sobretot ensenyar a la persona a comunicar-se amb el gos, o sigui, és un binomi.
3: Mm. I sí. Com es fa això?
4: Bueno, el que jo faig concretament és ensinistrament a domicili. Mm-hmm. Llavors vol dir que vaig a les cases on hi ha el gos, hi ha el propietari, i en allà doncs els ensenyo a fer una sèrie d'exercicis, una sèrie d'activitats, i a resoldre els problemes que sobretot tenen els propietaris, perquè així tinguin els propietaris i els gossos una vida millor.
5: Clar.
4: O sigui, que hi hagi una convivència millorada però mútua, ah, del gos i de la persona.
5: Clar. Quins són els problemes més típics que pot presentar un gos? Que es baralli amb un altre, que pugi al sofà quan no volem, que pugi al llit quan no volem?
4: Per exemple, sí. O que, per exemple, doncs, estiri molt al passejar, o que quan el criden que no vingui, o que tu has dit que sabrà i que es vulgui barallar amb el gos del veí, o que se'ls escapi i que no torni, que abordi molt i molesti els veïns, ah, etcètera. O que quan venen, per exemple, les visites, no deixa mantindre una conversa, perquè està molt, som gossos molt, molt, molt sociables, i llavors doncs, no deixen estar amb la família i amb tranquil·litat perquè no s'estan quiets. I pugen al sofà, van que els rasquin, van que no els deixen viure a les visites. Llavors el que intentem és això, és fer que el gos i la família doncs, tinguin una vida millor. Mm. Que no hagin d'agafar el gos i tancar-lo en una habitació o posar-lo al jardí, perquè si no, no poden estar a fer un dinar familiar.
5: Clar. I això com se fa? Perquè una persona va al psicòleg, per dir alguna cosa, no? Mm-hmm, sí. Un gos, en aquest cas, doncs, com ho fas? Quin és el tipus de procediment que es pot seguir davant d'algun d'aquests casos?
4: Bueno, el procediment, ja et dic, és ensenyar una sèrie de tècniques o una sèrie de pautes en el gos, i quan el gos ja més o menys ho té après, llavors introduïm el propietari perquè el que he fet jo amb el gos ho faci el propietari. Però clar, el propietari ja li és molt més fàcil perquè diguem que jo ja he llaurat el camp i el gos ja sap els coneixements. Llavors el propietari, diguem que fa el, entre cometes, el remate final.
5: Clar. A base de premis, imagino, sí, com sí, se l'ensenya sí, sí, un gos a dir no pugis al sofà, com se l'ensenya?
4: Primer, el que fem nosaltres és deixar que pugi al sofà, i una vegada pujat al sofà el fem baixar i llavors li donem un premi. Llavors el gos entén que està a baix al cantó del sofà, però no a sobre del sofà, té un premi. En canvi, si la puja i per iniciativa pròpia, llavors el fem baixar. Uh-huh. Llavors també li podem ensenyar a la gosa que li diem una paraula i que pugi al sofà quan nosaltres volem. Val. I que baixi quan nosaltres volem. Uh-huh. Però no que pugi per iniciativa pròpia. Uh-huh. Perquè si estàs allà, per exemple, a la tele el dissabte, ja que t'estàs quedant a la tarda, que t'estàs quedant mig dormidet fent la vigiada i et puja sobre el gos de 40 quilos, doncs clar, dius, no pot ser. No. Llavors, per evitar això, què fa la gent? Doncs dius, poso al jardí, que es quedi sol, o el tanco una habitació, perquè si no és... Clar. Llavors l'ensenyem això, a que pugi quan li diem, ah, i que baixi quan li diem, i així diguem que el gos millora i la persona també. Ah. Que vols tindre, li dius puja, que no el vols tindre, li dius estira't aquí, no et moguis, per exemple. Ah. I també li ensenyem això, que es quedi sentat, que es quedi quiet i que no es mogui. Ah. Llavors, per exemple, hi ha persones que em diuen, Pau, és que no puc ni fregar, perquè clar, frego, em persegueix la faragona. Ah. Quan ja s'està quiet, frego i llavors aixeca i m'ho trepitja tot. Doncs llavors li ensenyem a no trepitjar el fregat i a no perseguir el fregat i la fregona.
5: Clar. Sempre els problemes que l'amo tingui, diguem-ne, sí, doncs ensenyar-li per poder conviure millor. Percentatge d'èxit, Pau? És a dir, ensenyes, eduques a tots els gossos i et fan tots cas, o hi ha algun que dius, no, aquest no hi ha hagut manera?
4: No, el percentatge és 100%.
5: Ah, molt bé.
4: Sí, el percentatge és 100%. Pot tardar 3 dies, 3 setmanes o 3 mesos, però al final el gos sempre està receptiu per aprendre. Ah. I el propietari també. Llavors, que és com tot, tothom té les seves limitacions, tant els gossos com nosaltres, llavors hem de fer que hi hagi un equilibri, perquè ja t'he dit al principi que és això, és un binomi. Uh-huh. Han d'obeir i han de fer les coses bé, doncs tots dos, i cadascú té el seu ritme.
5: Sí. I per acabar, Pau, que només tenim aquesta seccioneta de 5 minutets, una mica respondre a la pregunta que plantegem avui en el tema del dia. Ja cada vegada ho veiem més, gent que tracta els seus animals, els seus gossos, les seves mascotes, com si fossin fills realment i els fan ser una part més de la família, exactament com si fos una criatura, doncs allò mateix fan amb el gos. Això és positiu, és bo per al gos, o no anem bé?
4: Diguem que no anem bé.
5: Correcte.
4: Per què? Perquè els animals, els gossos en concret, doncs són animals irracionals. O sigui, els gossos necessiten sentir-se gossos, no necessiten sentir-se persones.
5: Perquè no ho són.
4: Perquè no ho són. Llavors, contra més els humanitzem, més els estem desvirtuant, i llavors és com venen els problemes. Per exemple, a vegades vaig a casa dels clients que em diuen, Pau, tinc un Yorkshire, fa 3 quilos, però no podem seure cap membre de la família al sofà perquè ens mossega. Ah. Per què? Perquè l'han acostumat a pujar al sofà quan ell vol, i que el sofà és seu. Llavors, és el gos que el deixa seure a tu, quan ell vol, al sofà. Clar, o dormirem al llit, amb el Yorkshire. Llavors passa això, que el gos diu, aquí dormiu si jo vull, si jo no vull, no dormiu. Ah. Els humanitzem massa, amb tota la bona intenció, però els estem fent un
5: flac favor.
4: Un flac favor, sí.
5: Sí. Doncs aquesta seria la conclusió. Avui n'hem volgut parlar amb el Pau Asensio, que és ensinistrador de gossos, i ens ha explicat quina és la seva feina, molt interessant per conèixer avui aquí a l'Hora Maresma. Pau, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
4: A vosaltres, bona tarda.
5: Ell que s'hi dedica, Els gossos són gossos, no són humans, no els tractem així, que els fem un flac favor.
1: És curiós, Oriol, tots més o menys estem coincidint amb el mateix, que se'ls ha de tractar doncs, com el que són, com bé ha explicat el teu convidat, com animals, però que, vaja, sí que existeix aquest vincle que ens fa sentir com si fossin fills.
5: Exacte, que se'ls ha de tractar bé, però no ens passa.
1: Sí, totalment. Doncs, Oriol, gràcies. Seguim avançant. Fins ara. Vinga, som-hi. A continuació parlem amb en Quico Baltrons, que forma part d'una ONG que ajuda a buscar supervivents amb gossos a terratrèmols. Dani, tot teu.
6: Doncs sí, Quico, bona tarda, què tal, com estem?
7: Hola, Dani, molt bé. Hola. I tu?
6: Bé. Som amics de la infància, Vull dir que ens coneixem de fa molts anys, per això ens saludem així.
7: Sí.
6: Què anava a dir, Quico? Com deia el teu company d'Arenys de Munt, un gos és de la família, però és un gos. No?
7: Sí, clar, bueno, som companys i no l'he pogut escoltar perquè estava treballant, però segurament que té raó en tot el que ha dit.
6: No, segur. En aquest sentit, bé, tu formes part d'una ONG que aneu a sinistres, terratrèmols i devastacions i amb gossos especialitzats a buscar persones per aconseguir supervivents amb catàstrofes, doncs, terratrèmols i inundacions i tot això. Aquests gossos són especials? Quines característiques ha de tenir un gos d'aquests? No sé.
7: Bueno, generalment han de ser gossos molt actius, els ensenyem des de petits, bàsicament, i tenen que ser, ja et dic, actius, que siguin dòcils, que no es vulguin barallar amb ningú i que sàpiguin suportar diferents climes adversos, mal temps, calor, fred, i evidentment és una feina arriscada tant pels gossos com per nosaltres, que ho fem desinteressadament. I ja et dic, han de ser bastant afables, però són gossos que els agradi molt treballar. Per ells és com un joc, la veritat. Al principi, després on conforme van treballant i es van fent més grans, ja comencen a entendre que salven vides. I si no salven vides, també tenim gossos que ajuden a trobar els sers desapareguts. Vull dir, hi ha gossos que es diu de cadàvers, també, que també els troben, saps?
6: En aquest sentit, Quico, un gos, és a dir, com l'humà que va a la universitat i el que no li agrada estudiar, és a dir, i es veu ja de petit que aquest serveix i l'altre no serveix, o quines races han de ser?
7: Sí, bueno, tampoc depèn molt de raça, però sí que quan agafem un gos de raça estem més predisposats a que serveixi, a que vagi bé. A vegades hem tingut a l'ONG gossos que no eren de raça, que eren creuats, i eren molt bons. Però bàsicament fent servir gossos que no siguin ni molt grans ni molt petits, que siguin un tamany mitjà, i fem servir pastors alemans a línies de treball, però de tamany mitjà tirant cap a petit, pastor holandès, que ens funciona molt bé, i pastor belga, alguns exemplars sí, també, crec que no siguin gaire grans de tamany.
6: Diguéssim, es busca evidentment un gos actiu, com deies, però sobretot amb una intel·ligència, entre cometes, superior als seus altres gossos, no? Per entendre'ns, són intel·ligents.
7: Sí, bueno, sí, tots els gossos són intel·ligents. I llavors els gossos aquests fan la seva feina i després, un cop acaben la feina, doncs els tractem com si fos un gos de companyia. De fet, són molt simpàtics i molt amables en general, sí. Evidentment ja de tot. Però són gossos que els agrada molt treballar, que es desviuen per fer la feina, que comença seguint un joc i quan ja ho van entenent, doncs ells ja saben que tenen que buscar una persona viva. És una feina que és llarga per anar bé. Un gos comença a estar operatiu amb fiabilitat en 3 anys i mig, 4.
6: Déu-n'hi-do. 3 anys i mig i 4 d'ensinistrament, d'ensenyament, Vull dir, déu-n'hi-do, que una inversió total de temps i de... Déu-n'hi-do.
7: Sí, de temps, de diners, i bueno, i tot això ho fem sense ànim de lucre, perquè De fet, no tenim ni... Ens paguem els viatges, perquè no tenim sponsors. Sobretot no se'n d'acord amb nosaltres quan anem, però no se'n d'acorden de lo que fem al principi.
6: Sortiu a la tele, es van homenatges, però no de calés els vostres...
7: No tenim... Actualment hem estat a 18 terratrèmols i catàstrofes a tot el món, sempre que són catàstrofes molt, molt importants, molt grans,
6: sí.
7: I no tenim... Actualment no tenim ajuda de ningú. Ens ho paguem tots nosaltres, si podem. Evidentment, deixem la feina, deixem tot... Doncs anem a treballar.
6: És bastant vergonyós, sí. La veritat, és bastant vergonyós. Val, doncs... darrera qüestió. Quico, com us activeu? És a dir, com funcioneu a nivell d'activació a la ONG?
7: Bueno, doncs quan hi ha una catàstrofe molt important, realment important, greu que hi hagi molts morts, perquè si no, normalment, quan són catàstrofes més petites, els països ja tenen els seus cossos de bombers i de policies que ja tenen cossos preparats, però quan és algo molt, molt heavy, com el d'Indonèsia, com el que va venir a part, com l'últim que vam estar nosaltres a Turquia, que era, és per dir-te, que estava derruït des de Girona fins a Tarragona, tot derruït. Llavors, aquí sí que és on hem d'actuar. I realment, quan es fan falta els gossos, és en aquests casos. Més que menjar i coses, fan falta gossos.
6: Doncs llarga vida, llarga vida, i que us tinguin en compte les administracions i els sponsors, perquè déu-n'hi-do, feu una feina molt necessària i molt, evidentment, humanitària al límit. I, a més...
7: Sí,
6: Quico, digues.
7: No, doncs això, que sí, des d'aquí va bé que ens escolti la gent, a veure si surt algun sponsor que vulgui col·laborar. Més que res, el que demanem és que ens paguin els viatges, quan passa alguna cosa d'aquestes.
6: Exactament.
7: Ens activem de seguida, perquè tenim diferents associacions dins de la ONG. Tenim uns nois que estan a Xile, uns altres a Portugal, uns altres a Argentina, Brasil i Espanya. Llavors ens activem tots i quedem anar a l'espai. I no ens hem de buscar la vida, o que estem allà. És complicat, no és fàcil.
6: Evidentment. Sí. Doncs una experiència brutal, els que s'emporten a nivell humà, Quico Beltrón i els seus companys. ONG, ho fan desinteressadament. Haurien de tenir més recursos econòmics, evidentment. Quico, gràcies. Abraçada forta, amic.
7: Vinga, vosaltres. Adéu, gràcies.
1: I arribem a la meitat del programa i, com sempre, abans fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
8: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que avui continua marcada pel temps tranquil. Podran aparèixer alguns núvols, però seran núvols alts, com a molt mitjans, sense conseqüències, i tot això amb unes temperatures que s'han de mantenir molt suaus. Les mínimes d'aquesta passada nit pràcticament no han variat, i això que hem tingut una nit força serena, mentre que, pel que fa a les màximes d'avui, si fa no fa, seran també com les d'ahir. Valors de 24-25 graus al migdia sovintejaran a tota la comarca, per tant, seran temperatures per sobre del que hauríem de tenir. Els vents bufaran fluixos i la situació marítima també molt tranquil·la, mar arrissada com a molt, amb petites àrees de marejol. Demà tot continuarà igual, semblant situació a la d'avui, per tant, tampoc hem d'esperar grans canvis pel que fa a les temperatures, i divendres també. Haurem d'esperar dissabte per tenir un canvi de temps que tot apunta, tot i que el dia començarà amb moment dels núvols i sense pluges. Abans del migdia ja tindrem les primeres precipitacions, que s'allargaran fins ben entrada la nit de dissabte a diumenge. En canvi, el diumenge ara mateix és una incògnita. El temps que farà, els mapes no s'acaben de posar d'acord. Uns ens donen que les precipitacions es desplacen cap a l'àrea de Tarragona i, per tant, ja no plouria diumenge aquí al Maresme. En canvi, d'altres sí que continuen mantenint un temps insegur. En qualsevol cas, ja tindrem temps d'anar-ho veient al llarg de demà i demà passat a les cròniques del temps. De moment, la situació prevista per dissabte sí que ens porta pluja i també una bona baixada de les temperatures.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: I després del temps, anem a repassar les xarxes socials. Amb en Dani Grau. Dani, bona tarda. Comencem pel Maresme.
6: Doncs sí, mira, la campanya del Banc de Terres d'Arenys de Munt, que té com a objectiu posar en contacte propietaris indisponibles amb projectes agraris, facilitant els processos de mediació i contribuint a donar noves oportunitats d'ús a les terres del municipi. Arriba a la seva fase final. Per aquest motiu s'ha organitzat una jornada de presentació dels resultats obtinguts i dels processos que actualment continuen oberts. L'acte tindrà lloc el 17 d'octubre a les 11 del matí a la Masia de Can Borrell i estarà doncs, conduït per Gesamí Cerdà, tècnic que ha portat a terme aquest projecte.
1: Molt bé. En clau internacional...
6: En clau nacional, en podríem dir, el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, Artur Mas i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que va ser vicepresident i conseller d'Economia, si no recordo malament, ho dic de memòria, i una trentena d'exalts càrrecs del govern de Catalunya que estaven causats per les despeses del referèndum del 2017 del UO. De l'UO. Els afectats pel procediment ja no hauran de pagar els 5,3 milions d'euros que els reclamaven al tribunal, dels quals ja n'havien consignat 4,1 milions de, a través de fiances. Déu-n'hi-do. Jo arriba després que aquest juliol el Tribunal de Justícia de la Unió, Europea avalés l'actualització de la llei d'amnistia en dues sentències on declarava la norma que conforma el dret internacional de la Unió Europea.
1: Dani, el tuit curiós, si vols, el guardem per demà i anem directament a la pregunta del dia perquè anem una mica justos de temps.
6: Molt bé, perfecte. En relació al Banc de Terres, mar o muntanya?
1: Avui preguntem a la gent si prefereixen mar o muntanya, eh?
6: O costa o muntanya, podríem dir.
1: Costa o muntanya.
6: Costa o muntanya.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta que anem formulant avui al llarg del programa. Com sempre, Dani, ens escoltem a tot seguit. Fins ara.
6: Fins ara. Adéu.

0: I a continuació parlem amb una ONG que fa 35 anys que treballa a Burkina. En parlem amb en Josep Vallès. Dani, tot teu.
1: 35? Al igual m'he equivocat jo en el guió. 25, 25, Gemma.
0: N'hem posat una mica més, eh?
1: No tinc el guió aquí, però he posat 25 o 35. Bueno, és igual.
0: 35, Dani, disculpa, doncs, però vaja, són 25.
1: M'he equivocat, són 25.
0: No passa doncs, res.
1: L'error és meu, l'error és meu. Som grans, però no tant. Josep Vallès, bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda. Som grans, ja veig que m'heu fet més gran del compte, eh? Ja ho soc, però m'heu fet més gran.
1: Això és la però màquina, això 20... és el teclat d'un ordinador, que s'ha revelat.
2: El teclat, sí. Molt bé, molt bé.
1: Doncs, fora conyes, 25 anys de l'organització Ndugu, de la ONG Ndugu, que porta el nom de la capital de Burkina Faso, antic Alto Volta, quan jo estudiava Don Sociales, Burkina Faso, en aquest sentit. Bé, 25 anys es diu aviat, però com va començar tot, Josep?
2: Sí, es diu aviat i l'any va passant un mes fins que arribes als 25 i dius, ostres, Déu-n'hi-do, no? La feina feta durant 25 anys. Bueno, doncs tot va començar. Tornem a dir, fa 25 anys que ens vàrem trobar allà una colla d'amics, ens vam enamorar del país, vam conèixer gent interessant i vàrem veure que es podia fer alguna cosa. I a partir d'aquí, a poc, doncs vam anar pensant, aviam què necessitaven ells, que els poguéssim ajudar, no? I vam començar bastant amb el tema del món de l'ensenyament, doncs, d'escolaritzar nens. I aquí, fins aquí encara hi anem, ho anem fent.
1: Doncs això ho recolliu doncs, en una exposició que es podrà veure d'aquí pocs dies a la Sala Municipal d'Exposicions de Canet en Ramon de Campmany a la plaça dels Americanos, no, Josep?
2: Sí, efectivament. També quan arribes amb aquestes dates, o aquests que són rodons, no? 25, ostres, 25 o 50, no, 25. Doncs vam pensar que 25, bueno, ja potser era una data o un temps que podíem explicar alguna cosa més o ensenyar alguna cosa més.
1: Un quart de segle, Déu-n'hi-do.
2: Per això, esclar, és que és important, eh? No és fàcil arribar-hi, i el camí és llarg i dia a dia costa anar-lo passant. Però, bueno, hem arribat. Bueno, tenim projectes que van funcionant i llavors ens va semblar explicar-ho o ensenyar-ho, no? I llavors és el que fem amb aquesta exposició que també està al voltant de 25. 25 què? Doncs mira, 25 projectes, 25 objectes, 25 fotografies, 25 proverbis africans, 25 llibres, en fi, tota l'exposició va al voltant de 25, no? I això és el que hem fet. I això... Doncs ho inaugurem aquest divendres.
1: Àfrica està fotuda, evidentment, i evidentment el primer món que som nosaltres no hi mira gaire, i més aviat l'explota o l'ha explotat a nivell històric. Burkina, en relació al que és Àfrica, a la seva zona, en podríem dir, és un país correcte, pobre, fotut, o com dintre del seu nivell?
2: No, és un país molt pobre, que està ubicat doncs, al bell mig del Sahel, i el Sahel en aquests moments està molt, molt sota l'amenaça jihadista, no? Que això, a més de ser pobre doncs, de recursos, pobre perquè el primer món els ha explotat tot el que han pogut, a més ara doncs, hi ha la història de l'integrisme, no? Que jihadista, no? Que vol doncs, bueno, anar avançant i vol crear doncs, un gran califat. No? Tot això és una pressió que té el país. I, per tant, l'hem de marcar en un país molt pobre.
1: Josep, a hores d'ara, a banda dels projectes que heu fet en aquests 25 anys, a hores d'ara, a banda d'escolaritzar nanos, nens i nenes, amb què esteu focalitzats?
2: Bueno, mira, a part del tema d'ensenyament, d'escolaritzar nens, de treballar en una escola, en aquests moments estem col·laborant bastant amb cobrir aliments en zones, en unes grans bosses que hi ha de persones desplaçades degut a la pressió del jihadisme, no? És a dir, una part important del país està en mans del jihadisme i aquests, doncs, clar, fan marxar la gent, tanquen les escoles, tanquen els centres sanitaris, llavors tot això fa que la població s'agrupa al voltant de les grans, ciutats, i allà fan unes bosses, per dir-ho d'alguna manera, o uns camps d'assentaments que no hi ha res... Sí, no hi ha res a fer, ni a menjar, ni res. I una mica, doncs, bueno, intentem, amb la mesura que podem, doncs, anar cobrint, bàsicament comprant gra, eh? Gra. Gra vol dir blat de moro, gra, arròs, etc.
1: Per alimentar-los.
2: I després els... Per alimentar-los, sí, sí.
1: Doncs,
2: i després ja... ja no... Digues.
1: Ho deixem aquí perquè no tenim més temps. Perquè almenys siguin 35 anys i si pot ser 50, Josep. Vinga, de moment 25.
2: D'aquí 10 anys, tornem a parlar.
1: Exacte. Gràcies.
2: Molt bé.
1: Abraçada forta, Josep. Adéu. Adéu.
2: Adéu, bona tarda. Adéu.
0: I com cada setmana, en Sergi Ferrer ens convida a descobrir bandes i artistes vinculats a la comarca del Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
3: Fem una nova parada en aquesta llarga carretera de música del Maresme. Avui parlem de rumba. Us vull a tots ballant amb Ai, ai, ai.

Ai, ai, ai, és una banda de rumba catalana nascuda a Mataró l'any 1991, fundada per Pep Lladó i Rafaelito Salazar, dos músics que havien format part del grup de Gato Pérez. El projecte apareix en un moment important per a la música catalana. El rock català viu una gran expansió i la rumba torna a guanyar protagonisme, especialment en formacions com Los Manolos. Ai, ai, ai, però aposta per una rumba cantada en català i amb una personalitat pròpia.

Els orígens del grup estan directament relacionats amb el Gato Pérez, el músic argentí que durant els anys 70 i 80 havia contribuït a renovar la rumba catalana. Després de la seva mort l'any 1990, alguns dels seus músics decideixen continuar explorant aquest estil. A la primera formació també s'incorpora Antoni Carbonell, conegut com a Sicus, que anys després fundaria Sabor de Gràcia. El 1992 publiquen Això Brama, considerat el primer disc de rumba íntegrament cantat en català. Inclou composicions pròpies, versions de Gato Pérez i fins i tot una adaptació de Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat. Ai,

0: Amb els anys, la banda comença a experimentar amb altres estils. L'entrada de Miquel Gorri del 1993 coincideix amb una etapa en què les cançons incorporen elements de rock, funk i música llatina. També guanyen importància les lletres, que van més enllà de les temàtiques festives i aborden qüestions socials, culturals i quotidianes.
1: Ai, em torna boig. Aquesta nena a mi em torna boig. Tinc l'organisme amb dilatació.
0: Musicalment, Ai, ai, ai parteix de la rumba catalana, un estil desenvolupat durant els anys 50 i 60 a Barcelona, especialment dins de les comunitats gitanes. La seva característica més reconeixible és el ritme de guitarra conegut com a ventilador, ritme inventat per Peret. Aquesta tècnica consisteix a combinar els acords amb cops percussius sobre les cordes i la guitarra. D'aquesta manera, el guitarrista no només acompanya la melodia, sinó que també marca una part important del ritme. És un dels motius pels quals una rumba pot sonar tan plena, fins i tot amb pocs instruments.

Ai, ai, ai, també introdueix elements del funk i del pop. En algunes cançons el baix té un paper més melòdic i rítmic, mentre els teclats i les veus aporten una sonoritat que s'allunya de la rumba més tradicional. Pel que fa als referents, la comparació més directa és, òbviament, amb Gato Pérez, especialment per la combinació de rumba, música llatina i lletres amb contingut social. També hi trobem l'herència de Peret, sobretot en la manera d'utilitzar la guitarra i construir tornades molt participatives. I si busquem grups amb una sonoritat semblant, podem pensar en Sabor de Gràcia per la seva vinculació amb la rumba tradicional o en Los Manolos per la incorporació d'elements del pop i el rock. I en una generació posterior, bandes com Gertrudis o La Trova Kung Fu també han explorat aquesta barreja de rumba amb altres gèneres. Anem a escoltar un dels referents i qui, si no, que Gato Pérez. La nena té un ritme.

0: Des de les rumbes més tradicionals fins a les incorporacions del funk, el rock o ritmes llatins, la banda ha explorat diferents possibilitats d'un gènere que, malgrat tenir una identitat molt reconeixible, permet moltes més variacions de les que podria semblar. Ens tornem a escoltar amb més música del Maresme la setmana vinent. Fins una altra.
1: Saludem a la Berta Emilian, la nostra infermera de capçalera. Fa uns dies parlàvem de la salut mental i avui volem parlar d'aquest tema, però precisament de la salut mental dels joves i també doncs, de com els afecten les xarxes socials. Berta, benvinguda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Doncs mira, avui, com deies, portem una mica... L'altre dia parlàvem de la salut mental en general. Ara portem com les xarxes socials, que ara estan al nostre dia a dia, doncs poden impactar o no la salut mental. Focalitzarem en els adolescents, que són qui estan en el procés de desenvolupament, perquè les xarxes socials ara formen part de la vida quotidiana dels adolescents i de tothom, ja, no ens hem d'enganyar. Serveixen per comunicar-se, mantenir relacions, informar-se, entretenir-se, expressar-se i trobar persones amb interessos o experiències similars. Per això afirmar simplement que les xarxes socials són o no dolentes pels adolescents seria doncs, un discurs bastant reduccionista. No? La pregunta interessant és què sabem realment sobre com l'entorn digital es relaciona amb la salut mental dels adolescents? I l'evidència ens diu que la resposta és complexa. La OMS, veus que tiro de l'OMS,
1: Sí, no.
2: Assenyala que l'evidència disponible mostra associacions que no causalitats que poden ser positives com negatives entre l'ús de la tecnologia i el benestar dels joves. I a més, la relació pot ser bidireccional, no? Determinats patrons d'ús poden associar-se amb més malestar, però els adolescents que ja presenten problemes de salut mental també poden utilitzar aquestes xarxes de manera més intensa. Per tant, hem de ser prudents abans d'afirmar que les xarxes socials són la causa directa d'un problema de salut mental. Per això parlem d'associació i no necessàriament de causa-efecte. Una de les dades més importants prové d'un estudi internacional que es diu Health Behavior in School Age Children, que està elaborat en col·laboració amb la OMS i gairebé amb 280.000 adolescents de 11, 13 i 15 anys. Les dades eren corresponents al 2022 i mostren que un 11% dels adolescents presentava signes d'ús problemàtic de les xarxes socials, que ara en parlarem. El 2018 era d'un 7% i, a més, era més freqüent entre noies, un 13% davant d'un 9% dels nois. Però què significa ús problemàtic? No significa simplement passar moltes hores davant del mòbil. Parlem de dificultat per controlar-ne l'ús, malestar quan no podem accedir a les xarxes, a deixar de banda altres activitats o continuar utilitzant-les malgrat les conseqüències negatives que tenen per nosaltres en el cas que les tinguin. Per tant, ús intens i ús problemàtic no són sinònims. I això ens porta a una de les preguntes que més fa les famílies, no? Quantes hores, doncs, són masses? Alguns estudis recollits per la US Surgeon General indiquen que els adolescents que passen més de 3 hores diàries a les xarxes presenten aproximadament el doble de risc de problemes de salut mental, incloent-hi símptomes de depressió i ansietat. Però això, com dèiem, és una associació. No significa que 3 hores a Instagram o TikTok provoquin automàticament una depressió. Per això pot ser més útil altres preguntes com què hi fa les xarxes, què hi veu, per què s'hi connecta, com se sent després, que això és superimportant, i què està deixant de fer per estar-hi a les xarxes. No és el mateix passar una hora parlant amb amics que passar-la comparant-te repetidament, no?, amb el propi cos, amb la vida d'aquest o de l'altre. No? Un dels aspectes que sí que hem de vigilar especialment és amb la son. Els adolescents amb ús problemàtic, que diferenciem, d'estar moltes hores amb un ús problemàtic, reporten menys hores de son i horaris d'anar-se'n a dormir més tardans. Ens podem quedar connectants més del previst, mirar el mòbil o despertar-nos per veure si hi ha alguna notificació. Per tant, una pregunta molt pràctica és, l'ús del mòbil està interferint en el descans? Si la resposta és sí, doncs ja tenim un motiu per revisar-ne en l'ús. Un altre aspecte és la comparació social i la imatge corporal. A les xarxes no comparem necessàriament la nostra vida real amb la vida real dels altres, sinó amb una selecció, no?, que cadascú decideix mostrar, no?, el viatge, la fotografia escollida, el millor moment, sovint pot ser amb filtres, editades, no? Per això també és important saber quina xarxa estem consumint, no? No és el mateix anar a Instagram que anar a LinkedIn, no? També hem de saber on estàs anant. UNICEF, el que va observar és que el 34,3% de les noies i el 13,3% dels nois manifestaven comparar-se amb persones que mostraven vides aparentment perfectes i amb una salut mental bona a les xarxes. A això hem d'afegir els algoritmes, perquè les plataformes seleccionen i prioritzen continguts segons les nostres interaccions i això pot afavorir l'exposició repetida a determinats continguts. L'OMS alerta, entre d'altres, que l'exposició al ciberassetjament, a estàndards corporals poc realistes o a continguts relacionats amb autolesions. I el ciberassetjament, que també parlàvem fa uns dies en una altra secció, té una dificultat afegida, que dèiem, perquè pot continuar fora de l'escola, entrar a casa a través del mòbil, una fotografia, un rumor, una humiliació, poden arribar repetidament i ràpidament a moltes persones. Davant d'això, la resposta no pot ser simplement apagar el mòbil, el problema l'hem d'abordar, doncs és l'assetjament en si. També teníem el conegut FOMO, el Fear of Missing Out, aquesta por d'estar perdent-nos alguna cosa, i les xarxes ens permeten doncs, veure constantment que algú està de viatge, de festa, amb amics, mentre nosaltres potser estem a casa estudiant o el que sigui. El problema apareix quan aquesta necessitat de comprovar què està passant ens impedeix doncs, desconnectar, descansar o gaudir del moment. Què més? Aquí el que dèiem és un concepte que jo trobo que és molt xulo, que és el passar del FOMO al JOMO, que és el Joy of Missing Out, que és aquest descobrir que no passa res per perdre't cosa, d'aprendre a gaudir del moment present, sense sentir que hem d'estar permanentment connectats o pendents del que fa una altra persona. No necessitem respondre immediatament a tots els missatges, veure totes les històries, ni saber constantment què està fent tothom. Podem silenciar notificacions, deixar el mòbil una estona en una altra habitació, quedar amb algú, no?, sense necessitat de publicar-ho, i fins i tot doncs, avorrir-nos una estona, que això augmenta molt la creativitat. I aquí, com dèiem abans, d'acompanyament familiar, de res serveix dir al teu fill no estiguis amb el mòbil si tu estàs amb el mòbil a la taula, no? Que això també és important el donar exemple i a saber, no? Tornar una miqueta a connectar, a gaudir d'una bona conversa, no? Sense tant de mòbil pel mig. I una miqueta això és el que portem, aquest balanç entre les xarxes de lo positiu i lo negatiu que tenen.
3: Molt bé, doncs Berta, se'ns acaba el temps, però vaja, ens tornem a escoltar ben aviat.
2: Molt bé, gràcies, Emma.
4: I nosaltres acabem el programa d'avui. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Que passeu una bona tarda. Adeu.
5: Ràdio Tordera.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos de els preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de, bueno, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitza a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
1: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano sí. un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
2: Què vols que pensi?
1: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
2: Que estem, bueno, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. Eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rond de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho, o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
1: Tomàquets encara n'hi hauria.
2: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de, del mes d'agost, vale? Amb sombreig de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere, anàvem en rebequeta i ara encara anem en maniga curta.
1: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
2: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
1: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí. al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí. però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí. també ets pagesa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
2: Exactament.
1: Explica'ns.
2: Així mateix. A veure, fa... Mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara que en mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir... Treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 20, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, doncs és el que hi ha.
1: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
2: Jo no crec que sigui possible, perquè almenys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren... que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
1: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
2: Al
1: Pallars.
2: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale.
1: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva
2: quan vivia en aquest barri.
1: Deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits...
2: Estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un...

0: Sí, però que, vull dir, perquè no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
1: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
0: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que tindrien que estar oberts tot el dia, però bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
1: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats. Exacte.
0: Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això
1: pogués estar... La conciliació.
0: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix. Aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
1: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
0: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
1: tu ets descomptat. Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
0: Bueno, jo tinc una certa edat i quan tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
1: Vosaltres feu pagesia ecològica,
0: sí.
1: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
0: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina, pues, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues, s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui, pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
1: Que bonic.
0: Sí.
1: Parlem de fills.
0: Sí.
1: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa, sí. I molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
0: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees... Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que colliran.
1: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
0: El Lluís Fisa, sí.
1: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
0: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat.

0: I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-m'ho tot per endavant. Si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui. Però pues, donar espai a aprendre. Diu que aprendre, a donar espai al seu puesto. La dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet, i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
1: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí, de Can Fises, sí, és un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
0: exacte
1: manera.
0: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar... Pues els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues va seguir el meu pare, pues, i el meu pare van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra. Ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... Ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
1: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
0: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
2: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa, així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Shai Shon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Shai Shon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric? Ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No, no, no vas errat. El que m'ha vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles, tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, jo què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Realment.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts i al final perquè vèiem que jo era un recurs. Val? Llavors les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors les ovelles normalment aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poder s'esquilen dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància a muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte, perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera, poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan, si us fixeu ara, sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturant. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor, tot el contrari. És antibacteriana, per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, vas, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no, i és perquè estan fent això, estan jugant això.
0: I tot bestial, i això, no? totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem, i això fins i tot ara és curiós, perquè estic en un projecte, en un institut, i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia, clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu... Què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no?, que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no?, doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 euro, que això és un... el quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, l'hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte en això, no?
0: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Tu ens deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altre penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
0: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar. El Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot, i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles, perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet, i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca, doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí, que el que s'hauria de fer, doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia, i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet, i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats. La música compla els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts al 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el seu cartropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de l'Ebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent, inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Ràdio Tordera.

Jo sé que m'adornen mil formes hermoses, però són poc vistoses. Les meves gales, quan són més grans i majors...

Per això em greu recança quan tan fosca em miro, sospiro, i sospiro per tindre més colors.

Així és que a la terra contar commosa el dol novell del seu primer pesart, quan les plantes, movent la seva fulla airosa, així varen parlar.

Varen dir, senyor, ens encisa nostre fullatge tan retallat i tendre, i amb gràcia tanta que bé es creuria que el tallaren els àngels amb les mans molt polides.

Ens plauen les nostres branques que balancegen i el trobar els seus germans dolces i es besen. I quan s'inclinen, cada coses i coses conten i es diuen...

Ens plau quan entre boires despunta l'alba, banyar-nos amb les perles de la rosada i escoltar folles que al passar murmulegen aures divines.

ens plau en la fonteta que mansa corre mirant i nostres fulles hores i hores, i amb la seva aigua clara donar als brots que neixen frescor i saba.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: I ens plau quan entre boires despunta l'alba, banyar-nos en les perles de la rosada i oir folles que al passar murmulegen aures divines.

Més, ai, una fera tristesa al nostre cor mina. Voldria més hermoses les nostres filles que amants i folles ambicionen per a elles unes joies més brillants.

Així les plantes al senyor contaren la tendra aspiració del seu pesar, al punt que les papallones s'adelantaren i així varen parlar.

I digueren les papallones, estem joioses de les nostres gales, que els prats enjoien pel seu primor. Per res daríem les nostres ales, incrustades de safir i or.

Malgrat tenir diminutes ales que vola amb elles el nostre cos feble, sense cap mena de recel, des de les planes umbrils i belles fins a les boires del mateix cel.

Ens plau quan l'alba el món clareja, en l'aire emprendre el vol ardit i enmig la branca que es balanceja, trobar-hi hostatge quan ve la nit.

0: i ens plau quan crema l'ardent migdia de les nostres ales el polsim d'hort en la fonteta de Prada Òmbria gosar els besos de la seva frescor.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 14 d'octubre. Les tres paraules del dia són salut, compte, eleccions. Salut. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera i continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. Conte. Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte de Tordera, pendents de la previsió del temps i les coses excepcionals. Aquesta obra de teatre arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. Eleccions. L'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. I Tordera es prepara per acollir dissabte la sisena edició del cross del circuit maresmenc. El Departament de Salut de la Generalitat reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents, impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Xènia Martí, referent de benestar emocional a Tordera.
2: És a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Avui, 14 d'octubre, és el Dia Mundial de la Normalització, és Sant Calixte. Falten 11 dies per al diumenge 25 d'octubre, quan canviarem d'hora. Les 3 passaran a ser les 2. Falten 19 dies per al dilluns 2 de novembre. La festivitat de Tots Sants es trasllada a dilluns. Per avui esperem un dia radiant, serè, amb temperatures suaus, entorn als 21-22 graus. Demà continuarà la tranquil·litat meteorològica. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. La Tordera va baixant el seu cabal, 2,7 metres cúbics per segon i 30 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que la biblioteca sumava la setmana contra la soledat no desitjada. Fa 5 anys la policia local tancava un cap de setmana del Pilar amb 3 detinguts i fa 10 anys el Partit Socialista estava a l'expectativa de la situació política a Tordera sense descartar un govern de progrés. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'homenatge que els membres del Matí de Sardana van fer en Marc Massaguer.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.

Ens plau quan entre boires despunta l'alba, banyar-nos amb les perles de la rosada i escoltar folles que al passar murmulegen aures divines.

0: bona tarda. Aquí estem, aquest programa La Tarda és Record, amb en Salvador Romans portant el control de so. No sabia si m'havia donat la veu o no, però bueno, sembla que sí.
1: Que un moment que encara estic descol·locat, quasi bé. Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda a tothom, amb aquest programa La Tarda és Record. I sapigueu, doncs, que com sempre, volem fer-vos una pregunta.
1: Que començaves dient allò de volem pa amb oli.
0: No, encara.
1: Volem.
0: Oh, hi abranaria, ja.
1: Sempre
0: no?
1: Demanant.
0: En demanem més que el govern, no?
1: Sí, sí.
0: El govern no demana mai. Doncs seguim perquè diem que voleu escoltar la setmana que ve. Sabeu
1: això.
0: Qui tenim?
1: Sí. Tenim en Machín.
0: Ah, sí, Antonio. Antonio.
1: Cubano.
0: Era molt amic nostre perquè va venir aquí a la pista a cantar, eh? Un estiu?
1: Sí, sí, sí, pista, sí. Ah, clar, jo era petit per això, eh?
0: I un car més, doncs. Ai, ara estem descobrint l'edat que tenim, eh? No ho podem dir, no. I en Matt Monro no va pas venir a Tordera, però també té un estil molt xulo per cantar.
1: Sí, canta una mica, una cançó seva. Què diu?
0: Alguien cantó.
1: Sí, tothom la sap, aquesta.
0: Quizá no supe hablar cuando debí.
1: No me digueu que en Joan Madrid no ho fa bé, eh?
0: Que jo he cantat a la coral molts anys, eh? Hasta la iglesia, eh? El coro de la iglesia.
1: Ai.
0: He cantat una missa del Papa Pius X.
1: Estàs beneït per tota la vida.
0: Sí, sí. Bueno, per això la gent no els interessa. No, perquè hem de dir que si truquen per preguntar a veure quin cantant voldrà la setmana que ve, o si ens truquen per dir... a veure, demanar una cançó de les llistes que tenim ara, que els llegirem,
1: sí.
0: I que sàpiguen que si ens truquen participaran al obsequi que ens fa el restaurant Camí Ral, número 146, que és una paella d'arròs per a dues persones. O sigui que llavors està obert de
1: ben
0: dilluns
1: dit.
0: A divendres, de 13 a 16 de la tarda, i després el divendres està obert fins a les 16:30, això vol dir oberta la cuina, O sigui que, potser, si voleu sortir dos quarts de cinc d'allà, també podeu sortir.
1: Oberta la cuina. Si algú vol passar a tallar ceba, pues, també
0: menjar,
1: ho podrà fer.
0: Encara estarà oberta el divendres.
1: Clar,
0: la tarda,
1: cuina està oberta.
0: Estarà oberta la cuina. Potser s'hauran de fer-ho ells, però vaja. La cuina està oberta. I ara la llista de cançons, que ja sabeu que el nostre convidat és el Julio Iglesias, que va tenir una participació bastant grossa de vots. Aquí t'he apuntat, 16 vots va tenir Julio Iglesias.
1: Caram, noi, aquest en Julio, eh?
0: Hombre, tu...
1: Home, aquest en Julio.
0: I en canvi el John, que se diu aquest, el Matt Monro, en va tenir 6.
1: Bueno, no, en Camilo Sesto. En
0: Camilo Sesto.
1: Camilo Sesto.
0: Ah, que és per la setmana que ve, en Matt Monro, que m'enredo jo.
1: Ai, no sé, tu...
0: és que aquí ja tinc apuntat de vots.
1: El que em vols és enredar a mi, però no m'enredaràs pas,
0: I la gent també.
1: Penses, noi... Vagilo.
0: Parlem de Julio Iglesias?
1: Sí.
0: Parlem les seves cançons?
1: Sí, 300 milions de còpies ha vengut, és el més vengut de tota la vida.
0: Déu-n'hi-do, no? Home, que el punyetero també va setmanar als Estats Units i a Miami, que allà, esclar, allà sé com mosques la gent, i tenen molts de calés, que hi ha gent per comprar això. Ara per anar a la farmàcia ja s'hi han de mirar més.
1: Sí, i ja, ja en parlarem també una mica d'aquest noi.
0: Sí, en parlarem.
1: Bueno, me olvidé de vivir.
0: Després ja, hey.
1: Què? Comences per baix.
0: No, però és que Hey també la tenia en el número 2, no?
1: Jo l'he tingut de posar l'última. Tu no la tenies, Hey.
0: Sí, mira el número 2 del full que t'he enviat.
1: Sí.
0: Bueno, no, estem en directe, és igual.
1: No, si vols te l'ensenyo,
0: Ensenya-me'l.
1: Perquè quedaràs garratibat si el veus.
0: No me arrepiento de nada.
1: No, no. Bé, el segon és Soy un truán, soy un señor.
0: Ai, ai, ai, mare de Déu.
1: La vida sigue igual.
0: Sí.
1: Abrázame.
0: Sí.
1: Tropecé de nuevo.
0: Con la misma piedra.
1: Clar.
0: De niña.
1: A mujer. La carretera.
0: La carretera. Hey.
1: Baila morena, baila.
0: Baila morena, baila. Hey.
1: ¿Qué vas diciendo por ahí?
0: Lo que me da la gana.
1: Ja t'explicaré per què es diu Hey, eh? Ja t'ho explicaré perquè no ho saps.
0: Sí, perquè anava pel carrer i
1: no.
0: I vas dir,
1: No. I en Camilo Sesto, què?
0: Amor a mar.
1: Amor a mar, con el viento a tu favor.
0: El amor de mi vida.
1: Algo de mi.
0: Si tu te vas.
1: Perdóname.
0: Melina.
1: I la gran superproducció.
0: Jesucristo.
1: Tu superestar.
0: Ja està, doncs tot això és el que tenim per aquesta tarda.
1: Té un tema que és sensacional, perquè ell va fer

0: No tinc trucada encara. Doncs
1: mira, podem començar per la primera cançó que m'han demanat. L'ha demanat el Lluís Dulot.
0: Espera't, que hi ha algú que se n'ha... Ha dit, calla, que ara vaig a molestar aquí una mica, perquè aquests no volen treballar.
1: Ens agrada que ens molestin.
0: Hola.
1: Hola, bona tarda.
0: Segur que és en Joan.
1: Bona tarda.
2: Bona nit.
0: Veus?
1: Sí.
0: Joan, bona tarda, Joan.
1: Joan Chapellí, digue-me.
0: Ben fet.
1: Quina cançó voldrà? De quin cantant?
2: Un de cada,
0: molt bé.
2: Així no es barallaran.
1: I quina voldràs? Hey, la carretera?
2: La carretera.
0: Ah, amigo, la carretera, eh?
1: No sabia jo que t'agradaria.
0: Llueve i està mojada la carretera, saps?
1: Llueve i està mojada.
2: Perquè el bacalao no lo teniu.
0: Home, però si t'interessa molt, al final la podem posar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, si vols bacalao, bacalao.
0: Com me gusta el bacalao,
1: ara
0: no?
1: Ara la carta, eh?
0: Sí. Sí, el bacallà va caríssim.
2: Sí,
1: però saps que el bacallà va molt car? No compres?
2: Sí, compro.
0: El súper, no el súper, no. Vull dir el gruixut, de veritat, el llom sense espina, a 42, eh?
1: A 42.
2: Sí.
1: Bueno, que si compres 3 onces, 4 en 20, no és res.
0: Ah, això mateix.
1: De veritat o no?
0: I tant, que és veritat, ben veritat.
1: Bueno, i del Camilo Sesto, quina te posem? Si tu te vas, Melina, Jesucristo Superstar, Amor a Mar, con el viento a tu favor.
2: No, Amor a Mar.
1: Amor a Mar.
0: Amor a Mar.
1: Vinga, doncs va.
0: Va, vinga, en Chapellí.
1: Chapellí. A veure, i qui la dedicarà?
2: A tothom que escolti Ràdio Tordera... A vosaltres dos i tota la meva família.
0: Doncs moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Joan.
2: I per la setmana que ve, qui hi ha?
1: Antonio Machín o Matt Monroe?
2: No, Machín.
1: Machín, doncs bueno.
0: Mira, Machín.
1: Tindrem a Machín. Té moltes cançons i molt maques, eh, Machín?
0: Sí, home.
2: Vosaltres el vau veure en el teatre?
1: En el teatre no, nosaltres vam veure a la pista que venen jovenets.
0: Jo en el teatre n'he vist molts, però en Machín no.
2: On hi havia feien el ball.
1: Ah, a la pista.
2: No.
1: Jo el vaig veure a la pista d'estiu.
0: El Clavé, devia anar, home.
2: El Clavé?
1: Jo al Clavé no hi vaig anar.
0: Jo no, al Clavé no hi vaig arribar a temps,
1: no,
0: a veure'l.
2: Jo sí.
1: És l'únic, ens ho explicaràs una altra estona.
0: Sí, tant, eh? I tant.
1: Quines sensors va tractar i tot això. Vinga, merci,
0: vinga.
1: Joan.
0: Adéu, Joan.
2: Adéu.
1: A veure si ha arribat una altra trucada. Hola, bona tarda. No sento ningú. Bona tarda.
0: Hola.
1: No. Ha entrat o no?
0: Hola.
1: No, s'ha marxat. No hi ha.
0: Ui.
1: No hi ha. Ui, s'acopla això.
0: Canviem de canal. Hola.
1: Hola, bona tarda. Bona tarda. Ah, ja sabem qui és.
0: Sí? Qui és? La Maria Cinta?
1: Sí.
3: Oh, ja m'heu despès.
1: Sí.
0: Has de baixar la pastisseria d'allà.
1: Ja, poder hi és. Has de baixar la pastisseria a trucar.
0: Clar.
3: Sí, no sóc a casa.
1: Ara sí que se sent bé. No em moguis.
0: Sí, no em moguis. Quieta.
1: Quina cançó vols? S'ha mogut.
0: Ara ha desaparegut?
1: Ja estaves bé. Maria Cinta, quina cançó t'ho posem? Ja no hi
0: ha. Ja està.
1: Bueno, saps què li posarem? Con el viento a tu favor.
0: Això, clar, perfecte.
1: Si el vent la bufa cap aquí una altra vegada.
0: Maria Cinta, d'en Camilo Sexto.
1: Vale,
0: con
1: que
0: el
1: sí.
0: Viento a tu favor, d'acord?
1: Ja no cal que sonis marcar. Ja te posem aquesta, Maria Cinta. I la dediquem a tots. A Mila, ara torna a venir.
0: Qui vols, en Machín o en Monro? Nada. Abans, amb el fix, això no passava, i ara amb els mòbils, sí.
1: I es mou, i com que es mou...
0: Clar.
1: No et moguis.
0: No et moguis, quieta aquí.
3: Quieta.
1: En Matt Monroe te'n posarem, vale?
0: Vinga.
1: Va, una creu amb en Monroe, que no té cap.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu.
0: Clar, si no, escolta.
1: Es fa de... I sort que viu lluny, eh? Perquè si arriba a viure a la vora...
0: Sí, imagina't tu, si viu a la vora. És que si no es tenen el paraigua al terrat, no hi ha manera.
1: No. Bueno, parlàvem de Julio Iglesias, que podríem la cançó Abraza'm, eh? En Lluís Dulot la dedica a tota l'audiència de Tordera, i en particular a mi. A tu no, Salvador.
0: A mi no, perquè des d'Olot una abraçada aquí seria, bueno... Doncs aquesta voz...
1: Sí, abraça...

0: Bueno, doncs si tu te vas, jo m'iré més tarde. No sé si ho sabeu, perquè pleguem a les 7.
1: Que ara t'acompanya la música encara, eh?
0: Oh,
1: que bé, no?
0: Ha quedat molt bé aquest final. No. És que la música, és que a mi me segueix la música.
1: Te persegueix.
0: No és que jo la segueixi.
1: També se seguir-te et persegueix. Sí.
0: Bé, posem una altra cançó, la posem d'en Camilo Sesto.
1: Una d'en Camilo Sesto.
0: Sí, pues mira, en Salvador Massó has triat l'amor de mi vida per dedicar-la a la Julita, com sempre, a en Jaume, a en Joan Madrid i la Roser, i també a en Francesc Llopart i la Maria Àngela Dalmau. I tota la gent que escolti.
1: Clar.
0: Doncs també la Maria Dolors Oliveres, que
1: també.
0: Si no ho dic, llavors m'estirarà les orelles.
1: Home, però agafem una trucada.
0: Avui la tenim,
1: eh?
0: Aquí també, la Maria Dolors Oliveres, que després li donarem veu.
1: Hola.
0: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Hola, Maria. Maria de l'alma mia.
2: Sí.
0: Sí, diu ella.
2: Bueno.
0: Què ens has de dir, Maria? Què
2: doncs,
0: faràs avui?
2: A veure, espera't, la vida sigui igual.
0: La vida sigui igual? Bueno, doncs vinga.
1: Sí, sí, tens
0: veritat,
1: tota la raó, eh?
0: Sí, sí. Peti que peti, sí, caigui que caigui, la vida sigui igual. Sí.
2: Vem de tirar endavant, no?
0: I tant que sí. Doncs molt bé, bueno. Maria. I qui vols per la setmana que ve?
2: La dedico a totes les meves amigues, sí. A la Quimeta Puig, a vosaltres dos i tothom que escolti la ràdio.
1: Molt bé.
0: Molt bé. I la el cantant per la setmana que ve? Matt Monro, Antonio Machín.
2: L'Antonio.
0: L'Antonio, no, l'Antonio.
1: Aquest Antonio.
0: Oh, arrasa, eh?
1: Arrasa.
2: Home, jo me'n recordo de com va venir a la pista,
0: A la pista també, veus?
1: Mira.
0: Aquest any s'apallia, no sé pas si la veu. El clavé o havia d'estar dormint?
1: Devia cantar també els Angelitos Negros, no?
2: I el que va fer ballar, eh?
0: Sí, sí, sí. Jo me'n recordo, i em va ser que era una nit que feia calor, eh? Bueno, la tarda nit fresca,
1: home,
0: a la pista s'hi estava.
1: Devia venir a l'agost.
0: Sí, sí, feia molta calor.
2: Cantava una cançó darrere l'altra, una cançó darrere l'altra, vull dir.
0: Ell portava, saps el que m'agradava d'ell? Que portava aquelles maraques?
1: Sí, jo vaig intentar aprendre i no hi ha maneres, eh?
0: Ara ja no hi canten amb les maraques,
1: no, ara... Bueno, perquè no venen cubans, eh?
0: No, no. Quan tot això ve
2: bueno, ara ja no canta de cap manera.
0: Oh, pobre. Sí, oh, més a saber si allà dintre canten com són allà dins.
1: Però està bé allò de les maraques, eh? Es fa...
0: Sí, sí, té el seu aire. M'agradava molt.
2: Home, en aquella pista hi havíem disfrutat molt, eh?
0: Molt. Hi ha begut una graciosa allà a la taula d'en Caufena...
2: Escolta, hasta va venir en Manol Escobar, us en recordeu?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt.
0: I en Josep Guardiola...
2: I la Simonell, la Simonell.
0: La Simonell, l'orquestra Simonell venia quasi sí. Cada setmana, no?
2: Sí, cada diumenge.
0: Sí, sí, sí.
1: I en Basilio, i en Nino Bravo, sí. I etcètera, etcètera, el Duodinàmico.
0: Ah, sí, el Duodinàmico també.
1: Tots, tots, tots.
2: Estem parlant d'una mica antic, eh?
1: No.
0: Nosaltres
1: tres dies, el temps passa de pressa, fa tres dies.
0: N'hi ha que parlen antigament, però nosaltres no.
1: No,
2: no, no. No, tots són d'abans de la guerra.
0: No, bueno,
1: bueno, bueno.
0: No,
1: no.
0: N'hi ha algun que no.
1: No, no, que va, que va. Protesto.
2: No.
0: N'hi havien que eren de després.
2: No, no, jo tampoc, eh.
1: Ai, doncs. Bueno, depèn de quina guerra.
2: Això.
1: Perquè ara contínuament n'hi han.
2: Bueno.
1: Bé, Maria.
2: Bueno, nois, aneu per feina.
0: Anem
2: vinga.
0: Per feina, eh?
2: Vinga.
1: Tenim una altra trucada. Adéu.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: A veure aquesta trucada. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Ai,
3: hola,
1: la Quim.
3: Bona
1: hola. Tarda.
0: Com anem?
3: Bé, bé.
0: Bé. Mira,
3: anar fent. Anar fent cada dia, una mica. Bé, bueno, jo avui la cançó... Baila, Morena, baila.
1: Ah, mira, com l'he endevinat jo.
0: Menys mal que passava... Que... Bueno, l'ha demanat també la Maria Dolors Oliveres,
3: Ah, sí? Doncs sí. Pues mira, li dedico també amb ella.
1: Bé,
4: gràcies.
3: Ai, Maria Dolors, per tu també. Gràcies. Baila, Morena, baila.
1: Ara, aquí.
0: Apa, aquí. Ara fotrem un ball.
4: Fotrem ballar.
3: Ara ballarem tots. Ara
4: ballarem
3: tots.
4: Passos.
1: En Machín o en Monro?
3: Ara hem de ballar jo, eh? Com abans.
1: Sí, oi, tant.
0: Ens hem fet grans i ara veiem... Una cadira i anem corrents cap allà.
3: Sí, sí, sí, la cadira i bueno, bueno.
0: En Matt Monro, ai, en Antonio Machín o en Matt Monro, sí.
3: Ah, pues mira, a mi m'agrada molt en Matt Monro.
0: Ah, vinga, menys mal.
3: Molt, molt, molt.
0: Menys mal que...
3: Imagina't més antic, Malmorro és la nostra edat, sí, que tocaven aquesta cançó, aquí, Malmorro. Malmorro,
1: sí. Sí, que d'en Joan les canta totes, les de Monro.
0: Sí, sí. Alguien sí. Cantó.
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Quima.
3: Bueno, doncs apa, que tingueu bona tarda. Gràcies. Adéu.
0: Igualment. Adéu.
1: Doncs vinga, ja està.
0: Anem per la segona cançó que hem dit, que és L'amor de mi vida, eh? I ja hem fet la dedicatòria, només l'havia demanat.
1: L'amor de mi vida, que és d'en...
0: Ah, per també dic la Maria Cinta, no?
1: Camilo Sesto.
0: I també li hem dit que posaríem per la Maria Cinta. Con el viento a tu favor? Ah, no, no, no, no, és L'amor de mi vida que hem de posar.
1: No, tu li has dit a la Maria Cinta con el viento a tu favor.
0: Sí, li posarem després.
1: Per això no se sentia el telèfon, perquè bufava el vent.
0: No li anava a favor d'ella.
1: Clar.
0: Ara sí, més tard li anirà. L'amor de mi vida.
1: I ara...
0: El Salvador per la Julita.
1: I ara L'amor de mi vida, no?
0: Sí. Que canta el Camilo Sesto.
1: El Camilo Sesto, que és tremendo, això, L'amor de mi vida. Si el tens, molt bé, però si el perds...
0: També, malament, també.
1: Diríem allò de has begut oli.
0: Sí, ha begut oli. Més d'un, ha begut oli. A veure, anem-hi, va.

0: Bé, doncs aquí estem nosaltres amb aquest programa La Tarda és Record. Com que no tenim cap trucada, ja podem anar per una altra de les cançons. Teníem aquí una petició que ens ha fet Soy un truán, soy un señor, i l'ha demanat la Fina Catà i la... i ningú més.
1: I ningú més.
0: La Fina Catà...
1: La també de... la demano jo, aquesta.
0: Ah, vale. Apa. Doncs tu,
1: home, som
0: tu,
1: dos.
0: Tu sempre, sempre ja. Has set un truán i un senyor, tu. No, és que, és que sí. Ja la pots demanar, te la dedico jo.
1: Et ve junts per les notícies.
0: També te la dedico jo. Ah, i la Fina Catà la dedica als de Can Verdum i a nosaltres.
1: Vinga.
0: Endavant.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El Departament de Salut reconeix la qualitat del projecte Espai de Salut que s'impulsa des de Tordera. La selecció d'aquest projecte reconeix la capacitat dels equips d'atenció primària per identificar necessitats emergents i impulsar respostes innovadores en col·laboració amb la comunitat. Escoltem Xènia Martí, referent de benestar emocional aquí a Tordera.
2: És a dir, aportar el granet de sorra en tots aquells projectes que ja estan en marxa i que estan en funcionament, i així també i fer una mica d'anàlisi de necessitats per poder plantejar també propostes de diferents intervencions grupals i comunitàries que es puguin també afegir a tot el que ja té el territori.
1: Continuen les tasques de reparar els desperfectes dels aiguats de principis d'octubre. El consistori avisa que es trigaran setmanes a recuperar la normalitat. En Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
3: És cert que tardarem bastant de dies, setmanes, a recuperar la normalitat, que ara el que s'estava fent a la primera setmana, un cop ha passat això, doncs era una mica avaluar tots els danys. S'ha fet una ronda per tot el municipi, atenent a totes les trucades, per tal de poder doncs, fer un cens de totes les afectacions que hi ha hagut.
1: Dissabte arriba una nova edició de la Fira del Conte, una fira consolidada com a referent comarcal en el foment de la lectura en català. Comptarà amb la participació de 7 biblioteques de la zona i subvencions per als centres educatius. En Pere García, regidor de Cultura.
4: Ja tenim gairebé a punt la Fira del Conte de Tordera, una fira consolidada al nostre municipi, referent també ja a la comarca pel que fa al foment de la lectura i al foment de la lectura especialment en català, que plega múltiples doncs, editorials al voltant de la plaça de l'Església.
1: L'obra Les coses excepcionals arriba divendres a Tordera amb Pau Roca per parlar de salut mental amb humor i tendresa. L'espectacle de Sixto Paz Produccions es podrà veure a les 8 al Teatre Clavé. Ens en parla el director del teatre, Josep Navarro.
5: És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses.
1: I l'Ajuntament posa a exposició pública les llistes del cens electoral per les eleccions del 29 de novembre. Aquestes es podran consultar fins al 19 d'octubre per inclusions, exclusions o modificacions. En esports, Tordera es prepara per acollir la 6a edició del cross dins el circuit maresmenc. Es disputarà el dissabte 17 d'octubre. I anem a conèixer també el temps, la previsió per avui i per als propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Hola, bon dia. El temps de les properes hores sembla que vindrà marcat per la tranquil·litat. Ben bé fins divendres. S'ha de mantenir aquest temps estable i majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns núvols avui, núvols alts, núvols mitjans, tant aquest matí com aquesta tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitació ni avui ni demà, ni tampoc demà passat divendres. Els vents avui fluixos bufaran de mar cap a terra aquest migdia i tarda, la situació marítima tranquil·la i tant demà com demà passat continuaran més o menys la mateixa situació. Les mínimes s'han mantingut sense canvis pel que fa a les temperatures, les màximes, en canvi, doncs, tampoc han de variar i continuaran realment molt suaus per l'època de l'any. Aquest migdia sovintejaran valors de 24 a 25 graus aquí a la comarca. Com dèiem, demà dijous i demà passat divendres esperem molt pocs canvis, però atenció perquè anem cap a un cap de setmana en el qual, com a mínim dissabte, sembla que tindrem pluja i ja veurem què passa de cara a diumenge.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció i fins a la propera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: La tarda és record.
8: Bé, després d'aquest informatiu de les 6 de la tarda, nosaltres continuem amb el programa La tarda és record. I aniríem a posar cançons, si no hi ha cap trucada. Posaríem una altra cançó, que aquesta vegada serà Amor a mar, que ens l'ha demanat en Joan Chapallí, d'en Camilo Sesto, que ens l'ha dedicat per tot els escoltem aquest programa per nosaltres. Doncs molt bé, Camilo Sesto cantarà Amor a mar.
9: Ai, oh. Que bé.
8: Que bé.
9: Ja la tinc.
8: Doncs vinga, endavant.

0: Bé, doncs, si havíem escoltat en Camilo Sesto, ara ho haurem d'escoltar en Julio Iglesias, perquè, com ja sabeu, la gent va triar els dos cantants. Per tant, aquests dos cantants, avui en tindrem una altra cançó que ens han demanat, que és la Mercè, de la Mercè García, que vol dedicar-li principalment a la seva filla, perquè avui és el seu aniversari.
1: Ah, felicitats.
0: Felicitats.
2: Encara estava jo amb el... Amor a mar, i no m'he enterat del que has dit.
0: Ah, però és que la Mercè García, la seva filla, és el seu aniversari avui, i li dedica aquesta cançó d'en Julio Iglesias, de Niña a Mujer.
2: Ah, de Niña a Mujer.
0: I també ens la dedica a tots nosaltres, com sempre, i a tota l'audiència.
2: Sí, sí, de Niña a Mujer.
0: Filla, doncs... Moltes felicitats.
1: I
0: a disfrutar i a gaudir, mentre puguem.
2: Doncs...
0: De Niña a Mujer, canta Julio Iglesias.

0: I continuem amb cançons que ara aquesta vegada que tenim demanada d'en Camilo Sesto. Era la, a veure qui era, qui és la demanada, l'Anna Fernández i la Maria Dolors Oliveres, que està aquí.
1: Què t'he demanat, quina?
0: Tu, Melina.
1: Ai, sí, Melina.
0: D'en Camilo Sesto.
1: Ai, sí.
2: No la conec, aquesta.
0: No? Melina.
2: Sí, vols dir? Sí. És un nom una mica...
1: Bueno, ara l'escoltaràs. Ja
2: veuràs... No n'hi ha gaires, no?
1: No, normalment no.
0: Normalment hi ha la Adelina, eh?
2: Ah, sí, la Adelina, sí.
0: Si Adelina se puede con otro.
1: Exacte, sí. La buscaria por tierra y por mar.
2: Noches para Adelina, sí.
0: Això també.
2: Bé, doncs buscarem la Adelina, no?
0: Sí, l'ha demanat, doncs, com dèiem, l'Anna Fernández.
2: No sé si està gaire amagada, però
0: les
2: bueno.
0: Les seves amigues.
1: Que està per aquí a la vora.
0: I la Maria Dolors Oliveres.
2: Esperem que la Melina es deixi pescar.
1: A tota l'audiència.
0: A tota l'audiència. Doncs bé, la Maria Dolors a tota l'audiència.
2: Ja està?
0: Ja està.
2: La puc posar, senyor?
1: I en Salvador també, i en Joan també, igualment.
2: Doncs vinga. Melina.

0: Bé, però podés no saber una cosa.
1: No.
2: Digues-ho.
1: No, potser sí. Potser
0: no
1: sí.
0: De la Melina, eh?
1: No.
0: No, d'en Sesto.
1: De Milo Sesto.
0: Sesto.
1: Ai, que t'entra una cançó.
0: Doncs en Sesto va cantar en anglès, italià, portuguès, alemany i valencià.
2: Mira que maco.
1: Ah, i català no, ens va deixar de banda.
0: Bueno, és que és el mateix. I va cantar El meu cor és del coi.
1: Sí. Encara que perdi.
0: Som.
1: I serem.
0: I no canteu més.
2: No canteu.
0: És veritat, eh? Vull dir. Les puc buscar, per final estaria bé escoltar-la, no?
1: No canteu més, home. Això és un indirecte que ens has tirat amb el Dolors,
0: no? No, aquí, aquí, jo ho tinc, això, eh?
1: No canteu més.
2: Home, hem de seguir el Som i Serem en catalana, no?
1: Sí, Som i Serem.
0: Però això m'estranya, eh? Hi ha molts cantants que han cantat en molts d'idiomes, eh?
1: Bueno, bueno, que Som i Serem també la podies posar, bé, però a veure, Som i Som Serem, que serem valencians.
0: No, diu Som, Som. Som.
2: Ah,
0: no Som i Serem,
1: ah,
0: no.
1: Vale.
2: Ah, llavors és...
0: Som.
2: Ets tu que ens has donat peu i jo ja m'hi
0: afegiu. No, no, no hi afegiu res més, que només diu Som i prou.
1: Molt bé.
0: Doncs...
1: doncs anem per escoltar Julio Iglesias ara.
0: Sí.
1: Tenim una altra cançó que ens han demanat. La Maria Dolors Oliveres també, la Quima de Canet, i en Salvador Romans.
0: Sí, jo.
1: Baila, morena, baila.
0: Ai, és veritat, eh? I...
1: home, jo ho he apuntat aquí, que tu deies que t'agradava, no?
0: I la Quimeta.
1: I la Quimeta, no, que han trucat avui.
0: Sí, la Quima de Canet.
1: Ah, ja l'he dit, la Quima de Canet ja l'he dit.
0: Ah, ja l'has dit.
1: Oliveres, Quima de Canet i Salvador Romans.
0: Ah,
1: I tots la dediquen per tota l'audiència.
2: Va, som-hi.
0: Ara busquem la morena que baila, doncs.
1: Ah, la morena que balli, busquem-la.
0: Busquem la morena que baila.
1: Un rima, si, que hi hagi rima, que m'agrada
0: molt. Si la tenim
1: molt,
0: per aquí.
1: Baila morena, baila, que tu te mueves como ninguna.
0: Baila morena, baila.
1: Moviendo las caderas.
2: Sí.
1: Moviendo la cintura.
0: Carai, que bé. Oh. No cal que la posi, no.
1: No la posis, ja.
2: Sí, home, hi falta la música.
0: En Sesto diu, no canteu més.

0: Oh, que bé, que canta i que maca, que feia ballar, aquesta cançó, feia ballar.
1: Aquest tema està en el CD bé, de La Carretera.
0: Sí, doncs mira, La Carretera també la tenim per posar, que ens l'ha demanat en Xapallí, però sí, ara és... posarem en Camilo Sesto. I aquesta la dedicarem... Bueno,
1: sí, però la posarem després de publicitat, eh? Ara, sí, si vols, que bueno, fem una trucada.
0: Parlem de restaurant.
1: Una trucada. Hola.
0: Hola.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues en tot el nus de la Trinitat per unes retencions que arriben tant per la C33 com per la C58 o també per la B20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B20, en sentit sud, fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
7: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
8: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta al Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
9: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
4: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% al pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reformar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.

0: de l'Eurocambra.
1: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
0: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al Delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
2: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al Delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
3: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
2: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
4: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
2: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
0: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5% sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre, i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir

0: als sanitaris.
1: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
0: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
2: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: Deu minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
3: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop. Fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després ens penso que sí que hem estat sòlids i fent... el bàsquet que calia fer en aquell moment, com dic, ja a vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg, ara bé reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos, entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.

0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
2: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
1: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
3: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
4: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
4: Tota la informació a firamediterrania.cat.
5: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas en absoluto tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
9: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
10: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
9: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
11: fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
12: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
1: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
13: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
13: No, sí que és veritat que de tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
1: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
13: En un primer moment sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
1: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
13: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les lleis més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys, sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
13: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'Adif que segueixi incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vic Vary, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanc i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: Las noticias. notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dijous 15 d'octubre del 2026. Nova acció del govern municipal per impulsar el comerç local. L'Ajuntament hi destina 7.000 euros, els quals es repartiran en vals de compra en un sorteig que es farà durant la segona setmana de novembre. Si ahir us parlàvem dels plans de perllongació de l'autopista C32 i la línia d'autobusos entre Blanes i Lloret, avui parlarem de trens amb una nova proposta alternativa al traçat actual, el front marítim del Maresme. I si ahir parlàvem d'exhibició del Barça a la Champions, ahir també el Madrid va acabar fent de les seves i va remuntar un 3-1 a 10 minuts del final. Us parlem, Núria Pujol i Albert Sabater. Bon dia, Núria.
1: Hola, bon dia, Albert. Aquest dijous ens llevem amb una temperatura de 14 graus, però amb molta humitat. Avui es celebra el Dia Mundial de les Dones Rurals i del Rentat de Mans, i es celebra Santa Teresa de Jesús. Signes amb un dia favorable, que són Balança, Aquari i Bessons. Signes amb un dia més complicat, el Càncer i el Capricorn.
0: Avui suposo que és la Santa Teresa Bona, aquesta, o no, Núria?
1: És Santa Teresa de Jesús, avui, no?
0: Però vull dir que és la que celebra normalment la majoria de Tereses, o no ho tenim controlat, això?
1: L'altra que vàrem celebrar era Teresita.
0: Doncs vinga, felicitats a totes les Tereses. Les 8 i 1 minuts avui l'Ajuntament de Tordera us expliquem que en col·laboració amb els comerciants de Tordera posen en marxa una nova iniciativa per dinamitzar el comerç local. Es tracta de la campanya La Compra que Compta, que se suma al projecte anual de promoció comercial i que compta amb la participació de 30 establiments adherits.
1: En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis, repartits en 55 vals de compra que podran bescanviar els comerços participants. Aniol Canals és el regidor de Comerç.
2: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
0: Avui també destaquem que el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern que estaven encausats per les despeses del referèndum del 2017. Els afectats pel procediment ja no hauran de pagar els 5,3 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat 4,1 milions a través de fiances.
1: La decisió arriba després d'aquest juliol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalès l'aplicació de la llei d'amnistia en dues sentències on dictava que la norma era conforme al dret de la Unió Europea. L'exconseller Francesc Homs, encausat i advocat d'altres afectats, ha explicat que ara respiren més tranquils i que s'ha tret un pes de sobre.
3: Aquests últims dies sí que teníem aquesta confiança, certament, però sí, respirem més tranquil. El pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha estat una empenta clara i definitiva. La consejera de Cuentas, que havia estat designada pel Partit Popular, ha fet tot el que ha tingut al seu abast per boicotejar l'aplicació d'una llei.
0: I traslladar la línia R1 del Maresme fora del front marítim per reduir-ne la vulnerabilitat i recuperar espai per la defensa natural del litoral. Aquesta és la proposta que ha reiterat aquesta setmana Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya.
1: Ho ha fet coincidint amb la publicació aquest dijous d'un comunicat en què reclama al govern decisions sobre els usos del territori per reduir els danys de les inundacions. Vilaplana valora així la situació de la nostra comarca.
4: El Maresme és especialment greu i, jo diria, sensible en aquesta problemàtica per la densitat de població i urbanisme que hi ha, que tenim una costa rigiditzada amb una barrera estructural d'una doble infraestructura, que és la Nacional 2, però que sobretot és la línia R1 de Rodalies.
5: La informació que t'interessa minut a minut, a primera hora.
0: Les 8 i 4 minuts, aquests eren els 3 assumptes més destacats d'avui. Evidentment, però, cada dia i recentment, amb el canvi d'estació, estem més pendents que mai de la previsió del temps, la qual, en principi, per avui no augura grans canvis. Tindrem un dia molt semblant al d'ahir, sí que, però, es van confirmant els canvis previstos de cara al cap de setmana, els quals podrien portar pluges i llevantades. Anem a repassar, però, més titulars d'avui, un dijous on també parlarem de l'enllumenat de Mas Mora, que avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar-ne el servei.
1: I la Biblioteca de Tordera acull aquesta tarda una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina.
0: I es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida serà el 13 i 14 de novembre. Com us dèiem, avui temps tranquil, amb intervals de núvols baixos, que estones mig taparan el cel. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 1 a 3 de component est i nord-est. Mar en estat de maró, amb mar de fons. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 12 als 16 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 20 i els 23 graus. Vuit i sis minuts. Seguim ampliant la informació local. L'Ajuntament informa que les obres del llumenat de Mas Mora avancen per sectors i que Endesa té previstes intervencions importants a l'urbanització en un termini aproximat de 15 dies, incloent-hi el soterrament de la línia de mitja tensió i el canvi d'ubicació del centre transformador.
1: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explica que els nous fanals LEDs obliguen a estendre la mateixa llum per fases per evitar tonalitats diferents.
6: Molts que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
0: Nova proposta avui a la biblioteca serà escenari a partir de 6:45 de la tarda de la xerrada Literatura des del món rural, a càrrec de Margarida Codina.
1: L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia de la Dona Pagesa i vol posar en relleu la literatura que s'escriu i es viu des de l'àmbit rural.
0: Evidentment, cal recordar una entrada gratuïta, no cal inscripció, tan sols d'això anar a la biblioteca. I torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centraran les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris, també a Tordera.
1: L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments de Barcelona.
7: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
8: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: Vuit i vuit minuts, anem a repassar l'estat del trànsit a Tordera i Rodalies. Dada important, si heu de sortir de casa, comencem parlant de trens. Continua una incidència a la RG1 en què la circulació ferroviària entre Maçanet, Massanes i Portbou, el tram concretament entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet, Massanes, és a dir, el que afecta el nostre poble, es realitza mitjançant els serveis de la línia R1, és a dir, els serveis de la línia RG1 es comparteixen amb la línia R1, el que comporta endarreriments en els horaris previstos. Pel que fa al trànsit rodat, anem a repassar les incidències més destacades a les comarques del Maresme i la Selva. Ara mateix, a aquesta hora del dia, no hi ha cap incidència ni al Maresme ni a la Selva. Sí que podríem parlar del repàs d'obres que hi ha ara mateix operatives. En tindríem a la P7 a l'alçada de Fogars de la Selva. També tindríem a la Nacional 2 a l'alçada de Sant Pol de Mar amb calçada restringida en els dos sentits de la marxa. També a Caldes de Malavella, la GI-673, amb obres en general. També a Sils, a l'A2. A la Nacional 2, a Maçanet de la Selva, al quilòmetre 689. I també a la GI-555, a Sils, calçada restringida, però en aquest cas estem parlant que només es restringeix durant l'horari nocturn. Incidències, com dèiem, menors ara mateix a la xarxa viària del nostre entorn que no afecten a la línia d'autobusos de Segalers, que és la que presta el servei al nostre poble.

0: En plana general, avui també us expliquem que la inflació torna a ser un dels principals maldecaps d'estats, famílies i empreses, tal com confirma la dada definitiva de setembre. L'IPC a Catalunya és ara del 4,5% i en el cas d'Espanya arriba al 4,9%.
1: Són números alts, condicionats sobretot per l'increment del cost de l'energia, tant dels carburants com de la factura elèctrica i el gas.
0: Són notícies que ja notem tots plegats a la butxaca, però que en aquest cas es reflexen amb aquestes xifres de l'IPC. Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, si les eleccions espanyoles es fessin ara mateix i no el 29 de novembre, a Catalunya guanyaria el PSC amb 18-19 escons, que mantindria resultats. Esquerra milloraria i passaria dels 7 als 10-11, mentre que els comuns caurien dels 7 als 2-3. Pel que fa a Junts, baixaria una mica dels 7 actuals als 4-5. El PP mantindria resultats entre 6 i 7 escons i Vox pujaria dels 2 als 5-6 escons.
1: Per el que fa al lideratge de Gabriel Rufián, és el polític espanyol amb més grau d'aprovació a Catalunya, del 68%. El segon més popular és el també republicà Oriol Junqueras, per davant del president Salvador Illa i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
0: Els pagesos van tornar a omplir ahir els carrers de Barcelona amb una nova tracturada, 2 anys després, per denunciar l'augment del preu dels productes bàsics. Agricultors i ramaders reclamen solucions a la pujada del preu dels carburants i també ajudes per combatre la fauna cinegètica i la falta d'aigua.
1: La Generalitat s'ha obert a negociar. Escoltem Carme Rossat i Raquel Serrat, coordinadores de Unió de Pagesos, i el conseller de l'Agricultura, Òscar Ordeny.
2: No és que ja no tinguem beneficis, ara ja estem discutint com seran les pèrdues. I després la punyetera burocràcia, burocràcia absurda, inútil, que no serveix per res.
3: Mira, Pagesos, té 50 anys d'història i ja les primeres reivindicacions eren aquestes, és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
4: Els propers dies farem ajuts a fons perdut, sí. Quin serà aquest import, quins cultius, quines zones? Això és el que tècnicament s'està treballant i espero que els propers dies puguem tenir una concreció.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Anem a repassar també quines seran les notícies d'avui. Ens ho explica la nostra companya Mercè Roura. Mercè, bon dia.
5: Bon dia. Avui fa 76 anys que l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, va ser afusellat per un escamot franquista al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. Hi haurà actes diversos durant el dia, ofrenes florals i marxes amb torxes per commemorar aquesta efemèride, perquè no quedi en l'oblit. Avui que els líders de la Unió Europea es reuniran, també demà divendres, en una cimera del Consell Europeu per definir com serà el pròxim pressupost de la Unió Europea des del 2028 al 2030.

0: persones, perquè es lliurarà el 75è Premi Planeta i el finalista. El guardó guanyador està dotat amb 1 milió d'euros i el finalista amb 200.000. S'han presentat 1.424 novel·les, és la edició número 75. Hi ha molta expectació perquè aquest és un premi d'aquells ben dotats que, si et toca, doncs, et canvia la vida, no solament per la repercussió que tens amb el teu llibre, sinó també perquè t'emportes uns bons calerons.
1: Gràcies, Mercè. Evidentment, estem parlant del premi segurament més ben pagat en literatura, com a mínim, a l'estat espanyol, i que també serveix moltes vegades de referent a l'hora de comprar un llibre. Quan veus que ha estat guanyador del Premi Planeta, dius, doncs segurament estem davant d'un bon llibre. Un minut i serà 9:15 del matí. Anem a parlar d'esports. El proper 30 d'octubre, el Club de Futbol Tordera transformarà la piscina municipal en l'asil del doctor Kramer per una nova i terrorífica edició del seu Túnel del Terror. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacular arribada dels personatges i les portes del recinte s'obriran a 6:45.
2: A més d'un recorregut immersiu, hi haurà servei de bar i l'organització promet moltes novetats. Per descobrir-les la setmana que ve, el Xou dels Esports emetrà una entrevista exclusiva amb els responsables del túnel, on es desvetllaran en primícia tots els detalls i sorpreses d'aquesta jornada.
1: Jo he entrat diverses vegades en aquest túnel del terror i us asseguro que fa por, eh? Que
2: sí.
1: Està molt ben fet, a més, vull dir que està molt treballat i que, a més, ja tenen experiència i les persones del club que ho fan, doncs, ja són bastant... estan posats molt en aquest món i realment aconsegueixen això, espantar, que és el que...
2: No n'hi aniré pas jo.
1: Seguim parlant d'esports. El Real Madrid ha protagonitzat una remuntada èpica a Roma, a la Champions League, capgirant un 3-1 advers en els últims 8 minuts per acabar guanyant 3-4. Després d'un partit molt fluix, l'equip de Mourinho s'ha vist superat per la intensitat italiana i el doblet de Malen, amb Mbappé fent l'1-1 provisional, els canvis del tècnic han estat decisius.
2: En veure el desastre, ha substituït un desaparegut Vinícius per donar entrada a jugadors com Hendrik, Guler o Spi, fent honor en el seu idil·li amb aquesta competició. El Real Madrid ha tret el seu esperit de les grans nits europees i ha sentenciat la victòria al tram final gràcies a 3 gols de pilota parada. Obra d'Spi als 82 minuts, Endri als 85 i Rudiger al minut 90. Fede Valverde, capità del Real Madrid, es va mostrar satisfet de la reacció de l'equip.
3: Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio. Encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante. Así que feliz.
1: Tots plegats hem après una miqueta i allò de no anar a dormir fins que realment haguéssim arribat al minut 90 i, efectivament, en 10 minuts el Madrid va capgirar un resultat que en aquell moment li era del tot advers.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: A primera hora.
1: Tres minuts que passen ja d'un 9:15 del matí, arriba el personatge misteriós que hem de descobrir avui. L'escoltem sense més preàmbuls.

0: es sortegen 5 talonaris.
1: Personatge bastant habitual, fàcil avui, anem a tornar-lo a escoltar.
0: Es sortegen 5 talonaris.
1: Veu d'home.
0: Es sortegen 5 talonaris.
1: I que habitualment... Sí, eh, Núria? Jo crec que és
2: fàcil. Si han estat atents, ho descobriran avui, eh?
1: 611-481-381, 611-481-381. També podeu trucar al 93-764-0102 i dir-nos el nom, cognom o càrrec, fins i tot, del personatge misteriós d'avui dijous 15 d'octubre. L'escoltem per última vegada.
0: Es sortegen 5 talonaris.
1: A qui no descobrirem els dijous és en Carles Andreu, el nostre enviat especial a Madrid, que cada dijous ens envia la seva píndola d'opinió. La d'avui es titula Esforç, treball i sacrifici.
3: Bon dia, Tordera. La senyora Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular al Congrés de Diputats, ha escrit a les xarxes socials que no saben el que és treballar, esforçar-se i sacrificar-se. És que són socialistes. Aquesta senyora té 41 anys, ve d'una família benestant i només va treballar en pràctiques a un despatx d'advocats i després com a comercial de vendes. Porta 15 anys dedicada professionalment a la política, encadenant càrrecs en el Partit Popular. Caldria que no tingués tanta barra, i sí, una mica més d'humilitat, abans de donar lliçons de treball, esforç i sacrifici als demés. Sobretot els que, venint de molt més baix que ella, s'han esforçat de debò, de vegades compatibilitzant estudis i treballs, entre ells també molts socialistes. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
1: Gràcies, Carles. Segurament aquests dies ja, amb les dates de les eleccions posades al calendari, tots aquests rifirrafes s'aniran reproduint i estarem pendents nosaltres també. 8 i 20 minuts, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Arriba ara el moment de parlar de què era notícia en un dia com el d'avui. Vinga, fins a quin any retrocedim avui, Núria?
2: Què dius?
1: A quin any ens retrocedim avui?
2: Bé, fins al 2007, eh?
1: Caram, anem força lluny. Què va passar en un dia com el d'avui?
2: Sí, l'Ajuntament i la Creu Roja varen crear el projecte Salut Jove per a nois i noies de 12 a 18 anys al local del carrer Canigó. Oferia tallers de cuina sana, esports cada divendres i festes de nit. Els joves podien parlar amb educadors de confiança sobre salut, emocions i quelcom que els preocupi. Totes les activitats varen ser de franc i l'inici ja va comptar amb 20 joves.
1: Doncs molt bé, la Creu Roja, que estava, de fet, continua estant al carrer Canigó, sí que ja no amb tanta activitat com en aquell moment.
4: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
1: Vuit minuts i seran 8:45 del matí. Anem a repassar quina és l'oferta d'aquesta casa durant el dia d'avui i quins programes tenim al llarg d'aquesta jornada.
2: Doncs a les 9 tenim l'entrevista de l'informatiu. A les 10 l'informatiu de Ràdio Tordera amb en Lluís Sabater, on parlarem del gran recapte d'aliments, la situació de Mas Mora amb la llum i la xerrada pagesa d'avui a la tarda a la biblioteca. A 11:15, l'efemèrides, i a partir de les 11 i fins a 1:00 del migdia, el magazín matinal, l'Ara i Aquí, amb la tertúlia, la selecció que hi ha molta teca, i caminem per Tordera. A la tarda, a partir de les 3, hi haurà l'Hora Maresme, i a les 4, la Rambla 54. A les 6, el programa La Tarda és Cultura. A les 8 de la nit, el xou dels esports amb Jordi Duran i la tertúlia amb en Joan Martín, en Tomàs Vega i en Plàcides. I a les 10 de la nit, el programa Música per tu, que destaca que escoltarem la cançó italiana Teresa, tenint en compte que és avui el seu sant.
1: Doncs vinga, cançó a la carta, aquesta Teresa, que precisament ens portarà la Teresa Joan, que és la que fa aquest programa. Vull dir que si ella diu que és a Santa Teresa avui, o que celebra Santa Teresa, li farem cas. Ja veu que una àmplia oferta, la més immediata, la que tindreu, com dèiem, a l'informatiu de les 10 del matí, i també amb les tertúlies de l'Ara i Aquí, avui, tertúlia rosa, la de fogons i davantals, que té molt d'èxit, o molt de seguiment, per gent que a mi a vegades em sorprèn, que em diuen, mira, jo aquesta l'escolto, i dius, caram.
2: I tant, sí, tant que sí.
1: Doncs les 8 i 23 minuts anem a felicitar el personal. Vinga, qui fa anys avui?
2: Bé, avui Malena Alterio fa 52 anys, l'actriu hispano-argentina molt estimada per el seu paper de Belén Aquí no hay quien viva i la guanyadora del Premi Goya a la millor actriu protagonista de la pel·lícula Que nadie duerma.
1: Doncs sí, ben coneguda aquesta actriu. I algú més?
2: El músic productor musical de jockey espanyol d'origen haitià, Carlos Jean, figura clau del pop de la música electrònica estatal dels anys 2000, productor de BB, Homes G, o Hombres G, i Fangoria, fa 53 anys.
1: Molt bé, quina cançó famosa fa anys avui, 15 d'octubre.
2: El 15 d'octubre de 1974 es va gravar no una, sinó la majoria de cançons de l'últim disc de Michael Jackson, però de la seva versió adolescent, l'àlbum Forever Michael.
1: I què en podem dir d'aquest disc?
2: Va ser el quart disc en solitari de Michael Jackson i l'últim que va treure amb la discogràfica Motown abans de fitxar per Epic Records.
1: L'estem escoltant de fons la cançó Take Me Back, i què ens pots dir de la cançó en si?
2: Michael la va gravar quan tenia només 16 anys i reflecteix el moment exacte en què la seva veu de nen prodigi s'estava transformant en una veu adulta. S'hi sent una maduresa vocal i un dramatisme molt més profund que a l'època dels Jackson 5. D'altra banda, la cançó parla de donar per fer l'amor de la parella, però després admet que s'equivoca i li demana perdó perquè torni amb ell. D'aquí aquest títol.
1: El Take Me Back. Doncs vinga, l'escoltem.

0: Doncs anem arribant al punt de 2:15 del matí. Hem escoltat en Michael Jackson amb aquesta cançó del Take Me Back i arriba el moment de resoldre l'incògnita que us havíem plantejat del personatge misteriós. Anem a escoltar-lo per darrera vegada, a veure si us inspireu.
1: Es sortegen 5 talonars.
0: És una veu que, com dèiem, participa habitualment dels informatius, diguéssim, d'una manera indirecta, recollint les seves declaracions.
1: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris.
0: Ja sabeu que podeu enviar els missatges al 611-481-381, també trucar al 93-764-0102, ja els darrers instants per resoldre aquest personatge misteriós d'avui dijous 15 d'octubre del 2026.
1: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de...
0: La Núria deia que era fàcil, i la veritat és que sí que ho és. Donem la solució al personatge d'avui, és el regidor de comerç, Aniol Canals, que ens donava aquestes indicacions sobre aquest sorteig i d'aquesta campanya que fa l'Ajuntament de Tordera, en què, doncs, això, vas a la botiga, compres, te fan omplir una butlleta, i a la segona setmana de novembre es farà el sorteig d'aquests vals en compra. En total hi ha 7.000 euros repartits per poder tornar a comprar al municipi de Tordera. Fem una pausa de publicitat i tornem precisament per actualitzar-nos ja en el punt de 8:45 del matí.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
4: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
0: Són 8:45 del matí.

0: Ens actualitzem informativament parlant. En aquest dijous 15 d'octubre del 2026, l'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb els comerciants del municipi, posa en marxa una nova iniciativa per dinamitzar el comerç local. Es tracta de la campanya La Compra que Compta, que se suma al projecte anual de promoció comercial i que compta amb la participació de 30 establiments adherits. Escoltàvem precisament a l'Aniol Canals, que era el nostre personatge misteriós del dia, parlant-nos d'això.
1: En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis, repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Aniol Canals, doncs, és el regidor de comerç i que, déu-n'hi-do, 7.000 euros és molt. Compreu a les botigues de Tordera, que igual...
0: Home, tindrà, jo, que és el que anava a dir, sí, tindran oportunitat de com a mínim guanyar un d'aquests vals que ara ens explica el regidor.
2: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
0: Doncs ja ho sentíem, talonaris de 300, 200 i també sí, 50, que sí, ja, sí, ja dona per fer una bona compra, eh?
1: I tant, i tant.
0: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern que estaven encausats per les despeses del referèndum del 2017. Els afectats pel procediment ja no hauran de pagar els 5,3 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat 4 milions a través de fiances.
1: La decisió arriba després que aquest juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei d'amnistia, les dues sentències on dictava que la norma era conforme al dret de la Unió Europea. L'exconseller francès Homs, encausat i advocat d'altres afectats, ha explicat que ara respiren més tranquils i que s'ha tret un pes de sobre.
3: Aquests últims dies sí que teníem aquesta confiança, certament, però sí, respirem més tranquil. El pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha estat una empenta clara i definitiva. La consejera de Cuentas, que havia estat designada pel Partit Popular, ha fet tot el que ha tingut al seu abast per boicotejar l'aplicació d'una llei.
0: I si ahir us parlàvem de la perllongació de l'autopista de la C-32 i la línia d'autobusos entre Blanes i Lloret, parlem d'un altre projecte també històric, o un altre drama, podríem també històric. Traslladar la línia de ferrocarrils R1 del Maresme fora del front marítim per reduir-ne la vulnerabilitat i recuperar espai per la defensa natural del litoral. Aquesta és la proposta que ha reiterat aquesta setmana Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya.
1: Ho ha fet coincidint amb la publicació aquest divendres, o aquest dijous, volíem dir, d'un comunicat en què reclama al govern decisions sobre els usos del territori per reduir els danys de les inundacions. Vilaplana valora així la situació de la nostra comarca.
4: El Maresme és especialment greu i, jo diria, sensible en aquesta problemàtica per la densitat de població i urbanisme que hi ha, que tenim una costa rigiditzada amb una barrera estructural d'una doble infraestructura que és la Nacional 2, però que sobretot és la línia R1 de Rodalies.
5: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Vuit i 34 minuts. Pendents, com sempre, del temps, anem a ampliar aquesta previsió meteorològica directament amb el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Joaquim Serra. Joaquim, bon dia.
6: A primera hora.
7: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella, Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les núvolades guanyant protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
0: Doncs anem afinant aquesta previsió meteorològica. Estem pendents, com dèiem, de la Fira del Conte, també d'aquesta sardana més gran de Tordera que s'ha de fer dissabte. Ahir en Joaquim Serra no ens ho especificava massa. Avui sí que ens diu que, en principi, seria a partir del migdia, que afectaria més el Maresme Sud que no tant el Maresme Nord. Veurem si tot plegat permet que, finalment, puguem celebrar tot plegat amb una miqueta de tranquil·litat. Veurem. Repassem informacions destacades d'avui al nostre poble. Com dèiem, Tordera impulsa el comerç local amb una nova campanya d'avals de compra. En aquesta ocasió, el consistori destina un total de 7.000 euros en premis repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Avui, però, també destaquem que l'Ajuntament informa que les obres d'enllumenat de Mas Mora avancen per sectors i que Endesa té previstes intervencions importants a l'urbanització en un termini aproximat de 15 dies, incloent-hi el soterrament de la línia de mitja tensió i el canvi d'ubicació del centre transformador.
1: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explica que els nous fanals LED obliguen a estendre la màxima llum per fases per evitar tonalitats diferents.
8: Els que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització amb diferents colors, amb diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
0: Proposta per avui. La Biblioteca de Tordera serà l'escenari a 6:45 de la tarda de la xerrada Literatura des del món rural, a càrrec de Margarida Codina.
1: L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia de la Dona Pagesa i vol posar en relleu la literatura que s'escriu i es viu des de l'àmbit rural.
0: I torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i es centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris arreu de Catalunya i, evidentment, també a Tordera.
1: L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Faljó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona.
9: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
0: Doncs ja ho sabeu, si aneu a supermercats, habitualment ja hi ha a punt els voluntaris del Banc d'Aliments per poder fer aquest donatiu i ajudar, com dèiem, aquesta nova pobresa que, evidentment, també és molt present a la nostra societat. De moment, però, el que necessiten són voluntaris. Per tant, si esteu interessats en col·laborar, en ajudar en aquesta iniciativa, poseu-vos en contacte amb el Banc d'Aliments. 8:38. En parlàvem ara amb la previsió meteorològica i és que hi ha més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa que es farà dissabte. L'entitat vol aconseguir un rècord històric local dissabte a la tarda. El president de la nostra dansa, Marià Vilageliu, explica avui a l'entrevista de les entitats La Teranyina, que podreu escoltar a l'informatiu de les 10, aproximadament a 2:15, que a pocs dies de l'esdeveniment les inscripcions s'han acostat a les previsions inicials que havien previst.
10: Com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Conte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la Fira, i molta gent de la Fira també serà per l'event.
0: Doncs una rotllana que ja n'hem parlat, però que en principi ocuparà el pont de ferro, també ocuparà el pont, diguéssim, de la carretera i que unirà el camp de futbol amb la part de darrere de l'església, una rotllana que si s'acaba doncs podent fer amb tots els membres i també amb el temps, doncs serà ben maco, això, eh?
1: És molt maco, sí, tant.
0: És una bona iniciativa també dintre de la multitud d'actes que està fent la nostra dansa en aquest 50 aniversari. Les 8 i 40 minuts, seguim endavant, anem a repassar el trànsit. Actualitzem la situació del trànsit. Primer de tot ens fixem amb els trens. En principi no hi ha cap canvi, més enllà de que la línia RG1 ara mateix utilitza els mateixos serveis que la línia R1, sobretot en el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes, que és, evidentment, el que inclou la nostra estació. Això fa que compartir serveis entre les dues línies, la RG1 i l'R1, comporti alguns endarreriments en el servei habitual. Pel que fa a l'estat de les carreteres, ara mateix hi ha circulació amb retencions a la Nacional 2 a l'alçada de Maçanet de la Selva a Tordera en direcció Girona, en 3 quilòmetres, entre els quilòmetres 687 i 684, circulació amb retencions. Fem un repàs també de les obres més destacades que hi ha actives. A l'AP7, a l'alçada de Fogars de la Selva, hi ha calçada restringida. També a la Nacional 2, al quilòmetre 687, hi ha aquesta circulació amb retencions, també motivada en part per les obres. A Sant Pol de Mar, a la Nacional 2, calçada restringida, també en els dos sentits de la marxa. I també tindríem aquestes obres a l'A2, a l'alçada de Sils, i també, com dèiem, a Maçanet de la Selva, en aquesta Nacional 2, que provoca hores d'ara circulació amb retencions. En principi, ara mateix, no hi ha incidència destacada per part de Segalers que afecti de manera important els horaris previstos de les línies d'autobusos que hi ha en el nostre poble operades per aquesta empresa. 8 i 42 minuts, anem a parlar d'esports. Bé, parlem d'esports, però podríem parlar més de vida social esportiva, i és que el proper 30 d'octubre el Club de Futbol Tordera transformarà la piscina municipal en l'asil del doctor Kramer per una nova i terrorífica edició del seu Túnel del Terror. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacular arribada dels personatges i les portes del recinte s'obriran a 6:45.
1: A més d'un recorregut immersiu, hi haurà servei de bar i l'organització promet moltes novetats. Per descobrir-les, la setmana que ve el Xou dels Esports emetrà una entrevista exclusiva amb els responsables del túnel, on es desvetllaran en primícia tots els detalls i sorpreses d'aquesta jornada.
0: Una gairebé tradicional entrevista que fan cada any els nostres companys i que algun any fins i tot recordo haver vist en Plàcides i en Tomàs passejar-se per dintre del túnel del terror.
1: Sí?
0: Amb els monstres que el perseguien i que no els hi deixaven fer massa bé la tertúlia habitual. Veurem què hauran preparat els nostres companys d'esports per parlar d'aquest esdeveniment que evidentment dona, mai millor dit, molt de joc. 2 minuts i seran 8:45. Seguim parlant d'esports. El Real Madrid ha protagonitzat una remuntada èpica a Roma a la Champions League, capgirant un 3-1 advers en els últims 8 minuts per acabar guanyant 3-4. Després d'un partit molt fluix on l'equip de Mourinho s'ha vist superat per la intensitat italiana i el doblet de Malen, amb Mbappé fent l'1-1 provisional. Els canvis del tècnic han estat decisius.
1: En breu, el desastre ha substituït un desaparegut Vinícius per donar entrada a jugadors com Endrick, Guler o Spi, fent honor en el seu idili amb aquesta competició. El Real Madrid ha tret el seu esperit per a les grans nits europees i ha sentenciat la victòria al tram final gràcies a 3 gols a pilota parada. Obra d'Espí al minut 82 i Endrick al 85 i Rüdiger al minut 90. Feder Valverde, capità del Real Madrid, es va mostrar satisfet de la reacció de l'equip.
11: Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio, encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante, Así que feliz.
0: Doncs feliç Valverde i segurament feliç tota l'afició madridista també del nostre poble que, doncs, patint fins l'últim moment, van acabar doncs, solucionant un partit que pintava realment molt malament. Arribem a 8:45 del matí, fem una pausa per la publicitat i tornem amb l'agenda.
12: Ràdio Tordera. Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
13: Instalzar, més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
14: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
13: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
14: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
13: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
12: Ràdio Tordera.
6: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Després del bloc de notícies, obrim l'agenda del calendari al Santoral. Avui us explicàvem ja en la part de notícies que avui a partir de 6:45 de la tarda a la biblioteca hi ha aquesta xerrada sobre la literatura en el món rural, però hi ha moltes altres coses. Què ens hem d'apuntar per aquesta setmana, Núria?
1: Doncs que divendres a 6:45 hi haurà un conte teatralitzat a la biblioteca a càrrec d'Ànima Teatrum per a infants a partir de 3 anys i una segona més tard a les 8 del vespre al Teatre Clavé hi haurà l'obra Les coses excepcionals de la companyia Sixto Paz.
0: I bé, i de cara ja al cap de setmana...
1: Dissabte se celebrarà durant tot el dia la 14a Fira del Comte amb més de 40 parades i més de 6... A més, a les 6 de la tarda, l'Associació de Sardanistes de la Nostra Dansa celebra el seu 50 anys i vol batre rècord Guinness de la sardana més gran de la història de Tordera, com a mínim.
0: Doncs sí, ja ho explicàvem, que la més gran de la història la van fer a Banyoles, envoltant el llac de Banyoles. Aquí, en el nostre cas, el que volem fer doncs, és això, unir les dues ribes del riu. I on es col·locarà doncs, tota aquesta gent?
1: Bé, la idea és enllaçar el pont de ferro tota la volta de l'església i l'Ajuntament, plaça de la Concòrdia, i tancant pel pont de la Nacional. Una sardana immensa, en la qual es necessiten més de 1.000 persones i per fer una estimació s'ha obert un formulari on la gent s'hi pot apuntar.
0: Doncs avui a l'entrevista de la Trinya podrem escoltar més detalls d'aquesta sardana i també d'aquesta celebració que farà el president de la nostra dansa, Maria Vilageliu, parlant-nos doncs, d'això. Ens explicava, ho hem escoltat un extracte que ens deia que estaven ja sobre els 620 de preapuntats, però que compten que molta gent al llarg de la fira doncs, també s'hi apuntin. Vinga, anem a repassar el Santoral.
1: Sí, doncs avui és Santa Teresa de Jesús o d'Àvila.
0: I què en sabem d'ella?
1: Va ser proclamada la primera dona doctora de la Iglesia l'any 1970 per Pau VI.
0: I per quin motiu?
1: A diferència dels doctors tradicionals formats a grans universitats com Sant Tomàs d'Aquino o Sant Agustí, Pau VI va destacar que la doctrina de Teresa naixia de la seva mística i pregària directa, una saviesa divina, vàlida per a qualsevol cristià corrent. A més, va escriure clàssics de la literatura universal com El llibre de la vida, Camí de perfecció i El castell interior. I per aquest motiu, el papa Pau VI va donar-li el títol, tot i que ser una dona i endur-se crítiques dins i fora de l'Església.
0: És un fet habitual ja només pel fet de ser dona. Doncs mira, avui que hi ha el Premi Planeta, és interessant conèixer també aquesta vida de Santa Teresa, que també doncs, té aquesta faceta, si més no sembla, d'escriptora. Doncs ens n'anem a les 8:49 minuts a recomanacions radiofòniques.
1: Bé, doncs...
0: Vinga, quin programa recomanem avui?
1: Bé, l'Ara i aquí, I si no vau poder escoltar l'últim programa, feu-ho, perquè van convidar el psicòleg clínic i esportiu Sergi Torondel, que va donar intents per gestionar la frustració. De fet, Torondel va explicar com els pares poden ajudar els fills.
15: Quan un pare o una mare posa una expectativa sobre el nen o la nena, sobre l'esportista, en el fons no està centrant la seva atenció en el seu fill o en la seva filla. Està posant l'atenció o posant una expectativa sobre algú que no està succeint ara. Per tant, és com no veure realment el teu fill o la teva filla en la seva realitat, en la seva globalitat. I li posa una pressió afegida, moltes vegades impossible d'assolir. Perquè, sobretot, perquè estàs comparant amb algú o amb una versió d'ell mateix que ara, potser ara mateix no pot assolir.
0: Doncs una xerrada molt interessant, l'entrevista que ahir li va fer Antoni en Sergi Torondel, parlant d'un tema molt actualitat i que es veuen moltes coses que a vegades segurament no s'haurien de veure en l'esport, sobretot amb pares i fills, o mares i fills, famílies i fills, que és doncs un tema força delicat i que val prestar-hi atenció, perquè moltes vegades es desvirtua, com explicava aquí en Sergi Torondel, el que ve a ser gaudir de l'esport. 8:51, anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui. És el moment de les efemèrides locals. Fins a quin any retrocedim avui, Núria?
1: Fins al 2017.
0: Abans, em sembla que és el 2007 avui.
1: Ai, 2007, volíem dir, eh?
0: Vinga, doncs què va passar un dia com el d'avui?
1: L'Ajuntament i la Creu Roja varen crear el projecte Salut Jove per a nois i noies de 12 a 18 anys. El local del carrer Canigó oferia tallers de cuina sana, esports cada divendres i festes de nit. Els joves podien parlar amb educadors de confiança sobre salut, emocions i quelcom que els preocupés. Totes les activitats varen ser de franc i l'inici ja va comptar amb 20 joves.
0: Doncs molt bé, una història que us explicàvem de fa uns quants anys, en aquest cas del carrer Canigó, on encara hi ha aquest local, sí que doncs, l'activitat ha baixat força pel que fa al que explicàvem en un dia com el d'avui de l'any 2007. 8:52, anem amb més informació d'avui.

0: Ens actualitzem amb altres titulars del dia. El govern de la Generalitat ha aprovat les condicions per accedir a una nova línia de subvencions destinada a ajuntaments i altres ens locals afectats pels episodis de pluges intenses i torrencials de principis d'aquest mes d'octubre.
1: Els ajuts estan dotats inicialment de 20 milions d'euros aplicables i incloent municipis de la Selva i el Maresme.
0: Evidentment, imaginem que el nostre poble estarà dintre d'aquests pobles afectats perquè, com dèiem, també l'afectació va ser important arreu, no només en camins, sinó també en camps i en infraestructures.
1: Esperem.
0: A Sant Hilari Sacalm celebrarà aquest cap de setmana, 17 i 18 d'octubre, la novena edició de la Fira Guilleries, una trobada dedicada al patrimoni natural, cultural i gastronòmic del territori.
1: Enguany, el bosc i els antics oficis forestals seran els protagonistes d'una programació que omplirà el nucli antic de parades i activitats.
0: Doncs és època ja de fires, començant i recomanant, evidentment, primer de tot aquesta de dissabte a Tordera, de la Fira del Conte, però sí que ja, mica en mica, cada cap de setmana n'anirem trobant en poblacions veïnes. Aquesta de Sant Hilari Sacalm, a dalt de la muntanya, evidentment, doncs parlant d'això, de l'ús forestal que en feien, sí. Suposo, no?
1: Molt, molt interessant, els boscos de Sant Hilari i de l'ús forestal i la recol·lecció de tot el que és forestal, que és molt, en quant a llenyes, amb suro, amb bolets, castanyes, vull dir, té una riquesa.
0: Per cert, ahir vaig trobar bolets, jo, ja.
1: Ai, ai, ai, no ho diguis, que tothom hi anirà.
0: Doncs ja t'ho dic.
1: Quina il·lusió.
0: Un parell d'ous de Reig, mira.
1: Ah, està molt bé.
0: El monument franquista de Tortosa té els dies comptats. La nova llei de memòria democràtica dona un any al govern per retirar-lo definitivament.
1: La norma també recull la creació d'una oficina d'atenció a les víctimes del franquisme i d'una comissió de la veritat, a més d'incloure la memòria democràtica al currículum escolar.
0: Un monument franquista de Tortosa que qui hagi visitat la ciutat doncs no deixa indiferent i que ha portat molta polèmica a la població sobre el final de si se l'havien de mantenir o no. Ada Colau ha assegurat que està disposada a fer un pas al costat per fer una candidatura única que inclogui Podem i altres partits d'esquerres de cara a les eleccions del 29 de novembre.
1: La candidata del Front Ampli a la presidència del govern espanyol ha dit que donaria suport a una figura que generés més consens que ella mateixa, entre aquestes formacions.
2: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.
0: Anem amb altres titulars esportius del dia d'avui. El comitè de disciplina ha sancionat a Vinícius amb 4 partits de suspensió després de la seva expulsió directa davant del Villarreal per estirar els cabells a saliva i per les posteriors protestes a l'àrbitre. Amb aquest càstig es confirma que el davanter brasiler es perdrà el Clàssic, a més dels duels contra el Sevilla, el Racing i el València, i no reapareixerà a la Lliga fins a finals de novembre.
1: El Real Madrid, que s'esperava una sanció de només 3 partits, presentarà recurs a apel·lació. L'única bona notícia per al club blanc és que el comitè ha acceptat el recurs per retirar la targeta groga a Coconate i que finalment sí que podrà jugar al clàssic. D'altra banda, el preparador de porters, Nuno Santos, ha rebut un partit de sanció.
0: Evidentment, això és llenya i combustible per al senyor Mourinho, que doncs, ja n'ha dit d'algunes i segurament els periodistes al llarg d'aquests dies li continuaran preguntant sobre la reacció d'aquests càstigs que ha rebut el Real Madrid. Segurament no d'aquests indults, però sí que parlaran de Vinícius.
1: Sí, això d'estirar els cabells, Albert, no està bé, eh?
0: Evidentment, mai ha estat bé. I a més, llavors queixar-se'n a l'àrbit. Vull dir, si sí, has sí, fet sí. Una mala acció, doncs ho acceptes i ja està. Però, a més, protestar... En fi, alerta vermella al futbol anglès. Un demolidor informe revela que el 94% dels clubs presenten pèrdues i es troben a la vora del desastre financer. La causa principal és l'augment desmesurat dels salaris per mantenir la competitivitat, fet que ha generat un deute rècord i una dependència extrema de les aportacions dels propietaris.
1: La bretxa econòmica entre la Premier League i la resta de lligues és tan gran que més del 60% dels clubs de les categories inferiors ja són tècnicament insolvents. De fet, una quarta part d'aquests equips no sobreviuria ni un sol mes si els seus amos retiressin el finançament. motiu per al qual s'exigeix una reforma urgent del sistema.
0: Doncs a l'estiu sentíem que on s'havien gastat més diners en fitxatges era la Lliga Anglesa, doncs han estirat més el braç que la màniga. Veurem com acabarà tot plegat. Ens anem acostant ja a les 9 del matí, anem amb música abans de marxar. Amb quina cançó acomiadem avui l'informatiu?
1: A veure, una cançó bonica, Estrelles, de Max Navarro, un tema centrat en la introspecció, la memòria i la recerca de calma i esperança. La cançó pren la imatge de mirar les estrelles a la nit per escampar del soroll, escapar, volíem dir, del soroll del dia a dia, representant un instant de pausa on reflexionar sobre el propi camí.
0: Doncs vinga, missatge profund i positiu que posa punt i final a la primera hora d'avui. Gràcies per escoltar-nos i fins demà. Adéu-siau.
1: Fins demà, adéu-siau.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí. Avancem alguns dels titulars d'aquest dijous, 15 d'octubre. Tordera impulsa el comerç local amb una nova campanya de vals de compra. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Aniol Canals és regidor de comerç.
2: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
1: L'enllumenat de Mas Mura avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar el servei. Els nous fanals LED obliguen a estendre la mateixa llum per fases per evitar tonalitats diferents, mentre les intervencions d'Endesa inclouran el soterrament de la línia de mitjana tensió. Ho avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Els que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització amb diferents colors, amb diferents tonalitats. Hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
1: Més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa. L'entitat preveu aconseguir un rècord històric local dissabte a la tarda. Feia una crida a Maria Vilageliu, president de l'entitat.
4: Com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Comte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la Fira, i molta gent de la Fira també serà per l'event.
1: La Biblioteca de Tordera acull una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina. Serà avui a 6:45 de la tarda i no es requereix inscripció prèvia. I es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida es farà el 13 i 14 de novembre. En Lluís Fatjó és president del Banc d'Aliments de Barcelona.
5: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: El Club Futbol Tordera viurà la nit de Halloween amb el retorn del túnel del terror a la piscina municipal. Sota el nom de l'asil del doctor Kramer, l'entitat prepara per al 30 d'octubre un recorregut immersiu ple de novetats que l'organització detallarà la propera setmana dins el programa El Show dels Esports. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, de la previsió del temps, avui amb l'apartat d'efemèrides i avui amb l'entrevista amb les entitats compartirem uns minuts amb el president de la nostra dansa, en Marià Vilageliu, parlant d'aquest acte de la sardana gegant, entre d'altres. Tot plegat d'aquí una hora, l'informatiu de les 10. Fins després.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 9 i 8 minuts després d'actualitzar-nos a les 9 en punt del matí, seguim amb més informació d'aquest dijous 15 d'octubre del 2026. Repassarem, com és habitual, el més destacat de l'actualitat del dia que podem llegir a les portades dels diaris. L'informació de servei d'avui dijous, novament l'actualitat local a partir de 2:15 del matí, l'actualitat general. També repassarem la programació de Ràdio Tordera d'avui i també les efemèrides tan informatives com musicals d'aquest dijous 15 d'octubre. Us acompanyarem en aquesta hora de ràdio fins a arribar a les 10 del matí amb Víctor Herreros i l'Albert Sabater. Comencem fent una visita en el quiosc.

Anem a repassar primer de tot la premsa generalista d'avui. Comencem amb els diaris catalans. L'Ara destaca que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. El Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Junqueras i Mas per la despesa de l'1 d'octubre i l'acció exterior. Els beneficiats per aquesta absolució són 35 exconsellers i exmembres del sotogoverno. Imatge de l'estimació del CEO de les eleccions generals. El PSC guanyaria les eleccions amb Esquerra i Vox a l'alça i Junts i Comuns a la baixa. El CIS catapulta el PSOE 12 punts per sobre del PP. Colau s'ofereix a no ser candidata en pro de la unitat. La portaveu del PSOE a la diana dels pisos familiars. Imatge impactant de portada on veiem una dona amb la cara completament ensangonada parlant per telèfon. Diu que Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Mentre Putin ignorava ahir la treva energètica de Trump i bombardejava centrals elèctriques a Kiev, el president ucraïnès viatjava a Londres per demanar ajut davant la tolerància dels Estats Units amb Moscou. La inflació se situa de nou en màxims. Des del 2023, els pagesos es manifesten a Barcelona per la pujada dels costos. Veiem la imatge dels tractors ahir pels carrers de Barcelona. I l'alta velocitat, una setmana fins que es recuperi de l'incendi. Renfe i Adif han de retirar el tren cremat i reparar l'infraestructura. La Vanguardia destaca que Conde Pompido diu que només queda que el Suprem tanqui la causa del procés. El president del Tribunal Constitucional diu que una eventual derogació de la llei d'amnistia no tindria efectes sobre la seva aplicació. El Tribunal de Comptes amnistia a 35 independentistes. Veiem la fotografia de Cándido Conde Pompido ahir a Barcelona. La fotografia de portada és per als pagesos catalans amb tractors ahir en la protesta que va fer-se pels carrers de Barcelona. Diu l'inflació al 4,9% fa témer per les pujades de preus a la cistella de la compra. La subvenció a gasolines i a dièsel, que el govern pensava rebaixar al novembre, es mantindrà en els 20 cèntims per litre. Margarita Robles serà la número 2 de Sánchez per Madrid. El veritable últim amor de García Lorca, una novetat editorial. I les morts de motoristes es tornen a disparar a Barcelona. Veiem la imatge d'un accident on hi ha una motocicleta a terra. El periòdico destaca que la Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. Les autoritats de 7 països investiguen incendis d'instal·lacions que se subministren drons o armament a Ucraïna. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable. També com en els altres diaris, veiem els tractors als carrers de Barcelona. Diu que el malestar del camp arriba a Barcelona. 2 milers d'agricultors es manifesten fins a la plaça de Sant Jaume per la pujada de preu dels carburants. El president Illa demana a la Unió Europea que activi tots els seus recursos contra la crisi de la vivenda i l'agrícola. Més titulars, Estats Units amenaça els vaixells espanyols amb una taxa de $200,000. El Tribunal de Comptes també amnistia la responsabilitat comptable de l'1 d'octubre. La jutgessa del cas Andic crida a declarar a Miquel Roca com a testimoni. I el 31% dels estudiants no se senten integrats a la seva universitat. Completem els diaris catalans amb la portada del Punt Avui, que parla de sobreviure al canvi. Els fabricants d'electrodomèstics i equips industrials que han sobreviscut a l'auge dels mitjans del segle passat a Catalunya estan molt consolidats en el mercat. Veiem la imatge de diferents electrodomèstics de cuina amb marca catalana. La rendició del Tribunal de Comptes, la consellera Elena Hernáez llença la tovallola i amnistia Puigdemont i la resta d'encausats després d'anys de persecució política. Anem a Madrid. El diari El Mundo diu que l'home del PSOE, Atraxa, va endollar més afins després de Jéssica. Els correus de Jesús Cáceres

preparats per defensar els nostres valors i llibertats. I l'altre destacat del dia cita, en aquest cas, diu Juanma Serrano i Coldo em van pressionar per contractar a una empresa DIF. Pardo de Vera revela les maniobres de l'expresident de Correus perquè un soci d'Aldama, a qui ell va adjudicar 2 milions d'euros sense concurs públic i que hauria canalitzat pagaments al PSOE. Finalment, El País diu que el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. El president busca una gran pujada davant de les eleccions del 29N. Fotografia per mestres exigint ahir als carrers de Madrid millores a l'escola pública. El malestar de l'escola pública de Madrid salta de les aules al carrer. Els sindicats xifren el seguiment de l'aturada general en un 70%, mentre que el govern regional el redueix a un 45%. Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes. Feijóo exigeix al govern que aclareixi l'entrada de bucs marroquís. El Madrid remonta a la Roma en 7 minuts i un tram desaforat intenta salvar les eleccions. I un darrer apunt d'art. Sorolla diu il·lumina l'ampliació del seu museu. Arribem al punt d'un quart de 10 del matí. Anem ara a repassar la premsa esportiva i econòmica. L'Esport dedica la portada a l'instantània en què Lamine Yamal va fer la seva quasi rabona. Diu Geni Lamine, l'últim gran invent del mag del Barça. La quasi rabona d'Istanbul mostra que el seu futbol no té límit. El Món diu es rendeix el talent del 10 i aplaudeix l'arrencada de l'equip, el millor dels últims 102 anys. També es fa ressò la portada dels 4 partits de sanció per Vinícius, titula Adeu al Clàssic. Mundo Deportivo dedica també la portada a Lamine Yamal en aquesta semi-rabona, diu Mago Lamine. El Món es rendeix al últim truc del 10 culer, un dribbling de rabona que extén encara més el seu repertori. El Barça va tancar la jornada com a co-líder a la taula després del PSG. L'imminent duel entre tots dos serà monumental. Fotografia per Vinícius diu remuntada i Vini sense clàssic. El brasiler castigat amb 4 partits per la seva estirada de cabells a saliva. No podrà mesurar-se amb el Barça. Anem a Madrid. L'As dedica la portada a Rüdiger i a l'abraçada que va tenir en Bellingham. Diu immortal. El Madrid guanya a l'Heroica un partit que perdia per 3-1 en el minut 82. Güler, Espi i Endrick canvien la nit. Mou i la sanció de Vinícius diu es fan coses sense vergonya. El Marca també amb imatge per l'abraçada d'Mbappé, Rüdiger i Bellingham. Diu no és miracle, és orgull. Un Madrid desconcertat perdia 3-1 en el minut 83 i la rebeldia final blanca amb Güler, Endrick, Espi i Bernardo en el camp. Rüdiger diu ja segella la victòria en el minut 90. I acabem la nostra visita al quiosc amb els titulars de la premsa econòmica. Cinco Días diu que Arcadi Espanya alerta dels plans de la dreta sobre les pensions i IRPF. L'Economista diu que les oficines esquiven el cop del teletreball i aconsegueixen rendes rècord. I Expansión explica que l'empresa Prosegur entra en el negoci de defensa, crea la divisió Technology and Defense per participar en els grans contractes militars. I fins aquí el més destacat dels diaris del quiosc d'avui dijous. Fem una pausa musical i tornem de seguida.

0: Radio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930-130278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: El Senyor és el meu pastor.
2: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
3: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
4: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
3: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al ras.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

3 minuts i arribarem a 2:15 del matí d'avui dijous 15 d'octubre del 2026. Avui és el Dia Internacional de les Dones Rurals per reconèixer el seu paper clau en l'agricultura i la seguretat alimentària i el Dia Mundial del Rentat de Mans per conscienciar sobre la importància de la higiene en la salut pública. Avui és Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa d'Àvila. Com a dada curiosa, la seva mort, la nit del 4 d'octubre de 1582, va coincidir exactament amb la implantació del calendari gregorià, la qual cosa va fer que l'endemà fos directament el 15 d'octubre, desapareixent 10 dies del calendari d'aquell any. Avui fa anys el cantant colombià Yandar, del duet Yandar en Justin, o el prestigiós xef espanyol Alberto Chicote, que fa 57 anys. Falten 10 dies per canviar l'hora. Serà el 25 d'octubre, quan les 3 passaran a ser les 2. Queden 2 dies per la Fira del Conte i la sardana més gran de Tordera. Per avui es preveu un dia assolellat, sense grans canvis, amb una màxima de 23 graus i una mínima de 14. Divendres serà també parcialment assolellat. El prestigiós Museu Sorolla de Madrid ha reobert oficialment avui les seves portes al públic després de romandre 2 anys tancat per unes ambicioses obres de rehabilitació i l'ampliació de 2.000 metres quadrats. El calendari del pagès diu que per la Santa Teresa de la feina de camp la meitat és feta. És moment idoni per plantar alls, cebes, bledes i espinacs i per recollir les últimes carbasses. Avui dijous tenim mercat setmanal al veïnat de Sant Pere. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Marcobal, a la plaça de l'Església. Avui hi ha recollida de voluminosos al centre vila. Cal deixar-los a la porta de casa i enviar un missatge al 615 39 21 46 o trucar al 93 765 31 51. El riu es manté amb un cabal de 2,7 metres cúbics per segon i 30 centímetres de fondària. A la web i a les xarxes de Ràdio Tordera us recomanem que torneu a escoltar l'entrevista amb els polítics, aquest cop amb el regidor de Més Tordera, Sergi Masó, el qual ens parla dels efectes del temporal al nostre poble. I acabem amb una frase cèlebre, avui precisament de Santa Teresa de Jesús, que diu que la paciència ho aconsegueix tot.

0: una música.
1: Arribem exactament al punt de 2:15 del matí. Us expliquem avui, dijous 15 d'octubre del 2026, que l'Ajuntament, en col·laboració amb els comerciants del municipi, posa en marxa una nova iniciativa per dinamitzar el comerç local. Es tracta de la campanya Compra que Compta, que se suma al projecte anual de promoció comercial. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis. Ho explicava el regidor de Comerç, Aniol Canals.
2: 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
1: Un dijous on també parlem de l'enllumenat de Mas Mora, que avança per sectors. Endesa farà obres importants per millorar-ne el servei. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera.
3: Molts que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
1: A banda d'això, també avui parlem de la línia de tren, concretament de la línia R1, la qual, a través d'un estudi, es reivindica novament el seu canvi d'ubicació.
4: Com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Compte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la Fira, i molta gent de la Fira també serà per l'event.
1: Aquest que escoltava, evidentment, no era del geòleg que ens parlava d'aquests canvis que s'han de fer a la línia de tren, sinó de Marià Vilageliu, que ens parlava d'aquesta activitat prevista per dissabte, aquesta sardana de rècord, que forma part del calendari d'activitats de la nostra dansa i que també es durà a terme doncs, dissabte a la tarda dintre dels actes també de la Fira del Conte, que es durà a terme aquest cap de setmana al nostre poble. Anem completant l'actualitat del dia i ho fem també amb la referència que fèiem en els serveis informatius d'aquesta casa, parlant d'altres continguts, com és el cas del que ens explicaven en els diferents talls de veu parlant del Banc dels Aliments, que es farà el 13 i 14 de novembre. Centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de vida els porta a demanar ajuda en alimentació. De moment, Banc dels Aliments fa una crida a participar com a voluntaris.
5: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I avui també us hem explicat que a partir de 6:45 de la tarda la Biblioteca de Tordera acull aquesta tarda una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina, avui que, com dèiem, és el Dia Internacional també de les Dones Pageses. Acabem de completar aquest bloc informatiu de 9:45 del matí amb la previsió meteorològica que ens porta...
6: Bon dia, de moment aquesta jornada de dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyant protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
1: Pendents i afinant mica en mica cada dia aquesta previsió meteorològica, sobretot fixant-nos en el cap de setmana, on en principi ara ens deia el nostre company Joaquim Serra que la pluja arribaria més aviat al migdia tarda i amb poca intensitat al nostre poble. Ho anirem seguint. Les 9:35, seguim ara amb una nova proposta musical. Ho fem amb Annie Lennox.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
2: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

9:41 minuts, també és notícia avui que el govern de la Generalitat ha aprovat les condicions per accedir a una nova línia de subvencions destinada a ajuntaments i altres ens locals afectats pels episodis de pluges intenses i torrencials de principis d'octubre. Els ajuts estan dotats inicialment amb 20 milions d'euros ampliables i inclouen municipis de la Selva i del Maresme. Sant Hilari Sacalm celebra també aquest cap de setmana, 17 i 18 d'octubre, la Fira de les Guilleries, una trobada dedicada al patrimoni natural, cultural i gastronòmic del territori. Enguany el bosc i els antics oficis forestals seran els protagonistes. El monument franquista de Tortosa té els dies comptats. La nova llei de memòria democràtica dona un any al govern per retirar-lo definitivament. La norma també recull la creació d'una oficina d'atenció a les víctimes del franquisme i d'una comissió de la veritat, a més d'incloure la memòria democràtica al currículum escolar. Ada Colau ha assegurat que està disposada a fer un pas al costat per fer una candidatura única que inclogui Podem i altres partits d'esquerres de cara a les eleccions del 29 de novembre. En esports, el comitè de disciplina ha sancionat Vinícius amb 4 partits de suspensió després de la seva expulsió directa davant del Villarreal per estirar els cabells a saliva i també per les posteriors protestes a l'àrbit. I alerta, el futbol anglès, un demolidor informe, revela que el 94% dels clubs presenten pèrdues i es troben a la vora del desastre financer. La causa principal és l'augment desmesurat dels salaris per mantenir la competitivitat, fet que ha generat un deute rècord i una dependència extrema de les aportacions dels propietaris. Les 9:43 minuts, nosaltres seguim, ho fem ara repassant la programació d'avui a Ràdio Tordera. Avui dijous, 15 d'octubre del 2026, a les 10, d'aquí encara no un quart d'hora, arriba l'informatiu on parlarem dels diferents continguts de manera ampliada. A partir de 9:45 del matí, avui hi ha l'entrevista de la Trenyina amb les entitats, on parlarem amb en Marià Vilageliu, el president de la Nostra Dansa, de les activitats imminents que passen per aquesta sardana de dissabte, com també la valoració de tots els actes d'aquest 50è aniversari de l'entitat. En esports parlarem del túnel del terror del Club Futbol Tordera i també, com dèiem, també de la Nostra Dansa. A partir de les 11 hi ha el magazín Ara i Aquí, avui parlant de la premsa del Cort, a la primera part amb la tertúlia del Hi ha molta teca. Després farem una caminada pel nostre poble i després una pedalada, segur que molt més lluny, amb en Miquel Grimal. A la una escoltarem el show dels esports d'ahir al vespre amb en Pau Serrano. Després, el temps de paraules amb en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera. Ens n'anirem amb l'Hora Maresme a conèixer històries de la nostra comarca i amb el Rambla 54, històries de Catalunya. Seguidament tindrem la repetició dels Grans Mestres i avui, a partir de les 6 de la tarda, l'Això és Cultura, la Carme Fernández, en aquest programa temàtic, entrevistarà el regidor de Cultura, arran també dels esdeveniments d'aquest cap de setmana, especialment amb la Fira del Conte, però també amb tota l'activitat que ja comença divendres amb l'actuació al Teatre Claver i avui, de fet, ja amb una xerrada a la biblioteca. Avui és dia de tertúlia, el show dels esports, amb els sospitosos habituals, amb en Joan Plàcides, en Tomàs Vega i també en Joan Martín, amb en Jordi Duran fent de, o intentant fer de moderador d'aquesta tertúlia, on es repassa l'actualitat esportiva, amb especial incís als esports tordarencs. Ja entrada la nit tenim la Sonoteca, amb episodis antics de la història de la ràdio, i avui tanquem amb el Música per tu, amb la Teresa Joan, que ens portarà un especial de cançó italiana, avui amb Teresa, que és un tema italià, que aprofitant doncs, que avui és Santa Teresa, doncs hi tindrà una especial esment, i sobretot tenint en compte que la locutora i directora d'aquest programa és la Teresa Joan, que doncs evidentment es diu Teresa i que avui és el seu sant i que des d'aquí felicitem. 9:45 del matí, anem entrant a la recta final d'aquesta revista de l'informatiu, abans però escoltarem un altre tema musical. Ho fem amb els Arrested Development. Tennessee.

0: 9:51 minuts, anem a repassar informacions d'un 15 d'octubre, però ens n'anem enrere. Avui fa 10 anys, un tordarenc havia resultat ferit aquell dia després de patir un atropellament a la carretera de Fogars dins del terme municipal de Tordera. Segons havia informat la policia local, el succés s'havia produït poc abans de les 9 del matí, quan havien rebut l'avís d'atropellament d'una persona mentre intentava creuar la carretera BB-5122 que uneix Tordera amb Fogars. Una ambulància medicalitzada havia atès el ferit i, posteriorment, l'havien traslladat a l'Hospital Trueta de Girona amb pronòstic reservat. En un dia com el d'avui, de fa 5 anys, la Fundació Esclerosi Múltiple, en col·laboració amb supermercats Bonpreu i Esclat, celebrava la 14a edició d'Una poma per la vida, una iniciativa per sensibilitzar sobre l'esclerosi múltiple, la malaltia de neurodegenerativa i sense cura, per recaptar fons per aturar el seu impacte. I avui fa un any els bombers de Tordera reclamaven prudència davant la temporada de bolets. Eduard Caimel, cap de bombers voluntaris de Tordera, recomanava no anar sol al bosc, planificar la ruta i portar sempre telèfon mòbil per evitar pèrdues i accidents. Una recomanació que es feia després de les pluges i després de les previsions de bona temporada boletaire. Nosaltres, ja que anem acabant aquesta revista de l'informatiu, ho farem amb música, repassant les efemèrides d'un dia com el d'avui. Comencem anant a l'any 1942, on a Argentina naixia Carlos Núñez Cortés, artista argentí, pianista, compositor i humorista, un dels membres fundadors del grup Los Luthiers.
1: Johann Sebastian Mastropiero, luego de separarse de su amada condesa Shortshot, pasó por una repentina ausencia de inspiración, por una total imposibilidad creativa. Consciente de su incapacidad, Mastropiero resolvió dedicarse a la crítica musical, aceptar el cargo de superintendente de música de la comuna, ocuparse de la supervisión artística de un importante sello grabador y dirigir un conservatorio, el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela. De esta época es su Bolero Opus 62, que interpreta la Camerata Tropical de Le Luthier.

Combinant humor i també música, escoltàvem els The Luthiers, que amb un dels seus membres naixia en un dia com el d'avui. Anem amb més personatges. El 1946 naixia Richard Carpenter als Estats Units, el 50% dels The Carpenters.

Escoltàvem el duet de Carpenters amb aquell Day Long To Be Close To You, un dels seus grans èxits. Ja acabem amb una darrera referència musical. En un dia com el d'avui, de l'any 1948, naixia el cantautor argentí i irlandès Chris de Burgh, conegut mundialment per aquesta cançó. Amb ell ens acomiadem, amb el Lady in Red.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'impulsa el comerç local amb una nova campanya d'avals de compra. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Aniol Canals és regidor de Comerç.
2: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
1: Dijous 15 d'octubre de 2026, l'enllumenat de Mas Mora avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar el servei. Els nous fanals LED obliguen a estendre la mateixa llum per fases per evitar tonalitats diferents, mentre les intervencions d'Endesa inclouran el soterrament de la línia de mitjana tensió. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Molts que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització amb diferents colors, amb diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
1: Més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa. L'entitat preveu aconseguir un rècord històric local dissabte a la tarda. Ho explicava Marià Vilageliu, president de l'entitat.
4: Com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Comte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la fira, i molta gent de la fira també serà per l'event.
1: La Biblioteca de Tordera acull una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina. Serà avui a 6:45 de la tarda i no requereix inscripció prèvia. I es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida es farà el 13 i 14 de novembre. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Ho explica Lluís Fatjó, president del Banc d'Aliments.
5: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, està en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: En esports, el Club Futbol Tordera viurà la nit de Halloween amb el retorn del túnel del terror a la piscina municipal. Sota el nom de l'asil del doctor Kramer, l'entitat prepara per al 30 d'octubre un recorregut immersiu ple de novetats que l'organització detallarà la propera setmana dins el programa El Show dels Esports. Parlem del temps, de la previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyant protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
1: Avui, a la segona part de l'informatiu, l'espai de les entitats La Teranyina i l'apartat d'efemèrides, fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'avui dijous 15 d'octubre. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb els comerciants del municipi, posa en marxa una nova iniciativa per dinamitzar el comerç local. Es tracta de la campanya La Compra que Compta, que se suma al projecte anual de promoció comercial i que compta amb la participació de 30 establiments adherits. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis, repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Els clients podran participar en la campanya des del 5 d'octubre fins al 6 de novembre, realitzant compres en qualsevol dels establiments adherits, com més compres es facin, més butlletes es podran omplir. Per participar-hi caldrà omplir una butlleta amb el nom, cognoms, DNI, data de naixement i dipositar-la a l'establiment on s'hagi fet la compra. Ho explica el regidor de Comerç, Aniol Canals.
1: Des de l'àrea de comerç iniciem una nova campanya que ve sota el nom de La Compra que Compta. És un sorteig que la gent hi podrà participar del 5 d'octubre fins al 6 de novembre. Un cop passat aquest termini, doncs podran guanyar un dels 55 talonaris que sortegen. Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50. Aquesta campanya serveix, doncs, per fomentar la compra en el nostre comerç local i esperem, doncs, que tingui molta participació.
0: El sorteig es durà a terme durant la segona setmana de novembre. Aquesta iniciativa suposa una injecció econòmica de 7.000 euros que beneficiarà directament el comerç local. Just abans de l'inici de la campanya de Nadal, tal com havien sol·licitat els comerciants, es tracta de la segona edició d'aquest format, que també té com a objectiu fomentar l'hàbit de consum de comerç de proximitat de Tordera. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera informa que les obres d'enllumenat de Masmora avancen per sectors i que Endesa té previst intervencions importants a la urbanització en un termini aproximat de 15 dies, incloent-hi el soterrament de la línia de mitjana tensió i el canvi d'ubicació del centre transformador. Segons han explicat fonts municipals, fa aproximadament un any, una tempesta molt forta va espatllar més de 100 fanals a Masmora. Els nous fanals que s'instal·len tenen una llum LED més freda que els antics, per la qual cosa, per evitar que la urbanització quedi amb diferents tonalitats, s'ha començat pels carrers de baix i s'anirà estenent la mateixa llum a la resta, tot i que es tracta de centenars de fanals. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Recordareu que fa qüestió d'un any va haver una avaria molt forta que ens va espatllar més de 100 fanals. Els que posàvem o els que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
0: Aquestes actuacions coincideixen amb les obres que Endesa ha de dur a terme properament a la zona, que inclouen talls de llum previstos i una intervenció important de soterrament de la línia de mitjana tensió. Aquestes obres comportaran afectacions al trànsit a Masmora, ja que no s'hi podrà circular amb normalitat durant es facin aquests treballs.
2: S'ajunta aquest tema de l'enllumenat i amb actuacions que ha de fer Endesa properament a Masmora. La setmana vinent hi ha talls de llum previstos i hi ha una intervenció important a Masmora que volem tractar directament amb l'associació de veïns perquè em doni trasllat a tots els veïns de Masmora, però sí que hi ha actuacions de soterrament de la línia de mitja tensió a Masmora en uns 15 dies que estem acabant de treballar amb la policia, perquè això també portarà afectacions al trànsit de Masmora, per tant no es podrà córrer a Masmora i vindrà a ser com una actuació semblant a la que s'ha fet a Sant Pere per millorar les instal·lacions i soterrar les línies d'aquesta urbanització.
0: L'Ajuntament ha assenyalat que vol tractar aquests temes directament amb l'Associació de Veïns. En tot cas, es preveu que en un període de 15 dies hi hagi novetats respecte a l'enllumenat de Masmora.

0: L'associació La Nostra Dansa enfila la recta final dels preparatius per celebrar la sardana més gran de la història de Tordera aquest dissabte, 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte. L'objectiu de la iniciativa, marcada en el 50è aniversari de l'entitat, és aconseguir un rècord Guinness local, unint els dos ponts del municipi amb el nucli urbà mitjançant una gran rotllana. A pocs dies de l'esdeveniment, les inscripcions s'han acostat a les previsions inicials. El president de La Nostra Dansa, Maria Vilageliu, ha destacat que es preveu l'assistència d'uns 650 balladors, però ha assegurat que com més gent hi participi, més gran serà la rotllana.
1: En tot cas, està tot pràcticament a punt, tema de megafonia, tema de logística, diguem, el tema de suport a l'organització, fins i tot a la xocolada posterior que hi haurà, i com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Conte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la fira, i molta gent de la fira també serà per l'event, i per tant, vull dir, una cosa suma a l'altra.
0: L'organització té dissenyats 3 circuits possibles per adaptar la rotllana en funció de l'assistència final. A més, l'acte comptarà amb megafonia, suport logístic i xocolatada per cloure la celebració. Vilageliu ha remarcat la col·laboració amb la Fira del Conte i ha fet una crida a la participació col·lectiva per fer d'aquesta data un record compartit a tot el poble.
1: Bé, totes aquelles persones que els agraden les sardanes, totes les persones entusiastes, totes aquelles persones fins i tot, vull dir que no sapin per criteri d'ells mateixos doncs ballar prou bé la sardana, és igual, sumem, afegim-nos-hi tots, sortim a la foto, un altre dia puguem dir que hi hem participat i fem el possible.
0: Recordem que les inscripcions es van tancar el dimecres 14 d'octubre, però tothom qui vulgui assistir-hi podrà fer-ho sense necessitat d'haver-s'hi inscrit, ja que aquestes funcionaven simplement per fer una previsió. A més, aquells que s'hagin inscrit abans del 7 d'octubre podran aconseguir la samarreta commemorativa dels 50 anys de La Nostra Dansa. La Biblioteca de Tordera serà l'escenari avui a 6:45 de la tarda de la xerrada Literatura des del món rural, a càrrec de Margarida Codina. L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia de la Dona Pagesa i vol posar en relleu la literatura que s'escriu i es viu des de l'àmbit rural. L'acte és gratuït i no requereix d'inscripció prèvia i serà la mateixa Biblioteca de Tordera. I torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris també a Tordera. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través dels prop de 600 entitats socials que van arribar a més de 184.000 persones. I l'encariment dels preus dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Així ho apunta Lluís Fatjó, que és president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
0: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics, envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.

Passatge del Terror, que enguany promet ser l'experiència més intensa viscuda fins ara sota el títol de l'asil del doctor Kramer. L'entitat a l'activitat arrencarà de manera oficial a les 6 de la tarda amb l'espectacular entrada dels personatges que donaran vida a l'asil, preparant el terreny per l'obertura de portes de les instal·lacions, programada mitja hora més tard a 6:45. L'entitat ha confirmat que manté la seva essència, tot i que ve amb novetats importants. Més enllà del recorregut immersiu dissenyat per posar a prova els nervis dels assistents, l'organització ha pensat en tots els detalls per oferir una jornada festiva completa. L'esdeveniment disposarà d'un servei de bar obert a tot el públic. Tot i això, des de l'organització del club mantenen cert hermetisme sobre la totalitat de la proposta d'aquesta edició, avançant únicament que l'activitat amaga moltes sorpreses més que deixaran els visitants sense paraules. Per conèixer a fons aquests misteris, la propera setmana caldrà estar atents, ja que el programa El Xou dels Esports de Ràdio Tordera emetrà una entrevista exclusiva amb els membres de l'organització del Club Futbol Tordera. Durant aquesta entrevista, els responsables del Túnel del Terror desvetllaran en primícia noves sorpreses sobre el funcionament del recorregut i aprofundiran també en els detalls que faran de cara a aquesta cita el proper 30 d'octubre.

0: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. La intel·ligència artificial planeja sobre tots els àmbits de la vida i els municipis es preparen per fer-ne ús en la gestió local del dia a dia. La jornada divulgativa que ha organitzat la Diputació de Barcelona ha debatut sobre la irrupció de la intel·ligència artificial i com adaptar-se des de l'àmbit de la proximitat a la constant innovació tecnològica. En aquest sentit, un dels eixos de la jornada ha estat analitzar les formes que tenen els municipis per millorar la comunicació i ser més eficients. La jornada Innovació en la comunicació pública local ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegal de la xarxa d'audiovisual local, Núria de José, també reflexiona sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en els mitjans de comunicació locals.
1: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: Una trobada de la Diputació que s'adreçava a professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona. I a principis de la setmana vinent tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns passat. És la previsió de DIF, que explica que la retirada de la cabina accidentada és complexa i per aquest motiu s'està allargant el restabliment total del servei. La circulació MAVE, Catalunya-Aragó-Madrid, està garantida, però amb retards perquè se circula per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya de DIF, Antonio Carmona, assegura que les demores com a molt són de 15 minuts.
2: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident del tren encara s'estan investigant. Anem a ampliar

0: Continuació d'informació meteorològica, el temps previst per aquest dijous i també de cara a les properes jornades, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
1: Comencem aquesta jornada de dijous amb una situació meteorològica marcada per el temps estable. Continua l'ambient assolellat i les màximes es van disparar. Altre cop amb calor, pel que és l'època de l'any, amb alguns valors que van arribar als 27 graus a Tordera, també a Can Massuet del Far, la zona alta de Dosrius. A prop de la costa van quedar entre els 25 i els 26 graus les temperatures màximes ahir, per tant, calor. No té cap altre nom aquesta situació que estem tenint, però sembla que això canviarà de cara al cap de setmana. Dissabte les temperatures baixen una mica, diumenge aquest descens serà notable. Arribaran de cop temperatures de tardor que es mantindran també dilluns. Després sembla que tornin a pujar una mica, però bé, ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment avui, per tant, situació tranquil·la, amb temperatures una miqueta més baixes, hi ha una miqueta més d'aire fred en alçada i, per tant, baixaran de 2 a 3 graus, continuaran suaus al migdia i el sol escalfa, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la, dominada per la mar arrissada durant tot el dia i a tota la costa maresmenca. De cara a demà, demà s'espera que es mantingui més o menys la mateixa situació, amb temperatura màxima que, a diferència d'avui, puja al voltant d'un grau, per tant, continuarem bàsicament amb ambient càlid, els vents que tornen a ser fluixos i la situació marítima tranquil·la. Dissabte, ja ho indicàvem ahir, avui sembla que es manté la predicció, començarà el dia tranquil, però amb el pas de les hores veurem nuvolades que aniran creixent, sobretot a partir del migdia i durant la tarda, i sobretot al vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós, que ara mateix sembla que afectarien sobretot el centre i sud del Maresme de forma més important, mentre que al nord de la comarca les precipitacions serien menys destacables. Diumenge continuaríem parlant de cel tapadot, amb precipitacions de caràcter feble, però d'anar fent al llarg del dia. Com ja hem comentat també, de cara a dissabte la temperatura baixa una mica perquè hi haurà més núvols al migdia i diumenge aquest descens serà força marcat a tota la comarca.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. La senyora Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular al Congrés de Diputats, ha escrit a les xarxes socials que no saben el que és treballar, esforçar-se i sacrificar-se. És que són socialistes. Aquesta senyora té 41 anys, ve d'una família benestant i només va treballar en pràctiques a un despatx d'advocats i després com a comercial de vendes. Porta 15 anys dedicada professionalment a la política, encadenant càrrecs en el Partit Popular. Caldria que no tingués tanta barra, i sí, una mica més d'humilitat, abans de donar lliçons de treball, esforç i sacrifici als demés, sobretot els que, venint de molt més baix que ella, s'han esforçat de debò, de vegades compatibilitzant estudis i treballs, entre ells també molts socialistes. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un nou convidat. En aquest programa tenim el president de l'associació La Nostra Dansa, Maria Vilageliu. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. Tot a punt.
1: Estem aquí preparats ja per parlar una mica d'aquesta nova activitat que tindrem properament a la Fira del Comte. Abans, però, com sempre, deixem aquest petit espai per introduir una mica l'entitat. Com definiries La Nostra Dansa?
2: Bé, és una entitat associada, fortament arrelada al poble de Tordera. Aquest any celebrem el 50è aniversari. Hem fet una programació extraordinària que ha anat, jo crec, segons els plans previstos. Ho hem pogut portar a terme tot o pràcticament tot. Estem molt satisfets de la participació, de com ha anat, i ens queda ara a la recta final uns quants actes que suposo que en parlarem tot seguit. Vull dir que suposo que també són d'interès per als tordrencs i tordrenques i ciutadans de pobles veïns.
1: Fins ara hem anat fent seguiment, hem fet de fet un parell d'entrevistes, ja ens han vist les cares en mesos anteriors. Et volia preguntar, per començar, com ha anat aquest any, perquè ja ara diguéssim que ja queden els darrers mesos, la recta final que deies, però fins ara com ha anat aquest 50 aniversari?
2: Bé, ho deia, la base ha estat la programació habitual que fem tots els estius, però aquest any vam començar amb molta més antelació i vam fer una programació extraordinària per davant i per darrere de la programació convencional. Llavors vam obrir l'anualitat de celebració amb aquell concert de la Cobla Orquestra Infantil de Blanes, Santa Maria de Blanes, que va anar molt bé, vam omplir el teatre i vam quedar molt contents. Hi ha hagut un cicle de conferències, hi ha hagut participació amb altres entitats, amb la biblioteca doncs, ha estat una de les seus on hem fet algunes de les conferències, hi ha hagut 4 en total, vull dir que també ha anat bé. Hi ha hagut una col·laboració específica amb l'associació astronòmica, un dia vam poder fer una audició que vam titular Sardanes i Estrelles, en la qual doncs, hi havia simultàniament l'opció de ballar sardanes però també l'opció d'observar els astres a la nit, hi ha una cosa a la plaça i l'altra al mirador. I bé, hem tingut un 11 de setembre, com ja és bastant comú, diguem, per aquesta diada, participació, i ara el repte primer que tenim és la sardana gegant, un fet, una efemèride, és un event únic a Tordera, que pensem doncs que sigui un rècord Guinness, que fem una rotllana més gran que la que s'hagi fet mai a Tordera, i d'aquesta manera doncs l'objectiu és unir els dos ponts amb el nucli urbà. Tenim pensat ja el circuit, tenim pensat ja tot el nombre de persones que necessitem, amb dades de fa un parell de dies hem superat ja 500 inscrits i en volem encara uns quants més, vull dir, per acabar de d'alguna manera configurar tot aquest nombre de persones, de balladors de totes les edats, de tots els nivells, de totes les cultures, de tothom que s'hi vulgui afegir. I per tant, vull dir, 500 inscrits, també contem que hi haurà un percentatge de persones que potser per la problemàtica d'haver-se d'inscriure doncs vindran, tot i que potser no ens ho hauran dit, però també ha d'entendre les persones, vull dir que nosaltres necessitem tenir un càlcul del muntant del nombre de persones global que serem per gestionar-ho adequadament, vull dir, per tant, bé, confiem fer un acte especial, divertit, emotiu, únic, i que veniu a tots, que ens farem la foto i que ho podeu dir un altre dia que vosaltres també hi éreu, que vosaltres també vau formar part d'aquesta rotllana, vull dir que serà un fet històric.
1: Recordo que en vam parlar a la presentació precisament de la programació d'aquest 50è aniversari. Encara llavors no se sabien els detalls, ara més o menys ja dieu que se sap quantes persones es necessitaria per dur a terme aquesta rotllana gegant. Quanta gent faria falta per aconseguir-ho?
2: A veure, de 650 en amunt. Tinguem en compte que hem dissenyat com tres circuits possibles i que ens ajustarem, diguem-ne, al nombre de persones que tinguem. Allà, en tot cas, està tot pràcticament a punt, tema de megafonia, tema de logística, diguem, el tema de suport a l'organització, fins i tot a la xocolada posterior que hi haurà, i com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Conte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la Fira, i molta gent de la Fira també serà per l'event, i per tant, vull dir, una cosa suma a l'altra, i jo crec que un acte i l'altre en resultaran potenciats i beneficiats.
1: També, parlant de les inscripcions, estan obertes fins al 14 d'octubre, per tant, queda poquet. Quin missatge envieu a la ciutadania, sàpiguen doncs, que seria un esdeveniment doncs, històric al municipi?
2: Bé, totes aquelles persones que els agraden les sardanes, totes les persones entusiastes, totes aquelles persones fins i tot, vull dir que no sàpiguin per criteri d'ells mateixos doncs ballar prou bé la sardana, és igual, sumem, afegim-nos-hi tots, sortim a la foto, un altre dia puguem dir que hi hem participat i fem-ho possible.
1: Doncs ens ho apuntem per tant al calendari. Canviant una miqueta de tema, ara abans de començar l'entrevista et comentava que havíem vist que el concurs de fotografia que organitzava el Fotoclub en col·laboració també pels 50 anys ha quedat suspès. No sé si se sap el motiu o quina és la raó.
2: Sí, realment ha estat una pena que el nombre de participants hagi estat baix, massa baix com per poder-ho tirar endavant i per poder d'alguna manera avaluar les fotos per part de les persones i dedicar, diguem, l'esforç que necessitava perquè, bé, el tema aquest o potser ha estat massa dilatat en el temps o massa llarg, massa concentrat, vull dir, la gent no sé si ha pensat que ja ho faria o en tot cas ho he anat deixant i al final, tot i que hi ha hagut jornades emblemàtiques que difícilment es puguin repetir el mateix nivell, com és l'acte de cloenda del curset de sardanes en el marc de la Festa Major, que va ser una festa fantàstica amb participació de balladors, exballadors del grup Antaviana, que vam d'alguna manera fer una cosa especial, especialíssima, que vam muntar a última hora amb la participació d'aquesta gent, d'aquestes, anava a dir, velles glòries, que van tornar a ballar amb motiu d'aquest 50 aniversari i que van deixar molt bon gust de Tordera.
1: Aprofito també, ara que et tenim aquí, per preguntar-te pel pregó de Festa Major, que ara ja queda enrere, però això, aprofito que estàs aquí per preguntar-te com vau rebre la notícia i quines són les valoracions, perquè entenc que és un acte que fa il·lusió dur a terme.
2: Sí, realment va ser una sorpresa per a nosaltres. Un divendres d'estiu la mateixa alcaldessa ens ho va proposar. La primera reacció va ser una mica de sorpresa i de repte, d'alguna manera un objectiu que s'havia de pensar i que s'havia de treballar molt bé i que dotàvem nosaltres mateixos de poder-lo portar a terme a un nivell que nosaltres mateixos ens imaginàvem. Però hi vam posar esforç, va sortir bé, va estar, jo crec, molt complet, perquè hi va haver, com ja sabeu, els que vau assistir o els que vau sentir, doncs, aquests músics acompanyants que van posar la nota musical, el text que vam llegir, El text va ser, des del meu punt de vista, curt, però molt contingut, molt ple de contingut. Això va deixar molt bon gust, hem rebut moltes felicitacions i estem molt agraïts per la distinció que ens ha fet l'Ajuntament aquest any 2026.
1: Doncs ja per anar tancant, no sé si a més d'aquesta rotllana, d'aquesta sardana gegant, hi ha alguna activitat a futur ja programada o alguna cosa pensada, o com està el calendari ara mateix?
2: Sí, d'acord amb la programació que hi vam dissenyar a finals de l'any passat i primers de 2026, ens queden diverses coses encara. Vam tenir una conferència passat 30 de setembre, però ens queda, a part de la sardana gegant del proper dia 17, ens queda el dinar, l'assemblea i el dinar anual de germanor, que celebrarem el dia 14 de novembre, i ens queda l'acte final de celebració d'aquest 50è aniversari, que serà, ho dic bé, el dia 28 de novembre a les 6 de la tarda al Teatre Clavé, amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, en la qual doncs els socis de la nostra dansa tindran unes entrades a preu molt reduït i per facilitar doncs que hi vinguin, que omplim la sala també, i d'alguna manera perquè aquesta anualitat doncs d'alguna manera sigui participada doncs per tot el col·lectiu que configurem la base de l'associació de la nostra dansa.
1: Doncs ens apuntem aquestes dates, les marquem al calendari. Mariam, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres i esperem doncs que acabi molt bè aquest 2026 i aquest 50è aniversari de la nostra dansa.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat i confiem que ens acompanyareu i que portarem a bon port aquest any de celebració, aquest 50è aniversari, que això no passa cada dia, ni cada any, diguem, amb les associacions locals. Moltes gràcies a tots.
1: Doncs moltes gràcies a tu també, Marià. Acabem ja agraint-vos també a vosaltres una setmana més que estigueu veient la Teranyina, i ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Com és habitual, cada dijous és moment de fer memòria i recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta. Ens situem a la setmana corresponent del 12 al 18 d'octubre. Fa un any, el 2025, es realitzava el 5è cross de Tordera amb el tret de sortir del circuit maresmenc 2025. El Parc Prudenci Bertrana va ser l'escenari dels tres recorreguts de la prova que acollia participants de totes les categories.
1: És un dels crossos més desitjats per tots els corredors que ja estan esperant la temporada de cross, que, com sabeu, normalment es fa entre els mesos d'octubre i desembre. I el bo és que la participació, normalment, en les darreres edicions que portem, és on es recull un major nombre de participants, no? Perquè molta gent, doncs, ja comença la temporada, molts venen a recollir el dorsal ja en aquest primer cross. Com sabeu, aquest dorsal és un dorsal que serveix per les 9 proves de tot el circuit, és a dir, quan tu adquireixes el dorsal en la prova que t'inscriguis, doncs aquest dorsal, sempre que el portis a totes les proves que farem fins al desembre, de totes les poblacions del Maresme del circuit, doncs pots participar amb aquell mateix dorsal, cosa que et permet que no hagis d'inscriure't cada vegada al cross en recordar-te'n que t'has d'inscriure en el següent, sinó que tu vens, corres i nosaltres, gràcies al xip que porta aquest dorsal, doncs el sistema ja s'encarrega de detectar que aquella persona ha vingut, a quina hora ha corregut i quin temps ha fet.
0: Fa un any també es recollien més de 80 tones de fusta a Tordera com a conseqüència de l'esclafit de l'1 de setembre. El consistori revisava l'arbrat municipal i planificava noves plantacions adaptades a fenòmens meteorològics extrems.
2: Encara tenim alguna brancada en algun parc municipal, en conseqüència que s'ha fet una revisió minuciosa dels arbres per poder, doncs, reobrir aquests espais. I tenim en espais naturals, encara hi tenim arbrat, encara tenim conseqüències, i tal com destacava l'altre dia la regidora d'obres, doncs molts parcs públics, doncs el fet de reposar aquests gronxadors, totes aquestes zones de joc, doncs tardarà encara una miqueta perquè s'han de demanar pressupostos i anar fent. I destacar també que tot l'arbrat que es va recollir de les zones públiques d'aquí de Tordera va ser aproximadament unes 80 tones de fusta que es diu obviat, és a dir, una afectació molt important.
0: El 2021, Tordera inaugurava el primer espai del municipi dedicat al dol perinatal, en record dels fills i les filles mortes durant l'embaràs, el part o els primers dies de vida. És per això que desenes de persones van celebrar el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional a Tordera, amb un acte inaugural d'aquest espai.
3: I bé, necessitàvem, suposo, que compartir en aquesta societat, que és un tema, doncs, tabú, que és poc visible, i un espai físic, doncs, no deixa de ser, doncs, un record a l'experiència que elles van viure i també alhora, doncs, fer-ho visible a la resta de la societat.
0: Fa 5 anys s'aixecaven les restriccions d'aforament de la restauració, cultura, esport exterior, universitats i congressos. A partir d'aquell dia es posaven fi a la majoria de restriccions per a la pandèmia de la Covid-19.
4: A partir d'aquest mateix divendres, a Catalunya farem un pas de gegant en el camí cap a tornar a la màxima normalitat. Amb tota la prudència, però també amb tota la determinació, avancem. Aquest divendres deixarem enrere la majoria de restriccions que encara queden vigents i entrarem de ple en una etapa de recuperació de tota la normalitat de les activitats del nostre país.

0: El 2016 en desenvolupament les lleis que havien de regular les administracions tributàries d'una futura república catalana, ho explicava el secretari general d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, en una conferència a Tordera.
1: Hem de tenir presència territorial, hem de tenir oficines, òbviament, per posar este personal i per guanyar proximitat als contribuents, i per això ja estem desplegant un conjunt de 15 noves oficines per a l'agència tributària. Començarem el mes de gener en una segona oficina a Barcelona Ciutat i posteriorment anirem desplegant un conjunt de 14 oficines a la resta del país. Necessitem també un sistema informàtic modern, competitiu, unes bases de dades eficients que ens permetin al segle XXI, on un sistema tributari necessita d'unes eines informàtiques eficients, ho estem desenvolupant. I després necessitem també construir una organització per a tot aquest sistema a nivell d'estructures directives, a nivell de la formació dels nostres treballadors, que han d'aprendre a fer coses que fins a data d'avui no estaven fent. I tot això, que és una feina ingent, necessitem fer-ho en un temps molt ràpid i esperem que en el termini que se'ns ha marcat estiguem en disposició de poder començar a recaptar les primeres fases dels tributs que necessitem disposar per a fer funcionar de forma ordinària l'administració de la futura República Catalana.
0: I el 2016 una forta tempesta també afectava novament Tordera, plovia sobre mullat i molts embornals no van poder engolir l'aigua. Cal recordar que aquell dimecres havien caigut més de 100 litres per metre quadrat en molts punts del poble i segons registres locals, la pluja d'aquesta notícia al vespre havien caigut entre 20 i 40 litres per metre quadrat en poc més d'una hora i mitja.

0: Arribem al 2011. Fa 15 anys, l'Associació del Voluntariat de Tordera celebrava un nou festival solidari a favor del Togo. En total es van recollir uns 2.000 euros que es podien destinar al Centre Kekeli de Protecció de la Infància d'aquest país africà. I aquell mateix 2011 es posava en marxa el nou local social del veïnat de Masmora de Tordera, situat dins el recinte de la piscina municipal de la urbanització. A la una del migdia va tenir lloc la inauguració amb el Parlament de l'alcalde de Tordera.
1: Aquest local social està distribuït en tres aules, no? Però una d'elles es pot convertir, dues d'elles es pot convertir en una, no? Perquè és una separació que es divideix. Al moment que tu vols fer diverses activitats, poses aquesta divisió que és com una paret corredera de fusta, no? I tens dues aules per fer la distribució d'una activitat i una altra. Que, per exemple, fas una activitat que necessites tot l'espai, obres això, aquesta paret que és de fusta, i te queda tot un espai. Després n'hi ha un quarto de bany, en dutxa, lavabo, vestidor, tot. I n'hi ha un altre que està ja fet perquè la gent que estigui necessitada d'un vàter acomodat per a minusvalia també està. Llavors...

D'aquesta manera posem punt i final avui a la secció d'efemèrides, un moment en què es fa possible gràcies als serveis informatius de Ràdio Tordera i a l'arxiu sonor de la nostra emissora. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana que ve.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ella ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
3: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
2: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixa més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Molt bon dia, Tordera. Molt bon dia a tothom que ens escolta, perquè avui, que és 15 d'octubre i obrim una edició molt especial, perquè ara i aquí, guionat com sempre per la Rosa Maria Rascalleda i avui els hi presento el que esteu escoltant, el vostre magazín de cada dia amb ganes de compartir, descobrir, somriure, sobretot, passar una bona estona amb vosaltres. I comencem amb una curiositat que potser us sorprendrà. Sabíeu que el 15 d'octubre és el Dia Internacional de les Dones Rurals? Una jornada que posa en valor el paper de la dona que viu i treballa en entorns rurals i la seva aportació a la societat. Però avui, ara i aquí, canviem una mica el focus perquè les protagonistes i els protagonistes seran les celebritats. Parlem de famosos, televisió, música, cinema, curiositats, històries que han de fer parlar i aquella actualitat que en diem premsa del cor, que sempre ens desperta la curiositat. Però ja sabeu que aquí no ens quedarem només amb els titulars. Solem desbrinar què hi ha darrere dels personatges que tothom coneix. Així que quedeu-vos amb nosaltres perquè tenim música, informació, entrevistes, curiositats, bon humor i molta companyia. Això és Ara i Aquí. Comencem!

0: clàssic de Deixeu Dolors d'Ismael. Escoltarem ara ja les temperatures avui una mica escapçades, perquè ens diuen que només tenim les d'en Joan González i ens els ha de punxar en Martí perquè sembla ser que està gravat. Martí.
1: Hola, bon dia.
0: És en directe. Pensava que havia dit que tu, Joan, me n'alegro molt de poder parlar directament amb tu, Joan. Bon dia. Bon dia, Joan.
1: Sí, sí, ja trobo.
0: Digue'm les teves dades que tens anotades.
1: Mira, la màxima que vam tindre ahir va ser de 26 graus i 6 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 13 graus. Ara, en aquest moment, estem a 19 graus amb 7 dècimes, amb un 81% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 20 graus amb 4 dècimes. I el màxim de vent d'ahir de 22,5 km hora.
0: Bé, com que no ha plogut ni ha fet cap altre tipus de moviment a l'atmosfera, doncs aquí ens quedem, no?, suposo. Avui sí, sí. Un dia tranquil per explicar la situació.
1: Sí, no, un dia tranquil avui.
0: Bueno,
1: cap a l'estiu.
0: Sí, ja. Estan parlant de que cada setmana pot ser mogut. Sí, molt bé, Joan, doncs, com sempre, Joan, un plaer.
1: D'acord.
0: Gràcies per participar. Nosaltres direm que també sembla ser que aquesta que punxa en Martí de les temperatures de l'estació meteorològica de Fibracor també està una mica xunga i només ens diu que la màxima va ser de 26,7 i la mínima de 13,0. Per tant, ho deixarem aquí i ja passarem a les notícies que no són portada, però començaré per dir que cada vegada o cada dia es planteja un tema i que és una pregunta d'aquests recorreguts que fa el Miquel Grimal, que és un expert recorregent Catalunya, i formula una pregunta que pengeu en un, ell i Ràdio Tordera pengen a la xarxa i que jo resumiré avui aquí dient que és un santuari a més de 800 metres d'alçada, del dalt, en plenes guilleries que domina la vall d'Osor. Preguntem el nom que té, a quin terme municipal pertany. I com a petita pista direm que és a camí del cim de Sant Benet, un dels sostres de les guilleries que està a 1.147 metres d'altura. Dit tot això, doncs ja passaríem, com he dit abans, a les notícies que són portada. Fas una introducció, Martí? Bé, aquí a Catalunya direm que la biblioteca digitalitza els documents personals d'un pioner de la psicologia catalana. La Biblioteca de Catalunya ha digitalitzat el fons personal de Ramon Turró i Darder, investigador i pioner de la psicologia experimental. Ara, aquesta documentació es pot consultar en format digital d'una manera tal de preservar el patrimoni científic català i facilitar que noves generacions descobreixin una figura important de la història de la recerca, sempre important la recerca. Una altra notícia seria que Vicky Locke explica com identifica rutes iguals entre milions de recorreguts. Com es pot saber si dos recorreguts són en realitat la mateixa ruta? Aquesta és la pregunta que abordarà una conferència a Girona dedicada a la geometria i els algoritmes que utilitza Vicky Locke per analitzar milions de trajectes. la sessió forma part d'un cicle de divulgació científica que connecta les matemàtiques amb aplicacions quotidianes com caminar, córrer o anar en bicicleta. Una altra notícia serà que Barcelona explora què passa quan la intel·ligència artificial entra al món del cinema. El festival Mecal 360 graus comença avui a Barcelona amb activitats dedicades a l'impacte de la intel·ligència artificial en el cinema. El programa inclou conferències, tallers i projeccions per reflexionar sobre les noves eines digitals que estan canviant la creació audiovisual i la manera com mirem les imatges.

0: que inclou més de 150 activitats científiques i culturals. Canviant de tema, les motocicletes de la postguerra espanyola protagonitzen una exposició històrica. El Centre Documental de la Memòria Històrica presenta una mostra dedicada a les motocicletes de la postguerra, amb models que expliquen com es desplaçava la població en una època de recursos limitats. L'exposició repassa també les primeres competicions i l'ús d'aquests vehicles en la vigilància del trànsit. I una altra notícia seria que el Museu Sorolla obre nous espais per descobrir la vida privada de l'autor. L'autor Sorolla, l'autor pintor. Madrid amplia els espais del Museu Sorolla amb noves sales d'exposicions, un auditori, un magatzem i un taller de restauració. El projecte permetrà aprofundir en el llegat del pintor valencià Joaquim Sorolla, conegut per les seves escenes lluminoses i marineres. La residència històrica de l'artista continua tancada, però l'ampliació obre noves possibilitats per acostar-se a la seva obra i al seu univers creatiu. Notícies del món. Descobreixen a la Xina un ocell juràssic que probablement preferia córrer abans que volar. Un fòssil d'uns 150 milions d'anys ha permès identificar una espècie d'ocell primitiu amb ales relativament petites, urpes corbades i dents serrades. Els investigadors creuen que aquest animal, de la mida d'un corb, podia ser d'un depredador terrestre més adaptat a córrer que no pas a volar. La troballa qüestiona la idea que els primers ocells evolucionaven tots cap a una millor capacitat de vol. La ceràmica xinesa de fa segles revela coneixements comercials sorprenents amb l'Àfrica. Les excavacions a les ruïnes de Great Zimbabwe han tret a la llum fragments de ceràmica procedents de la Xina que apunten a xarxes comercials de llarga distància entre Àsia i el sud d'Àfrica. Fa segles, és clar. Les peces d'unes característiques color verd jade ajuden a reconstruir els intercanvis d'un antic regne africà que mantenia contactes en diverses regions de l'oceà Índic, una prova que la globalització té una història molt més antiga del que sovint pensem. I la darrera notícia seria que els científics investiguen la mort de més de 300 cries de balena a la Patagònia. Va ser una imatge molt, molt colpidora. Els investigadors intenten esbrinar per què han mort més de 300 cries de balena franca austral a la costa argentina de la Patagònia des del mes de juny. Les primeres anàlisis han detectat un bacteri que podria estar relacionat amb les morts, però encara no se sap per què l'episodi ha assolit una magnitud tan excepcional. Els científics estudien també si poden influir factors ambientals o la transmissió de la infecció per part d'altres animals. Bé, fins aquí hem fet una mica de repàs als temes d'actualitat i farem una petita pausa, Martí. Anem a publicitat perquè ens resituem i presentem la part del programa que ara ve, que és l'interessant del programa d'ara i aquí d'avui.
1: Ara i aquí.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
4: Ja,
3: bolets o castanyes.

0: tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
1: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals, o carns a la brasa.
0: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Ara i aquí,

0: Bé, entrem ja a una pregunta participativa que es passa en el cap d'informatius d'aquesta casa i que l'aprofitarem per penjar-la perquè vostès la contestin, però primer el que farem serà presentar els participants avui a la tertúlia que hi ha, que hi ha molta teca, que ja estan aquí ja fa estona, que jo fa rato que els estic fent esperar. Meli,
1: bon dia.
0: Bon dia, benvinguda.
1: Arseni.
0: I bon doncs està ja negra d'estar aquí.
1: No, no, no, ja estem acostumats. Ja estem acostumats. Ah, sí. Sí, no pateixis. Ja ho tenim clar.
0: I l'altre seria l'Angi,
2: bon
0: que ve
2: tothom.
0: Sempre carregada aquí d'informació, que ens deixa tots bocabadats. Bé, Meli, Angi, Meli, si voleu escoltar la pregunta i començar per donar la vostra primera opinió,
1: sí,
0: que de fet està llançada als nostres oients. I aquesta pregunta diu: l'Ajuntament inicia una nova campanya de vals de descompte per la compra al comerç local. Valores com a bona la iniciativa per dinamitzar el comerç de Tordera? Qui vol començar de vosaltres dues?
1: Jo mateixa.
0: Vinga. Si vols.
1: Doncs jo sí, la valoro positivament, però molt i molt, perquè cal ajudar el petit comerç, i cal molt, perquè hi ha molta oferta que no és el petit comerç, sinó les grans superfícies que fan molt pues, la guitza, per dir-ho així de clar. Sí. I el petit comerciant necessita pues, sempre una mica d'ajuda. I nosaltres mateixos ja hi anem, però és clar, no és suficient, perquè quan vas a comprar sempre els justets, les grans compres les anem a fer sempre a les grans superfícies. I clar, això pues, no acaba d'ajudar. Però és que el sistema ja ens comporta a fer això. No podem fer-lo d'una altra manera, perquè en una petita botiga no pots anar a fer la compra setmanal. Vas, compres pues, les quatre coses més pertinents aquell dia o en aquell moment que te faltin, però no ajuda el suficient. I sí que està bé pues, que l'Ajuntament s'afegi eco d'aquestes sí. mancances i que faci pues, que la gent tingui aquest al·licient, trobo. Sí?
2: Pues, el mateix que està dient la Meli, és una ajuda i és veritat per animar a la gent. Jo des de l'hora la compra la faig a Tordera, jo no compro fora de Tordera, aquesta és la pura veritat, eh? Peixateria, carnisseria, és veritat, ho faig aquí, però que hi ha molta gent que és el que diu la Meli, que agafa el cotxe i se'n va, i és una llàstima, no, perquè tenim que ajudar als,
1: no cal anar-se tampoc fora, vull dir que aquí mateix a Tordera aquí hi ha les superfícies tant... aquestes que molta gent posi balla.
2: Però és que molta gent se'n va també a les superfícies, sí. Que n'hi ha súper, sí. Però que també n'hi ha roba i n'hi ha sabateria
1: també,
2: i aprofiten de tot, eh? De dir, mira, agafem el cotxe i ens n'anem, per exemple, un dissabte, sí. Amb el marit i els nens, anem allà, i ja venen carregats d'allà, i llavors el petit comercial d'aquí, pues això ho nota. I el que és una llàstima que estiguin tancant botigues aquí a Tordera, és una llàstima.
0: Sí,
2: perquè els que vivim aquí els tenim que ajudar.
0: A les que se jubilen i tal, és I, difícil clar, és que trobin...
1: Sí. És que el problema és aquest també. Hi ha dos problemes de fons. El problema de que la gent que es jubila després, els fills no volen continuar amb les seves
0: no
1: botigues.
0: No troben successor.
1: I llavors, esclar, aquesta botiga al final es traspassa i no es traspassa mai.
0: No funciona.
1: Acaben tinguent de tancar la porta. I llavors, esclar, no hi ha una altra possibilitat de que la gent posi un negoci, perquè poses un negoci i dius, ui, mira que bé.
2: Que bé, però
1: I
2: que
1: el temps veus que ja està tancat. I és que és la manera de funcionar. Avui dia la gent va d'una altra manera, no és com sí, abans, quan sí. Érem joves, que sí que fèiem la compra diària sí, sí. I anaves a comprar diàriament a les botigues petites. Avui dia la gent va molt
2: carrega
1: de pressa per
2: molt.
1: La vida
2: sí.
1: I el cap de setmana el dedica a comprar per tota la setmana i si va a un súper, doncs carrega de tot.
0: La targeta de crèdit.
1: Sí, sí. I si no també, i a l'altra segona part, que també que no tenen temps d'anar a buscar les botigues, que tu deies, Angi,
2: sí.
1: A comprar unes sabates, a comprar un jersey, sí. Una samarreta, no, perquè hi ha una altra oferta, que és Amazon,
2: clar,
1: i altres, petita,
2: també,
1: altres
2: també.
1: Empreses que no ho vull dir més.
2: L'altre dia vam fer un reportatge.
1: Que llavors és que pues, tot això també treu ventes als petits comerciants, als pobles.
0: I que aquests supermercats que deia l'Angi, que hi ha aquí a Tordera, és que és una guerra brutal per portar-te la compra a casa.
1: També,
2: exacte. Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, ara ja s'estan aquí, perquè és veritat, aquí també ja hi ha súpers que te porten la compra a casa, que sí, això va bueno, molt bé per la gent. Bueno,
0: que és que entres, fan una guerra, t'ofereixen sí, uns descomptes perquè inicis la compra des de casa... Sí.
2: Això, diguéssim, el jovent no, però ens trobem ja amb persones grans, sobretot els que vivim fora d'aquí, que estem tenint que agafar el cotxe, encara que sigui per anar a comprar un paquet
0: sí,
2: de sal.
0: Sí,
1: una mica està ben pensat per la gent que viu a les urbanitzacions,
2: claro,
1: que són gent gran.
2: Claro.
1: Bueno, amb aquesta banda dius, bueno, pues està bé que hi hagi aquesta sí, oferta sí, perquè puguin sí, almenys tindre el necessari a casa seu i, sí, i bé. Sí, però és que per la gent jove seria, i és més fàcil que puguis anar a comprar... i que si tinguem una mica, que tinguem tots una mica de pensar que el poble necessita de la
2: I
1: nostra col·laboració
2: sí,
1: i estaria bé que es pogués fer.
0: Està bé perquè reconec que és un incentiu per comparar amb comerços locals, però hi ha la ferida en aquest poble i a tots els pobles.
1: Sí, sí, no solament Tordera,
0: del centre històric que realment però... hauria de fer quelcom més que només a incentivar el comprador.
2: Pues sí, l'altre dia vam fer, que em sembla que el fan en aquella setmana, ja no ho recordo, feien del chain, que estava, em vaig quedar parada. No us penseu que ho compra la gent perquè és barat? Diu que marques bones, compren aquí amb chain. El que no volen, que posi la marca... Perquè, o sigui, tu te compres un vestit que et costarà bastants diners i l'han fet aquí a Xina, eh? El que no posa l'etiqueta, això ho van dir l'altre dia per la televisió, que vaig dir, pues, voldré veure insemenat del cap. No sé si ja l'han fet. Que és, perquè veiéssim com treballen, ple de gent, es veia tot un taller bueno, grandiós, com treballaven, i la roba que sortia, però...
1: Sí. Hi ha moltíssimes empreses a Espanya i de tota Europa sí, que fan, compren a Xina, sí, arriben a les seves empreses, sí, als seus magatzem, treuen aquella etiqueta, sí, posen la seva, i apa, estem venent un producte que sembla fet a Itàlia, a sí, França,
2: exacte,
1: quan realment s'està fent a la Xina.
2: És el que van dir,
1: vale, sí,
2: és el diu... empreses, roba bona que dius, sí, oi, l'he sí, comprat aquí, que és de categoria, està fet a Xina. Ho van dir, és que ho van dir aquesta,
1: sí,
2: setmana,
1: sí, no, és que
2: aquesta setmana que estem, veia.
1: És que aquest és el gran problema, que sí, la Xina ens està invadint tots els
2: claro,
1: sectors. I, bueno, però alguna cosa es tindria de fer, perquè nosaltres no som els que podem sí, decidir no, sobre el tema, però evidentment sí que som conscients de que aquest meló s'ha d'obrir sí, d'alguna manera.
2: Aviam,
1: i a veure com ho fan.
2: Sí,
1: no?
2: La pregunta que ens feia és si anirà bé, jo ho trobo molt bé i que la gent, sobretot, animem a anar a comprar aquí en el poble.
1: Bueno, a més que hi ha uns diners que també estaran molt bé, perquè són, no sé si són 6 o 7 mil euros que donen de... Sí, n'hi ha diversos premis de no sé si 200, de 100, de 50, perquè la gent que vagi a les botigues doncs tingui un número i que a l'hora de la veritat doncs, igual li pot tocar.
2: Pot tocar.
1: Doncs 50, 100, 200... És que no sé ben bé si són 200 euros al màxim.
2: Sí.
1: 10 premis pues de 200... No sé ben bé com funciona,
2: si no,
1: però sé que n'hi ha una.
2: Mi queda molt mort si les botigues anem a comprar i està tot tancat, que només n'hi ha 4, ens tenim que confiar dels súpers grans, és una llàstima.
1: És una pena que també el centre, que diguem, que seria Sant Ramon i tal, sí, no estigués una mica més... Li falta vida. I això seria el més important, sí, perquè seria la connexió que hi ha des del camí ral, des de la peixateria del Camp Canal, sí, que sí, era abans, fins a el que seria aquí al centre de la vila, que és la plaça de l'Ajuntament, la iglesia. Sí. Això seria una bona connexió perquè no estigués tot tan... Ahí estaria l'important.
2: Després també fa molt que Tordera ara per aparcar està molt malament. També això fa molt, eh?
1: Ai, no.
2: Perquè vas a comprar, vens carregada, si tens el cotxe al Quinto Pino...
1: Però, Angie, doncs no m'hi diguis molt. El tema parking no està bastant malament, aquest Tordera, eh?
2: Però per les botigues, tu vols, per exemple, vols anar a comprar amb una
1: sí,
2: fruteria
1: que n'hi
2: ha aquí...
1: Sí, però saps què passa? Que s'hem acostumat a voler anar
2: sí,
1: amb el cotxe a la porta.
2: Sí.
1: I no. És veritat.
2: No, és que vés carregada.
1: El pàrquing, sí, bueno, quan vas carregat sí que és veritat. Però el pàrquing que tenim aquí al darrere de les monges...
0: Sí,
1: és sí, molt gran.
2: Sí, sí.
1: I està ben bé al centre. I pues aquí baix tenim els altres d'aquí de Can Nassos, a darrere de Cal Torner, que també és gran, sí, vull dir, un tema pàrquing, bueno, i l'altre de davant de Can Torra, per dir alguna cosa. D'unidó, no. Sí, qüesta no. De pàrquing, jo crec que...
2: Però està una miqueta complicat, eh, Tordera, per aparcar.
0: Senyores, jo estic ansiós.
2: No sé per què ho dic, però ho dic.
0: Jo estic ansiós. M'heu de calmar la meva ansietat.
1: Vinga, va, l'Àngel ara te deixarà parar amb l'espectacularitat de les fotos que et porta.
0: Entrem ja en matèria o què?
1: Sí, home, entrem a la molta teca.
0: Vinga.
1: Molta teca, vinga.
0: Vinga, molta teca, vinga, Àngel.
2: Faré, una petita...
0: No, res de petita, vindrim mitjana.
1: Ara, una pinzellada important,
2: sí,
1: ja veuràs.
2: Una petita pinzellada.
1: Que et quedaràs anonadado, que diu.
2: Perquè, esclar, amb la setmana ve les tres mujeres de la corona.
0: Sorprenem, va.
2: Pues mira, que venen les tres mujeres de la corona, que és la reina i les seves dues filles, ara amb la...
1: Que això que és el dia de la hispanitat?
2: El dia de la hispanitat. Aquí hi ha hagut un patí, no sé si l'heu sentit, que a la princesa se li va caure el toisón.
1: Madre.
2: Ella no es va donar compte, el pare sí
1: el
2: que es va donar
1: va
2: compte.
1: Ser.
2: Ella el va agafar dissimuladament i llavors el pare, és veritat, diu, amb tot, amb molt de cuidado, no, és que això li pot passar, no perquè sigui el rei, la
1: el
2: reina...
1: Protocol, una, si es trenca, es trenca i no passa res.
2: Se li ha caigut el toisón, la noia es va ajupir, el va agafar, se'l va quedar i el pare li va agafar i no sé si ho...
1: I li va posar. No, no sé que...
0: que la princesa ja va amb el toisón.
1: Portava... Ja li van, sí. Ja li van donar fa temps. Sí, ja fa temps que li van donar.
2: Ja li han posat, ho poso aquí.
1: Va, ja la tenim ja, ja. Pràcticament, sí. Ja està quasi a punt de...
2: Sí, sí.
0: El famós toisón, de la princesa.
2: Sí, sí. La princesa. I només dic això, però vaig a dir una altra petita història que ha sigut, bueno, molt comentat per la ràdio, per les redes socials, que bueno, la Yolanda Díaz.
1: Fa dies que no la veig.
2: Pues,
1: què li passa?
2: Si l'haguessis vist, pues, bueno, ha tingut moltes crítiques. És que es bellugava molt, estava allà girada,
1: sí.
2: I no sé si no li aguantaven els talons. Sabeu com són de dolents les redes socials?
1: Bueno, clar, a la més mínima estan en lupa per veure què.
2: Que han donat a entendre que aquesta noia no anava bé de bon dematí.
1: La Yolanda?
0: Hola.
1: La Yolanda?
0: Hola.
2: Que jo ho he vist, eh? Ho hem vist
1: els
2: meus ulls, que es bellugava.
1: Bé, jo tenia... A mi m'havia arribat el rumor d'una altra, que és la presidenta de la Comunitat de Madrid, que sí que anava així una mica també...
2: Ah, que igual m'he equivocat de nom, espera, que jo ja m'ha...
0: És que has dit Yolanda.
1: Has dit Yolanda?
2: No, la Yolanda, no, la...
1: Tu vas dir la Ayuso?
2: La Ayuso. Ah, ai, perdoneu,
1: vale.
2: Perdoneu.
1: Vale, és que...
2: Jo també he tingut un lapsus avui.
1: Ah, sí, sí, perquè jo dic, a mi m'ha arribat la notícia de que la Ayuso anava una mica piripi.
2: Sí,
1: així, entre cometes,
2: això,
1: no?
2: Bueno, això és el que s'ha dit. Jo ja no sé. Sí,
1: nosaltres no ho hem...
2: Sí que és veritat. Que tal com es veia, anava una miqueta girada i es bellugava molt. El que no sabem si a Madrid feia molt d'aire aquell dia.
1: Per això jo te comentava, la Yolanda,
2: perdó,
1: que fa temps que no la veig.
2: Sí,
0: que,
2: sí.
0: Com la cara i la creu,
1: sí, sí,
0: políticament
1: totalment parlant.
2: Que m'he equivocat jo, la vale. Isabel Díaz
1: Ayuso. Sí, però d'aquesta m'ho puc esperar, perquè en les canyites de la plaça d'Espanya li van molt.
2: Ella mateixa ho ha dit, eh?
1: Sí, per això.
0: Sí, la Ayuso.
1: Sí.
2: Ella mateixa ho ha dit, que li agrada la cervesa, que li gusta el vi. No?
1: I
0: bueno, això va venir provocat per dissimular que havia el que havia dit.
2: Sí, ja.
0: Però és que realment li agrada, sí.
2: Sí, sí. Bueno, han fet molts memes, eh?
1: Sí, sí.
2: Bueno, d'això han fet molt.
1: Bueno, ja deixant això... Perdona, és que ella dona peu a fer memes.
2: Sí.
1: Perquè és que en diu un a darrere de l'altre. O sigui, llavors és que t'ho posa tan pla perquè tu puguis fer el meme, doncs sí. Clar, si no, no... És que és la persona més adequada per a aquest tipus de coses.
2: Per aquest tipus. Jo és que no la veig perquè, senyor, perquè ens porti el país, eh?
1: Que no importa. No, que... No. Anem a...
0: Angie, aquí t'estàs ficant en el meu territori.
1: Sí, aquí m'he
0: dit que quan hi hagi votacions tornarà a sortir.
2: Bueno, ahir les notícies no eren així, eh?
0: Ai, no me les crec.
1: Esperem que siguin el que tu dius.
0: No me les crec.
2: Vaig a parlar d'una cosa molt maca.
1: Eso, va.
2: D'una boda...
1: I una boda d'alto bueno, copete, que deien abans.
2: No, perquè ha sigut una boda... que no ha sigut d'alto copete, l'han volgut fer molt senzilla.
1: No,
2: no l'han fet senzilla. I és la de la Sandra Berneda, que s'ha casat amb la Pasqua, una italiana, amb la Pasqua Leparel, i s'han donat el sí, porten 4 anys festejant.
1: Esquen, no?
2: Sí,
1: juntes?
2: Sí, juntes, i bueno, han decidit casar-se. La boda on s'ha fet, on la Berneda té una casa molt maca, d'així de Ávila.
1: Ávila.
2: Sí, s'han casat a Ávila. Llavors aquesta noia, com no entén gaire l'espanyol, pues es va casar l'alcalde d'allà, d'aquest poble.
1: Del seu poble.
2: I llavors es va fer entre anglès i espanyol, anglès per la família d'ella, perquè va vindre el seu pare, la va treure, un senyor, i ella anava agafada del seu, al mig del seu pare i de la seva mare, la Berneda, que és la que més coneixem, és periodista i escritora, perquè sempre ho direm, encara que faci, faci realities, no deixa que és una bona periodista, li han dit en aquest treball, ho està fent perquè està guanyant molts diners, però que no deixa que és una bona periodista.
1: Però a mi me fa gràcia una cosa que has comentat, que és que els pares, que són italians, i que han preferit...
2: D'ella.
1: I que prefereixen parlar l'anglès i no l'italià. Si l'italià és molt més fàcil d'entendre que no l'anglès per totes les persones castellanoparlants que devien anar a la boda.
2: Però és que també ha viscut molt a Holanda.
1: Vale, i també, té amics a Holanda i potser han vingut aquests.
2: Han vingut gent de tot arreu, per part d'ella també. Però es veu que és més fàcil parlar l'anglès, perquè jo sé que la Berneda parla, perquè la vaig veure en una entrevista molt maca, que aquí va ser quan va explicar que el seu fill, perquè mira, ha sigut molt criticat, les dues van vestir de llarg, de blanc, clar.
1: Sí, van maques.
2: I la Berneda porta unes sabatilles negres. Porta unes sabatilles negres.
1: Sí, ho han comentat abans. Ja.
2: I aquí el que anem, en el Facebook, han criticat amb lo guapes que anava perquè portava les sabatilles negres. Aquí, de moment, no ho ha dit ell. Això jo ho he pensat. És cosa meva. Dic, aviam si és com...
1: Però vaig a fer un incís. L'Angie és que, si ho comenta això, és perquè ella, degut a que té tanta experiència amb totes aquestes persones que... parla d'elles com si fossin de la família, perquè la Berneda és ja com si fos familiar. Sí. És a dir, que aquesta el que tu ara ens diràs és algo que tu l'has pensat i molt
2: jo penso.
1: Però com molt bon acert, eh? Jo
2: perquè mira, diuen que això ho ha fet per ella perquè és una ex-bailarina i s'ha posat les bailarines negres per donar-li com una sorpresa a la que ara serà la seva dona. I llavors, clar, com també en la red social, oi, amb lo maques que van, amb sabatilla negra, que lleig. I llavors jo vaig pensar, com jo vaig veure aquella entrevista tan maca que li va fer el Jesús, va fer una entrevista molt maca. Bueno, que estaven a fora, fent una experiència dolentíssima i molt de risc. Sí, no sé si la vas veure, és que no me'n recordo com es diu el programa. I aquí ella se va sincerar amb el Jesús. Ai, ara me'n sortirà el nom d'ell. I va dir... lo del seu nebot, que fa 2 anys que va perdre el seu nebot, es va suïcidar, pobret, estava en una depressió molt gran, que no ho sabíem ningú, aquell dia ella se va sincerar, I jo he pensat, això és cosa meva, dic, no serà que ella no té aquest dia tan maco per ella, el seu estimat nebot, i com a homenatge de dir... porto dol per tu, perquè te porto dintre el meu
1: cor,
2: com un record exclusiu, per això... Quan si ella ve i li fan una entrevista de com ha anat, que la boda ha anat molt bé, ha sigut tot... Tot bé dia 7, sí.
1: Igual diu que és això.
2: Jo dic, ha portat com de dol, ha portat... Jo, que ja t'ho dic, no?
1: Sí.
2: No ho he llegit enlloc, això és cosa meva.
1: Podria ser perfectament que pogués pensar això, ella.
2: Ha anat tot bé dia 7, des del Jorge Javier...
1: Tota la jet de la seva cadena.
2: Es va casar el dissabte, però la boda va continuar el dia següent que van fer, però ja més informal, que es van quedar a fer una bona paella d'arròs. La gent que va voler...
1: Per los més allegados, no?, per dir-ho així.
2: Sí, per continuar la festa, per dir, bueno, no s'ha acabat, sinó que volem continuar. I jo les trobo, les dues, que estan molt, molt maques, diferents models.
1: Sí, ho he vist, la foto està molt bé.
2: Que estan molt maques.
1: Sí, bueno, doncs pues mira, que tinguin molta sort i que continuen molt de temps amb la seva vida matrimonial.
2: Sí.
1: Que no hi hagi després una separació, que a vegades ja saps tu que també pot passar.
2: Sí, tant.
1: Però esperem que no sigui així.
2: Ella ja ve d'una relació que va tindre...
1: Veus?
2: Sí, la que la va deixar amb la Nagore Robles, que la Nagore Robles està molt disgustada, es veu que li ha fet com pena que es casés. Perquè també
1: perquè
2: va tenir
1: una
2: relació de 6 anys.
1: Cosa.
2: Va tenir una relació...
1: Alguna cosa deu tenir encara.
2: Sí, poder l'altre encara li ha quedat.
1: Sí.
2: L'ha fet l'alcalde i qui anava traduint la missa, o sigui, el casament, no era missa, el casament era el Carlos Latre. Parlava en anglès perquè la família d'ella els entengués. Els pogués entendre. I ja t'he dit, jo he agafat la revista perquè és veritat que és... I surt, em sembla, no ho he vist, que l'exclusiva la té la Ola.
1: Evidentment.
2: L'exclusiva la té la Ola.
1: Que és...
2: I bueno, pues des d'aquí el que anem, els hi desitgem.
1: A felicitar-los. I ara qui tenim aquí, ho estic veient, la Marta Sánchez.
2: Bueno,
1: mare
2: mira,
1: de
2: la
1: Déu.
2: Marta Sánchez.
1: Senyor.
2: Sí, Marta la Marta Sánchez. Sánchez. Que he tingut molt d'èxit cantant, perquè és veritat, Marta sí. Sánchez ha tingut molt d'èxit. Pues ara debuta com pintora, ha fet, sí, ha fet la seva primera exposició, ha anat molta gent.
1: Hi ha fotos d'alguna obra?
2: No, és... no, no, no,
1: no,
2: no.
1: No poden jutjar no. la seva pintura com és, sí, doncs?
2: Està la seva filla, està el seu exmarit, el Jesús Cabanes, que és el pare de la...
1: Quants anys té la filla?
2: Sí. La filla almenys ja té entre 19 i 20 anys.
1: Ah, vale, així ja és gran. Joveneta.
2: No, és que ella ja té 60 anys, ja també, que no només passa per
1: nosaltres. Sí, esclar, sí, sí, anys, és clar que sí, que té 20 anys. Sí.
2: I ella ara que té una parella que es diu Federico León, també se trobava en aquesta exposició, en aquesta festa. Bueno, doncs va anar a la Sonso Leonegas amb la seva nova parella que té, que ara ja porten poder més d'un any. Com és tan petitoneta la Sonso Leonegas,
1: sí.
2: Però és que la seva
1: parella petita.
2: És enorme.
1: Sí, perquè ell és molt alt també,
2: és
1: a més.
2: Clar,
1: bueno, també encara hi ha més contrast.
2: Està el Narcís Rebollo, l'Eugenia Martínez de Irujo, el Boris Izaguirre. El que més m'ha sorprès ha sigut que ara feia molt que no es parlava, no sortia en revista, i és que l'Álvaro Muñoz de Escassi també ha anat, però ja porta una noia a la seva nova il·lusió. Ja sabeu,
1: mira,
2: que
1: el picaflor.
2: És un picaflor de mucho sí. cuidado. No sabem ni el nom d'ella.
1: No sabem qui és ella, bueno.
2: No
1: depèn, diuen. Igual ho sabrem o igual tindrem una altra dintre d'un temps.
2: Podria
1: que no sigui
2: ser.
1: La mateixa. Podria ser perfectament, tu ja ho saps.
2: Que va haver moltes arromacos, moltes acarícies, moltes tonteries, però que ja el coneixem com és. Ara ja portava més d'un any que va deixar a la Sheila Casas, que és la de la família Casas, que fan pel·lícules i tot. I bueno, pues els hi desitjo que també els hi duri molt, perquè aquest sí que és un picaflor que tant està amb una com està amb una altra.
1: Sí, sí, tenim.
0: Perquè la flor també hi és.
2: Sí.
0: Perquè si no hi hagués la flor, no podria pas picar-la.
1: No podria picar.
2: Mira, us vaig...
0: Podria aquí ja va per dos dos, eh?
1: Sí, sí,
0: no
1: clar.
0: Per un
1: sí,
0: sol.
1: Perquè ella també deixa-la anar, també és una noia que també està en plena evolució.
0: I quan se porta ella.
1: Sí, exacte, no sí. sabem.
0: Perquè cada vegada que parleu d'això, ella se'n porta més que ells.
1: Algunes, evidentment que sí, sí, sí. Quina més tenim per aquí?
2: Aviam, se'n recordeu d'Enrique Ponce, que va deixar la seva,
0: sí.
2: El torero.
1: Sí.
2: Ara ja no toreja, ara ja
1: s'ha
2: fet.
1: No.
2: No, ara està fent amb un noi que l'està pujant, que sigui un bon torero.
1: Ah, se'n recordeu que està fent de delegado? De torero?
2: No, no. Està, com se diu això?
0: Però quan és entrenador.
2: D'apoderat.
1: Sí, apoderat, exacte.
0: Ja, però ja ho entrenau.
1: Sí, sí, sí.
2: Apoderat. Van córrer rumors ara fa poquet, que no es veien, i esclar, ell es va enamorar d'una noia que se li porta 23 anys de diferència.
0: Amb menys.
2: Amb menys. La noia molt jove
1: sí,
2: i ell,
1: sí.
2: que ell no deixa que encara és jove perquè té 52 anys. Que és jove. Però és clar que aquesta noia té 27 anys. Eh?
1: I
2: van córrer rumors de que com no els veien junts, ja els van separar.
1: Que s'havien separat.
2: Surt ara ella, l'Anna Soriano, tranquil·la i ajena a los rumores, diu que no està separada, l'únic que ell, amb el ser apoderat d'aquest noi del Diego, pues que té feina... Ella
1: no està
2: es veu que s'ha tret la carrera d'abogada, ella té la seva feina, però que de moment no hi ha separació i que continuen feliçment, la parella està bé.
1: I la seva ex d'ell?
2: Sí, també està amb el Luis Enrique.
1: Com està? Amb
2: el Luis Miguel.
1: I què tal? Com estan? Sabem alguna cosa més d'ells?
2: Sí, sí.
1: Perquè va haver-hi un boom
2: sí, però,
1: i ara després no tampoc
2: sabem,
1: en sabem.
2: Sí, però
1: com està?
2: Junts.
1: Sí?
2: Vale, és veritat que és una parella que també... Perquè aquesta noia sempre ha sigut...
1: Sí, molt discreta.
2: Molt discreta.
1: Ella no vol
2: molt
1: ser...
2: Molt discreta. Sí. Però les últimes notícies és que estaven força bé, estaven junts.
1: Però estan aquí a Madrid
2: sí.
1: o estan fora?
2: Ella està a Madrid també quan pot vindre i ell també està allà, però sí que la parella continua estant junts. Que veiem en el Ponce li va caure molt malament que la seva exparella es posés amb
1: ell. Ell podia i ella no.
2: Perquè són íntims amics.
1: Sí, ja ho sé.
2: Perquè són íntims amics.
1: La moguda aquesta, me'n recordo. I... Però bueno, a veure, si vas ser tu, punyetero, que vas deixar la teva dona, ella posa molt fàcil que ella pugui tindre una altra parella, i si ja els feien tilintilint tots dos,
2: sí.
1: perquè en aquest cas ell ja estava enamorat d'ella, no?
2: Hombre,
1: si
2: tant,
1: no recordo malament, que ho vas explicar tu.
2: I tant, sí. ell ho va passar.
0: Sempre ho he pensat, això, de que quan hi ha una separació com la que esteu ara vosaltres explicant, que hi hauria d'haver-hi suficient seny perquè tant ell com ella volia el millor per l'altre.
1: Evidentment,
0: perquè
1: sí,
0: ja ha estat compartint tota una vida,
1: sí.
0: I llavors, si ella troba
1: una nova parella adequada i estigui bé, no?
0: Te n'has d'alegrar.
1: Esclar.
0: No has de tenir gelosia, al contrari.
1: Però a vegades tu ja saps que els celos són molt
2: durs. Claro. Més que res, perquè com eren íntims amics,
1: sí.
2: Si ella podés s'hagués posat amb un altre, no li hagués sentat tan malament. Però dir, el meu amic s'enamora de la meva ex,
1: i això ja li va...
0: Pues això s'hauria d'estar orgullós.
1: Perquè en el fons, los gallitos, ja saps.
2: Sí. No, però sí que és veritat
0: vol dir el nivell d'ell.
1: Sí, sí. També.
2: No, però que la parella també, com hi ha dos filles aquí, n'hi ha bon rotllo, eh?
0: Val.
2: El Ponce, amb,
1: sí, està bé,
2: la seva ex. Bueno, ara també us diré una altra separació. Sabeu qui és el Santi Acosta? Aquest és un noi, és un periodista que està molt posat també amb tot el que és la premsa rosa. Uh-huh. És el que fa el De Viernes. Sí, ha tingut diverses parelles.
1: Sona.
2: Sí, i l'última que va tindre és l'Esther Palomeres, aquesta periodista que fa ara fa Males Llengües.
1: Sí. M'agrada.
2: Sí, sí. Ha sigut l'última parella. A lo que anem, a Santi Costa, que també té 50 i tants anys, s'enamora també d'una periodista de 20 i pico d'anys. Ha anat tot molt bé, però ha durat això menys que un Carmelo la porta d'un... Ha durat escassament un any.
1: I a vegades ja sol passar.
2: Sí. Va deixar la Palomera, però és que ha deixat diverses perquè ha estat casat, té tres fills amb un altre periodista... Jo que el veia
1: aquest
2: tan...
1: que podem dir que també és un picaflor?
2: Home, i tant.
1: Que li donem el número, quin número? Anem numerant els picaflors de més baix a més alt.
2: És que jo no el veig així, aquest noi. Jo el veig molt formal, el veig... Però és que tinc moltes relacions, i totes dintre del treball, totes treballen dintre de la televisió,
1: és que és fàcil.
2: Periodistes, o
1: sol passar.
2: Col·laboradores...
1: Quan treballes en una empresa, sol passar. Quan estàs en un hospital, sol passar. Perquè...
2: Sí.
1: Sé què passa, però el que és el ser humà, quan s'ajunta, pues passen coses.
2: Aviam, jo sé que l'Esther Palomeres, que ha sigut la seva última parella, ho va passar molt malament, perquè així, per lo que van dir, de la nit al dia te deixo perquè m'he enamorat d'aquesta noia més jove que tu, i te deixo. Ho va
1: queda
2: passar
1: lleig.
2: Molt malament.
1: Queda lleig. A veure, no ho diguis així, digues, ell, digo, sí. No tu, sinó ell.
2: Bueno,
1: no li diguis això,
2: aviam, home. Que potser no li va dir així, però,
1: no,
2: bueno,
1: però
2: si
1: però te'n
2: vas
1: de veu,
2: casa perquè te'n vas una noia de 27 anys,
1: doncs
2: pues és que no estàs a gust amb mi.
1: Clar,
2: és així.
1: Es veu molt clar, evidentment.
2: Es veu així,
1: sí,
2: de clar,
1: sí.
2: No? I llavors, doncs, pues, bueno, ara l'Esther Palomeres vaig a ser una miqueta dolenta, dirà.
1: Vinga, va, sí.
2: Després acabo... Elis, t'ha durat poquet.
1: Després faré jo això, Angie. Després faré jo això.
2: Sí. Sí.
1: I després tu continues a treballar. Vinga, va, fes-ho.
0: Jo, m'agradaria saber la vostra opinió.
2: Digues.
0: Perquè quan hi ha una separació com aquesta, perquè ell deixa 50 anys, deixa la seva dona de 49 per anar amb una de 25, es critica amb ell i tal, però ella què?
2: Però jo sempre dic... És que...
0: Ella està trencant un matrimoni.
2: És que jo sempre ho dic.
1: Sí, evidentment.
2: La culpa no és la que es posa al mig, la culpa és d'ell, que si no estàs content amb el que tens a casa és quan te'n vas. Però si tu estàs content amb el que tens a casa teva, amb la teva parella, i esteu feliços, no té, encara que se te posi una noia de 25
1: anys. No, però el que diu l'Esceni té raó, és que la noia que està... Sí. Amb ell, que
2: claro,
1: sapiguem
2: no
1: que és la seva dona,
2: claro, no respecta
1: aquest matrimoni.
2: Pues és el que t'estic
1: dient. En absolut no la respecta.
0: Sempre m'ho he preguntat, jo, això.
2: Claro,
1: no, però
2: ella
1: és que
2: prova.
1: També hi ha, no pica flors, n'hi ha pica...
2: Sí, però escolta'm, ella ha provat a dir, jo vaig a posar-me en aquest matrimoni i aviam si em surt bé, perquè m'agrada aquest senyor per mi.
1: Sí.
2: Però si aquest senyor, el que t'estava dient...
0: Sí, però a vegades utilitza, com que és més jove... utilitza armes que no pot utilitzar una de 50 i pico.
1: Evidentment que sí.
0: I l'altre, com que els homes són uns babaus, ens cau la bava,
1: sovint
0: caiem en la trampa. I llavors, la Meli m'ha interpretat el que jo volia.
1: Sí, sí, t'entens
0: perfectament. No és ella realment...
1: culpable. Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Bueno, mira, ara vaig a començar a fer les frases i ve adequada amb la situació que estem parlant.
2: Sí, digues.
1: Antonio, ¿por qué nunca me dices un piropo? Vale, la luna está celosa de ti.
2: ¿Por qué?
1: Por lo redonda que te estás poniendo. Això podia ser perfectament el que parlàvem. A las mujeres no les puedes quitar nada. Por ejemplo, si les quitas algo tan sencillo como una jota, mueres.
2: Claro,
1: porque la jota
2: va a mujeres.
1: Estoy probando cremas para adelgazar.
0: Has de rumiar, eh? Sí. Sort que ho has aclarit.
2: No, jo li he agafat, dic la jota.
1: Estoy probando cremas para adelgazar. La pastelera no me está funcionando.
2: La pastelera.
1: Si te pierdes tres veces en IKEA, te convalidan el Camino de Santiago. Porque té la marinera, eh? És difícil, també. Dice José que hasta la belleza cansa. Ya decía yo que últimamente estaba muy cansada. ¿Qué es para ti la felicidad? Comer. Hombre, me refiero a algo más espiritual. Comer con todo el alma.
0: Són bons, eh? Ah, tu els trobes.
1: Me busco la vida en Pinterest.
3: Sí, perquè estic de buscar... Em portes de bons.
1: Vinga, l'Angie acaba fent les seves últimes coetades de les revistes, que són importants.
0: Però un parèntesi així, després de...
1: Divertit,
0: de tots aquests cantamanyanes que surten allí. Un parèntesi com aquest. El que passa que aquestes, algunes d'elles, hauries de realment ratificar perquè l'oient no se li escapi cap gir, cap paraula.
2: No, però, per exemple, el de la foto de seguida...
1: Tenim aquella tan famosa d'aquell dia, que la tinc aquí.
2: Ai, sí.
1: Nivel de inglés, traduzca. El gato se cayó al agua y se ahogó. Traducción. The cat cataplum in the water. Glu glu and no más miau miau.
0: Aquest
1: va ser molt bo.
0: Aquest és el dona de l'Aznar. Aquest és la dona de l'Aznar.
1: És aquest estil. Però aquell dia, quan la llegia, no és que no podia. Jo anava rient tot el rato, perquè és que
2: riure.
1: Jo anava veient el gat.
2: Perquè tu ja passava el glup-glup, pobre gat.
1: Aquesta és molt bona. N'hi ha de molt bona.
0: De les dades, aquell dia, també.
1: Entre plaça...
0: Café con leche.
1: En plaça Mayor.
0: Sí.
1: Molt bé. Agi, vinga, va, que ens acaba el temps.
2: Bueno, aviam, res, mira, parlarem també, que ve la revista... Torna a haver-hi un enfrontat, que estan enfrontats la Shakira i el Piqué.
1: Una altra vegada.
0: Per què, ara? Jo perdonareu aquí, però aquesta noia per mi ha perdut el paper.
2: Aviam, sí.
1: Perquè jo, dies enrere, tan rancorosa,
0: ja està bé.
1: Dies enrere, saps què vaig dir? La setmana passada ho vaig dir. Dic, perquè com ara està a Madrid, i 15 dies a Madrid cantant. I jo dic, Colin, sembla que ens hagi agafat una mania als catalans. Sí. Que no, perquè era
2: el
1: 15...
2: català, eh?
1: Sí, que ho parla, ja ho sé, l'he escoltada.
2: Sí.
1: Però faltaria més que no parla després de tants anys aquí, que va estar. Sí. Com si a la seva manera digués...
2: Aviam, vol fer mal.
1: Jo
2: ho considero que vol fer mal.
1: Sí, sí.
2: I tot bé perquè diu que, bueno, que ells han fet el tracte de dir, bueno, pues jo vindré a veure els nens a Miami, però els nens també tenen que baixar aquí. Clar. I ella diu que els nens encara són molt joveners per fer tants viatges cap aquí perquè disfruti del pare. I vol tallar tants viatges.
1: Tota la relació, perquè
2: exacte.
1: No vol que els avis tampoc la vegin.
2: Aquí està. I el problema ve que és el que diu el Gerard Piqué. Si a mi no m'acosta res anar a Miami. Però llavors què passa? Si els meus fills no venen aquí, els meus pares no poden disfrutar dels seus nets.
1: Evidentment.
2: I aquí llavors la veig egoista amb ella en aquest moment.
1: Sí, sí, sí.
2: Ja sabem que són dos nens, un jovenet...
1: A veure, si viatgen amb ella moltes vegades a concerts a altres països...
0: Sempre
1: se'ls emporta. Sí, exacte.
2: Massa bé s'està portant el Piqué, perquè quants pares dirien que no vol que els tregui a cantar a l'escenari, perquè són nens menors d'edat,
0: sí,
2: i ell els treu. Com és la mare, ella mana d'ell. Sí. I el pare no pot dir, no, pues tu quan te toqui baixar els meus fills, ho sento molt, perquè el viatge és llarg, no és un viatge d'una hora d'avió, Però jo vull que els meus pares disfrutin dels seus nets.
1: Evidentment, és que tenen total la, vull dir, a veure, faltaria més que no poguessin gaudir dels seus nets.
2: Claro. Manera, sí. Que ara això ho dirà un jutge, el jutge, perquè van pel jutge.
1: Ja estem.
2: Sí, ara aviam el que dirà el jutge, si li diu que perd el... Pues aquí qui perdran seran els avis, que és una bona llàstima, que no disfrutem... Bueno, que no disfrutin dels nits. És una bona llàstima.
0: Jo, vist de... Aquí em permetreu que inclús hi opini, sí. Perquè, home, jo em piqué, a mi em cau bé. I,
2: a mi també.
0: I, esclar, soc tants anys seguint amb el futbol i tal. Però ara el seu comportament el veig impecable. No parla, no diu res, no...
2: Ella
0: no,
2: li treu cada cançó...
0: I ella no para d'insultar-lo, ell, la família, els pares, sí, els avis... Sí.
1: A tots, sí. A tots.
0: Per tant...
1: No, ja t'he dit, inclús contra nosaltres, jo me sento a vegades, penso, però sí. Com pot ser que tingui aquest després inclús cap a Catalunya,
2: ha tingut
1: ja,
2: un èxit brutal perquè... a Madrid, eh?
1: Sí,
2: sabeu, els milions i milions i milions.
0: Bueno, Madrid,
2: que
0: com
2: guanyat,
0: que va contra Barcelona i els catalans.
1: Exacte, evidentment. Ho saben.
2: Jo també, jo trobo malament que tu, si estàs bé, que van quedar d'acord, que... i és que també el Piqué va a Miami.
1: No, que no podem deixar d'obviar que va ser ell el que la va... diguem-ne que li va posar.
2: Sí.
1: Llavors és que ella en aquell moment estava dolguda, sí. Amb raó en aquell moment. Potser en aquell moment tenien d'haver-lo solucionat una mica millor.
2: No, si ho van solucionar.
1: El que passa és que, esclar...
2: Ara ella s'adona compte que els nens els hi toca fer masses viatges cap a Espanya, que tampoc no és tant. Que tampoc
1: avui dia no
2: estan.
1: No.
0: La veritat és que en un matrimoni, des de fora, tu no pots fer judicis de qui té la raó.
1: No.
0: Perquè no l'endevinaries mai, ni sabries mai quin és el motiu que els ha provocat que se separessin.
1: Evidentment que sí, que és així.
0: Ara, el comportament que estan portant un i l'altre, per mi no hi ha color.
1: Sí, això és cert. Vull dir, ella s'està passant molt...
2: Jo trobo que ella també s'està passant molt amb la lletra de les músiques, de les cançons.
1: Això ja la primera vegada. La primera cançó que ella va fer va ser...
2: I no para. I tens que tindre respecte, que és el pare dels teus fills, al fin i al cap.
1: Sí.
2: O sigui que li tens que tindre un respecte. Bueno, veurem com...
1: Vinga, una altra notícia...
0: Ara acabes de posar, Angie, el dit a la meva llaga.
2: Sí.
0: A la meva ferida.
2: Sí.
0: És el pare dels teus fills.
1: Evidentment, esclar.
2: Claro.
0: Si no vols fer-ho per ell, fes-ho pels teus
2: fills.
1: Perquè els seus fills li deuen un respecte al seu pare.
2: Claro.
1: És que si veuen que la seva mare, precisament, està fent el que no té de fer, doncs ells tampoc,
2: en el
1: moment que tampoc no tindran pas un respecte especial pel pare.
2: Amb una de les cançons posa a la nòvia que té ara, i no té per què posar-la.
0: Con la iglesia hemos topado.
1: El senyor Ario ha arribat.
0: Ah, aquí sí que aquí no hi ha solució. Aquí en Martí deixa anar,
1: sí, la seva música,
0: el cronòmetre i nyac-nyac.
1: Per res, fins
0: com
1: a la propera.
2: M'hi ha alegrat molt de veure't, igualment.
1: Igualment, per mi també, que ho sé. Ho passem bé, vosaltres. Vull dir,
2: fins a la propera.
1: Bé.
0: Doncs dit això, anem a notícies.
2: Vinga, bon dia, gràcies a tothom. Bon dia.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dijous 15 d'octubre. Les tres paraules del dia són comerç, sardana, aliments. Comerç Tordera impulsa el comerç local amb una nova campanya de vals de compra. I l'enllumenat de Mas Mora avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar el servei. Sardana. Més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa, i la Biblioteca de Tordera acull avui una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina. Aliments. Es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida es farà el 13 i 14 de novembre. I el Club Futbol Tordera viurà la nit de Halloween amb el retorn del túnel del terror a la piscina municipal. Tordera impulsa el comerç local amb una nova campanya de vals de compra aquest mes d'octubre. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Aniol Canals és regidor de comerç.
6: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
5: Avui és el Dia Internacional de les Dones Rurals, també el Dia Mundial del Rentat de Mans. Avui és Santa Teresa de Jesús. Falten 10 dies per al canvi d'horari, en concret el 25 d'octubre, les 3 passaran a ser les 2. Falten 2 dies per la Fira del Conte i el repte de la sardana més gran de Tordera. A l'hort és moment idoni per plantar alls, cebes, bledes i espinacs i per recollir les últimes carabasses de la temporada abans de l'arribada del fred. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que els bombers de Tordera reclamaven prudència davant la temporada de bolets. Fa 5 anys el Bon Preu de Tordera participava en la campanya Una poma per la vida i fa 10 anys una persona resultava ferida després de patir un atropellament a la carretera de Fogàs. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és l'entrevista amb els polítics, en aquesta ocasió amb el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 130278 o a dentalcompany.es, perquè somriure és salut. Dental.

0: l'Església Viva i la Veu de la Parròquia, els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Bé, avui vaig de goig en goig, d'alegria en alegria, perquè la veritat és la primera vegada. He fet diverses substitucions de la Rosa Mari, però no havia trobat mai les dues persones que segueixen ara, doncs, a la primera part del programa. I és que són dues conegudes, dues bones amigues, i me les trobo ara aquí, per sorpresa, i elles me diran una mica de què va. A mi la Rosa Mari me diu que caminem per Tordera, que l'Assumpció i la Isabel ens parlen de la història de Tordera amb el suport de l'Arxiu Municipal.
1: Totalment.
0: I que la Isabel, de costums i vestuari. A partir d'aquí, com que jo sóc absolutament ignorant de tots els temes que porteu darrerament, perquè fa molt que feu aquest programa?
1: Sí, potser unes 3 setmanes
0: ja. 3 setmanetes,
2: sí,
0: uau.
2: Sí,
1: aproximadament.
0: Val. Doncs vinga, serà un goig per mi escoltar-vos. Qui vol començar?
1: Bueno, doncs començo jo, si
0: vols. A l'Assumpció.
1: Gràcies per les paraules que ens dius,
0: No, és un plaer.
1: Seni. I, bueno, bon dia, Tordera, bon dia, Tordera. Mireu, avui és que tot el que portem és tan maco, tan interessant. Avui portem el tema de la masia de Can Burgada. La masia de Can Burgada està situada a 5 quilòmetres de Tordera i entra a l'àmbit dels antics municipis de Vallmanya i Orsavinyà, al costat de la Riera de Vallmanya. La casa principal destinada als propietaris era molt gran, de construcció típicament catalana. Tenia planta baixa i 2 pisos, i les golfes. Una de les sales del primer pis, habilitada com a capella, i tenia un edifici annex que s'utilitzava per l'elaboració dels seus productes. La part de darrere de la casa havia un altre habitatge, més petit, que era dels masovers. La masia de Can Burgada és de les denominades de xiprer, perquè ho té gravat a la llinda de l'entrada. Quan un pelegrí passava en veure aquesta inscripció i refermada per un xiprer plantat a l'entrada, sabia que tenia acolliment, emmenjada i lloc de descans. Segons la tradició, els mossos deixaven el treball al camp i l'envoltaven al pelegrí per escoltar les seves històries. Can Burgada sempre va destacar per l'activitat i l'empenta en les coses tradicionals, sobretot quan era necessari fer canvis. Per exemple, l'any 1865, en plena plaga de la filoxera, a França, clar, va començar allà, Can Burgada ja va augmentar fins a 6 hectàrees les seves vinyes i fer front a les necessitats dels països veïns. Era la masia més important de tota la comarca. En les explotacions agrícoles, ramaderes, forestals i sureres. Quan la Primera Guerra Europea, les seves necessitats, el senyor Castelló se'n va adonar compte i va veure allà una oportunitat industrial i començaren a elaborar tints. Avui encara es pot veure l'altíssima xemeneia del forn a la casa pairal. El 1924 deixen aquesta activitat veient la importància que acabaria tenint els productes làctics. La finca es va omplir de vaques per produir la que amb els anys acabaria sent la llet al Castelló. Tenim aquí uns 10 anys del 1973 al 83. Per problemes hereditaris, les terres i la casa varen estar sotmeses a l'abandonament, fins i tot al pillatge i al saqueig. Ha sigut Rosendo Castelló Valle, pare, i el Rosendo Castelló Pujol, fill, els que han restablert la vida a la propietat i actualment la finca de 272 hectàrees en dedica 9 al cultiu de kiwis. Un altre dia parlarem de la nissaga Castelló, perquè, clar, a Can Burgada no era dels Castelló. A l'any 1800, en Francesc Castelló Galbany coneix a una noia guapíssima, preciosa, maquíssima, que es diu Antònia Burgada, pobilla de Can Burgada de Tordera. I, com se sol fer, o se solia fer sempre, la casa sempre va mantenir el nom de Can Burgada, no dels Castelló, perquè ve de Can Burgada. I, bueno, i això està tret de llibre Masies i Nissagues.
0: M'has tocat la fibra. M'has tocat la fibra perquè Can Burgada ha sigut per mi tot un referent. Fa 80 anys que era escolar i anàvem, el capellà anava a dir misses i jo hi anava com a escolar. I ara, quan estava a la Casa Gran, vaig tenir molta, moltíssima relació amb el Rosendo Job, el fill.
1: Sí, el que és l'hereu.
0: El que aquest noi va estudiar tot aquest món agrari, com sí. Era... I està, suposo, ara he perdut el fil, esclar, amb ell. Però val a dir que en aquella època de fa 10-15 anys que jo tenia contacte amb ell, era un batallador innat amb el bosc, amb la conservació del bosc, amb totes les qüestions ambientals, però amb una... A mi em va ensenyar molt, en Rosendo em va ensenyar molt, i realment vaig entendre lo fort que era i difícil que és mantenir una propietat com a Can Burgada, com l'està mantinguent en aquest moment.
1: Sí.
0: I per tant, t'agraeixo el tema perquè el tema m'ha arribat a mi la fibra.
1: Tenia trams del bosc que eren...
0: Se li van morir tots els castanyers. En aquella època. Va haver-hi aquella època de la plaga dels castanyers que se li varen morir i el que va lluitar aquest noi per salvar castanyers, mare...
1: Perquè dels castanyers en feien ells mànecs de paraigua. Llavors els comercialitzaven. I llavors els tints que feien... Esclar, intendència necessitaven roba pels soldats. I esclar, i portaven cap a Catalunya que els hi teixissin, però es havien de tenyir. I el senyor Castelló va... el tiny i el treia també dels castanyers i del seu bosc es treia el que seria el tiny per poder...
0: Ara la mare dels obres era, ara no sé perquè canvia tant tot, era la fàbrica que tenien allà a Mollerussa
1: sí.
0: Ara no sé perquè tot canvia tant,
1: continua,
0: no sé si es guanya la vida
1: si
0: no
1: se la
0: guanya,
1: sí.
0: Però en aquella època era tot un referent.
1: I ara tinc aquí una altra petita cosa, però que ja estarà, que guita. Tenim la Copla Orquestra, la principal de Tordera.
0: Me'n recordo.
1: Te'n recordes?
0: El campaner i formava part el secretari de l'Ajuntament. Bueno, secretari...
1: Sí, Juanito Pona. Sí. Doncs diu... té els seus inicis a primers del segle passat, essent el seu fundador el senyor Dalmau, Envesa, li deien. La Copla gaudia d'un renom dins la contrada, aconseguint contractes amb poblacions llunyanes. A començament del 1925, l'empenta de mossèn Martí Torrent i en Joan Comas, en Juanito Pona, que era el contrabaix, la nova Copla Orquestra, la principal de Tordera, la composaven 11 músics. El càrrec de director va ser per en Perfecto Gimpera. I actuaven sota les seves ordres en Lluís de Lucaïlla, Joan Comas, Emili Comas, Joaquim Fàbregas, Bartomeu Fort,

0: La Cobla Tordarenca va ser la primera en fer el salt cap a les Illes. O sigui que, bien pels tordarencs, molt bé.
1: No hi fico cullerada, perquè el tema és també molt interessant, perquè en Martí m'arrenya perquè ja anem tard. Isabel.
2: Sí, a veure, bon dia, Tordera, primer de tot, i ens situem a l'any 1891, l'Orfeó Català, entitat musical d'arrel patriòtica. El 8 de setembre de 1891 és fundat l'Orfeó Català pels mestres Lluís Millet i Amadeu Vives. L'entitat, capdavantera del moviment orfeonístic, ajuda a unificar conjunt d'esforços musicals, però al mateix temps és una institució que s'expandeix ràpidament per la seva voluntat catalana. Té el primer local social al carrer del Lledó, però en 1905 inicia la construcció del Palau de la Música Catalana, un monument de l'arquitectura modernista, que inaugura el 1908. La seva activitat musical queda afectada en els moments de persecució política que pateix Catalunya, i així l'Orfeó és clausurat per l'espai d'uns quants mesos i porta una activitat minsa els primers anys després de la Guerra Civil. L'estatge de l'Orfeó és la principal sala de concerts de Barcelona, i tant l'entitat propietària com diferents formacions musicals fan memorables audicions, les grans obres simfòniques vocals de Bach, Handel, Mendelssohn i Beethoven són ofertes per l'Orfeó en textos en versió catalana.
1: Hem arribat al final, no? És que jo desconeixia quant de temps teníem, perquè a Martí ja fa rato que m'està apretant. Assumpció, els dos temes que has portat, a mi m'han tocat l'ànima. Isabel, el tema que has portat és tan català,
2: tan
1: forma part tant de la nostra arrel, que la tenim a dintre també. Mm-hmm. Dos temes molt, molt interessants. Però la ràdio és així de dura i exigent, que no ens deixa... Jo ara estaria aquí parlant amb vosaltres mitja hora. Ha sigut un plaer, Assumpció, ha sigut
2: igualment.
1: Un plaer, Isabel.
2: Igualment.
0: Bon cap de setmana per tothom.
1: Digues.
0: Bon cap de setmana per tothom.
2: I tant, igualment. Molt bon cap de setmana i ens veiem.
0: I que fem una cerda
2: gran. I tant.
1: Ah, sí, i ben gran.
2: Sí. El més gran que puguem.
1: Això, dit això, Martí, què fem? Anem a la publicitat?
3: Ara i aquí.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí,

Bé, canviem de carpeta perquè les carpetes es toquen i van molt ràpides. Ara entrem amb el Pedalem amb en Miquel Grimal i

0: que avui ens explica la seva sortida fins a Riells del Fai. Miquel, com sempre,
1: molt bon dia.
0: Que digui.
1: Molt benvingut. Carai, molt agradable trobar-nos de nou. De tant en quant ja toca, no?
0: M'agrada molt, m'agrada molt.
1: Va, tenim una estoneta, sí, perquè la ràdio és això que has comentat. Tot va molt ràpid, el directe d'això, les entrevistes a vegades s'allarguen, i és que el temps premia. I hem d'anar pedalant a mesura, però ràpid, perquè tenim molts de llocs. I avui parlarem una zona...
0: Perdona, això de la teva pregunta que formules a la xarxa, quan ho fas, al final o ara, la torres pas
1: d'allò? No, podem fer un esment i després al final donarem la resposta, com acabem. La fotografia és d'un santuari, ja ho comento, hi ha la Portalada, és molt maco, és un lloc, està a més de 800 metres d'altitud, d'alçada, i està en un terme municipal molt concret i que té molt de poder, Terres d'en Serrallonga. Vull dir que, a veure, plenes guilleries, és fantàstic, tens la Vall d'Osó, a baix.
0: Història pura,
1: història pura. Aquí camins i tot això, és... el que preguntem és com es diu aquest santuari i en quin terme municipal es troba. Ho deixem aquí, d'aquí pocs minuts donarem la resposta, que espero que les que tinguem ja hagin acertat i que en mesura més que tot perquè dona aquesta vessant de geografia, una mica de culturalment d'història i que la gent que ho busqui en els mapes i tot això, que ho consultin, és una mica d'informació i a més de d'esverinar aquests entorns geogràficament, que això jo intento aportar molt, i que cadascú respongui el que entengui. Donarem la resposta. Bé, avui, doncs, el que hem comentat és doncs, a Riells del Fai, no confonguem amb Riells del Montseny. Són completament... Esclar, això de Riells del Fai està als Cingles de Bertí, està en unes comarques que no té res a veure amb Riells del Montseny. Riells del Montseny ja sabem que està sobre Breda, que està doncs, a l'entorn i tot el parc, el massís del Montseny, i és un llocarret més concret, i sí que Riells del Fai està en una zona... què hem de dir del Fai? Sempre ens ha sigut a Sant Miquel del Fai, on hi ha les dues cascades, on hi ha també un santuari, i hi ha el riu Tenes, que baixa amb una vall impressionant, i les cascades, sobretot del riu Tenes, són impressionants, surten molt, i sobretot quan hi ha pluges. Però, és clar, estem parlant d'unes comarques, que és el Vallès Oriental, on es troben, Osona i el Moianès. Són tres comarques i és clar no té res a veure en Riells del Montseny. Doncs concretament per arribar aquí no ho hem explicat moltes vegades perquè hi ha els entorns i tot això i a més estem parlant del dimecres passat, ahir va fer una setmana, doncs molt de trànsit, ja ho sabeu, les carreteres són carreteres molt complexes, tota la part del Vallès Oriental que vas cap al Vallès Oriental, clar, cap a Granollers, Sant Celoni i Granollers, hi ha molts de tràilers, hi ha molts polígons industrials. Llavors, el que faig habitualment, em pesta arribar a Granollers, ja trenco per Cardedeu, per una carretera, és un camí veïnal, asfaltat, que porta a Marata. Marata és un indret, un llocarret, hi ha un castell, ja hem parlat també molts de cops, hi ha una església, però ja després hi ha un castell, anant cap a Llerona, que això és la carretera antiga, la Nacional 152, que anava de la Garriga a Granollers, que, clar, ara hi ha l'autovia de l'Ametlla, que li diuen, la C-17, que és el que tota la circulació principalment passa per allà, no? Doncs jo agafo aquesta via, el que passa que cada vegada està més concorreguda, doncs clar, hi ha més trànsit, perquè com més espais i més carreteres, sobretot asfaltades, doncs els vehicles van a tot arreu, i sí que em vaig trobar el dia, esclar, després de les pluges del cap de setmana anterior, aquí a Tordera van caure tot també que a la Riera doncs la Tordera va anar també tan joiosa i això doncs van caure molts de litres i clar, què va passar? Que molt de marges de les carreteres vorals estaven ple de pedres i de sorra i de terra I és clar, jo el que sempre solo fer a la bicicleta és anar al voral el més dret possible per no entorpir el trànsit, perquè passen, ja dic, camions, tràilers, sobretot un diafaner. No és, estem parlant d'un diafaner que no és l'habitual.
0: Tu vas a bicicleta per l'autovia de l'Ametlla o només pels...
1: No, a veure, a l'Ametlla hi ha trams. Hi ha algun tram que puc passar, que estic autoritzat en bicicleta a passar, però habitualment no.
0: Ara hi ha trams de bicicleta?
1: Sí, hi ha un tram de la Garriga fins al Figaró. Al Figaró has de sortir i fins a Centelles pots arribar. Llavors, i llavors, hi ha un altre tram...
0: El llarg és d'aquí a la Garriga.
1: Sí, has de fer...
0: Agafant a Granollers fins a la Garriga.
1: No, jo el que faig habitual, faig aquesta, o passo per Llinars i vaig a Sant Antoni i Vilamajor, cap a la Garriga directament, i des de la Garriga puc entrar a la C-17.
0: Val.
1: D'acord? I puc passar pel túnel, hi ha un túnel, el que passa que és molt perillós. I al túnel hi ha una vorera per passar a peu, i el que faig, perquè no hi ha voral per d'allò, i els cotxes van... a tota pastilla, i si passa algun camió, esclar, necessita molt d'espai, i si no tens, doncs què faig jo habitualment? Per seguretat agafo la bicicleta i passo a peu pel vorera fins, és un túnel, doncs has de passar el túnel, i llavors al que arribo a la població del Figaró, surto al Figaró, si me quedo al Figaró per fer rutes que ja m'he explicat, doncs em quedo allà. Si he de continuar, he de passar per dintre la població del Figaró i tornar entrar a la C-17 a la sortida del Figaró, que llavors sí que... Però hi ha el tram del pas d'allò que està prohibit per les bicicletes, perquè és més estret, passes un viaducte per sobre el que és la població del Figaró i, esclar, les bicicletes allà estan prohibides. Doncs has de sortir i tornar a entrar més endavant, però després, si Centelles cap en direcció a Vic, no està prohibit. O sigui, has de sortir i buscar alternatives, que hi ha alguna alternativa, que ja conec, fins a Centelles, i després de Centelles sí que pots tornar a entrar a Balenyà, pots anar cap a Tona, tens diferents possibilitats, no? I si vas cap a Sant Feliu de Codines, per la carretera, doncs, que hi ha des de Centelles, passant per Sant Martí de Centelles. Doncs en aquesta concret, doncs, després de Cardedeu, en vez d'arribar a Granollers, doncs hi ha aquest camí veïnal, que passa que estava... molt ple de sorra i de rocs, i és clar, el que calia doncs era seguir cap a Llerona. Una vegada a Llerona, cap a l'Ametlla del Vallès, això és normal, i llavors és una carretera molt transitada i sobretot un diafaner, camions, tràfic comercial, escals polígons, botigues, tot això, doncs està farcit. Has d'anar amb molta cura i sobretot com també circula o trobes en els moments que hi ha algun bus doncs de transport públic de persones, doncs que, esclar, has d'anar amb molta cura, deixar espai, si no tens el voral allà, i a la que entres doncs a la població de Vigues, diguem que es diu Vigues i Riells perquè Riells del Fai, el que comentem ara, doncs formen un sol municipi que es diu Vigues i Riells, Riells del Fai i Vigues forma el terme municipal. Doncs això porta, doncs, aquesta població que queda quan travesses el riu Tenes, perquè això és també la vall, Riells de Fai és la vall del Tenes, el riu aquest que neix més amunt de Sant Quirze Safaixa, al Moianès, doncs hi ha una pujada, una carretera de 4,5 km que et porta fins a Sant Feliu de Codines, que pots anar a través d'una altra carretera a Sant Miquel del Fai, però no és no era el meu recorregut avui. El meu recorregut era arribar a Riells del Fai, que hi ha 1,5 km a la que trobes abans de travessar el pont del riu Tenes, doncs era d'arribar fins a una vall, hi ha una urbanització, una zona de cases, que es diu la Vall Blanca. Aquí a la Vall Blanca, doncs, esclar, com que s'acaba a les pistes, s'acaba la carretera i és tots senders, corriols, i és per anar amb esbarzers i tot això, buscant una mica el camí, doncs per els cingles de Bertí, que és una zona molt maca, i aquí, doncs, deixar la bicicleta i anar a peu. Què em vaig proposar aquest dia? Sí, com que en bicicleta, amb els pedals i tot això, és impossible. No pots anar, i has d'anar a peu. Per què arrossegar la bicicleta? No val la pena. Havia d'anar a un lloc entre cingleres, que és un gorg. Hi havia estat ja fa també un cert temps, però era un dia que havia plogut molt els dies anteriors, molt més que el dimecres passat, i és clar, hi havia aigua per tot arreu, tot eren petits canals, petits torrents, i és clar, va ser impossible creuar el gorg aquest, que a més es diu Gorg de les Donzelles, i que és clar, és molt difícil, és molt solitari. Si vas sol has d'anar amb molta cura i està molt brut. És clar, no es manté, no hi ha un manteniment. I una vegada travessat aquest gorg, és un gorg petit, molt amagat, vull dir, és complicat, és difícil, i has de mirar d'on poses el peu, perquè una relliscada, qualsevol cosa, pots regirar un peu. És clar, és que és molt delicat. I vaig seguir fins, perquè aquest gorg de les Donzelles baixa d'un torrent que es diu de l'Ullà. L'Ullà és una antiga casa que queda més amunt, no vaig arribar fins a aquesta casa, no sé quines condicions està, si viuen, hi ha una altra entrada i sortida per més amunt, una pista, i vaig seguir fins on vaig poder. Vaig veure les vistes, que són molt maques, però vaig tornar enrere. Sí que vaig seguir doncs el torrent aquest fins al gorg una altra vegada, i la meva fita aquest dia era seguir a peu. La bicicleta la tenia lligada a baix a la Vall Blanca, a Riells del Fall, doncs a la zona més alta, i per sota les cingleres, per un corriol, anar fins a Sant Miquel del Fall, una empresa difícil, però no em volia quedar aquí, volia seguir més amunt.
0: Hi ha molta distància de Sant Miquel del Fai en aquest fai que...
1: Sí, hi ha alguns quilòmetres, però peu per cingleres, sota cingleres, corriols, llavors hi ha, esclar, són de roca, encara corria l'aigua, havies d'anar molt d'allò a relliscar, perquè clar, fa pendent, és pedra, la pedra molla,
0: portes
1: igual que el ferro.
0: Portes calçat especial?
1: No. És molt llis, no, per agafar, no... Cada vegada, com comentat, has de mirar on te poses el peu. Clar, lògicament. I sí que si tens alguna branquinyota o algun d'allò, agafar-te. Perquè si rellisques que puguis tenir un punt d'agafar, sí.
0: Que no vagis
1: la seguretat avall. Passa-lo. La seguretat és total. A més, porto la motxilla. Portava, perquè no vaig esmorzar ni dinar enlloc, portava un pot amb una mica de menjar, em vaig aturar i vaig menjar d'allò, però clar, és poc, no és suficient, necessitaria molt de menjar, però no, tampoc tinc temps, és que no havia temps d'aturar-me, és que clar, havia de caminar sobre unes 4 hores.
0: Mare, val?
1: I sí, va un recorregut que no havia passat mai a peu, un sender, i vaig trobar la que puja des de Riells que va a Sant Miquel del Fai, que sí que en bicicleta, arrossegant la bicicleta, ho havia fet molts de cops, i vaig connectant aquí per arribar a Sant Miquel del Fai. Però sí que vaig veure els dos saltants, hi ha dos saltants, el que salta del santuari, que és del riu Rossinyol, i l'altre que és del riu Tenes. A veure, anava 2 dies, jo ja ho tenia clar, però d'on veníem? De les pluges grans, i de 2 dies, perquè el dilluns i el dimarts següent, del diumenge, també estàvem amb alarma de pluges,
0: sí,
1: i tot,
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: Tots 2 dies. Esclar, no vaig poder sortir fins al dimarts. Jo havia de sortir el dilluns, però el dilluns també, a partir de les 7 o 8, va caure una ona d'aigua, sí, no, ara no se'n recordem, però va fer una gran... No podia sortir, era impossible. A més, llavors de l'alarma, sobre les 10 del matí del dilluns van posar alarma.
0: Estava prohibit.
1: I, sí, sí, i esclar, jo no podia recórrer el risc i tot
0: no,
1: això.
0: No,
1: vull
0: no.
1: dir, era evident. Però clar, la gran part d'aigua d'aquests saltants va ser entre el diumenge i el dilluns. Espectaculars. Allà el dimecres sí que saltava aigua, però ja era més minsa. Ja no era el que... I jo...
0: És una mica com la Tordera, que de seguida
1: sí,
0: puja i de
1: sí,
0: seguida
1: sí,
0: baixa.
1: Sí, són torrents de fortes crescudes,
0: val.
1: Però que té molta pendent, i a l'aigua, quan deixa de ploure...
0: L'espectacular era el dia que plovia.
1: A vegades ho he viscut, a vegades no, és que és molt complicat. Sí. I, esclar, si estem en estat d'alarma i està plouent, esclar, tampoc, si plou, tampoc pots anar a veure. A més, el primer dia, també hi ha una altra dificultat, tampoc pots anar-lo a veure, perquè l'aigua com va? tota marronada, tot d'allò, no és maco, un saltant que l'aigua sigui una mica transparent, una mica, clar, si és tota bruta, tota marronosa, sí, tampoc sí. És...
0: No bé, fa goig, no
1: exactament.
0: Fa goig.
1: És que és aquest
0: contrari.
1: Punt, aquest punt és complicat. I el dimecres sí que vaig veure, però jo volia anar al salt de la Balma de Roca Gironella, que és més amunt, però anava a peu. Tenia, clar, 2 quilòmetres més de peu, per un camí també asfaltat, que va sortir entre la carretera, entre Sant Feliu de Codines i Centelles, d'acord? Però clar, en bicicleta, en pista ja, sense corriol, fas molta via. I després de baixada, perquè havia de tornar pel mateix lloc, també, perquè baixar-se un moment, però a peu és més complicat.
0: I on te deixes la bicicleta?
1: No, la vaig deixar lligada amb un pal a la Vall Blanca, a Riells del Fai. Vaig estar més de 4 hores caminant. Clar, és que... Això és una duatló, ja ho vaig determinar com una duatló. Bici i peu. De triatló, només m'ha faltat doncs, anar-me al riu Tenes i aigües avall, no? Això ja no calia, perquè havia de baixar baix, al sot. Vaig veure l'aigua, a la Balma, has d'anar molt al tanto, perquè és molt perillós. Una Balma, a més, hi ha un petit sender, barranc, esclar, hi ha molta alçada, i una relliscada allà, sorra, suelta, i tot això.
0: Per recordar aquell antic que va caure del precipici, el milionari aquest.
1: Sí, per això dic que, és que has de baixar molt. Vaig veure com baixava aigua, ja en vaig tenir prou, però no l'havia vist amb aigua. Eh? Jo vaig anar-hi, ja dic, fa temps, i com baixava una d'aigua, és impressionant el saltant aquest. Però, és clar, són moments concrets. Ara no deu saltar ni una sola gota en aquesta collons, setmana. Eh? Vull dir que has d'anar als moments precisos. Llavors, el retorn, complicat. Torna al revés, això. Vaig arribar a buscar la bicicleta, perquè, clar, una vegada Riells havia de tornar a pujar a la Vall Blanca a buscar la bicicleta, per tornar al mateix punt. I allà hi ha un establiment, l'únic establiment, hi ha un restaurant, però estava tancat, és clar, no fan sopars ni res, i era 3:15. Ja fosquejava. Vull dir que havia de tornar de fosc sí o sí, per aquelles carreteres complicades. És que és com... el trànsit allà
0: no
1: és bestial,
0: ni GPS, ni...
1: No cal. Vaig fer una beguda, estaven a punt de tancar, perquè tancàvem a les 8, eren 7:45, i una bossa de patates d'allò, que no tenia res més, i un parell de galetes que en quedaven, i de retorn cap aquí.
0: Això no és proteïna, i necessitaves proteïna.
1: Això és la ruta, però la vivència total, Arseni. Això no és... Bé, és una cosa que dius... tu proposes, a vegades no saps com acabarà, però acaba bé. Va arribar molt tard. Va arribar, clar, a la una de la matinada a Tordera. Bé, una hora determinada ja no tens trànsit, perquè els polígons s'han tancat, camions no n'hi ha, tràfic particular res, llavors ara sí que normalment passo a Sant Celoni, hi ha un carril bici fins a la Vallòria, llavors ja agafo la C35, hi ha Voral...
0: Això sí que ho domines, eh?
1: Sí. Una autèntica d'allò. Donem la resposta?
0: Sí, perfecte.
1: Som-hi? Bé, home, és evident, és un gran santuari, tenen hostal... Tenen restaurant, t'hi pots quedar a dormir, ja fa... quan va haver-hi la pandèmia,
0: es va tancar.
1: Sí. I està el terme de Susqueda. Susqueda, això és terme municipal de Susqueda. És un dels indrets de Susqueda. Hi ha una gran urbanització que, a més, està tancada en barrera. Després del santuari no pots continuar cap amunt, perquè hi ha el cim de Sant Benet, que arriba fins als 1.147 metres, que és un dels cims, és el tercer cim de les Guilleries. Sant Miquel de Solterra, que és el més alt, 1.202 metres, hi ha el Faig Verd, de 1.182, i hi ha aquest, que és 1.144, 1.147, que és de Sant Benet. D'acord? Aquest cim té una visibilitat... es veu el Pedrafort.
0: Es veu Mallorca, que diuen aquí.
1: Bueno,
0: aquí.
1: El Berguedà es veu fantàstic. Es veu Girona? Cap al fons lluny, res, una taqueta blanca i d'això de la població.
0: Però els camps i els boscos.
1: Veu tot, el Coll Sa Cabra, els cingles del Far i tot això, la Vall de Sau, es veu el pantà de Sau cap al fons, amb les muntanyes, ja dic que el Cadí, el Pedrafort, que fantàstic. A més, l'últim darrer cop que vaig anar-hi, que ja ho vam explicar-ho, vaig veure una posta de sol, que això és únic. A aquestes hores, clar, sí, però clar, és que... I llavors com tornes de nit per aquestes muntanyes de mil... has d'anar amb molta cura. Vull dir, és fantàstic, és un lloc. I llavors, com és aquest santuari? És la Mare de Déu del Coll. Santuari del Coll. Maquíssim, ben cuidat, un entorn, ja dic que la urbanització, hi ha una tanca, eh? A partir d'aquí només pots passar a peu, en bicicleta, o si tens el comandament o alguna d'entrada. Si no tens entrada no pots pujar.
0: No deixen d'entrar cotxes.
1: No. Hi ha una tanca, eh? A més de color i d'allò, eh? Vaig veure, impressionant, eh? Vull dir que estan molt aïllats i molt amb una seguretat total. Però és un entorn privilegiat. Vull dir, aquí el que té un xalet, té un habitatge i tot això, a veure, ara, és clar, ha de pujar molt amunt, està a més de 800 metres, està a 900.
0: Aire de Sants.
1: Sí, sí, això. Però clar, la població més propera, petita, és Osó, però Osó què té?
0: Sí, sí,
1: té com... Can Isidre, que li diuen, que és l'única població, l'únic establiment que hi ha, que tanquen com tanquen, el poble, vull dir, és molt petit.
0: L'Osó s'ha fet famós, perquè sí. Parla de famosa dita.
1: No, i...
0: Miquel, ha sigut sí. Un plaer, com sempre.
1: En fi, hem explicat moltes coses, sí, eh?
0: La teva memòria i el teu coneixement
1: és que...
0: fan una barreja que sí. És realment interessant. Hauries d'escriure un llibre.
1: Ho faré. Ja ho proposaré, m'ho proposaré a mi mateix i ja ho farem, tirarem endavant.
0: Un plaer, Miquel.
1: Gràcies
0: com sempre. Ja m'ho he passat molt bé.
1: A reveure.
0: Espero que els oients també.
1: Perfecte.
0: Val.
2: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Ara i aquí,

0: Clourem el programa d'avui amb un tema molt, doncs, ecologista, i és una entrevista per telèfon d'un senyor que es diu Santi Soto, del Vergel de les Hades, al que saludarem i direm molt bon dia, senyor Santi Soto.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Bé, és un plaer sentir-lo perquè aquí tenim una guionista del programa que és molt curosa amb tot i va deixar tot un seguit de preguntes que anirem desenvolupant. Però en principi diríem que avui obrim una finestra al món de la terra, les plantes i l'agricultura ecològica. Sobretot me remarca la paraula ecològica. Ens acompanya, com he dit abans, el senyor Santi Soto, horticultor i especialista en agroecologia, impulsor juntament amb Adalú Pereira del Vergel de les Hades, un projecte on cultivar no és només produir aliments, és aprendre a respectar la terra, conèixer les plantes i recuperar aquella connexió amb la natura que de vegades tenim una mica oblidada. Ella me fa, per començar, de tres preguntes, però jo reconec que fer tres preguntes seguides, et demanaria que me contestessis, te'n diré només d'una en una, perquè, Santi, perquè si te dic les tres, després no recordaràs quina és la tercera. Per tant, la primera pregunta que me formula és, Santi, per a qui no conegui el Vergel de les Hades, com el definiries en poques paraules?
1: A veure, és un projecte de vida natural al camp, si pot ser a prop de muntanyes i boscos, i amb el que la pretensió nostra com a família és aconseguir el màxim de necessitats de per menjar, energètiques, de fertilització, tota una sèrie de coses que necessita l'humà, aconseguir-los de la terra. Molt amb la idea de les masies de fa cent anys dels nostres avis i besavis, que en una masia vivien 40 persones i no anaven ni a Barcelona ni tenien mòbil. Pues seria una mica, doncs, això, aconseguir tot el menjar o la major quantitat de menjar i de la terra que tenim al voltant nostre, i aconseguir també altres coses que la tecnologia ens permet avui, que seria, doncs, energia a través de plaques solars, a través de les estufes, que això ja ho tenien els nostres avis, la llenya que tenim als boscos que ens rodeja, que ens permet netejar els boscos i tenir-los una mica més acurats. I això seria una mica la cosa. El que passa que després, per guanyar diners i per mirar a veure les necessitats que ens falta o per pagar els ordinadors dels nostres fills, que tenim tres, i els estudis i tot això, pues, necessitem diners. Com els busquem? A través de les plantes aromàtiques, que tenim una varietat d'unes 400 espècies.
0: Interessant.
1: I que això crea un viver molt especial en el que trobes coses que no trobes enlloc. Només en Pàmies Hortícoles, que és un company que també es va ficar en aquest tema. I això, per què s'han fet això? Perquè així no tenim competència amb els altres vivers que ofereixen farigola i romaní. Nosaltres també el tenim, però tenim varietats molt estranyes com alfàbregues o tulsis o àngel del monte o plantes que no en trobes enlloc perquè no són conegudes o no són comercials o no estan habituades, no? O sigui que tenim totes les de la part mediterrània, però a més tenim de la Índia, de la Xina, de Sud-amèrica, d'Àfrica, tenim moltes plantes adaptades al nostre entorn, que moltes vegades s'utilitza jardineria, i seria una mica això. O sigui, per una banda tenim la part d'autosuficiència màxima, energètica, d'aigua i de menjar, tenim oliveres per tenir el nostre oli, tenim fruiters, doncs una mica seria això. I el mòdul vivendi econòmic lo trauríem per una part de viver de planta aromàtica, llavors, i com que ja tenim uns anys, ja tenim 67, quasi a vora 70 els dos, pues tenim molt coneixement de tota una sèrie d'experiències i fracassos que hem tingut a la nostra vida, i això lo podem compartir amb tota la gent que vol viure d'aquesta manera a través de tallers, de formacions, d'assessories, amb la nostra finca o personalitzades, en el seu lloc.
0: Per la perspectiva meva, m'estava formulant la pregunta de com contractar, o veneu a grans empreses, a particulars, per online, com ho feu això?
1: Això venem sobretot a particulars, però també a jardins botànics que volen trobar coses que no en troben i que volen mantenir algunes col·leccions que nosaltres mantenim. Sobretot jardins botànics, particulars que volen muntar el seu jardinet, gent que vol tenir plantes a la seva horta per evitar plagues o per fer infusions o per posar en el menjar per tenir unes grans experiències gastronòmiques, per fer olis o per fer doncs, ungüents o destil·lació. O sigui, una mica coses d'aquestes. Normalment particulars o gent petita.
0: Però particular que ha de fer visitar la vostra horta o...
1: Visitar la nostra finca o entrar a la nostra web, berjalades.com.
0: Ara, aquí anava jo.
1: Berjalades.com, 3W, berjalades.com. I aquí trobarà tota la informació per comprar online i per posar-se en contacte amb nosaltres i dir, mira, necessito aquestes i aquestes i us l'enviem per tota Espanya i per de França.
0: Ara, aquesta és la pregunta clau que jo volia saber. És a dir, necessita fer un mínim de compra o...?
1: Sí, 12 plantes. Fem caixes de 12 i allò, la compra mínima són una caixeta de 12 plantes.
0: Interessant, interessant.
1: Sí, però poden venir, o sigui, la gent que pot venir és millor una experiència.
0: On esteu situats, aquesta finca?
1: Això està a Castellà del Vallès, entre mig de Terrassa, Sabadell i Martorell. Val. Ai, perdó, Granollers.
0: Val.
1: I està molt ben comunicat per transport públic i, a més, doncs, els camins i això estan molt bé.
0: Molt bé.
1: Vull dir que estem a un quilòmetre del poble, més o menys, i és molt agradable venir per aquí.
0: Molt bé. Anem... si ens escolta algú que vulgui tenir un petit hort, i no sàpigueu que ho estic visquent jo amb el meu veí, quin és el primer error que cometem quan comencem un hort a la casa?
1: Bueno, normalment, no sé, la majoria de vegades, a vegades hi ha gent que comença i té un èxit fantàstic, perquè normalment l'agricultura bàsica seria llaurar la terra, posar compost, sembrar quan toca i ja està. I l'error potser és el calendari. O sigui, moltes vegades pensa la gent que per tenir un hort d'hivern l'has de plantar a l'hivern, o l'has de plantar ara, o sigui, a últims de la tardor. I aquest és un error molt important de fracàs, perquè per tenir un hort d'hivern guapo i ja en productiu, i perquè t'aguanti el fred, l'has de plantar entre juliol, agost i hasta el 27 de setembre, més o menys. Arribar a Sant Miquel has de tenir l'horta d'hivern plantada. Depèn, si peus al mar, no. Però si estàs per aquí Tordera una mica més cap amunt o estàs a les zones d'interior, contra més vas cap a la muntanya, doncs més aviat has de tenir l'horta plantada pel tema fred.
0: Sí, però Santi, jo he estat visquent aquesta experiència amb un conegut que estava desesperat perquè havia plantat fesols i, malgrat que tenia el gota a gota i la regava i tal, però com que les circumstàncies climàtiques han sigut de que no plovia, i ell deia que era perquè està molt a prop d'una carretera, de que al no ploure les fulles queden amb pols i quedarà i no hi ha qui els arrenti i total que tenia unes plantes que realment feien pena. Quan el clima no acompanya, es pot fer alguna cosa?
1: Sí, nosaltres estem fent ja potser fa 3 anys, per una part quasi bé tota l'horta, quasi tots els cultius ja estem posant una ombra, un ombracle d'un 40% a un 60%.
0: Ah.
1: Fins ara era el 40%, i aquest any ja hem vist que quedava justet. O sigui, que una ombra del 60%, que deixi passar la llum, no són les ombres aquestes que utilitzem pels patis o per donar ombra total, que són del 80%. Ha de ser una mica més baixa, un 60%, entre 40% i 60%.
0: Val.
1: I aquesta ombra ens permet tenir una humitat una mica més alta, ens evita la radiació tan bèstia que hem tingut aquest any, que jo tinc 67 anys i sempre he sigut agricultor i els avis.
0: Aquest amic meu estava desesperat perquè veia que se li moria tota la gran extensió de... i no sabia què fer,
1: Sí, per una banda seria això. Si és possible posar una malla, clar, això és molt car si tens un tros molt gran, però si tens hortes petites, això pel consum de casa, és una inversió super necessària actualment, saps? I això també seria també practicar associacions. Nosaltres el fesol lo plantem a blat de moro, quan té uns 15 dies, li plantem fesols de llavor al costat. I després tot el sota baix de les plantes està ple de carabassa. Carabassa, carabassons...
0: Ah, he decidit de parlar d'això, sí.
1: Sí, que es diu l'Associació de les Tres Germanes, sí. Que això ajuda molt perquè la gent dels Estats Units i sobretot del nord dels Estats Units, els aborígens d'allà, lo practicaven molt perquè es complementen aquestes tres plantes i s'ajuden. O sigui, la carabassa dona ombra a les arrels del fesol i del blat de moro, el fesol dona una mica d'ombreta perquè pugui créixer el fesol al costat del blat de moro, i totes tres s'ajuden molt i en aquests moments climàtics tan difícils, doncs funciona millor que si plantes una planta sola.
0: És curiós això, eh? Sí. Sembla que haurien de xupar l'aliment de la terra. Parlant d'aliment, és tan o més important alimentar la terra com alimentar la planta?
1: Sí, hem tingut un error des de la Primera Guerra Mundial ja va començar a canviar una mica el treball de la terra. Fins aleshores, els nostres avis, sí, i els besavis més, normalment totes les finques havia més d'un 60-70% de població que vivia al camp i tenia vaques o tenia cavalls, tenia burros, depèn, però sí, gallines, i tenies molt fems, i aquest fems se feia compostatge seguint les llunes i se posava al camp. Normalment, a vegades, també la palla, com que no hi havia tantes màquines per collir palla, doncs collies el blat i deixaves la palla. O sigui que aquesta... I després també hi havia el que diem la rotació. En un camp plantaves, tomàquet, després l'any que ve plantaves enciam o cols, o sigui, variaves. I això és una tradició i un coneixement dels nostres avis que conforme ha anat venint el tema de la producció d'un sol cultiu, doncs fem blat de moro i blat de moro. Com a molt fem fesol o fem soja o fem el que sigui, no? Però fem un cultiu o dos pel tema de vendre el producte al mercat i amb els diners comprar la cosa que ens falta. Però la manera que tenien els nostres antics era tenir 30-40 productes per menjar tota la família tot l'any. O sigui que el tema de... amb això vull dir que la rotació és molt important per mantindre una vida al terra. I també abans no llaurava, o llaurava amb burros o amb bous, i això donava que la terra no es donava tanta volta, perquè ara tenim uns tractors molt grans que tenen unes eines molt grosses i donem la volta a la terra amb les vertederes, i moltes vegades això el que fa és portar la terra poc fèrtil de sota dels 60 centímetres i portar-la dalt.
0: Sí, sí, sí. I això el que fem és matar tot parlar, això. Sí. Escolta, sí. Santi, perdona que te talli perquè la ràdio té això de que ja tenim el temps a sobre. Sí. I hi ha una pregunta clau que sí que m'agradaria formular-te. El gran enemic de l'agricultor petit, del petit hort, i també del gran, evidentment, no deixa de ser també el canvi climàtic que ha comportat aquest any aquest comportament que ha malmès tantes plantes, però quin paper tenen els insectes en un hort? Hem de deixar de veure'ls tals com una amenaça? Jo crec que no, perquè els insectes aquests sembla que espatllen la planta, no?
1: Bueno, hi ha tants insectes, o sigui, el pulgó, per exemple, que és una plaga que ens fa malbé en molts cultius, què passa? Que té tants predadors, tants insectes que se'l mengen, i l'únic que tenim de fer és posar flors que atraguin a insectes, per exemple, el sírfid, o per exemple, la marieta, o per exemple, la crisopa. Hi ha diversos insectes que no mengen plantes nostres de l'hort, ni que es mengen els tomàquets ni l'enciam, el que mengen són altres insectes. I llavors, per a potenciar això, hem de tenir hotels d'insectes, per exemple, llocs que hi hagi palla o pedres o coses que puguin amagar-se, aigua perquè puguin veure, i molta flor melífera. Melífera vol dir com sàlvies, com romanins, com lavandes, com buixars, calèndules, flors que atrauen aquests insectes que s'encarregaran de menjar-se els altres. Uh-huh. O sigui, és crear, per això diem ecològic, per tenir en compte l'ecosistema que ens envolta, que hi ha moltes coses que no coneixem i que podem aprofitar d'aquesta coneixença que cada vegada va a més gràcies a les xarxes, gràcies a Google i ara amb la IA podem amb una llupa mirar amb un insecte i dir, escolta'm, aquest insecte què fa aquí, no? I moltes vegades veurem que aquest insecte s'està menjant el pulgó o s'està menjant la mosca blanca, o sigui, l'insecte pol·linitza. O sigui, si no tenim insectes, el borinot o les abelles o les papallones, no tindrem tomàques ni tindrem pomes. O sigui, llavors és molt important que hi hagi aquests insectes. I aquests insectes necessiten ombra, necessiten un lloc on amagar-se, necessiten menjar, que són les flors, i necessiten aigua. I, o sigui, posar abeuradors perquè puguin veure lluny dels gats, per exemple, doncs això farà que vinguin ocells, que vinguin papallones,

0: vinguin molt d'insectes, que vinguin aranyes i que es creï un equilibri a la nostra horta i a la nostra finca en general, que això és la pretensió de l'agricultura ecològica.
1: Santi, ha sigut un plaer, m'ha agradat molt escoltar. Tinc tantes preguntes per formular, però suposo que has sentit les senyals horàries, que vol dir que allí, en el moment de les senyals, ja se'ns havia acabat el temps. Ha sigut, doncs, un goig d'escoltar coses que realment a mi m'apassionen i que visc el dia a dia per al veí, perquè té un petit hortet al costat i tal, i cuido una mica el de casa meva, i m'has dit d'alguna de les coses que m'has plantejat, els hi traslladaré. Gràcies, Santi, per la teva col·laboració i això.
2: Pues gràcies.
1: I per la vostra feina. Un plaer.
2: Merci. Gràcies. Que vagi molt bé. Fins aviat.
1: Igualment. Dit això, aquí, Martí, no sé si ara hem de dir alguna cosa de... Ho deixem tot aquí, tot que tanquem el programa, i només dir-vos que si avui us ha agradat, demà encara us agradarà més, i us emplaço demà a l'ara i aquí.
3: Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble impulsa el comerç local amb una nova campanya d'avals de compra. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis, repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Ho explicava el regidor de Comerç, Aniol Canals.
5: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
4: L'enllumenat de Masmora avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar el servei. Els nous fanals LED obliguen a estendre la mateixa llum per fases per evitar tonalitats diferents, mentre les intervencions d'Endesa inclouran el soterrament de la línia de mitjana tensió. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
6: Molts que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
4: Més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa. L'entitat preveu aconseguir un rècord històric local dissabte a la tarda. En Marià Vilagileu és president de l'entitat.
7: Com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Comte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la Fira, i molta gent de la Fira també serà per l'event.
4: La Biblioteca de Tordera acull una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina. Serà avui a 6:45 de la tarda i no requereix inscripció prèvia. I es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida es farà el 13 i 14 de novembre, ho explica en Lluís Fatjó, president del Banc d'Aliments de Barcelona.
8: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
4: En esports, el Club Futbol Tordera viurà la nit de Halloween amb retorn del túnel del terror a la piscina municipal. Sota el nom de l'asil del doctor Kramer, l'entitat prepara per al 30 d'octubre un recorregut immersiu, ple de novetats, que l'organització detallarà la propera setmana en el programa El Xou dels Esports. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui, baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar.

0: continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyant protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
3: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 14 d'octubre. Benvinguts i benvingudes a un dia més en aquest show diari per explicar-vos, en aquest cas, ahir que vam tenir l'àmbit local, avui potser toca més l'àmbit general. Us ho explicaré d'aquí uns instants. Però que ahir ja va tornar la Champions, eh? Suposo que aquests amants del futbol ja heu pogut gaudir d'alguns partidosos i d'algunes sorpreses. Per tant, nosaltres que ja anem preparant-nos perquè el show només ha fet que començar. Anem a entrar a la sintonia una mica per saber què tindrem en el dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

I com us avançava ara fa uns instants, avui tindrem amb nosaltres en Pau Serrano amb aquesta secció on actualitzem una mica els partits i d'àmbit general del futbol, una mica de la Lliga que va tornar el cap de setmana passat, també la Champions i sobretot les polèmiques que han sorgit a la darrera setmana, que hi ha moltíssimes després de no tenir partits per aturada de seleccions, i a més de repassar una mica el calendari que ve per alguns equips d'aquí a prop, perquè s'està posant ben interessant, com també que s'està apropant la pilota d'or, que com sabeu està ben interessant. Com us dic, amb en Pau repassarem aquest partit del cap de setmana passat de la Lliga, del Barça, del Madrid, de la victòria del Barça, de la victòria del Madrid en polèmica a l'expulsió de Vinícius. També parlarem d'ahir la Champions amb la victòria del Barça Galatasaray, de l'Atlètic de Madrid, de la sorpresa del Bayern de Múnich que va empatar contra el Vikings, un equip de Noruega que està donant la sorpresa. Per tant, tot això ho tindrem avui, recordeu i poseu-vos còmodes perquè això serà una tertúlia. També necessitem la vostra opinió, digueu-nos com us agrada més aquests partidets, què és el que us agrada, perquè s'està posant ben emocionant i només ha fet que començar la temporada, com ens agrada el futbol de clubs. Vinga, abans nosaltres anem a llegir aquesta actualitat local abans de passar a la general. Vinga, som-hi, anem a veure amb què ens actualitzem avui.

Vinga, i és que Tordera es prepara per acollir la sisena edició del cross dins del circuit maresmenc. La prova es disputarà aquest proper dissabte i estarà oberta per a totes les edats i oferirà un dorsal de 4,5 euros que serà vàlid per tota la temporada. I és que aquest dissabte es disputarà el sisè cross de Tordera, una prova de camp a través que s'emmarca dins el calendari del circuit maresmenc de cross. Aquesta lliga, promoguda pel Consell Esportiu del Maresme, els diferents ajuntaments de la comarca i l'entitat G-Sport, consta de 9 curses puntuables i té com a objectiu principal fomentar l'esport base i la participació popular als municipis de la zona. La competició està oberta a totes les categories d'edat i a tota mena de participants, acceptant tant atletes federats com no federats. L'inscripció té un cost únic de 4,5 euros i s'han de formalitzar exclusivament de manera telemàtica a través del lloc web oficial de l'organització. Apunteu www.gsport.cat. El termini per apuntar-se específicament a la prova de Tordera finalitza el proper divendres 16, és a dir, aquest divendres a les 9 del matí. Aquest import de 4,5 euros inclou l'entrega d'un dorsal amb xip de cronometratge integrat, que com a tret característic del circuit serà vàlid per a tota la temporada. Per tant, si decideixes participar en els propers crossos de la Lliga, no caldrà que tornis a inscriure ni que paguis una altra vegada. Només hauràs de conservar i portar el teu dorsal. El mateix dia de la cursa, els participants podran recollir el dorsal a la zona habilitada a partir d'una hora abans de l'inici de la seva respectiva sortida. I en finalitzar les proves, que comptaran amb classificacions immediates gràcies a aquest sistema de cronometratge digital, s'entregaran trofeus als tres primers classificats de cada cursa i categoria, així com el primer atleta local. Paral·lelament, tots els corredors que creguin la meta sumaran punts per a la classificació general del circuit maresmenc de cross, que conclourà el gener del 27 amb una entrega de premis globals, sortejos de material esportiu i compta amb estades a hotel.

Vinga, va, per tant, ja sabeu, aquest dissabte, si us agrada una mica l'esport i fins i tot la córrer, doncs ja sabeu que us podeu anar apuntant en aquest circuit del cross. I ara nosaltres, que ja passem a l'actualitat general. Vinga!

I és que Lamin juga contra l'Emina d'almenys preu a la zona mixta al joc brut sobre la gespa. I és que l'intent d'escalfar el partit del gabonès del Galatasaray té continuïtat a la primera meitat, però a la segona el Mataroní signa una acció inolvidable. Va fer-se graciós a la prèvia del Galatasaray-Barça i només començar el joc, Mario Lemina ha demostrat que Lamin Yamal el tenia entre sella i sella. El migcampista gabonès va intentar escalfar el partit quan va assegurar que no coneixia l'extrem blaugrana en una comparació amb el seu company, Leroy Sané. Al moment que ha estat a la zona mixta després del partit antic dels turcs, s'ha fet viral abans de la cita de Champions d'aquest passat dimarts. L'estratègia de desgast de l'exjugador del Marseille o de la Juventus, entre d'altres, ha tingut continuïtat a la primera meitat del partidàs a l'Ali Semillén. Només havien transcorregut 11 minuts quan Lemina ha atropellat a Lamine Yamal sense cap intenció de jugar la pilota. El català s'ha aixecat amb poques ganes de passar comptes, però la fanfarroneria de Lemina ha acabat provocant un calent intercanvi d'opinions que va necessitar la intervenció de l'àrbitre Marco Guida. També Pedri, Olmo i Fermín han mediat per allunyar a Lamin de l'escena. Ganes de l'ofici deu pensar al crac de Rocafonda, que a la segona part s'ha encarregat amb una jugada de dibuixos animats que tot el públic de l'Istanbul marxés de casa recordant el seu nom, també Lemina, que feia palès del seu somriure abandonant silenciament l'infern turc. Ja amb el cap fred i en el seu compte d'Instagram, el Mataroní i el de Rocafonda es va prendre a tirar d'ironia amb aquest post, amb el trofeu del millor jugador del partit, on, en el peu de foto, s'autopreguntava qui em coneix ara, o si em coneixen ara. Per tant, Lemina, que també va respondre després amb una història dient que òbviament que el coneix, que els seus fills no paren de xerrar d'ell a casa seva i fins i tot després del partit que li van demanar una fotografia i tot va quedar a la gespa. Òbviament va escafar una mica

0: amb en Pau, que es tenim aquí per Cantó, perquè per fi ha tornat la competició, com us deia fa uns instants, i per fi hem tornat a gaudir d'aquests partits de Champions i també de Lliga del cap de setmana, on encara queden partits per disputar-se, que els veurem d'aquí ben poquet. Pau, bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Jo, com sempre, estic molt bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Ostres, per fi ha tornat a la competició que ens agrada, la competició de clubs, hi ha prou de seleccions. I, home, que ben tornats, en resultats bons, sobretot també sorpreses, que suposo que avui també gaudirem de... Bueno, que ens expliquis, no?
1: Oh, i tant que sí. Veurem la Lliga, la Champions i molt més.
0: Vinga, va, Pau, per on vols començar? Et deixo triar i anem seguint i ja sabem, i per tots els oients, que al final acabarem fent tertúlia aquí de tots aquests partits i de totes les situacions que ens planteges. Pau, vinga, endavant.
1: Doncs comencem, com sempre, pels partits. Comencem pel Barça, que guanya 3-0 al Getafe, un partit que vaig tenir la sort d'anar a veure al Camp Nou.
0: Com el vas veure? Ara sí que t'ho puc preguntar, perquè, ostres, es veuen tan diferent els partits de la tele que dins del camp. Com el vas veure, tu?
1: Un partit en què el Barça va ser totalment superior. Rodri, per mi, el millor, estava a tots els espais i totes les jugades passaven per ell. I bé, Gabriel Jesús, que tampoc va estar tan malament, o sigui, fintava, regatejava, xutava, ho va fer molt bé.
0: Sí, et van agradar.
1: Sí.
0: A més, ostres, un Barça contra el Getafe, que va començar molt ràpid a marcar aquest gol d'Anthony Gordon, el
1: sí,
0: primer.
1: Exacte.
0: Que va marcar amb la samarreta blaugrana, al minut 2, pràcticament. Havien passat 1 i poc. I, ostres, quines jugades va cuinar el davanter per fer el primer. I, a més, contra un Getafe, que és un dels equips més defensius de tota la Lliga.
1: I ara serà encara més defensiu per al fitxatge de Dani Carvajal, que ja està confirmat.
0: Sí, és veritat, eh? Ostres, un fitxatge d'aquests ràndoms, que ningú...
1: Sí.
0: Ostres, que no t'esperes. Tu te l'esperaves, aquest?
1: Home, és el Getafe típic fitxatge que jo faig en el meu modo carrera, en el FIFA.
0: Va marcar Gabriel Jesús i Jules Koundé, que va tornar a jugar. El Barça necessita rotar. Però, a més, ostres, és estrany... Bueno, no, estrany no, és boníssim, però que Flick sàpiga rotar tant, que tots els jugadors ja tinguin aquest... que sàpiguen que han de competir bé per la posició i quan has de rotar per deixar descansar algú altre, que el que et surti et rendeixi de la millor manera, perquè a vegades quan no tens minuts i et fan jugar no acabes fent un dels teus millors partits.
1: Doncs sí, tota la raó. Comentant el tema de les rotacions, has d'estar al nivell del titular, i Koundé va ser, en el cas, va ser el nivell del titular marcant gol i no rendint-se. Sí que és veritat que es va dormir en algunes jugades que va tenir, però ho va fer prou bé.
0: I a l'altre davanter, el brasiler també, Gabriel Jesús, com el
1: sí,
0: vas veure?
1: Uf, molt bé, molt bé, la veritat. O sigui, per l'edat que té i el físic que ja no li està tirant tant, ho va fer molt bé.
0: I és que, a més, és un jugador que li posen moltes ganes i molt de treball,
1: sí.
0: I això al final també es nota, i sobretot amb pressió, fins i tot amb les ganes de voler fer les coses. I ho vaig veure més, parant a Gabriel Jesús, al partit d'ahir de Champions, com baixava a rebre, ajudant a la sortida de pilota, i sí que era moment del partit que, ostres, ja el Galatasaray no anava a mossegar tant, a pressionar tant, però com baixava a rebre, ostres, molt bon joc de sense pilota de Gabriel Jesús, que no parava de desmarcar-se, a més.
1: Sí, comentem també el partit del... Galatasaray i Barça, comentar, a part dels gols i de que ho han fet molt bé la segona part, a l'ambient de l'estadi, sobretot. O sigui, vaig encendre la tele i dic, ostres, com pita, no, l'estadi? Jo pensava que era la meva tele que anava malament, però no, eren els aficionats que no paraven de xiular.
0: Era una bogeria més, perquè quan tenia la pilota al Galatasaray hi havia un silenci increïble.
1: Sí.
0: La tenia al Barça i començaven a xiular, que dic tu, mare meva, s'estan escoltant més els xiulets que no pas el propi comentarista del partit, eh?
1: T'ho
0: però,
1: has dit.
0: Ostres, és molt bon ambient el que es viu a Galatasaray.
1: Sí.
0: Ja va viure el Barça quan van a jugar, no sé si era Europa League.
1: Sí, 2022.
0: Que també va guanyar per 1-2. Es va notar l'ambient ja, i ja per això li diuen a l'estadi a l'infern turc, perquè déu-n'hi-do com apreten, però ara sí, el Barça el va silenciar,
1: sí, sí,
0: va
1: totalment.
0: Silenciar l'infern d'una manera espectacular.
1: Sí, sí, tu ho has dit, 4 gols en el partit, 1-4, un golaç d'Anthony Gordon amb una gran jugada de Lamine Yamal,

0: amb golaç també de Cancelo. Els altres els va marcar, ara no recordo bé.
1: Adeyemi Fermín,
0: sí, uf, un golaç d'Adeyemi, o sigui, ningú s'esperava entrar de canvi, remata una pilota espectacular.
1: Sí, però començant pel principi del partit, ostres, comença marcant el Galatasaray, però amb un Barça que vivia camp ofensiu, ostres, sí. Tenia molta calma, jo el veia bastant còmode el Barça.
0: Sí, jo també.
1: I a la que va arribar el Galatasaray te la va fer perquè Leao té una velocitat que li va guanyar l'esquena a la perfecció a Eric García, però, ostres, van arribar aquella vegada i prou.
0: Exacte. Bueno, i el córner que provoca el gol que al final va ser anul·lat, però sí, es van dormir, potser Cancelo, em sembla que es va relliscar, va xutar el 83 del Galatasaray i va acabar marcant rebut en el camp de Cancelo.
1: Aquell gol pensaves que l'anul·larien? Jo no. Estava veient el 2-0, eh?
0: Jo pensava que no l'anul·larien i que tocaria remuntar un partit xungo.
1: Perquè a més venia d'una jugada precedida per un possible penal.
0: Sí.
1: En el Barça com vas veure aquella jugada? Comenta'ns.
0: El penal?
1: Sí.
0: El penal per mi claríssim. O sigui,
1: sí?
0: Em sembla que era Gordon que l'agafava de l'espatlla gairebé i l'empantava cap a baix i ja quan estava a baix li donava una patada.
1: Per mi s'han pitat contactes menys greus que això i s'han pitat penals. T'he de dir que per l'estil de partit que l'àrbitre va deixar jugar i tot, per mi aquell era molt justet per pitar-lo, però per mi ho és, però sí que és veritat que per contactes o per altres jugades no estava pitant faltes claríssimes, una
0: sí.
1: Falta a la Lamine Yamal a la segona part de la... Bueno, just en el gol de Cancelo, una
0: sí.
1: Falta a la Lamine Yamal claríssima,
0: sí,
1: que l'àrbit no la va ni xiular, la falta, per mi era claríssima. Ara sí, quan estàvem al segon, quan va marcar el segon, per mi, jo estava dient, aquest partit havia d'arribar, bueno, aquest
0: sí,
1: moment
0: exacte.
1: Havia d'arribar a la temporada.
0: No sempre tot seria guanyar.
1: Havies de perdre algun partit, però almenys veies l'equip que jugava bé.
0: Exacte.
1: Però reacció impoluta de... dels de Hansi Flick, que aquell gol, sobretot abans del descans, crec que va ser clau, eh?
0: Sí, la veritat, és un gol psicològic d'aquests que el diuen i a la segona part va acabar d'esclatar el partit.
1: Mira, per mi era més penal en l'última jugada de gairebé del partit, que és Adeyemi, que se'n va al terra. No sé si recordes aquesta jugada, però per mi és
0: sí.
1: Més penal en aquesta jugada... que,
0: sí, sí,
1: que Adeyemi
0: sí, sí.
1: Vol xutar i el desequilibra totalment i se'n va sola contra el porter,
0: sí.
1: Per mi allò és penal claríssim. Jo crec que també, veient el resultat i el minut que era, ja no va xiular. Però això, la primera per segona,
0: sí.
1: Ostres, compte.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí, sí, s'ha d'anar en perill.
1: Per mi aquesta sí que era. Millor jugador del partit per tu, Lamine?
0: És que la primera part va estar una mica espès, però la segona es va reactivar. No sé què dir-te, la veritat. Pedri, no, Pedri, sí, el millor.
1: Jo és que t'anava a comentar això, el partit de Pedri.
0: Espectacular.
1: Em sembla una autèntica bogeria. Va sortir substituït, això sí. No sé, ara no recordo el minut. No ho recordo. Però potser en el 50, 70,
0: sí.
1: Va sortir substituït. Sí. Però ja va dir, la roda de premsa, que... Bueno, va sortir, no roda de premsa, sinó en aquestes mini-entrevistes que estaven al final del partit, que va dir que era per molèsties intestinals, que li feia mal la panxa, simplement,
0: bueno, vale.
1: Que no es trobava gaire bé, i per això va demanar el canvi, perquè se'l va veure demanant el canvi a Hansi
0: sí,
1: Flick,
0: sí, sí.
1: I tothom ja va començar a encendre les alarmes i tot, però va dir que no li passava res, que li feia mal la panxa, i suposo que necessitava anar al lavabo ràpid.
0: Sí, sí, sí.
1: I va entrar Bernal. Però, ostres, Pedri, a la primera part... i en tot el partit em sembla que va jugar molt millor que Rodri. Molt
0: Marc
1: millor
0: Bernal.
1: Que Rodri. No, Pedri.
0: Ah, val, Pedri, ah, sí.
1: Per mi Pedri ahir va ser el comandant del Barça, el que li ficava la pausa en el partit, el que demanava la calma, el que totes les pilotes passaven pels seus peus en totes les jugades d'atac del Barça. Si és veritat que Rodri tenia una mica més perfil, doncs d'intentar cuidar les esquenes amb un Galatasaray que jugava només a pilotes llargues. Però per mi Pedri va ser la columna vertebral, l'eix del Barça. Ostres, per mi, un dels millors jugadors del partit. Sí que la Lamine Yamal, òbviament, doncs, amb aquestes dues assistències en menys de 3 minuts
0: sí.
1: I la segona part que fa, impressionant. Però, ostres, el partit de Pedri és impressionant.
0: Sí. També comentava aquest partit que no era roda de premsa, era també una d'aquestes preguntes que li fan
1: sí.
0: Els influencers a... Em sembla que era a Mario, del Galatasaray, que li pregunten què és millor, no sé qui, o Lamine Yamal, i diu, què és en Lamine?
1: Ah, això abans del partit.
0: Sí,
1: això abans del partit era l'Emina, migcampista,
0: ah, vale.
1: Que va dir, què preferir, li van fer una entrevista d'aquestes i va dir, què prefereixes, Sané, també extrem
0: sí.
1: del Galatasaray, o Lamin? Va dir, qui és Lamin? I aquí sabem que quan tu dius això en Lamin, ostres,
0: s'enfada.
1: Tens unes possibilitats de que et callin la boca grans, grans, grans.
0: I va ser el cas.
1: I va ser el cas. Van tenir una confrontació a la primera part, que l'Emir es va encarar una mica amb Lamin.
0: Ah, és veritat.
1: Que també per treure'l una mica del joc, eh? Sí. Vull dir, tot això és passar dins del camp i ja està. Però la segona part de Lamin va fer que l'Emina sortís de canvi fins i tot. Lamin, de fet, avui ha fet un post a Instagram que diu «Ara creieu que em coneix?»
0: Hola.
1: Dient això. Uf. I els comentaris, vull dir, de Rafa diu «Crec que ara sí que et coneix» o coses fins i tot coses així. Sí que és veritat que l'Emina, al final del partit, va anar a parlar amb ell, fins i tot li va dir que si es podia fer una foto amb els seus fills,
0: uau.
1: Es va fer una foto amb Lamin, i després d'aquest post a Instagram de Lamin, l'Emina ha publicat una història dient, clar que et conec, amic meu, si els meus fills no paren de parlar tu de casa i que ets un ídol pels meus fills, o alguna cosa així.
0: Bueno,
1: per tant, sempre
0: sí.
1: tot queda amb això bé, vull dir,
0: exacte.
1: Jo crec que Lamin és el primer que sap que li agrada aquest joc, però sap que l'Emina, doncs, mira, feia això per escalfar una mica l'ambient i per bé, crear una mica aquest joc, però qui digui que no coneix l'Emina ara mateix no veu el futbol amb la tele apagada o pràcticament
0: exacte.
1: Ni veu el futbol. Per tant, crec que és un molt bon partit del Barça, que planta cara a Europa. És a dir,
0: sí?
1: De dir, en un dels camps més complicats en clau ambient, sí que el rival potser no tant, però ve de guanyar 3 lligues turques, el rival potser no és tan heavy, però ostres, de remuntar un 1-0 en aquest estadi, marcant 4 gols després, per mi em sembla una bogeria també, el partit del Barça.
0: Sí, la veritat és que van jugar molt bé.
1: I compte que ara, perquè ve la jornada...
0: Ve la jornada mortal,
1: ve la setmana, ve la setmana.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, aquest cap de setmana contra el Betis, el 17...
0: El dimecres.
1: És el dimarts contra el PSG. I el cap de setmana, el diumenge, contra el Madrid.
0: Uf,
1: o sigui...
0: Quina setmaneta.
1: Quina setmana... que jo crec que qui li pot plantar cara al Barça o quan pots perdre un partit és contra el PSG.
0: Sí.
1: Per mi ha de ser contra el PSG. L'únic d'aquests 3 partits, l'únic que jo diria, vale, òbviament els vull guanyar tots, perquè
0: home,
1: això ja seria impressionant, però seria contra el PSG. I és més, si es perd contra el PSG perdries en Champions, que no passa res.
0: Bueno,
1: portes quantes victòries? 8 en Lliga, no? 8
0: sí.
1: consecutives en Lliga.
0: Exacte.
1: Doncs el rècord del Barça... crec que ja l'ha superat. Era de 7 victòries consecutives a la Lliga, ara són 8.
0: Uah.
1: El rècord històric de la Lliga...
0: És el Madrid,
1: de la temporada 62-63.
0: Mare,
1: mira, doncs fins i tot el té el Madrid amb 9 victòries consecutives.
0: Ui.
1: De les quals el Barça, si guanya el Betis, tindria 9.
0: I si
1: el rècord
0: Madrid...
1: del Madrid, el rècord del Madrid el podria superar contra el Real Madrid.
0: Uf.
1: Aquí la narrativa es posa molt interessant, eh?
0: Però molt, eh? O sigui, un llibre ben entretingut.
1: Es posa molt interessant, sí, sí. I és que estic veient el calendari del Barça, compte, perquè després de jugar contra el Madrid tindria el cap de setmana següent contra l'Alavés, Aston Villa entre setmana, i el cap de setmana, Atlètic de Madrid.
0: Ostres!
1: Per tant, és un octubre-novembre per fregar-se les mans. I a mi m'encanten aquests partits. M'encanta quan jugues contra equips de la part alta, equips ostres, que no sap realment si guanyarà, perquè els altres... Tu veus un partit contra el Racing, veus un partit contra l'Alavés, no ho sé, l'Alavés no vull dir, perquè mira, jugues la propera setmana, vull dir, jugues el 31 d'octubre, i em fa cosa fins i tot dir-ho. Però jugues contra equips i tu dius, ostres, és que avui el Barça de guanyar sí o sí.
0: Sí.
1: Tal. Mira, no estàs tan actiu.
0: Ja.
1: No tens aquesta tensió, aquesta pressió.
0: Xispa.
1: I no, perquè si el Barça, això amb qualsevol equip, crec que passaria.
0: Sí.
1: Tu si jugues contra un equip de la mateixa talla i no saps qui pot guanyar, se'l pot emportar un, se'l pot emportar l'altre...
0: Té més emoció.
1: Estàs, clar, més emocionat, no? Per mi té aquesta gràcia, tot i que després... personalment m'acaba fent mal la panxa fins i tot als nens.
0: Sí.
1: Perquè ho visc
0: moltíssim.
1: A casa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tu ets d'aquests que també ho viu molt?
0: Però molt, eh?
1: Sí, no?
0: Però ho sento, vamos, la setmana abans.
1: Sí, sí, sí, passa el mateix. Hem tingut alguna altra sorpresa en aquesta Champions?
0: Sí.
1: No sé si, Pau, vols començar... Bueno, vols continuar per aquí, ara que hem estat a la Champions, o si vols tornar un moment a la Lliga del cap de setmana, però aquesta Champions, el partit d'ahir, vam tenir sorpreses.
0: Sí, bueno, anem a repassar l'última cosa de la Lliga així més interessant,
1: sí,
0: que seria el Real Madrid, que guanya el Villarreal en un partit molt complicat amb el primer gol de Yann Diomandé.
1: Mira, per fi arriba el primer gol.
0: I el partit complicat més que res perquè Vinícius, no sé si s'havia pensat...
1: És veritat, jo ja no me'n recordava de tot això.
0: No sé si s'havia pensat que era una corda d'aquestes que utilitzen per als entrenaments o alguna cosa, però li va agafar de la cueta un jugador del Villarreal i el van acabar expulsant.
1: És que déu-n'hi-do, A mi el que em sembla més bèstia, per mi, òbviament, és expulsió. No sé qui diu que no és expulsió quan hi ha hagut casos ja que s'estira del cabell i t'expulsen.
0: Sí,
1: l'únic cas que no es va pitar va ser la temporada passada a Champions, que li van agafar del cabell a Koundé.
0: Ui,
1: i no li van, no van xiular ni falta, però a partir d'aquesta temporada i sobretot de, bueno, no sé de quan, perquè si allò no es va xiular, depèn de quin àrbit, però estirar del cabell ja s'ha demostrat aquesta temporada i al final de l'anterior que ja es pitaven coses, i en el Mundial també. Per tant, en quin moment protestes de la manera que va protestar Vinícius?
0: Clar.
1: És que no ho entenc. Jo sóc aficionat del Madrid i dic, en sèrio està protestant això? Òbviament em fotria molt, bàsicament. Ostres, acabo de marcar gol, vull dir, el meu equip ha marcat gol, i ara me n'anul·len i a més m'expulsen un jugador. Però, o sigui, és per embogir. Però tu veus l'acció? Òbviament, en quin moment? Que el jugador a l'altre no s'entera. I què? Tu quan fas una falta i s'aixeca ràpid, és falta? Sí,
0: clar.
1: No passa res si no s'aixeca com si s'aixeca. És un factor que no té res a veure amb si és falta o no, perquè li has pogut tocar el turmell i el tio es pot aixecar.
0: Sí.
1: Es pot aixecar.
0: Te lo banco.
1: Doncs si es tira del cabell no fa falta que es caigui enrere.
0: Clar.
1: Enteneu? Ostres. Per mi és una acció claríssima d'expulsió, que la manera que reacciona Vinícius és horrible.
0: Però molt, eh?
1: Horrible. Que l'Anda s'ha rodillat amb l'àrbitre i ficant-se pel mig, jugadors agafant a Vinícius. Déu-n'hi-do.
0: Com un nen petit.
1: És horrible aquesta imatge que dona Vinícius. És horrible. És horrorosa. Per tant, a veure ara què li cau de sanció.
0: Espero que sigui més de dos partits. No sé si ja sap, però si són... Bueno, o dos partits, com a
1: mínim. És que deien, en principi, que podrien ser 12 partits.
0: Millor, així és per al Clàssic.
1: Clar, ja es podria perdre el Clàssic. Però no s'ha dit res encara. Per tant...
0: Hem d'anar en compte.
1: I a més, amb un Mourinho que no va sortir ni a roda de premsa.
0: Ah, no?
1: No.
0: Es deuria enfadar.
1: No va anar a la roda de premsa. Tothom allà esperant... I de cop i volta diuen, bueno, no vindrà.
0: Buah.
1: Sí. Bon show que tenen muntat a Madrid. Passem.
0: Passem de Madrid, passem a tota Europa, passem a la Champions.
1: Vinga, va.
0: Doncs comentem primer el partit del Bayern de Múnich, que va empatar 3-3 contra l'equip... és un equip molt raro, aviam si
1: els Vikings, el Vikings.
0: Els Vikings.
1: Vikings és una... Perquè m'entengueu, és un equip de Noruega i és com el Bodoglim de la temporada passada,
0: que va
1: sorprendre a tothom, va començar a guanyar partits, a rascar punts contra aquí, rivals molt forts, fins i tot passar de rondes.
0: Sí.
1: I la gent dient, però i aquest aquí? D'on ha sortit? Doncs mira, compte que podem tenir un altre, i a més també noruec. El Viking, que va empatar 3 contra el Bayern en un partit que compte que va començar perdent el Bayern.
0: Sí,
1: 2-0,
0: el Bayern.
1: El Bayern perdia 2-0.
0: Tal i com està.
1: Em sembla un espectacular. Va remuntar, però és que el Viking va empatar en el 90.
0: Sí.
1: En el 90 va empatar i van expulsar Michael Olise.
0: Sí, el 74.
1: Vas veure l'acció?
0: No.
1: Vale,
0: és brutal.
1: Pues atenció. Fa una falta, li treuen groga, protesta... No li treuen la targeta per protestar la segona, sinó que agafa la pilota i li tira el cap en menys de 10 segons en un rival. L'àrbit ho veu, li treu la segona groga i ha expulsat. O sigui, és per... Bueno, una altra expulsió com la de Vinícius, que dius tu, però Ulis, en quin moment fas aquest... Això m'ho fa un jugador del meu equip i jo començo a rabiar moltíssim,
0: Sí.
1: Començo a rabiar moltíssim.
0: És que llança una pilota al cap, home, s'ha de tenir una mica de seny.
1: T'ho imagina't que ara... Jo què sé, diria que Casanovas del Tordera fa una falta, li tronen una groga i de cop agafa la pilota i li tira el cap amb un altre i amb això l'expulsen. Vull dir, ho sento, Adrià, però rajaríem molt.
0: Clar.
1: En quin moment se li mala pinça, Olis. Per tant, va quedar expulsat i no podrà jugar. Aquesta és una de les sorpreses que vam tenir ahir.
0: Sí. A l'igual que una altra sorpresa, que és el Villarreal, guanya 3-1 al Nàpols amb un golaç de Santi Mourinho. No sé si l'has vist, però és un molt bon gol.
1: Aquest sí que no l'he vist. Doncs el Villarreal, que comença guanyant, bones notícies pel futbol d'aquí.
0: Sí, molt, molt bones notícies. I passem també a una altra gran notícia, bueno, gran notícia jo crec més que res pels culers de la Champions, i és que l'Inter ha perdut 4-3 contra el Bruges.
1: 4-3, i a més un partit que va ser una mica de bojos, perquè sí que és veritat, va començar guanyant el Bruges, l'Inter va jugar bé, perquè a més va empatar el partit, va marcar en el 87 el quart el Bruges, i en el 93 va marcar l'Inter 3-4, i creien encara amb la remuntada, però no van poder rascar cap punt a l'estadi de Giuseppe Meazza, en un partit que bé, se li escapa. També va haver-hi aquest partit de l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 2-0, li van dedicar també els gols a Nancoque, perquè va morir la seva mare.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Li van dedicar aquests dos gols amb un Manchester United que va sortir a la roda de premsa el Lisandro Martínez, argentí, defensa, va començar a rajar de la directiva.
0: Ostres!
1: Perquè va dir que, ostres, molts entrenadors, es van canviant d'entrenadors cada 2 per 3, però els problemes no es solucionen així.
0: Clar.
1: Perquè no es fa i es mira més cap a dins, que nosaltres Clar. També tenim culpa.
0: Sí,
1: vull
0: sí,
1: dir, com
0: sí.
1: si haguessin de fer neteja, i la situació a l'United està sent crítica amb clau. Jo crec que d'aquí no la sentim perquè ens queda massa lluny, però jo crec que allà a Manchester es viu complicada la situació de l'United, un rival tan, bueno, un equip tan històric com és l'United a Europa.
0: Seguim amb el Manchester City, passem cap a Anglaterra, passem cap a la Premier, que guanya 0-3 a Anfield, que molt complicat, que el Liverpool, després de l'expulsió de Gravenberch, li han marcat 3 gols en 13 minuts.
1: I vas veure quina rebuda va tenir Manchester City en l'Anfield?
0: Sí, el van començar a xiular, no? M'imagino, per això dels càrrecs.
1: A xiular, 1.000 cartells de tots aquests títols no són vostres, tots aquests fitxatges que teniu no són reals, però dient d'absolutament tot. I és que ara veurem, jo crec que quan en els propers mesos es vagi sapient més cosetes, sàpiga possibles càstigs ja més oficials i tot, es parlarà encara molt més del que s'està parlant.
0: Sí.
1: Perquè totes aquestes estrelles...
0: Adeu.
1: Marxaran ràpid, perquè depèn de quin càstig serà complicada la situació del Manchester City, que avui, a més, té un partit molt complicat. Té un partit molt complicat. Juga contra el PSG.
0: Uf, quin partidàs.
1: Ara l'acaba a les 9, per mi és el partit de la jornada.
0: Quin partidàs.
1: I el Real Madrid juga contra la Roma i Mourinho torna a la que va ser casa seva.
0: És veritat.
1: Des del 19 al 24, si no m'equivoco, des del 21 al 24, no, ara no ho recordo bé.
0: Maria.
1: Però en un equip que va guanyar una conference.
0: És veritat, la primera conference, de fet, van guanyar ells.
1: Correcte, que a més se la va tatuar.
0: Ah, sí?
1: La porta en el braç tatuada. Sí, sí, Mourinho la porta en el braç tatuada. Un partit que veurem els d'aquí poquet ja comença aquest Roma-Real Madrid, i que en Europa sabem que el Madrid es transforma per guanyar.
0: Sí, sí, sí. Totalment. Anem a acabar aquesta secció amb els partits recomanats per veure la setmana que ve.
1: I aquests m'agraden, eh?
0: Partits per veure la setmana que ve són del Barça i el Madrid, he volgut recomanar, que són els més destacats, i és el Barça contra el Betis aquest dissabte, i el Barça contra el París.
1: El Barça juga fora? Juga a la Cartuja contra el Betis?
0: No ho sé, m'ho podries comprovar, sisplau?
1: Sí, ara t'ho miro, òbviament. Mira, sí, sí, juga a Sevilla. Juga a Sevilla. Juga a Sevilla, ostres, complicadet també, perquè el Betis està molt bé. Va tercer.
0: Compte, més amunt del Madrid.
1: Sí, sí, sí, 19 punts, ha guanyat 6, ha perdut 1 i ha empatat 1. Per tant, té 14 gols a favor i 9 en contra. Aquí el Barça és una autèntica bogeria.
0: Sí, això sí.
1: 34 gols a favor en 8 partits i 7 gols en contra en 8 partits. Per tant, també déu-n'hi-do, però serà un partit complicat, complicat pel Barça, que totes aquestes setmanes haurà d'espavilar. Ai, per cert, vaig llegir una notícia que deien que fons del club amb clau de preparadors físic deien que el Barça ara mateix està, si té una capacitat d'un 100%, ara mateix està amb un 70% físicament.
0: Uau.
1: amb un 70% físicament i que Hans i el seu staff preveu que el Barça pugui arribar al 100% cap a finals d'octubre, principis de novembre, poder arrossar ja aquest alt percentatge, si tot ho acompanya.
0: Com ha d'estar al 100%, eh?
1: Exacte. Clar, això són fons que te les fots treure com la sí. que no, però veurem. Vull dir, al final això també s'acabarà de veure, si el Barça s'acaba desinflant, que és bastant probable, que es desinfli.
0: Sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: tot
0: sí,
1: el que
0: sí.
1: puja acaba baixant.
0: Clar.
1: Tot el que puja acaba baixant. I mira, i ho dic jo, eh? Vull dir, podria dir ara, no, és que som imparables. No. Arribarà un moment que...
0: Que petarà la bombolla.
1: Que et petarà... Tothom celebrarà que peti aquesta bombolla, però els que estan a dins han de saber que, mira, és una derrota i segueixen a dalt de tot. Res ha canviat.
0: Sí.
1: Per tant, s'ha de mantenir molta calma i, sobretot, mentalitzar-te de que és probable que un dia d'aquests arribi. Vull dir, no guanyaràs tots els partits d'una temporada.
0: I no passarà res.
1: Exacte. Això és el més important. Quins altres partits, Pau?
0: Bé, aquest, el de la setmana que ve contra el Paris Saint-Germain, la veritat, un dels millors que podrem veure a la Champions, i el Madrid-Roma, d'avui a les 9, al igual que el Manchester City-París, avui a les 9, i el Madrid-Sevilla, que també és un molt bon partit.
1: Seran molt bons partits. Ara ha sortit una polèmica, que l'acabo de veure, parlant una mica sobre l'ambient que es vivia en l'estadi del Galatasaray, perquè han sortit alguns vídeos que mostren que el club turc feia servir la megafonia per amplificar els xiulets i per acabar una mica amb els càntics de l'afició culer.
0: Ulla.
1: Just quan anaven un 1-4. M'ho podria arribar a creure, però si no és cert, vull dir, per mi l'afició del Galatasaray em va semblar espectacular.
0: Sí
1: que és veritat que cap al minut 80 l'estadi ja estava pràcticament buit.
0: Sí.
1: Va començar a desfilar la gent com va poder per no veure el final. Però clar, això s'ha de veure. Per mi el Galatasaray igualment em sembla una magnífica afició i ho ha demostrat,
0: Sí, totalment.
1: Pau, la setmana que ve, com deies, ve una setmana complicada. Anem a fer una porra aquí. Vull que em diguis com creus que quedarà el Barça contra el PSG i contra el Betis. El Real Madrid ho farem la setmana vinent.
0: Contra el Betis jo crec que quedaran 1-4 guanyarà el Barça.
1: Sí?
0: Sí, jo confio, és el Barça. Contra el París... 3-1.
1: 3-1?
0: 3-1 contra el París, confio molt.
1: Guanya el Barça,
0: Sí.
1: 3-1, L'equip de Luis Enrique,
0: Sí.
1: Sí,
0: Sí, confio. Ostres, molt. I el gol del París el marcarà Ferran Torres, òbviament.
1: La llei de l'ex.
0: Exacte. I contra el Madrid?
1: Te la jugues ja contra el Madrid? Bueno, la setmana que ve t'ho tornaré a preguntar, però digue'm ara per veure si canvia.
0: Va, jo dic que guanyaran 4-0.
1: 4-0?
0: Jo confio molt.
1: Pau, crec confio que molt. Vius en un paradís.
0: Confio molt, ja ho veurem.
1: Crec que vius amb... Ostres, que tant de bo... Que tant de bo,
0: Fa dues temporades ja van guanyar 4-0.
1: Sí.
0: Jo confio plenament.
1: Home, estan bastant bé al Barça.
0: Sí.
1: Veurem, perquè la setmana que ve també haurem de fer una mica d'aquesta prèvia de la pilota d'or.
0: La pilota d'or, sí.
1: Perquè ja queda molt poquet. I tothom, fins i tot a jugadors de la Galatasaray com Leao, Lemina i tothom, ja li estan dient que Lemina ha de guanyar aquesta pilota d'or. Veurem, perquè serà la setmana que ve serà una setmana clau.
0: Sí.
1: Clau per la pilota d'or, per la Champions del Barça, per també el clàssic. Ostres, un clàssic que ja s'ha declarat d'alt risc.
0: I això? Bueno, perquè sí, perquè és un clàssic.
1: Sí, jo crec que s'estalvien així polèmiques i qualsevol cosa. La Comissió Antiviolència, a més avui ho ha fet, de cara al duel del proper 25 d'octubre a les Spotify Camp Nou, ho ha declarat com d'alt risc.
0: Buah.
1: Per tant, més val prevenir, això només significa que hi haurà més presència policial per prevenir qualsevol coseta. Millor.
0: Exacte.
1: Millor. Un clàssic és futbol, no ha de passar absolutament res més. Vull dir que aquí no vinguin i comencin a liar-la ni d'un equip ni de l'altre.
0: Exacte.
1: Vull dir, parlo ja dels dos, perquè ja això ja no seria futbol. Pau, ho deixem per aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Avui, que és dimecres, un canviat de dia, però al final
0: sí.
1: També s'havien de xerrar cosetes, i a més el dilluns que no va haver-hi programa. doncs hem tingut a l'actualitat. Ens veiem la setmana vinent, perquè ja sabrem el resultat del Betis i estarem a punt també de saber el resultat contra el PSG. Pau, moltes gràcies per venir. Ens veiem la setmana vinent.
0: A tu, Jordi, ens veiem.

I vinga, fins aquí aquest show diari d'avui dimecres 14 d'octubre. Espero que hagueu gaudit d'aquesta actualització de l'àmbit general, tant dels partits de la Lliga com de la Premier, i a més avui amb una altra nit de Champions amb aquest partidàs. Jo crec que és el cartell de la jornada amb aquest Manchester City-PSG. Espero que hagueu gaudit, que gaudiu també d'aquesta Champions, i ens veiem demà amb la tertúlia esportiva. Que vagi molt bé, molt bona nit!

0: Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat Xarxes socials. Ràdio Tordera.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
4: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

101 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Jo voldria aprendre de parlar i somriure, guardant ben endins els planys i els fatics. Vull estimar els altres, cercant el conviure i l'escalf que donen les mans dels amics. Estem a dimecres, no del vespre, i això és temps de paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia.

Em faig vell, senyor, i costa fer-se vell. Ja no puc córrer, ni tan sols anar de pressa. Ja no puc dur fardells de pes, ni pujar lleuger les escales de casa. Les mans em comencen a tremolar i els ulls de seguit se'm cansen damunt les pàgines d'un llibre. La memòria em corteja i m'oculta, rebel, dates i noms que tanmateix sap bé. Em faig vell i els llaços d'afecte, teixits al curs de llargues anyades passades, es van desfent d'un a un i a vegades es trenquen. Tantes persones conegudes, tantes persones estimades s'allunyen, desapareixen en el més enllà del temps. Senyor, compreneu-me. Vos que vau cremar la vostra existència en 33 anys intensos, poc sabeu pas què és fer-se vell a poc i trobar-se amb la vida que, implacable, s'esmuny d'aquest pobre cos rovellat. Vella màquina d'engranatges que grinyolen, que es nega a servir, i trobar-se, sobretot, haver d'esperar. Esperar que el temps passi, un temps que alguns diuen s'escola lentament, que sembla que emburxi, que volta i s'arrossega davant meu, al meu voltant, sense voler cedir el lloc a la nit, que s'atansa i permet, finalment, de dormir. Senyor, com creure que el temps d'avui sigui el mateix d'antany? Aquell temps que corria tan de pressa, alguns dies, alguns mesos, tan de pressa que no el podia ni atrapar. Se m'escapava abans i tot d'haver-lo pogut omplir de vida. Avui tinc temps, senyor. Massa temps. Un temps que se m'apila vora meu inutilitzat i em trobo immòbil, sense servir de res. Em faig vell, senyor, i costa, costa fer-se vell, fins al punt que alguns amics meus, ho sé, et demanen sovint d'acabar aquesta vida que es torna, pensen, per sempre més inútil. S'equivoquen, diu el senyor, i tu també, que no ho dius, però que a voltes ho aproves. A tots els homes, germans vostres, sou necessaris, i jo tinc necessitat de vosaltres avui com en tenia ahir. Creu-me, la teva vida avui pot ser més rica que no pas ahir, si acceptes de vetllar sentinella immòbil del capvespre que s'atansa. I si tu sofreixes de no tenir res a les mans per poder donar, ofereix la teva impotència i plegats, t'ho dic, continuarem salvant el món. Michel Coist.

En morir, has deixat al teu darrere la gran melangia de l'etern en la meva vida. Has pintat l'horitzó dels meus pensaments amb els colors de posta de la teva partença i has deixat un rastre de llàgrimes a través de la terra fins al cel de l'amor. Ajuntats als teus braços estimats, la vida i la mort s'han unit en mi amb un vincle de noces. Em sembla veure't vigilant al balcó amb la teva llanti encesa, allà on es troben el començament i la fi de totes les coses. El meu món se n'anà a través de les portes que tu obrires, tot alçant fins als meus llavis la copa de la mort per omplir-la amb la teva pròpia vida.

0: Oh, dona, no ets solament l'ombra de Déu, sinó també la dels homes. Llurs d'acords que t'adormen sempre amb nova bellesa. Els poetes teixeixen per a tu una tela amb fils de daurada fantasia. Els pintors donen a la teva figura una sempre nova immortalitat. El mar dona les seves perles. Llur or, les mines, els jardins d'estiu, llurs flors, per adornar-te, per a cobrir-te, per a fer-te més preciosa. El desig del cor dels homes ha basat la seva glòria en la teva joventut. És meitat dona i meitat somni.
1: Rabindranath Tagore.

Avui, que fa aquest mar descolorit i la tarda no té glòria ni pena, i a vora de la calma del meu pit no hi sento sospirar galta ni trena. Em trobo dintre el llot d'un mal moment i uns dits fets per l'onglada i la ferida descorden el vestit del pensament i em despullen la idea més vestida. Uns dits de bruixa que no hi tenen dret descorden penes que el meu cor hostatja i el pobre pensament plora de fred, nu i estirat damunt la platja. El pobre pensament enjogassat que vol tapar aquell mal que no té cura, enmascarat, pintat i perfumat, fent el lladre i el vell i el criatura, ara me'l sento que no em pot mentir. Amb tot amb brots de rosa ni amb grapats de cendra, despullat i sincer a dins de mi, ferit i encara amb la pell tendra. Ai, pensament, que vius cada moment igual i confegint cares diverses, que cada dia et mostres diferent i t'adaptes al to de les converses. Pensament, que ets un sol i ets un desmai, i ets un corc i un neguit i una enyorança d'aquell amor que no s'acaba mai i pesa més que tot a la balança. Enyorança d'uns llavis i d'un pit que et fa anar de gairell i a les palpentes. I tu, cor meu, no vols que sigui dit i culpes altres coses innocentes. Enyorança d'uns ulls, només. Enyorança només d'un sol somriure mentre passes cansat per tants carrers i la pena per dins no et deixa viure. I ara, que fa aquest mar descolorit, que ni un sol nuvolet et pot distreure, que no trobes cap trena sota el dit i a flor d'ulls no hi tens cosa de bon veure. Ai, pensament, no et pots pas amagar. No et riguis, pensament, de l'ull que plora. No et torbis el desmai d'aquesta mà. No enverinis l'angúnia d'aquesta hora. Mostra't ben nu, mostra't com ets per dins. No ens veu ningú, no ens sent ningú. La tarda i el mar només sabran els planys més fins que dits en alta veu porten besarda. Després ja et vagarà a fer el farsant i estirarem i afluixarem les brides i anirem somicant i sospirant i passant un rosari de mentides. Ara no cal fingir, voli l'enyor, igual que fos una gavina blanca. Sospira per la rosa de l'amor, marcida i esqueixada de la branca. No cal fingir. Tothom et té en l'oblit. Tot és silenci en nostra platja humida. Fa un cel pesat, fa un mar descolorit, com les estones de la meva vida. Josep Maria de Sagarra.

tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia, sí, senyor, i bones tardes. La gent se l'estimava, la Leonor tan tendra. I ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins de la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres. I al cap de poc, la Leonor no sabia pas dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia just 3 hores que havia complert els 14 anys i va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia, sí, senyor, i bones tardes. Miquel, Martí i Pol.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. A nosaltres tan sols ens queda desitjar que tinguis una bona setmana, emplaçar-te per la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Carretera. L'emissora que t'escolta.
1: Gràcies a Rime de Rock and Roll. Un rock and roll de la salseta que es diu Vine, nena.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del Suez. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
2: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas al Senat. I vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
4: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor NAT marxi del Bloc Papallona.
2: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten fer accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a la P7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.
1: Un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem del llenguatge dels joves. El famós 6-7, donar cringe, tenir aura o tirar bif, aquestes són només algunes de les expressions que fan servir els joves avui dia en el seu llenguatge. Una manera de parlar particular, original i fins i tot curiosa, però que també genera certa confusió entre les generacions més veteranes, entre els més grans. El llenguatge és, sens dubte, una manera de construir una identitat col·lectiva, de diferenciar-se d'altres generacions i de crear comunitat. I per això, avui ens fixem en quines expressions i quin vocabulari fan servir els més joves, per què el fan servir i quin paper tenen les xarxes socials en la creació i difusió d'aquestes noves formes de parlar. Però també ens preguntem, estem davant d'una evolució natural del llenguatge o d'una moda passatgera que d'aquí a uns anys haurà quedat oblidada? Ho descobrim al llarg del programa d'avui.
1: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I per començar, tenim l'Albert des de Ràdio Palafolls amb una entrevista a un professor d'un institut de Calella. Què ha passat, Albert? Bona tarda.
6: Doncs sí, Gemma, avui us proposo un viatge en el temps, però sense màquina del temps, diguéssim. Només necessitem una cosa que fem servir cada dia sense adonar-nos-en, que són les paraules. Perquè el llenguatge és com un ésser viu, neix, creix, es transforma i de vegades...
5: Ara de seguida recuperem la secció d'en Martí Capçada, que ha fet doncs, un experiment a una persona d'una generació doncs, més gran. De fet, ha fet un experiment que ens sembla molt divertit amb el seu pare, amb en Jaume Capçada, a qui li enviem una abraçada perquè més d'una vegada doncs, ens ha ajudat a fer alguna secció a la ràdio. I com bé us comentàvem, començarem el programa amb l'Albert des de Ràdio Palafolls perquè ha anat a entrevistar a un professor d'un institut de Calella perquè ens expliqui doncs, aquest nou vocabulari dels joves, quina és la manera que tenen de parlar entre ells i també, doncs, a vegades, fins i tot si els mateixos professors arriben a entendre aquest nou llenguatge i vaja, doncs si els professors han d'aprendre una mica a comunicar-se amb aquestes noves generacions que van pujant i que tenen doncs, la seva forma particular de parlar-se. Recordem algunes d'aquestes expressions, per exemple, donar cringe. Donar cringe vindria a ser el mateix que fer por quan alguna persona doncs, ens dona aquella sensació de que alguna cosa no va bé. I bé, com altres expressions, a tirar bif i també 6-7, que al final no vol dir res. En qualsevol cas, anem a parlar amb aquest professor, amb l'Albert. Vinga, som-hi.
7: Molt bona tarda a tothom. Sí, la temàtica del dia avui anirà sobre el llenguatge dels més joves. Si tenen el mateix vocabulari o no, si canvia molt el nostre o no. Necessitava respostes. I hem anat fins a una escola de Calella per parlar amb la Raquel, una professora del centre. Molt bona tarda, Raquel.
8: Molt bona tarda.
7: Abans de res, de què ets professora?
8: Doncs mira, soc professora de l'àmbit de sanitat, tant dels cicles formatius de grau mig com de grau superior. Els cicles de farmàcia per a farmàcia, per exemple, cures auxiliars d'infermeria o higiene bucodental.
7: Raquel, el llenguatge dels teus alumnes és molt diferent a classe amb el teu?
8: Sí, està clar que hi ha diferències entre el llenguatge que tenen els adolescents, no?, d'alguna manera, i el que tenim els adults. Sobretot depèn del context en el que es refereixin. El que sí que es nota o on es pot veure més diferència és en que aquest llenguatge canvia moltíssim i molt ràpidament. És a dir, suposo que es van sortint doncs, noves tendències a les xarxes socials i ells les adopten molt ràpidament, però també se n'obliden molt fàcilment. Per tant, el que pot ser un llenguatge que fàcilment utilitzen durant tot el dia o cada dia, en dues setmanes ja no torno a sentir aquesta paraula o aquest llenguatge específicament. Per tant, sí, és diferent. Suposo que ha passat sempre. El que passa que ara trobo que s'oblida més fàcilment.
7: Podríem dir que nosaltres ja tenim un llenguatge més continu, més fixe, i que els joves ja no és que tinguin una cosa estàtica, sinó que va per modes.
8: Doncs sí, totalment, és la sensació que fa.
7: Raquel, em parlaves abans de xarxes socials. Saps de quines en concret o quines són aquestes modes?
8: Home, doncs el que jo sento a les aules i sobretot no tant a l'aula com a tal, sinó a les hores més d'esbarjo, més entre doncs, potser classe i classe, que és on sents que els alumnes parlen entre ells i se'ls hi pot escapar una miqueta més aquest vocabulari més entre companys i companyes, és que sempre sento que estan parlant de TikTok. Llavors crec que en general doncs, la xarxa social de les que més consumeixen és TikTok, que és una xarxa social doncs, que fluctua molt ràpidament, on surten els típics trends que de manera ràpida es fan molt virals en un moment, però com us comentava abans, també s'obliden molt ràpid. Per tant, el que pot ser viral en un moment o una paraula concreta o una frase que ells utilitzin, la utilitzaran molt ràpid i durant moltes vegades, però doncs, l'acabaran deixant d'utilitzar també ràpidament.
7: Raquel, s'ha descabat aquesta paraula trend al... que voldria dir com tendència, aquest vocabulari s'arriba a contagiar entre alumnes i professors?
8: Suposo que una mica, sí. Suposo que una mica sí que se'ns acaba contagiant i al final doncs, acabem entenent no, la majoria de coses que sentim i que ens comenten.
7: I una cosa, els alumnes distingeixen quan toca parlar de manera formal i de quan no? O és una cosa que ja es barreja a les redaccions i als exàmens sense voler?
8: Sí, la majoria sí que distingeixen quan poden parlar d'una manera més formal o informal. El que trobo és que moltes vegades se'ls escapa doncs, alguna frase o alguna paraula que té un caràcter més informal en un àmbit en el que, el que no hauria de passar. Llavors el que sí que fan a vegades és, doncs, quan se'ls escapa alguna d'aquestes paraules, és dir, ai, perdona.
7: O sigui que ho distingeixen per una mica de tard, eh?
8: Sí, la majoria sí que és cert que ho distingeix tard. Sempre tindrem doncs, el cas de que poder no saben distingir ben bé quan necessita o quan necessitem un llenguatge més formal, però bueno.
7: Raquel, abans que tornis a classe, mulla't una mica, digue'ns algun argot, alguna cosa concreta que hagi sentit els joves.
8: Doncs durant aquest curs acadèmic encara poder no hem començat a sentir doncs, cap d'aquest tren, no? Cap d'aquestes paraules que estan de moda, per dir-ho d'alguna manera. El que sí que recordo molt és el 6-7, que ni ells mateixos sabien gairebé explicar què volia dir, però com us comentava abans, és doncs, una moda, un tren, algo viral que va sortir segurament des de la xarxa social de TikTok i que van adoptar doncs, gairebé tots i totes els alumnes. I va ser, com us comentava, doncs, una frase que van repetir durant setmanes fins que ja van deixar de dir-la. Ara mateix sí que tornem a sentir el bro, que es ho diuen molt entre ells, de caràcter també informal, i no sabria molt bé què més dir.
7: El bro ja és un clàssic, entre els alumnes?
8: El bro jo crec que al contrari del que explicava abans, aquest ja ha vingut per quedar-se.
7: Moltes gràcies, Raquel, per atendre'ns.
8: A vosaltres.
5: Seguim avançant. Hi ha persones que diuen guai, xulo, xachipiruli, xau pescau, adeu Andreu... Vaja, expressions que podrien correspondre més a la generació boomer, no? La generació doncs, de 40, de 50 cap amunt. I bé, cada generació, ho diem, té les seves paraules i de vegades entre pares i fills sembla que parlen idiomes diferents. Avui ens endinsem en el llenguatge dels joves i posem a prova el vocabulari del pare d'en Martí i ja us avancem perquè ens ha explicat que no ens surt ben parat. Endavant.
6: Doncs sí, Gemma, avui us proposo un viatge en el temps, però sense màquina del temps, diguéssim. Només necessitem una cosa que fem servir cada dia sense adonar-nos-en, que són les paraules. Perquè el llenguatge és com un ésser viu, neix, creix, es transforma i de vegades es mor. Les paraules que fem servir per dir que una cosa ens agrada, que algú ens fa gràcia o que estem cansats no són les mateixes que feien servir els nostres savis, ni tan sols les que feien servir els nostres pares. I això, diguem que lluny de ser un problema, és una senyal, i és que estem parlant de que la llengua està viva. Així que fem marxa enrere. Anys 80 i 90. Els nostres pares posem que tenien 15, 16, 18 anys. Anaven amb Walkman, cintes de casset gravades de la ràdio, i si volien quedar amb algú, havien de trucar el telèfon fix de casa i resar perquè no l'agafés el pare de l'altre. I us preguntareu, els més joves, i com parlaven? Doncs si una cosa els agradava, deien que era guai, que molava, o els més atrevits que era debutant. I una cosa els sorprenia, si una cosa els sorprenia, deien que flipaven. Si se n'anaven d'un lloc, aspiraven. Si algú presumia massa, deien que fardava. I si algú era antiquat, li deien que rossa. Expressions que ells deien amb tota la naturalitat del món i que ara, si les sentim, potser algunes sí que les introduïm en el nostre dia a dia, però d'altres ens fan riure una miqueta, oi? Així que fem un salt endavant. Arriba el mòbil amb tapa, el Messenger, el SMS amb comptagotes perquè cada missatge costava diners. I amb tot això arribaven noves maneres de parlar. Ara les coses eren xulades, una passada, brutals. Qui sabia molt d'una cosa era un friqui. Qui criticava per criticar era un hater. I quan una cosa sortia molt bé, ho petàvem. Cada generació fa la seva, això està clar. I cada generació mira la següent i pensa: però què diuen aquests? És a dir, arribem amb aquesta introducció al dia d'avui, la generació de les xarxes socials, dels vídeos de 15 segons i dels missatges d'àudio a doble velocitat. Una generació que viu connectada al món sencer i que, per tant, adopta paraules de l'anglès, les catalanitza i les fa seves. Avui dia una cosa et pot fer cringe, algú et pot fer red flag, pots tenir un crash, o bé pots dir que una cosa és literal la millor cosa del món. Hi ha qui s'escandalitza i diu que el català s'està perdent, però si ens hi fixem bé, el que passa és el mateix que va passar abans, i és que el que reinventa, la llengua absorbeix, i el temps decideix què es queda i què no. Ara bé, aquí hi ha un petit problema, i és que els joves d'avui parlen d'una manera que de vegades els seus pares no entenen gens, i jo, en primera mà, volia comprovar-ho. Així que he fet un petit experiment, nois, a veure què us sembla a casa meva. I és que he agafat la gravadora, he anat a buscar el meu propi pare i li he fet un examen sorpresa de vocabulari jove. I us faré un petit spoiler. I és que no puc dir que l'hagi aprovat. Comencem amb la primera. A veure, papa, què vol dir chill?
9: Chill vol dir... No ho sé, però podria dir una cosa que està molt bé, que dius això és chill.
6: Doncs no, papa. Estar chill vol dir estar tranquil, estar relaxat, sense preocupacions. A veure, provem amb la següent. Què vol dir LOL?
9: LOL. LOL ho sento molt, que la gent diu LOL, però no en tinc ni idea del que vol dir. I ho sento contínuament. Vull dir que si m'ho dius tu, perquè...
6: Ja on ho sents?
9: Ho sento pel, potser, no sé, per la tele, pel carrer, no ho sé. Ho he sentit, LOL, però no sé ni idea què vol dir.
6: Bé, LOL, diguem que significa riure en veu alta. El fem servir quan una cosa ens fa molta gràcia, per exemple. Anem a la tercera. Random, si jo et dic que una cosa és molt random, què és?
9: Té a veure amb un nou esport, amb un esport.
6: Bueno, un random, no, papa, no té res a veure amb un esport. És una cosa aleatòria, inesperada, que no té tomb. A veure, provem amb la següent. Esperem que ni que sigui una, va. Estalquejar, què diries que vol dir?
9: No sé. Què és de les xarxes socials? És alguna paraula de d'Instagram o de Facebook, o jo què sé, d'alguna cosa d'aquestes?
6: Bueno, aquí no has anat per mal camí. És tafanejar el perfil d'algú a les xarxes socials, mirar-ne les fotos, els comentaris, sense que se n'assabenti. Però, a veure, ara la última, la més difícil. I si pejar?
9: Zero. I si pejar, zero.

0: seu temps era el més normal del món. Perquè al final el llenguatge és això, un pont entre generacions que de tant en tant cal tornar a construir.
1: Vinga, seguim amb aquest tema del dia. Termes com cringe, crash, bro, aura formen part del vocabulari de molts joves, però què signifiquen exactament aquestes paraules? D'on surten i com s'han popularitzat? En Sergi Ferrer ens porta un reportatge on descobrim com les xarxes socials, els videojocs i les noves tendències han transformat la manera de parlar dels adolescents i també posem a prova els coneixements de les generacions més veteranes.
2: Bro, ahir vaig perdre 1.000 punts d'aura, vaig anar a parlar amb el meu crush, em vaig buguejar i vaig acabar fent bastant de cringe.
3: Què dius, que què?
2: Doncs això. Si heu entès perfectament aquesta frase, probablement no necessiteu aquest reportatge. Ara, si la vostra reacció ha estat més semblant a la que acabem d'escoltar, avui toca actualitzar el diccionari. Cada generació ha tingut les seves paraules, però avui moltes ja no neixen només al carrer. També surten de TikTok, dels memes, dels videojocs o directament de l'anglès. I algunes han passat de descriure coses que succeïen darrere d'una pantalla a explicar què ens passa a nosaltres. Per exemple, buguejar-se. En informàtica, un bug és un error. Alguna cosa deixa de funcionar com hauria. Doncs ara resulta que nosaltres també ens podem buguejar. Al documental Paraula d'adolescent, del 30 minuts de 3CAT, els mateixos joves expliquen d'on surt.
4: És quan hi ha un error al sistema d'un joc, per exemple, i que, jo què sé, per exemple, un personatge comença a anar més lent.
5: Quedar-se atrabancat.
6: Que m'he equivocat, que m'he col·lapsat.
7: En comptes de dir-te que m'he liat, és com m'he buguejat.
2: Estàs explicant una història, de cop et quedes completament en blanc i el cervell deixa de respondre. T'has buguejat. Hem agafat una paraula anglesa, l'hem convertit en verb i a sobre la conjuguem en català. Jo em buguejo, tu et bugueges, ell es bugueja. I dels ordinadors passem als videojocs. Perquè si alguna vegada algú us diu que sou un NPC, potser no us està fent un compliment. NPC són les sigles de Non-Player Character, els personatges d'un videojoc que no controla el jugador. Acostumen a tenir una rutina determinada i a repetir sempre les mateixes accions. A internet, el concepte ha saltat dels videojocs a les persones. Aquell amic que cada dia fa exactament el mateix i sembla que només tingui 4 línies de diàleg disponibles. Potser és un NPC.
8: La juventud està preparadíssima.
2: Ara bé, si hi ha un concepte que necessita un manual d'instruccions per a majors de 40 anys, és aquest, l'aura. És una mena de marcador imaginari de carisma. No existeix, ningú sap quants punts té, però segons les normes no escrites d'internet, en podem guanyar i en podem perdre. Els adolescents del 30 minuts ho defineixen així.
9: Aura és com que has guanyat punts en ser com millor que els altres. Has guanyat més 1.000 punts d'aura. Doncs ets com en aquell moment el millor.
10: És un concepte, és bastant conceptual. És una persona que té aura, és que té molta...
11: Sí, que el
12: carisma,
10: sí,
12: té molt carisma.
10: Carisma, carismàtic.
2: A veure, posem exemples. Fas una cistella des de mig camp i marxes sense ni celebrar-ho. Molta aura. Entres en un lloc amb tota la confiança del món i ensopegues davant de tothom. Menys 1.000 d'aura. I després hi ha bro. Bro al principi de la frase, bro al final, bro quan estàs enfadat, bro quan estàs sorprès. Bro, escolta, què fas, bro? Bro, no pot ser. Ve de brother, germà en anglès, però fa temps que ja no cal tenir cap mena de parentesc per ser el bro d'algú. I al seu costat tenim dos comodins pràcticament universals, tipo i en plan.
13: És com que surt sol.
14: Sí,
13: tu vas parlant, sí. I dius tipo...
14: És com tipo, en plan...
13: Sí. Sí.
14: És com per acurtar la frase i com si fos com més guai, jo voldria dir. És que és com una mania que tenim ja.
15: Tipo forma part del meu dia a dia, no puc viure sinó sense la paraula tipo.
16: Per especificar on vas o...

0: Qui vas?
1: De vegades, simplement ens permeten guanyar aquell segon que necessita el servei per decidir com continuar. O sigui que, potser, ens eviten buguejar-nos. Però no totes aquestes paraules són tan innocents. Una altra expressió que s'ha fet un lloc en el vocabulari digital és funar.
2: Seria la traducció de criticar, però sobretot en les xarxes socials s'utilitza molt quan una persona ha fet alguna cosa molt malament.
3: La gent no està d'acord, doncs els li diran com hate, doncs això seria com funar.
4: T'està funant, t'està tirant tot l'odorent de tu.
1: És una paraula especialment vinculada a les xarxes, assenyalar públicament una persona i provocar que molta més gent també la critiqui. I aquí el vocabulari juvenil ens dona una pista interessant. Les paraules també apareixen perquè necessitem posar nom a situacions noves. Les xarxes han creat altres maneres de relacionar-nos, discutir o exposar-nos, i necessitem paraules per explicar-les. Ara bé, que els adolescents diguin bro, cringe, buguejar o NPC significa que parlen pitjor? No necessàriament. Cada generació ha creat expressions pròpies. El que sí que ha canviat és la velocitat. Una paraula pot aparèixer en un vídeo, convertir-se en un mem i arribar a milers de persones en qüestió de dies. I també pot desaparèixer, igual de ràpid. De fet, hi ha una cosa especialment perillosa per a qualsevol paraula juvenil: que la comencin a utilitzar els pares.
5: No estoy preparado, señor.
1: Així que tornem a la frase del principi. Bro, ahir vaig perdre 1.000 punts d'aura. Vaig anar a parlar amb el meu crush, em vaig buguejar i vaig acabar fent bastant de cringe. Ara sí, bro, amic. Aura, carisma. Crush, la persona que t'agrada. Buguejar-se, quedar-se bloquejat. I cringe, vergonya aliena. Si ara ho heu entès tot, més 500 punts d'aura. Però tampoc us emocioneu, perquè si aquesta tarda arribeu a casa i li dieu al vostre fill: què passa, bro? Avui vaig full aura.
6: Fins quan ha de durar la broma?
1: Els 500 punts els acabeu de perdre. I probablement uns quants més.

0: I a continuació també ens volem fixar en la psicologia que hi ha al darrere d'aquest nou llenguatge entre els joves. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Amb qui parlem d'aquest tema, Laura?
1: Doncs com no podia ser d'altra manera, hem volgut parlar amb la Yasmina Verdugo, la psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord, per saber quins són els factors psicològics darrere d'aquest fenomen. Bon dia, Yasmina.
2: Hola, bon dia.
1: Podríem dir que els joves utilitzen un llenguatge concret per a diferenciar-se?
2: Sí, en part sí. Però jo diria que no només és una qüestió de diferenciar-se, sinó també d'identificar-se, no? Perquè l'adolescència és una etapa en què estem construint la nostra identitat, intentem descobrir qui som, què ens agrada, quins llocs ocupem al món. Llavors, tot aquest procés necessitem començar a diferenciar-nos dels adults, no? I especialment de les figures de referència. Llavors, el llenguatge és una eina més per poder fer-ho, igual que podria ser la manera de vestir, la música, els interessos que compartim, no? Però aquí sí que entra una paradoxa, que és una mica interessant, no? Perquè hi ha aquesta necessitat a l'adolescència de voler-se diferenciar, però a l'hora de necessitar ser part d'algú, no? També. Llavors, el llenguatge permet una mica això, permet que et puguis diferenciar d'aquells adults que no entenen aquests conceptes nous que van integrant, i alhora et fa, no?, fer més vincle amb aquelles persones amb aquells iguals amb els que t'hi vols assemblar.
1: I quins altres factors els porten a crear aquest llenguatge?
2: Intervenen diversos factors, no?, tant psicològics com socials. Un dels més importants seria, com dèiem, no?, la necessitat de pertinença, no? Perquè, clar, com hem dit, l'adolescència, doncs, és, el grup d'iguals és el que adquireix més importància, no? I compartir diverses expressions o codis, doncs, ens generen una complicitat i una cohesió amb aquelles persones amb les que ens identifiquem. És com la necessitat de tenir un idioma propi, no? Que no només entens tot, que només t'entenen les persones amb les que tu hi formes part, no? I això, doncs, dona un valor, no?, a exclusivitat o a ser diferent, no? També hi ha una necessitat d'autonomia, no?, de voler com posar distància amb allò que fins ara han sigut, doncs, els teus referents i empoderar-te una mica, no?, de dir, bueno, doncs ja no haig de fer les coses igual que ells, no?, i ja tinc com la meva identitat pròpia i m'assemblo a aquest grup que és el que jo he triat. Manera de marcar límits, no?, amb aquests referents. I a part també entra un altre concepte que seria, per exemple, la creativitat i el joc, no?, perquè al final a l'hora de crear paraules, d'inventar, utilitzar la ironia, transformar expressions, no?, també dona espai a aquesta creativitat i a aquest joc adolescent.
1: Clar, de fet també et volia preguntar sobre si se sap com es crea o com es difon, perquè de cop i volta sembla que tots els joves saben totes les expressions, visquin on visquin.
2: Sí, a veure, normalment no és una cosa planificada, no?, sinó que les expressions apareixen en contextos socials concrets i mica en mica es van, doncs, transmetent de persona a persona, o fins ara era així. Ara, amb tot el tema de les xarxes socials, clar, una paraula es pot fer viral en un moment, no?, i arriba superràpid a tothom, no?, a totes les persones que la incorporen en el seu vocabulari. Llavors, a través d'aquests referents o de persones que poden com idolatrar en certa manera, no?, o prendre com a referents fora de la família, és més fàcil que qualsevol paraula arribi als joves, no? També té el seu contra una mica, no?, que és que aquestes paraules caduquen molt ràpid, perquè així com abans, doncs, una expressió fins que arribava a ser antiquada o vista com, o que tothom la coneixia, havia passat cert temps i s'havia utilitzat com exclusiva molt temps. Ara, amb la viralitat de les xarxes socials, aquestes paraules en qualsevol moment, ja qualsevol adult o qualsevol persona fora del context on s'ha creat, ja la identifica, la coneix i llavors perd una mica aquest sentit i aquesta gràcia, no?
1: Clar, perquè avui parlem del llenguatge dels joves d'avui en dia, però sempre hi ha hagut aquest llenguatge concret segons l'edat.
2: Sí, exacte. Sí, recordem, doncs, la nostra adolescència també teníem, no?, aquelles paraules o aquell... Jo recordo un idioma inventat que era, no sé, ara no me'n recordo si era l'idioma de la P, que posàvem una P entremig després de cada vocal, o no me'n recordo, llavors era com una forma exclusiva per poder parlar amb les amigues i que els pares no entenguessin el que estàvem dient, no? O sigui que, vull dir, que sempre hi ha hagut aquesta necessitat, perquè l'adolescència sempre s'ha marcat una mica per això, no? El que ha canviat és el que dèiem abans, jo crec que és la forma o el concepte de com, no?
1: I per acabar, quins efectes o quines conseqüències pot tenir que el llenguatge que tenen ara sigui tan curt i tan efímer?
2: Bueno, és com una, crea més la necessitat d'estar constantment buscant aquesta diferenciació, no? Perquè no, s'està creant constantment contingut nou per sentir-te diferent, no? Perquè al final tot allò que crees en seguida es fa viral, en seguida tothom ho coneix, llavors necessites algú nou per tornar a diferenciar-te, no? I entrem en el ritme de vida una mica, no? que espanta o que es veu com perillós dels joves d'avui en dia, que és que tot és ràpid i tot és viral, llavors no acabes de processar res, que ja tens que estar buscant una cosa nova, no? Clar, és important, que aquests joves desenvolupin aquest vocabulari i tinguin aquesta diferenciació, però també que sàpiguen adaptar-se a cada situació, no? Que no només es basin en aquest llenguatge, sinó que llavors també sàpiguen utilitzar el llenguatge a cada lloc que estiguin de forma correcta, no?
1: Clar. D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la psicologia darrere d'aquests nous llenguatges que creen els joves a la ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra. Som-hi.
3: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyant protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Seguim avançant, passant 3 minuts a 3:45. Anem amb les xarxes socials, amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
5: Doncs bona tarda, Gemma, què tal, com estem?
0: Molt bé, comencem com sempre destacant alguna cosa al Maresme.
5: Doncs mira, un amic meu, en Santi Triviño, mestre de cerveser de Canet i productor de cerveses com la Canatenca i altres, fa un tast de cerveses que no són habituals. En aquest cas, un tast que on coneixeran estils de cervesa que havien estat molt populars i que avui en dia tornen a cobrar vida gràcies a les recreacions de les cerveses artesanes. T'has acompanyat d'una tassa per cervesa. Això és a Can Lleonara. Can Lleonara és a l'Ella, al preu de 22 euros. Aquest tast de cerveses a partir de les 7 de la tarda avui. En Santi Triviño, un mestre cerveser de primera categoria.
0: Molt bé, això pel que fa al Maresme, destaquem aquest tast de cervesa. I en clau internacional, en què ens fixem?
5: Doncs mira, un grup d'arqueòlegs han descobert a Turquia el que consideren que són les restes del naufragi més antic del món. La troballa s'ha fet davant la costa de l'illa de Kakova, a la regió d'Antàlia, i s'ha determinat que dataria d'entre fa 4.000 i 4.700 anys, durant l'edat de bronze antic. És en el mateix període en el que, per exemple, es construïa la gran piràmide de Giza a Egipte. Després d'analitzar el que han trobat, els arqueòlegs han determinat que forma part i és material d'aquests recipients que s'utilitzaven per transportar vi o oli d'oliva. Coincideixen amb les àmfores d'Egipte i del Pròxim Orient, en concret Es creu que s'haurien fabricat a la regió de l'actual Vall del Jordà i per això doncs, que estan fetes aquest material. Egipte, totalment Egipte.
0: Molt bé, i el tema curiós?
5: Doncs Adaya Xambú i Jan Prats han superat el gran repte, una aventura impulsada per la plataforma Fent País. Han recorregut 400 quilòmetres a peu pel GR1, sender de gran recorregut català, des d'Empúries fins a Mont-rebei, per visitar el territori i els projectes locals i el turisme sostenible en català. Van començar la ruta el 15 de desembre i la van completar el 10 d'octubre. Una de les seves funcions era explicar tota l'experiència diària en català a través de les xarxes socials i el blog oficial de Fent País.
0: Molt bé, Dani, anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
5: Vi o cervesa? Ja que hem parlat d'àmfores, hem parlat de cervesa.
0: Una decisió, per a algunes persones, complicada, eh?
5: Jo, per mi, no. A mi la cervesa, amb tots els aspectes, no m'agrada, per tant, tiro pel vi.
0: Molt bé, molt bé. Doncs jo també. En el meu cas, també coincideixo amb tu. Dani, gràcies. Fins ara.
5: Adéu. Vinga, adéu.
0: I ara és moment de parlar, com cada dijous, a aquesta hora, de natura amb la Laura Espanyol. Endavant, Laura.
1: Doncs com que encara estem parlant de les diferents afectacions que han tingut les pluges torrencials a la nostra comarca, avui ens volem centrar en com han afectat a la flora i fauna i per a descobrir-ho ens acompanya en Jordi Toralles, geògraf físic. Bona tarda, Jordi.
6: Hola, bona tarda.
1: Com ha afectat a la fauna i vegetació de la comarca a les inundacions de les que portem dies parlant?
6: Doncs en general ha sigut un trasbals perquè tot ha quedat remogut. Però a mi m'agradaria diferenciar quines són les afectacions sobre els individus i sobre les poblacions d'aquests individus. Perquè en general, si bé els individus poden haver patit, diguem-ne, críticament els efectes de les tempestes, en canvi les poblacions se'n veuen beneficiades perquè estan adaptades a aquests fenòmens propis del clima mediterrani.
1: Encara que estiguem dient que són fenòmens extrems que fa relativament poc que passen, la vegetació i fauna n'està adaptada.
6: Sí, en el clima mediterrani són fenòmens que s'han donat històricament des de fa molts i molts anys. La qüestió és que amb el canvi climàtic s'estan tornant més freqüents i més intensos. Però com que en la història de l'evolució, en la història natural, l'evolució d'aquestes espècies ha inclòs dintre de la seva forma d'establir-se en aquest territori on passen aquestes coses, a l'entorn mediterrani, doncs ja estan adaptades. Si no, com el que deia fins ara, si no com a individus, que a vegades també, sí com a poblacions, i aconsegueixen fins i tot ser beneficiades per aquests fenòmens. De quina forma, per exemple, es poden adaptar? En el cas de les inundacions, si no pensem en individus i a curt termini, hem de tenir en compte, per exemple, que totes aquestes crescudes del riu el que fan és recuperar hàbitats naturals vinculats al funcionament natural del riu, que inclou aquestes crescudes. Per exemple, aporta nutrients en els sòls i això ajuda al creixement de les plantes. Parlàvem així fora de micro, els conillets que han quedat afectats per la inundació. Sí, pobrets, però a nivell de població el que està passant és que tornen a tenir més vegetació, més herba per menjar i, per tant, a mig termini les ajudarà com a població a recuperar-se molt millor i tenir individus més forts que en un període anterior on hi ha hagut molta sequera i, per tant, menys aliment. En aquest sentit, a mig i llarg termini, aquest moments de crisi es beneficia les poblacions.
1: Clar, i això entenc que passa només amb la vegetació i fauna autòctona.
6: Evidentment, només perquè estan adaptades, perquè han crescut, diguem-ho així, a nivell històric, han crescut amb aquests fenòmens i, per tant, són capaces de resistir, estan adaptades, tenen fisiològicament sistemes per aguantar o resistir, doncs, per exemple, pensem en plantes que s'arrelen en el fons de la llera perquè tenen un sistema radicular prou important com per resistir que se les enduin. Doncs potser unes plantes arribades d'un altre lloc, que en condicions normals, diguem-ne més habituals, per no dir normals, viuen molt bé i proliferen en el moment en què pateixen un episodi extrem, com és el d'una crescuda d'un riu o, per exemple, d'un incendi, no són capaces de resistir com resisteixen les espècies autòctones. Les espècies exòtiques que ens arriben i proliferen perquè són molt competitives, en alguns casos, fins a arribar a ser invasores i anar en contra de la vegetació autòctona, vegetació o fauna autòctona, aquests fenòmens extrems el que venen a fer és una neteja i deixar l'espai que pertoca a la vegetació i fauna autòctona. Exemple, per exemple, en zones humides que es veuen afectades per poblacions de peixos exòtiques, per exemple, perquè són d'interès per la pesca. Si no hi ha cap fenomen extrem, una crescuda important del riu, en aquella zona humida s'hi reprodueixen peixos exòtics, com quan hi ha un fenomen extrem com aquest, aquestes poblacions desapareixen. Les espècies que ja estan adaptades, en canvi, es veuen beneficiades perquè ha desaparegut aquest competidor.
1: Clar, llavors, com a conclusió, a la fauna i a la vegetació a llarg termini ja els hi van bé aquests fenòmens.
6: Correcte. A la fauna i a la vegetació pròpia del Mediterrani, aquests fenòmens propis del Mediterrani les ajuden. Quin és el problema? És que amb el canvi climàtic que estem vivint ja, és probable que això sigui més freqüent i més intens, i ja pot arribar a l'extrem de que les adaptacions que ha tingut sempre la vida a la Mediterrània no sigui suficient per poder-ho superar.
1: D'acord, doncs més endavant aprofundim en aquesta conversa, perquè avui ja ens hem quedat sense temps. Moltes gràcies, Jordi, per acostar-nos les afectacions que ha rebut la fauna del Maresme.
6: Gràcies a tu, Laura.
0: I recuperant el tema del dia, anem a parlar de moda. La moda sempre ha estat una manera d'expressar qui som, però sembla que les noves generacions han decidit trencar totes les normes. Avui podem veure joves que recuperen roba dels anys 80 o 90, d'altres que s'atreveixen en combinacions de colors i estampats impossibles, i també aquells que segueixen estètiques molt concretes o estils més alternatius. En parlem de tot plegat amb la nostra experta en moda i estilista, la Judit Jiménez. Bona tarda, Judit.
7: Oh, bona tarda, què tal?
0: Molt bé, què tal? Com estàs? Com va tot?
7: Bé.
0: Molt bé. Judit, recuperant aquest tema del dia, quan observem com vesteixen els joves avui dia, sembla que tot està permès? O realment volem saber, s'ha trencat les normes de la moda o continuen existint codis que cal seguir per encaixar?
7: Bueno, de tot. Uh-huh. De tot el que has dit, de tot. Hi ha qui són innovadors i que sempre els agrada anar creant tendència o sortint-se de la norma, de lo que ha sigut sempre el que hi ha, i els que volen seguir amb els seus, perquè el seu entorn així ho marca o perquè la seva vida així ho marca, seguint doncs, com els han ensenyat els seus pares i segueixen anant més seriosos i tal. I després tens a la gent que realment és reivindicativa i diu, perquè jo lo valgo, saps? Mm. I flipes, o sigui, veus de tot. Després hi ha els que tenen, que ja pobrets no tenen gust, perquè l'altre dia duia un davant jo caminant que li anaven caient els pantalons, li van arribar els turmells, t'ho juro, jo anava morta de riure darrere d'ell i ell anava menjant-se una pasta amb una mà i l'altre li anaven caient els pantalons i se'ls va pujar fins a dalt de tot i jo es va seguir caminant i un senyor que venia caminant em mira i va començar a riure i els dos van riure perquè ets dir, no, hi ha coses que no cal, saps, nen?
0: Ja, clar, deuria ser una persona molt jove, no?
7: 16 o por ahí.
0: Mm. Ara,
7: anava amb xancles i mitjons i els pantalons aquests que
0: cauen.
7: Que no li... sí, sí.
0: Ara que estàvem parlant de trencar normes, que les generacions joves doncs, surten una mica d'aquests codis, no sé si vas veure l'altre dia la Rosalia que portava un collaret dels queixals de la seva nòvia. O sigui, a mi això em sembla una barbaritat.
7: Sí, és a que... mi això em fa falta.
0: Sí, no, no, és que és una cosa que m'ha vingut ara mateix al cap. La Rosalia que marca una mica tendències, no?
7: Mm. Tu t'imagines que ara jo, que tinc, com moltes mares del món, les dentetes de llet dels nostres fills?
0: Sí.
7: Hi ha gent que va haver una època, cuidado, que això sí que podem obrir un meló aquí, que va haver una època que la gent es posava una cosa que l'agafava mort i ficava en la denteta del seu fill penjada del coll. Jo això ho havia vist quan jo era petita, que hi havia gent que tenia les dentetes de llet i tal. Jo puc tenir una capseta i la Gràcia, no?, que estan anant allà i ja està, perquè té, mira, això és de gestió, i un dia em diria, mama, i què dius, saps? Jo què sé. Però en realitat és això, jo no sé, la Rosalía a vegades, saps què passa? Que això jo crec que ja és ser estrambòtica, no?
0: Sí.
7: Voler sortir del... És que
0: ja, estrafalària.
7: Exacte, estrafalària. No em sortia la paraula, estava buscant aquesta, gràcies. Ja, però és que no, és que ja ho té tot, ja ho ha fet tot, i què més puc fer per innovar? Collaret amb les queixals de la seva nòvia.
0: Sí, i de fet crec que eren els queixals del seny, eh? O sigui,
7: imagina't.
0: Per a Mas Inri, sí. Ara, de fet, saps què faré? Que te buscaré a la imatge que t'estic explicant, però vaja, mentre te la busco, seguim parlant d'aquestes tendències entre els més joves.
7: Sí.
0: Una que ens crida molt l'atenció és que molts vesteixen amb roba que perfectament podien haver portat els seus pares o els seus avis. Em fa pensar en molts artistes i cantants musicals. Per què s'ha posat de moda recuperar estètiques del passat?
7: Perquè la part del cine, la part de les sèries, la part del, com has dit tu, els músics, les bandes que podem seguir, ja adopten unes estètiques d'una manera vintage. Mm. Si tu ja veus sèries que tots van vestits així, fixa't tot el que va arribar a fer, que vam parlar-ne fa uns mesos, de la pel·lícula de Cumbres Borrascoses, no?
0: Sí.
7: Va derivar tot una estètica amb la roba, amb les puntetes, les blondes, els escots quadrats tipus imperi, te'n recordes, tot això? I és per una peli. Quan va sortir la peli de la Barbie, el rosa es va posar de power una altra vegada, tot l'estètica de Barbie.
0: Uh-huh.
7: Els Peaky Blinders, nois en gorra i tirants pel carrer una altra vegada. Tot és una miqueta d'influència. Què passa? Que potser la gent no s'atreveix a posar-se la roba que li agradaria posar-se i només necessiten una miqueta l'empenta. L'empenta potser és veure aquella sèrie que t'agrada tant i dius, ah, si aquests van així, presenten així, jo vull anar així. I llavors segueixen posant-se aquesta roba. Nosaltres mateixes, jo per exemple, jo porto roba que ja la compro retro, roba retro, però que és roba nova. Adidas, per exemple, les samarretes de les stripes, de les ratlles, són retro i passa amb un look retro. Ja quan veure Stranger Things, la roba dels nens de Stranger Things, tothom està enamorat de l'estètica dels nens de Stranger Things, els nois i joves com han vestits, és molt xula.
0: Clar.
7: Doncs això t'ho pots permetre, pots readaptar-ho, llavors és això, jo crec que una mica la nostàlgia, tenim una edat, hi ha gent que tenim una edat que hem viscut als 80, als 90, als 2000,
0: clar.
7: I la gent que hem viscut tot això...
0: Teniu memòria.
7: I a mi em fa il·lusió, saps? Què vols que et digui? Em fa molta gràcia.
0: Judit, t'he de preguntar també per un fenomen que també s'està no només veient entre la gent jove, també entre gent d'altres edats, però sobretot hi ha cada vegada més joves i més joves que són els Cayetanos i les Cayetanes. Què caracteritza aquesta estètica?
7: Mira, primer espero que sigui perquè és el que em veu en el seu entorn, però... no vull, ara potser obriré un altre malonet, però normalment és una estètica molt donada a la política, també,
0: Mira, saps qui són?
7: Sí, és la cançó de Cayetano.
0: Clar,
7: de...
0: és que ara és com l'himne, no?, dels Cayetanos, podríem dir.
7: Clar.
0: Tots digues, Judit, digues.
7: No me'n recordo de la banda, ara, però
0: no,
7: la
0: tampoc.
7: Tinc a la punta de la llengua.
0: Jo tinc al cap aquell Patillas que canta a tot pulmó.
7: Sí, totalment. No són la Durango, no és igual.
0: No surt,
7: o Durante, no sé què, Carolina Durante, o...
0: Bueno,
7: és igual.
0: En qualsevol cas.
7: És igual, però jo, per exemple, he anat a veure aquest cap de setmana Lori Meyers i vivo a Suècia i a mi el rotllo aquest que porten m'encanta. Lori Meyers més retro i tal, o sigui, és el que et dic, jo veig aquests i roba guau. Però els Cayetanos Cayetanes em fa molta por perquè més enllà semblen fills de toreros tots.
0: Mhm. Uh-huh.
7: De seguir un grup de polític que van de verd i a mi això em fa una miqueta d'angúnia, què vols que et digui?
0: Ja. Yeah.
7: És que veig que és un look molt, molt de senyorito, saps? De cacique, de que està fora de sitio, ja.
0: Totalment.
7: I a més és que nosaltres aquí no ens representa gens ni mica.
0: No.
7: Perquè aquí no som així. O sigui, aquí podem tenir el... No sé, és que aquí el que seria el senyorito que allà anava vestit així, aquí és el pagès, saps? És diferent.
0: Clar.
7: No té res a veure. I llavors no sé, estic obrint un meló. Però és el que et dic, és un meló i amb molta gana, perquè quan vaig i els veig ja dic... Tu te'n recordes aquella paròdia, els amo a Laura?
0: No. Ah, sí, sí, ah, sí, sí. Amo perdona. A Laura. Ara
7: aquests,
0: sí,
7: aquests
0: sí.
7: No me'n recordo com es deien, però sí, jo dic els amo a Laura perquè, mira, aquests eren uns Cayetanos tots.
0: És veritat, és veritat.
7: Rollo pripi.
0: Ara m'has fet pensar-hi. Judit, com sempre, bueno, se'ns acaba el temps,
7: no
0: però ens ha agradat molt parlar dels joves i de la seva estètica i també dels Cayetanos i les seves patilles.
7: Molt
0: que vagi molt bé. Adéu.
7: Gràcies, guapa. Adéu, adéu.
0: I acabarem el programa d'avui, d'aquest dijous, 15 d'octubre, com sempre, amb la tertúlia entre els companys del programa. Una tertúlia conduïda per l'Albert des de Ràdio Palafolls i en la que també participa l'Oriol Leo i en Marc Tresserres. Bona tarda, companys.
8: Hola, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Tot vostre.
9: Perfectament.
8: Ah, perfecte. Doncs hem parlat de l'evolució del llenguatge, no des de la queixa, sinó que fins i tot amb un punt a favor, Hem dit, us he sentit, el temps passa per tothom i els joves no tenen per què assimilar els nostres propis codis. En principi, i dic en principi perquè us demano fer una mica de senyor gran enfadat, amb el bastó, mirant els nanos passar. Llavors, quina és l'expressió que dieu, mira, us he comprat el bro, us he comprat el aura, però jo per aquí no passo, vale? Començo jo i diré el literal. Encara que sigui en català i que sigui una paraula utilitzada, no pots dir m'estic morint literal. Per què? Perquè no. Dispensi, no t'estàs morint.
10: Però literalment no t'estàs morint.
8: Clar, clar, clar. Hi ha moltes coses que passen literalment i hi ha coses que no passen literalment. No pots dir una cosa que és obertament mentida.
10: Sí, sí, hi estic totalment d'acord.
8: Quina és la vostra expressió?
10: Doncs mira, la meva company és, que crec que ha sortit també, el és com. És com dir, és això, és en concret, no? No estàs posant cap exemple. És com, saps? I a més li afegeixen encara el saps. Què saps? Sí, clar que sé, si m'ho expliques sí que ho sé. I això, jo que també sóc professor a l'escola, m'ho diuen moltíssim i sempre estic corregint això. És com sí, no? Saps? El que estàvem fent i això m'agradaria que fos així, però d'altra banda és com, és i acabes. I tot el rato li van afegint el com per pensar, que això ja crec que ho ha explicat en Sergi.
8: No és una comparativa, sinó que estàs dient el mateix que estàs dient.
10: Exacte, exacte. I això em fa molta ràbia.
8: Què més tenim?
11: Jo, en el mateix sentit que aquesta, sí. Que ara la vaig sentir molt darrerament en un gran esdeveniment de masses que ha omplert 4 estadis olímpics,
10: ai.
11: No sé de què parlo.
10: Sí, sí.
11: Aquell senyor que cantava, que no és que m'agradi molt com canta, però és que cada vegada que parlava era pitjor que quan cantava. Rotllo. Rotllo això, rotllo allò, ara farem rotllo aquí, ara farem rotllo allà, ara serà una cançó rotllo això, farem una ambientació rotllo allò. Va dir com la paraula rotllo 26 o 27 vegades en 2 minuts que ho vaig sentir.
10: Porta-li el rotllo de paper de vàter, porta-li.
0: I com és que no t'agrada, Oriol?
11: Com que penses que no m'agrada, què? El rotllo o...
0: El cantant has dit que no t'agrada.
11: No, mira, no m'entra, no
0: m'agrada.
11: Vaig veure el concert, i què vols que et digui? No em va agradar, trobo que és...
0: Ostres,
11: un fenomen massa inflat.
0: Quedo impactada, però, o sigui, quedo sorpresa, perquè amb les cançons tan maques que tenen i les lletres tan boniques...
11: Sí, alguna cançó sí, però no n'hi ha per tant, què vols que et digui? I et dic, cantant no és que m'apassioni, però és que parlant encara em va agradar menys. I vaig pensar, canta, fill meu, canta, perquè parlant encara és bastant pitjor.
8: No parlis.
11: No, exacte, canta.
0: Jo us he de dir que l'expressió que en el meu cas tinc més instaurada, per dir-ho d'alguna manera, és una mica boomer, però és LOL.
10: Uf.
0: LOL.
8: Ah, sí,
0: ho faig servir, LOL. O sigui, és com LOL, i el meu pare LOL, i tothom a casa LOL.
11: Sí?
0: Sí. LOL, LOL.
10: Aquesta l'has escrit més d'una vegada pel xat, de WhatsApp.
0: Home, no és que sigui boomer, però no es fa servir entre els joves, LOL.
10: No, la veritat que no.
8: Ja s'ha perdut el LOL?
10: Sí,
0: ja ha passat
10: sí.
0: De moda. Ja ha passat completament de moda.
10: I l'XD també.
0: Sí, encara el faig servir, perquè m'agrada. I en Marc Tresserres diu que sóc una boomer.
10: Una mica.
8: Hòstia, això del final del LOL no m'havia arribat a mi.
10: Sí, sí.
0: Sí, el LOL ha passat a una altra història ja, entre els joves.
10: T'ho asseguro que a l'escola no s'escolta aquesta paraula.
0: Quina edat teniu vosaltres, Marc? Tu, 29, no?
10: 29, sí, acabats de fer.
0: Albert.
8: Jo en tinc 37.
0: 37. I tu, Oriol?
11: 44.
0: Vale, anem així com en una escala, no?, de més a menys. Jo en tinc 30, sí. Faré 31. Bueno, doncs això.
11: Us deixo acabar... Que ja ho som.
0: Us deixo acabar, va, 30 segons per acabar la tertúlia.
8: Només volia afegir que a mi, amb el rotllo que ha comentat el company, em passa en plan...
10: Oh, un altre.
8: Que és exactament el mateix.
10: Sí, també, sí, també. Sí, sí.
8: Però com qui utilitza un puny a part, és una cosa constant.
10: És el connector textual per tot, eh?
8: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: En terrible. Plan, sí, sí. O sigui, no? O sigui, ui, us en recordeu, sí, sí, de l'oceà? O sigui, molt bé, noi, si... Exacte, companys. Gràcies per tot, com sempre. Hem d'acabar. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
10: Adéu.
4: Hora Maresma.
10: Adéu.
4: Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
3: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
2: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
6: Tengo una chica y una pistola.
5: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
3: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
2: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que ben insuficients són els de 2020 fins a 2034.
4: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
2: I un home de 53 anys i veí d'Aitona, al Segrià, mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna. Com has dit? És que no m'arregó. No, crec que això està gra... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
7: Man, there goes Mac the Knife.
8: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però discúlpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist, acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat on anem, és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies, com esteu?
0: Bé, avui Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX, al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Poc a poc van anar desapareixent fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917 als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla Pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar a taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de Pallarès o potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu el Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, i el que tothom porta a sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a cuina també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a hostaleria i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Si nosaltres sortim de ser, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant que ho fa i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens fet a la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors l'emolem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, que quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar amb el mànec, si és una navalla doncs té un mecanisme, té una molla amb els reblons i les arandeles i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
0: Sí. Déu-n'hi-do, són molts, eh?
3: Sí.
2: Per fer un sol ganivet, Déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
3: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'ha anat perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I jo, què dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs, jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, banús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també. Bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Sí, cada vegada n'hi ha menys.
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més, t'he de dir, que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets, és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així, flipats, que ens esmolem tots a mà, i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé. Equilibres com pots, per dir una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant, pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan tu fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem tot a mà, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat, que també és difícil,
2: Perquè, David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets feu, traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo que sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs, llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho. Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I clar, llavors ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien amb un ganivet i clar, va superràpid. I fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic que és difícil i de vegades ens posem aquí amb uns fregadors que es diu, però sí que està bé. I és xulo i de vegades també aquesta gent que et demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busca'm una cosa, és que més el que ens ha permès avançar. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, doncs el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo sempre he estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves, o ajudaves, o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, jo vull anar de marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè les has vist tota la vida ni ho fas més. O sigui que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc i brut, però, bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia... Cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge molt temps. Perquè teníem un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i, pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge molt temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: I a la jove de petit tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller donant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, i me'n vaig anar fora, i me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, bueno, jo vaig anar a tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre el que anàvem amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins l'hora d'anar a missa, i llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com feia, i sí que això sí que em recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres per exemple érem molt curiós, és a dir, anem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? I com és que en això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no se podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava, i això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no n'estàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara ja tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. També ha canviat al revés, també tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses, però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què, doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballem moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això, i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats, o sigui, tot el país està focat

0: guanyaria molt.
1: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé.
0: Vale.
1: I mantenir-los ben esmolats.
0: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui de ser o carbó, si no oxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent que passa, que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid, no. Esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil. Com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més. I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent i jo els hi explico d'una manera i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin o el que et diguin, t'expliquin o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament, tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé, però sí que hi ha uns conceptes clars, que és l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol, no cal que hi ha gent que a vegades et ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no, amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no es menjarà, i esmolar ja guanyes moltíssim, llavors si et va agradar, doncs t'hi poses una mica més i ja està.
2: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
0: Jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
2: Yeah.
0: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el tall és net i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
2: Ho jo sí, bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
0: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
1: D'acord, tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
0: No, jo et diria que a casa meva la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere un cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo llavors tothom es talla els dits a casa els primers dies. Això passa sempre, també.
2: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubakar el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era, diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanya, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt

0: molt misteriosa també. Això és que dir.
1: Burruezo coneix bé la figura d'Abu Bakr. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
0: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes d'El Cairo, llavors va vindre un senyor, bueno, sí, va vindre un senyor i va parlar amb nosaltres i, escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, pues, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
1: Això el va portar a fer el documental Abu Bakr de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
0: La primera és el personatge d'Abu Bakr de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
1: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
0: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un relafons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abu Bakr de Tartuixi.
1: Abu Bakr és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
0: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que o sigui, ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I, al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això. I això no és una pena, al contrari, és una alegria.
1: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així. Hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por. No? I això es fa tant a Catalunya com en altres llocs del món.
1: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any a Abubakar, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abubakar també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo en, de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, pues, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
1: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abubakar. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.
4: Ets tan pobre que només tens diners. Ets tan pobre.
1: I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abubakar el Tortoixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve el cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: i qui va fer sonar és el Víctor Pedrol, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns alguna mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament al 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Mm-hmm. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, als Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió, i si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, uh-huh, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
0: Mm. Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls de plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs altres tipus d'instruments. Va arribar a l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
1: Sí, completament. Sobretot el sac de Jamex gairebé el va extingir, perquè és un instrument que et permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
1: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat a fer la continuïtat. Uh-huh. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, uh-huh, més a la ciutat, que van fer la reviscolada de l'instrument. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon, un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
0: Ah, i s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és,
1: Sí. La música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument, pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, mm-hmm, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
0: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs, és músic, toca, ho podem trobar doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
1: On em podeu sentir properament?
0: Sí. Properament, sí, o quins projectes tens?
1: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
0: la festa del Vinovell.
1: La festa del Vinovell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms, i quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, variat, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto, i intento que la gent canti o balli.
0: Millor tocar sol o en grup?
1: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de... Ara canvio de cançó, o ara l'allargo, i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs... Bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
0: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes, abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro, també hi ha un grup d'acordionistes més novells, els Sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
1: Sí, completament. Ara mateix amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar, i a la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
1: I tant.
2: Doncs vinga.
1: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les Rondes de Vi.
2: Som-hi.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i van passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de ve baixa. És a dir, un presidia i tots el seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així a grans trets oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya. L'estornell vulgar, que es diu o comú, només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats arbres. Però aquesta població en barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'alguns ciutats, centres de ciutats, es van a jugar al centre de les ciutats, hi van 300.000 estornells a jugar-se en el centre d'una ciutat i a sota tot que ple corull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora, i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. De fet, Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment de que es va morir l'ocell el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa i el pessimista, o sigui, tira amunt, gató, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol, com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies, encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Calders, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura, com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà. Un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda el joc en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta en miqueta. Fer créixer l'associació vol dir un dia dir, hosti, si muntem un dia unes partides al carrer justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem dos o tres taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món, i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Caldés, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és, però penseu que Caldés ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival, no?
2: Perquè David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan. A vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que has dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top 10 que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial en tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids, que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial i qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobi es fotrà a jugar segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A qui has jugat, a qui t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen, què vols jugar? Per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir. Doncs a partir d'aquí surt aquest, diguéssim, aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres vora les 8 de la nit. El divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement te'n vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els cultos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldau, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu, com és que els enrolem així? Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que, evidentment, apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify, però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses, per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Cal de Jugó, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Calders?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival, no? El 2020 és quan el fem ja més seriós, i puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club, però tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26, no? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim agenda que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt de altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
1: pensem
3: que és una cosa que es va, que és, va muntant...
1: És un planasso, això que ens proposes, David?
3: Dissabte.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
3: Vinga, igualment.
2: Gràcies.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió, perquè a més fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer alguna cosa, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música. La teva ràdio.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dijous 15 d'octubre de 2026. Comencem amb Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i, al final, farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Sorteig de 7.000 euros en diners per comprar a les botigues de Tordera. Segon titular. Avui, xerrada gratuïta a la Biblioteca de Tordera sobre llibres i dones en el camp. Tercer titular. Tordera vol fer la sardana més gran de la seva història aquest dissabte. Ara desenvoluparem cadascuna d'aquestes notícies. Notícia 1. L'Ajuntament de Tordera i les botigues del poble han organitzat un sorteig per ajudar al comerç local. Fins al 6 de novembre, cada vegada que algú compri en una de les 30 botigues que participen en aquesta campanya, podran omplir una butlleta i, si guanyen, hi hauran 50 premis amb vals de diners que van des dels 50 fins als 300 euros. Els veïns que tinguin sort podran gastar aquests diners guanyats a les mateixes botigues abans de les festes de Nadal. Notícia 2. Aquesta tarda, a 6:45, hi haurà una trobada especial a la biblioteca on se celebra l'acte del Dia de la Dona Pagesa per parlar de contes i llibres fets al camp. L'escriptora Margarida Codina serà l'encarregada d'explicar aquestes històries tan boniques a tothom. L'entrada és totalment gratuïta i no cal apuntar-s'hi per poder-hi anar. Notícia 3. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, l'associació La Nostra Dansa fa 50 anys i vol fer una rotllana gegant de sardanes. Vol batre el rècord Guinness de més persones fent una sardana. La idea és ajuntar els dos ponts del poble i s'espera que ballin, ja per ara, més de 600 persones. Ara bé, per batre el rècord, com hem dit, s'hi poden apuntar la gent anant-hi allà mateix a la plaça de l'Església per poder complir amb totes les persones que es necessiten per batre el rècord. Quan acabi la festa, l'Ajuntament convidarà a tots els veïns que han participat a una xocolata desfeta. I ara recordem els titulars del dia. El primer titular. Sorteig de 7.000 euros per comprar a les botigues de Tordera. Segon titular. Avui xerrada gratuïta a la biblioteca sobre llibres i dones en el camp. I tercer titular. Tordera vol fer la sardana més gran de la història aquest dissabte. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

Bé, em temo que quan he fet la presentació del programa d'avui no estava connectat al micro i com que m'ho vull assegurar, els hi torno a llegir perquè és una obra molt curta, l'obra que presentem avui. És l'Stabat Mater de Pergolesi. L'Stabat Mater és una obra musical religiosa escrita per Giovanni Battista Pergolesi el 1736, dos mesos abans de la seva mort, al monestir de Pozzuoli. Es tracta, doncs, de l'última obra del compositor mort als 26 anys a causa d'una tuberculosi. Fou escrita per a dues veus, tradicionalment contralt i soprano, conjunt instrumental formal per violins, viola i baix continu. Aquest Stabat Mater, basat en el text litúrgic del segle XIII que medita sobre el sofriment de la Verge Maria, fou un possible encàrrec del duc de Maddaloni, mecenes de Pergolesi i violoncialista aficionat. Pergolesi va escriure igualment per al duc de Maddaloni una missa en fa que va ser executada a l'església de Sant Lorenzo in la Lucina a Roma el 1734. Amb una pompa extraordinària. L'origen alternatiu suggereix en un encàrrec de la cofreria dels Cavalieri de la Verge del Dolore, el 1634, volent reemplaçar l'Stabat Mater embellit d'Alessandro Scarlatti, del qual se conserva tanmateix el mateix efectiu vocal per a soprano i contralt i segurament fou estrenat a Santa Maria de l'Estele de Sete Dolori, església on el duc de Maddaloni posseïa una capella votiva i on feia executar obres religioses cada tercer diumenge de setembre. L'obra, que ha esdevingut molt famosa, ha estat represa i adaptada moltes vegades des de llavors. La versió més cèlebre és la de Joan Sebastián Bach, que n'agafa els temes en el Salm 51. Es compon de 12 parts i l'execució requereix aproximadament uns 30 minuts. Ja els he dit que era una mica curteta. I res més. Dit tot això, hem escoltat el primer capítol de la primera... el primer temps d'aquesta gravació i ara, doncs, ja anirem per al segon temps.

0: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

I jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un glopet, em va mirar i va dir: vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir:

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble impulsa el comerç local amb una nova campanya d'avals de compra. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis, repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Ho explicava el regidor de Comerç, Aniol Canals.
3: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
2: L'enllumenat de Masmora avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar el servei. Els nous fanals LED obliguen a estendre la mateixa llum per fases per evitar tonalitats diferents, mentre les intervencions d'Endesa inclouran el soterrament de la línia de mitjana tensió. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
4: Molts que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
2: Més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa. L'entitat preveu aconseguir un rècord històric local dissabte a la tarda. En Marià Vilagileu és president de l'entitat.
5: Com que tot això és el mateix dia, coincidint a propòsit amb la Fira del Comte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la Fira, i molta gent de la Fira també serà per l'event.
2: La Biblioteca de Tordera acull una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina. Serà avui a 6:45 de la tarda i no requereix inscripció prèvia. I es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida es farà el 13 i 14 de novembre, ho explica en Lluís Fatjó, president del Banc d'Aliments de Barcelona.
6: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
2: En esports, el Club Futbol Tordera viurà la nit de Halloween amb retorn del túnel del terror a la piscina municipal. Sota el nom de l'asil del doctor Kramer, l'entitat prepara per al 30 d'octubre un recorregut immersiu, ple de novetats, que l'organització detallarà la propera setmana en el programa El Xou dels Esports. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui, baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyen protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
2: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. En aquest programa, en aquest programa que volem parlar bàsicament d'això, per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni bé. Bona tarda, Pons.
1: Bona tarda, Carme, què tal?
0: Bé, no? Un altre dijous aquí, no?
1: Un altre, i avui tenim sorpresa.
0: Ah, sí?
1: Home, que hi ha hagut una notícia molt important.
0: Bueno, ja la veurem, la notícia, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs mire, fixeu-vos, aquí en Pons ja ens comença a donar alguna pista perquè passarà alguna cosa. Bé, doncs recordeu que aquest dissabte tenim, com en altres ocasions, la Fira del Conte, i clar, què millor per parlar-nos de la Fira del Conte que el regidor en Pere García, el regidor de Cultura, que el tenim aquí al costat. Bona tarda, regidor.
2: Bona tarda, Carme.
0: Què tal?
2: Molt bé.
0: Bueno, aquí, no? Parlar una altra vegada més de cultura i, en aquest cas, de la Fira del Conte. La Fira del Conte a Tordera té una molt bona salut, perquè enguany arriba el número 14. És que són molts anys ja, eh?
2: Sí, sí, 14 anys ja és allò com molt consolidat, no?, en el nostre municipi.
0: Sí.
2: I bé, bona salut, com deies.
0: Sí, sí. I per què creu que està tan consolidada? Què és el que li dona la possibilitat de continuar any rere any?
2: Home, d'entrada, que tothom qui està a la darrere de l'organització hi posa moltes ganes, no?, que sempre intentem posar-hi aquesta mirada, doncs, de proporcionar estratègies i eines i espectacles per fomentar la lectura en català, l'esperit crític, no? I evidentment, doncs, que les fires també tenen aquest punt, doncs, d'un espai social, un espai de trobada, un espai de dinamització del comerç, de la restauració que hi ha a la voltant de la plaça. I, per tant, jo penso que tots busquem excuses, doncs, per guardar-nos aquest dia, per ser a Tordera, per fer-hi una volta, per comprar un llibre, per trobar-nos amb algú, per xerrar. Per tant, penso que un dels èxits de la fira o de les fires que es fan al municipi és que creem espais de trobada entre les persones i que això és molt important avui en dia.
0: Jo sóc de les que compro cada any un llibre i li vaig posant Fira del Conte a la data, no? I en tinc...
2: I en tens uns quants.
0: Perquè en principi els hi comprava pel meu fill, ara els hi compro pel meu net, ara el meu fill ja, com que s'ha fet gran, ja no li toca un conte. Però vull dir, li poso la fira... I me fa molta gràcia perquè és com un recordatori, no? I com una cosa, bueno, molt xula, no? Tenim un conte dels diferents anys. Dic que, a banda, com vostè deia, de ser una iniciativa per fomentar la lectura, és també un aparador de diferents editorials infantils i a la vegada intenta, com vostè ha dit, dinamitzar el nucli antic. Jo creu vostè que el nucli antic necessita que es facin activitats com aquesta o d'altres? No creu que ja és una mica difícil rebatitzar-lo? Jo, a vegades, com a persona que visc aquí com a tordarenca, veig que és complicat, no?, que el centre del poble...
2: És complicat per les característiques que té pròpies, no? Els locals comercials també que hi ha al centre, que són locals comercials majoritàriament petits, de propietaris que a vegades tampoc estan disposats a posar-los en lloguer, i que avui en dia els petits empresaris ho tenen molt difícil.
0: Sí.
2: Tenen molt difícil poder pagar un lloguer, poder pagar una quota d'autònoms i poder-se guanyar la vida, no? Perquè al final... tothom qui obre un negoci, doncs, es vol guanyar la vida i treballar en un petit comerç, doncs, normalment és treballar de dilluns a dilluns, matins, tardes, i per tant t'has de poder guanyar molt bé la vida per dedicar-hi tot aquest esforç. Llavors estem en un moment que el petit comerç té dificultats perquè hi ha totes aquestes traves, no?, que ens hi posem, perquè també s'hi suma tota la part de la compra online que tots hi acabem caient moltes vegades, i tot això ho dificulta una mica. Sí que és cert, doncs, que tenim algunes botigues al centre del poble que malgrat tot resisteixen, promocionen, estan obertes, tenen la persiana en l'aire, i per tant és bo, doncs, que puguem fer activitats a les places, al centre del poble, perquè la gent es passegi des dels aparcaments fins al centre, veu coses noves, veu coses diferents, i sempre és fàcil, doncs, ai, mira, no sabia que hi havia això aquí, potser avui no, però un altre dia sí. I puc anar, no? I més enllà doncs, de la part comercial, doncs, que també és molt important, sí que és important que la gent trepitgi els carrers del centre del poble. No? Per mi això també és important, que puguem veure i conèixer doncs, com és el nostre nucli antic, que puguis passejar-hi, que evidentment doncs, tenim... hi ha alguns cartells d'informació doncs, de diferents artistes, cases, no? Cases que han sigut importants al llarg de la història
0: sí.
2: I aquesta part de divulgació i de donar a conèixer no l'hem de perdre mai, no? I aquest punt que dèiem, és veritat que, no sé, avui és un dijous a la tarda i a la plaça no hi ha massa gent, però si fem coses la gent ve, no? Per tant, hem de tenir aquesta mirada de si ens ho proposem i hi ha activitat, la gent es mou i la gent respon.
0: Tota la raó, té tota la raó, és veritat. És a dir, si fem coses, la gent ve. I a més, la gent es passa... I aquí, la plaça, tant de l'Església com la de l'Octubre, són dues places en què la gent convida a venir, no? Són com un punt de referència. A més, està l'Ajuntament. L'Ajuntament, vull dir, és un lloc que més o menys tothom coneix, tant sigui d'aquí de Tordera o sigui forani, és a dir, tothom en algun moment ha hagut de passar.
2: Sí, és com un punt de referència,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, és un punt de referència. Per tant, és un lloc... I a més, l'espai és molt xulo, és molt maco.
2: I és d'aquests espais que tenim al poble que realment són agradables, són macos, sí. La part de pedra, no?, també de, sí. Tant de la façana de l'Ajuntament com del campanar sí. Acompanyen a generar aquest caliu, no?, que també és positiu.
0: Exacte. Bé, les editorials i les pares de llibres són el motiu d'aquesta fira. Quantes editorials tenim enguany?
2: Doncs tenim més de 10 editorials que participen a la fira, així com llibreries també, i després doncs, també hi ha persones que s'han autoeditat alguns llibres que ells mateixos han escrit i que també tindran espai a la fira.
0: Ah, molt bé, és a dir que hi haurà alguna persona que ell mateix, com que s'ha... Bueno, és que últimament hi ha molta gent que s'ha dit els seus llibres perquè té ganes de que surtin al carrer, no? Que
2: el
0: que ha escrit no es quedi solament per ell, sinó...
2: Sí, per compartir.
0: Per compartir, exacte. És a dir, això no vol dir que després tingui un èxit meravellós o no, però és igual, és senzillament...
2: Bueno, també hi ha aquesta part de reconeixement, no?
0: Sí, exacte, molt bé. Bé, jo crec que una bona iniciativa per part de l'Ajuntament és la subvenció d'aquests 2.200 euros per comprar llibres que estiguin a la fira. I com es reparteix aquesta quantitat? És en qüestió d'alumnes o quina és la...
2: Sí, la repartim pels centres educatius. Cada centre educatiu té una quantitat... ells han de fer la sol·licitud de dir que volen participar a la fira i llavors aquests 2.200 euros es reparteixen entre les escoles i instituts que fan la sol·licitud. Està calculat que com a mínim tothom tingui 200 euros.
0: Molt bé.
2: Si hi ha alguna escola que pel que sigui o algun institut que algun any es despista o creu que aquell any no li interessa participar-hi, doncs els diners d'aquell institut o d'aquella escola es reparteixen entre els altres. La voluntat és gastar-los tots, aquests 2.200 euros que estan en el pressupost, i amb l'objectiu doncs, de renovar també les biblioteques escolars que hi ha als centres educatius. I és això, una mica aquesta col·laboració que podem fer també des de l'Ajuntament, que cada any ells van renovant alguns llibres, i evidentment doncs, les llibreries, editorials i parades que venen llibres doncs, estan contentes perquè hi ha uns diners que també es reinverteixen en ells.
0: Que ja saben segur que es gastaran aquí. No? Bé, jo, bueno, a banda de fer una passejada per les diferents parades de llibres, també hi ha altres parades i altres activitats que complementen la fira. Quines són aquestes activitats?
2: Sí, nosaltres el que proposem és sempre un escenari principal, que és on passen totes les presentacions de contes, els espectacles, i també una mica doncs, després complementar-ho amb aquesta proposta de tallers, no? Perquè moltes vegades enriqueix molt haver escoltat una presentació d'un conte i poder-ho després complementar amb un taller, amb una manualitat que els mateixos autors sovint ja preparen, no? Llavors, la idea és aquesta, que vinguis a la fira a comprar, evidentment, però que hi puguis fer coses, no? Que puguis escoltar un conte, que puguis fer un taller, que puguis fer una manualitat, que puguis fer un joc, doncs que sigui un dia doncs, que costi emportar-se els nens cap a casa perquè s'ho estan passant molt bé a la fira.
0: Bé. Doncs, i per exemple, quines activitats hi ha? No, perquè veig que vostè té aquí un programa.
2: Sí, tenim el programa. És això, durant el matí, per exemple, moltes presentacions de contes, però destacaria, per exemple, per posar-ne algun d'exemple, no?, l'espectacle de contes i cançons que es diu M'encontes o M'encantes, no?, que també juga una mica amb aquest joc de paraules,
0: sí,
2: que és una proposta doncs, també així, amb una mica musical, divertida, propera, no?, per l'hora del vermut, que ens pugui doncs, també donar aquesta alegria i això és positiu també, que hi hagi aquest espai doncs, d'interacció entre les famílies, els nanos, no?, i la persona que fa l'actuació. Llavors també és una fira, com hem dit moltes vegades, que evidentment toca i els contes i els llibres toquen moltes temàtiques i és molt transversal, en la que també intentem treballar d'acord amb altres regidories, no? Per exemple, amb la regidoria d'Igualtat sempre aconseguim, acordem, doncs, que hi hagi un conte doncs, molt pensat des de la mirada, des de la perspectiva de gènere, i que aquest conte doncs, pugui formar part de la Fira del Conte. No? Llavors treballem de manera transversal amb les altres regidories i en aquest cas doncs, seria aquest conte del M'agrades igual, de la Sol Contes, que també és una proposta doncs, que ens sembla molt interessant per, a través del conte, doncs, explicar temàtiques o tractar temes que a vegades doncs, d'aquesta manera més indirecta doncs, arriben molt més.
0: Molt bé, no? Vull dir, em sembla perfecte, no?, que hi hagi aquesta unió entre diferents mirades, no?, que serien diferents mirades, i, bueno, vull dir que tothom pugui gaudir-ne i pugui veure altres aspectes dels contes, no?, que els contes, al cap i a la fi, vull dir, és imaginació, però també una mica és la realitat a vegades, és a dir, a través de la imaginació, no? I a través dels dibuixos. Aquest dematí jo estava veient a la Pilarín Baller, que estava en un programa que es diu Café d'Idees. M'ha fet molta il·lusió veure-la perquè és una de les que, a més, ha il·lustrat molts contes, no?
2: Exacte.
0: És a dir, és una senyora molt gran.
2: Bueno, i que són aquestes coses que a vegades la il·lustració transmet moltes coses, el text transmet, no? Llavors és buscar una mica la suma de tots aquests aspectes.
0: Sí, perquè a més vull dir, hi ha els nens, no tots saben llegir, és a dir, que hi ha aquells contes primer que són bàsicament il·lustracions poder tocar, no? Jo me'n recordo dels primers contes que vaig comprar, que era de tacte, no?
2: Exacte.
0: Que era a veure si era rugós, si era llis, si era no sé
2: i
0: què.
2: I que avui en dia hi ha contes molt bonics, no?
0: Sí.
2: I que també és, nosaltres també redefensem la part del conte tradicional,
0: sí,
2: però hi ha contes amb temàtiques molt, molt boniques d'avui en dia que són de temes d'actualitat que també cal posar en valor, així com els àlbums il·lustrats, no?, que tenen molt poca lletra però amb unes imatges i amb, sí, unes il·lustracions molt potents que poden donar molt de joc també doncs, quan els comentes amb els nens.
0: Suposo que dintre d'aquests contes també deu haver-hi altres llibres que poden ser per adolescents, és a dir, que bàsicament són els,
2: sí,
0: còmics, no?
2: Sí, la majoria d'editorials van en aquesta línia, no? Hi ha hagut una forta embranzida també amb el món del còmic, fins i tot, per exemple, a Girona fan una fira exclusivament de còmics, el Giro Còmic, no? Per tant, les editorials estan editant molt de material perquè, de la mateixa manera que a nivell educatiu, no?, el foment de la lectura, de la comprensió lectora, és un repte que el món educatiu té, mantenir aquesta lectura en el públic adolescent i jove també és un repte que les mateixes editorials tenen i que estan posades en treballar-hi.
0: Bueno, i a més en aquest moment en què la imatge és tan important, no?, sobretot, bueno, tots els que tenim una certa edat parlem de que fan servir massa els mòbils, però sembla que és és una cosa que es va repetint perquè tenim una edat i tot i que fem servir els mòbils, nosaltres som capaços en algun moment de deixar-lo de banda per poder xerrar, no?, amb la persona que tens al costat. I per tant, és a dir, els adolescents, és a dir, bueno, els has de donar una mica el que volen, una mica barrejat, no? És a dir,
2: s'ha de trobar sempre l'equilibri, no?
0: L'equilibri, exacte.
2: Perquè, evidentment, les xarxes socials, els mòbils...

0: de planificar com seria, perquè és un repte molt gran, que també requereix una organització, no, important, i ahir ens parlaven que ja tenien més de 650 inscrits.
1: Ah, molt bé.
0: Per tant, aquesta dada és important, perquè ja t'assegura que tens un gran gruix de gent que hi serà, i ells mateixos també ens ho deien, no? que hi ha gent, doncs, que segurament no s'ha apuntat, que hi serà aquell dia, i que animarem també, doncs, a que s'afegeixin a aquesta sardana.
1: Bueno, jo penso que hi ha algú que el tema d'internet, a vegades la gent d'una edat determinada te costa més. És a dir, si hi hagués una paradeta, suposo que seria molt més fàcil per la gent gran, però el fet de tenir-te que inscriure a través de l'ordinador, doncs una cosa, bueno, no ho complica, però sí que no ho facilita tant, sí. No?
0: Mira, justament lligat amb això, hi parlàvem que durant la tarda de la Fira del Conte instal·laran dos punts d'informació, un a la banda del camp de futbol i un aquí darrere a la plaça de la Concòrdia, perquè això, la gent que potser no s'hi hagi inscrit i vingui a Tordera, no?, i pugui passar per al punt d'informació, què esteu fent, com ho fem, doncs puguin anar al punt d'informació i allà el registraran i els diran, doncs aneu cap aquí, aneu cap allà, perquè, bueno, les persones que s'han apuntat des de la nostra dansa ho estan treballant molt bé, s'han fet un plànol, han fet trams per colors, i la gent que s'apunti, doncs, rebrà un correu electrònic dient, no, el teu tram és el tram del pont de ferro, que és el color groc, quan arribis t'has d'anar a posar cap allà, no? Llavors, bueno, ho aniran explicant per aconseguir a les 6 o a les 6 i poc ser tots a lloc i escoltar i ballar aquesta sardana.
1: Perquè, en realitat, és a dir, des d'on surt, des de quin punt surt la...
0: Mira, la idea és començar el mural de la Pilarín Vallès, dèiem, a travessar tot el pont de ferro, tornar pel pont dels cotxes, pel pont de la carretera, fer la volta per allà amb la Concòrdia, travessar el pas de vianants i la rampa de la Font, fins a tornar tancant el mural de la Pilarín Vallès. La idea és fer tot això. Avui a la tarda ara el sentíem que feien les proves de so també perquè se sentís molt bé aquesta sardana. Per tant, hi estem posant moltes ganes, creiem que és una cosa original, diferent, i a veure si entre tots aconseguim aquest repte.
1: Bé, abans aquí en Pons deia, tenim una notícia? No dir ja.
0: Tenim una notícia, Pons.
1: Tenim una notícia. Quina notícia tenim?
0: Mira, doncs, igual que dèiem que hi dediquem molts esforços en la preparació, en trobar editorials, parades, artesans, i això sí que ho podem controlar, no? Hi ha coses que són més difícils de controlar, i una és el temps, no?
1: Sí.
0: Llavors, la previsió que veiem en tots els mapes, en el Consell Comarcal, quan hi treballem també, ens diuen que per dissabte a la tarda es preveu pluges d'intensitat, i una mica per protegir precisament també, doncs, les editorials amb aquest material tan sensible que porten, com són els llibres, doncs hem pres la decisió, doncs, d'ajornar aquesta fira el dissabte 24, per tant aquest dissabte no tindrem Fira del Conte, però no podíem anul·lar-la i prou.
1: I no, i tant.
0: Llavors,
1: no.
0: Ens esperarem una setmana més, però tindrem Fira del Conte el dia 24 d'octubre.
1: És a dir, que si havíeu fet plans de venir el dissabte a la Fira del Conte, us heu de canviar l'agenda i pensar que es farà. I llavors suposo que la sardana exactament igual, perquè tot va lligat una mica.
0: Sí, tot va lligat. Hem parlat també ja amb les editorials, amb les parades, la majoria d'elles tenen disponibilitat per venir el dia 24, les actuacions també, i la sardana també serà el dia 24.
1: És a dir que, bueno, ja sabeu, preneu nota, és a dir que ara en lloc del dia 17 és el dia 24, però sí que continuarem tenint la 14a Fira del Conte. Bé, regidor, no sé si ens vol explicar alguna cosa més, vull dir, o d'un altre tema, perquè
0: bueno,
1: vostè,
0: donar,
1: que
0: havia
1: la fi, és el regidor d'ensenyament, també, per tant, és a dir, si ens té alguna cosa que ens vulgui avançar, vostè mateix, aquí
0: sí,
1: té els micròfons.
0: La idea, doncs això, animar tothom a participar en aquesta Fira del Conte del dia 24, i evidentment, doncs, seguir treballant en aquesta mirada que fem com a municipi de treballar conjuntament l'educació i la cultura, que sabem que són dues de les meves dues dèries que tenim i que intentem transmetre, doncs, a nivell de relat de municipi.
1: Que és molt, molt important, és a dir, que a la fi és el futur.
0: Exacte.
1: És el nostre futur. Bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda aquí i bueno, que esperem que la setmana vinent puguem el temps

0: ens respecti i, per tant, puguem fer la Fira del Conte.
1: Gràcies, Carme.
0: A vostè. Fins una altra. Bé, doncs ara ens posarem una cançó que ens semblava que anava bé, que era Cuéntame un cuento, no?, de los ciertos cortos.

0: Bé, i ara penso que havíem d'anar a publicitat, no, Mons? Sí? Doncs anem a publicitat.
1: Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent set punt un FM.
0: Bé, a banda d'aquesta activitat, anava a dir, però no, aquesta activitat que ha quedat ajornada pel proper dissabte, tenim altres activitats com una exposició, un viatge a l'Àrtic, a la biblioteca, fins al dia 30. Just ara, a les 18:30, hi ha una xerrada amb la Margarida Codina sobre la literatura del món rural. I també a la biblioteca, el divendres 16, per tant, demà, un conte teatralitzat, El drac que volia ser princesa, té aforament limitat i per tal cal inscripció. I també divendres a les 8 al Teatre Claver, Les coses excepcionals amb Pau Roca, una comèdia luminosa sobre la crisi personal. El llibret ens diu, tens 6 anys, la mare és a l'hospital, el pare diu que ha fet alguna cosa estúpida, li costa ser feliç. Les coses excepcionals és una comèdia sobre la depressió i sobre allò que estem disposats a fer per allò els castiments. Vull dir, nosaltres volíem haver entrevistat en Pau Roca, però en Pau Roca no li anava bé a aquesta hora, és a dir, no podia ser-hi, i per tant hem pensat que estaria bé tornar a escoltar la lectura dramatitzada sobre el que es va fer el dijous passat, a aquesta hora, a les 7 del vespre, al Teatre Claver. Per tant, escoltarem aquesta lectura dramatitzada que porta i que ha fet la sincronització, el que és la preparació, l'ha fet en Quimaro i, a més, dos actors del Teatre Claver. Doncs escoltem-la, aquesta lectura dramatitzada.

0: l'obra que ens presentarà el Claver el pròxim divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre es titula Les coses excepcionals. El text és una traducció de Every Brilliant Thing de Lynn Garner, estrenada al Festival de Ludlow, a Anglaterra, l'any 2013. L'autora és una crítica teatral i periodista britànica que col·labora amb ressenyes i articles sobre teatre a les revistes especialitzades de Stage i Stage Door. També escriu cròniques teatrals pel diari The Guardian.
1: La llista va començar després del primer intent. Una llista de les coses excepcionals d'aquest món. Cadascuna de les coses per les quals val la pena viure.
2: Tot de coses que, en 7 anys, pensava que eren genials, encara que ma mare no estigués necessàriament d'acord.
1: Vaig començar la llista el 9 de novembre de 1989. M'havien recollit tard de l'escola i m'havien portat a l'hospital, que és on era ma mare.
2: Fins aquell dia, l'única experiència que havia tingut en l'amor havia estat la del meu gos, l'Indiana Jones.
1: L'Indiana Jones era més gran que jo i era una part fonamental de la meva existència. Estava molt malalt i el veterinari va venir a casa i el va adormir.
0: Lynn Garner és escriptora de literatura infantil. Massa vegades s'ha classificat la literatura infantil i juvenil com a literatura menor, sense ser massa conscients que pels infants i pels joves són el primer contacte amb la literatura. Si realment fóssim conscients, potser hi donaríem la transcendència que realment té. De la mateixa manera, els autors que escrivim per mainada se'ns ha titllat d'autors menors, tot i ser la primera porta, el primer pas per fer lectors adults.
2: És 9 de novembre de 1989. És fosc i és tard. Tots els altres nens fa estona que han marxat a casa.
1: Habitualment, és la mare la que ve a buscar-me a l'escola i sempre arriba puntual. Normalment, m'assec al seient de darrere del cotxe perquè tinc 7 anys i sempre ho deixo tot enganxifós.
2: Per aquest cop ha vingut el pare i ha arribat tard i és fosc.
0: Lynn és graduada en teatre i llengua anglesa i professora del màster sobre escriptura dramàtica al Drama Center London. Ha escrit una sèrie de 7 novel·les infantils conegudes com la sèrie de l'escola de teatre.
1: Quan passa alguna cosa dolenta a la vida, el teu cos és capaç de sentir-ho abans que el teu cervell sàpiga què està passant. És un mecanisme de supervivència. Les hormones de l'estrès, el cortisol i l'adrenalina, inunden el teu sistema. És com si una comporta s'acabés d'obrir sota els teus peus. Lluitar, o fugir, o quedar-te tan quiet com puguis. I això és el que està passant aquí. Tots dos ho sabíem.
2: La teva mare ha fet una estupidesa.
0: Lynn Garner descriu el text de les coses excepcionals com una de les obres més divertides que veurem mai sobre la depressió. Que difícil se'ns fa conjuntar aquests dos termes, la diversió i la depressió. La ressenya del llibret que ens facilita el Claver diu literalment: Les coses excepcionals és una comèdia sobre la depressió i sobre allò que estem disposats a fer per aquells que estimem.
1: El pare es va quedar amb la mare durant una eternitat. Quan finalment va sortir, el vaig seguir pel passadís. El vaig seguir fins que vam ser fora de l'hospital. El vaig seguir fins al pàrquing. El vaig seguir fins al cotxe. El vaig seguir per l'autopista. El vaig seguir per travessar la porta de casa. El vaig seguir pel passadís de casa. El vaig seguir per pujar les escales i fins que va arribar al seu estudi, on va entrar i va tancar la porta. I, per tant, ja no el vaig poder seguir més.
2: Finalment, la mare va sortir de l'hospital. Per quan va tornar a casa, la llista ja tenia 8 pàgines i 314 coses apuntades. La vaig deixar al seu coixí en el títol Les coses excepcionals.
1: Mai em va dir res al respecte, però sé que la va llegir perquè em va corregir l'ortografia.

0: L'espectacle que se'ns presenta és participatiu. Sorpresa. Sí, el fet que un text exigeixi la participació del públic sovint ens incomoda. Generalment, arribem al teatre per veure un espectacle, no per formar-ne part. Pensem, ja hi ha professionals que tenen i viuen de fer aquest paper. El públic seu, s'arrauleix a la butaca i espera que tot es desenvolupi davant seu. L'únic esforç que fa l'espectador és escoltar, prendre consciència de què parlen, formar-se una opinió ajustada als seus criteris més personals i íntims, jutjar si li ha agradat o no, i prou. Excepcionalment, pot participar en tertúlies improvisades per comentar diferents parers o l'interès o no de la temàtica presentada, però participar, no. No ens agrada. Ens incomoda. O no?
1: Em vaig oblidar de la llista fins que la mare ho va intentar per segon cop, uns 10 anys més tard.
2: El pare va aparèixer en plena classe de química. El mateix sentiment de la comporta obrint-se. Lluitar o fugir o quedar-te tan quiet com puguis. El mateix recorregut en cotxe fins a l'hospital sense dir-nos res.
1: Com a adolescent ho vaig portar bastant pitjor. Tenia les emocions a flor de pell.
0: Coses excepcionals ens exigeix una participació. Un desprendre's de prejudici i deixar-se envair per propostes que ens poden tocar o no. La interacció es fa amb naturalitat i bon humor, però n'hi ha d'haver. Podem ser naturals i tenir bon humor que, si no interactuem, la representació no tindrà sentit. L'actor que dinamitza tota la representació no ho pot fer sol. Necessita una important predisposició. Hi haurà qui farà de veterinari, també de pare, o de senyoreta Margarida, la psicòloga de l'escola del nostre protagonista.
2: Dins d'una caixa sota el meu llit, amagada sota alguns àlbums de cromos, vaig trobar la llista. Vaig seure a terra i la vaig llegir.
1: De nen havia gestionat molt millor aquesta mateixa situació. No era tan arrogant. Vivia amb més esperança. Era ingenu, esclar, però tenia esperança.
2: Quan vaig arribar al final de la llista, vaig agafar un bolígraf i vaig continuar des d'on aquell nen de 7 anys l'havia deixat.
0: Sovint fem llistes i no ens són trivials. El nostre dia a dia està llistat. Fem llistes de desitjos, de músiques que ens emocionen, de llibres per llegir. Fem llistes de camins que volem recórrer, de coses que no hem fet, que ens agradaria fer i que ens cal fer. Fem llistes d'amics als quals hem de trucar, que els hem dit que ho faríem i que sabem que no ho farem mai. Tots fem llistes. També, i el més íntim de la consciència, de moments feliços que voldríem repetir i que sabem del cert que no es repetiran mai.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: El Senyor és el meu pastor.
5: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
3: Escolta.
0: El nostre protagonista, davant d'una situació prou dramàtica, farà una llista de coses excepcionals, en el fons, prou senzilles, però d'aquelles que donen sentit a la vida i per les que paga la pena lluitar.
2: El meu objectiu era arribar a 1.000 coses. No estava permès fer trampes. És a dir, Les coses havien de ser realment meravelloses i encoratjadores, i no podia haver-hi massa coses materials ni repeticions.
1: Durant mesos, la llista va passar a ser la meva única missió.
2: A la universitat era molt tímid. No vaig socialitzar massa. Gairebé tot el que feia era escoltar vinils tancat a la meva habitació. Fins i tot em saltava classes i seminaris. Però hi havia una classe que no em perdia mai, perquè el seu professor tenia alguna cosa especial.
1: L'assignatura anava sobre la novel·la victoriana i se centrava en el llibre Les desventures del jove Werther, de Goethe.
2: Les desventures del jove Werther va ser un èxit immediat i de seguida es va convertir en una obra de culte. Tanmateix, també va ser molt criticada pel suport que donava a la idea del suïcidi.
1: De fet, se li diu l'efecte Werther pel protagonista de la novel·la de Goethe. El suïcidi és contagiós. El precursor més potent del suïcidi és saber que existeix.
0: Però què diuen els crítics de les coses excepcionals? L'Andreu Gomila, al periòdico, tilla l'obra com un cant a la vida. Diu, passar revista al millor de la vida. De fet, passar llistes, posar-hi ordre. Quan pot ser el mateix desordre, ja és un petit plaer. Revisar és sotmetre a criteris, a anàlisi, quan l'anarquia a l'hora de crear i construir també ens engresca.
2: Vaig llegir el llibre, Les desventures del jove Werther. Era una merda. Bé, jo no hi vaig connectar. Mai m'havia interessat massa l'amor, o almenys fins aleshores, fins que vaig creuar la mirada amb l'altra persona que era sempre a la biblioteca.
1: Durant setmanes van seure l'un davant de l'altre, sense dir-nos res. De vegades hi havia contacte visual, però de seguida apartaven la mirada, com si ens encegués el sol.
0: Com cal, pels temps que vivim, li pregunto a Lia per les coses excepcionals i me la classifica com a comèdia dramàtica. Interacciono amb ella i li plantejo si el terme comèdia dramàtica no és contradictori i en respon que combina elements de tots dos tipus de representació i que en anglès en diuen dramedy.

0: Em volia morir. Mai havia explicat res de la mare a ningú. Com a nen, hi havia vegades que no havia portat esmorzar, o que anava sense mitjons, o alguna cosa així, i no volia que la gent pensés que ma mare era... no sé. I fora de context, això era només una llista estúpida i infantil. La idea de que una llista amb coses boniques podia combatre la depressió crònica era vergonyosament naïf.
1: Em va fer tanta vergonya que la vaig estripar en dos. Però llavors vaig veure que havia afegit la lletra preciosa d'alguna altra.
2: Les dramedy, recordem, les comèdies dramàtiques, es caracteritzen generalment per tenir un to realista, amb el reflex constant de la vida real, sovint el dolor i el riure van de bracet. També tenen un humor seriós, pot ser una altra contradicció, utilitzant-lo per rebaixar la tensió de temes molt greus. Cal dir que l'ús del graciós i les gracietes en els drames més profuns del teatre clàssic espanyol és una idea de Lope de Vega. Té personatges complexos, els protagonistes tenen defectes, pateixen i s'equivoquen, però mantenen un costat tendre o divertit. Els seus finals solen ser agradolços, no tenen un final feliç de conte de fades, sinó una resolució realista que deixa veure escletxes d'esperança.
0: El matí següent vaig agafar la llista i vaig córrer cap a la biblioteca, i la Gina i jo ens vam fer un petó per primer cop.
1: Des d'aquell moment van passar cada segon junts. Vaig escriure noves entrades a la llista, com a regar per a la Gina.
2: I no hem d'estar d'acord amb els elements llistats a escena. No tenim criteris uniformats. Cadascú considera què li és un plaer, què li disgusta, per què discutiria i a què no cal cap reacció emocional perquè li és completament neutre i indiferent.
0: El risc real que m'ha preocupat tota la meva vida era que un dia em sentís tan trist com la mare i m'agafés per fer el mateix.
1: Perquè sota aquella indignació i incomprensió que vaig sentir s'amagava una empatia total cap a aquells que ja no volen continuar vivint.
0: Vaig portar la Gina a conèixer els pares. Van estar increïbles, meravellosos, fantàstics. Va ser horrible. Van fer que semblés que havia exagerat tota la meva infantesa. El pare va fer l'hassanya i va posar discos de Cab Calloway. La mare va riure moltíssim i va explicar una història sobre com a Egipte havia trencat el nas a un paio. Vam veure algunes ampolles de vi i vam cantar cançons al piano de la cuina.
2: Hem procurat fer servir la música en aquesta lectura dramatitzada perquè tota l'obra està esquitjada de jazz clàssic. Posa en veu del protagonista preferències de compositors, intèrprets i obres que esquitgen les escenes amb reflexions penjades de les notes més caòtiques, tal com és, en essència, el jazz. A manera d'exemple, per si algú es vol fer una llista de Spotify de l'obra, la que presento no és la llista completa, només una mostra com a tast, podem escoltar a Cannonball Adderley, a Duke Ellington, a Bill Evans, Ornette Coleman, Ray Charles, Nina Simone o Ella Fitzgerald.
1: Després del casament van marxar de lluna de mel. Estaven tan contents.
0: Ens vam mudar a Varna. Vam aconseguir feines, un cotxe, un compte corrent conjunt, un gat que es pixava per tot arreu i després fugia. Li dèiem Pujolet. Vam començar una rutina. Cada cop ens veiem menys. Estàvem cansats. Discutíem. Discutíem sobre diners. Discutíem sobre si volíem viure a la ciutat o al camp. Discutíem sobre si havíem de tenir fills o no. La llista es va acabar. Només faltaven 173.022 per arribar a 1 milió. Estava acabada. Així que la vaig posar en caixes i la vaig llançar a les escombraries.
1: La Gina la va rescatar sense que jo ho sabés i la va amagar al garatge sota unes estovalles velles i llavors va deixar-me una nota explicant-m'ho a la contraportada del disc de Daniel Johnston.
0: Vaig quedar-me assegut al meu estudi mentre la Gina feia les maletes. La vaig ajudar a portar les seves coses fora. Em vaig quedar quiet a la porta de l'entrada mentre ella pujava al cotxe.
1: Em va mirar, la vaig mirar. El motor estava encès i se'n va anar.
0: Si viviu una vida llarga i arribeu al final sense haver-vos sentit terriblement deprimits ni un sol cop, segurament és que no heu estat atents.
1: Em vaig quedar amb el pare durant un mesos després del funeral. Passaven els dies caminant o llegint o escoltant música. Sempre s'adormia a la seva butaca i jo m'asseia al seu escriptori i passava la llista a l'ordinador, des del començament de tot.
0: Número 1 milió a la llista. Escoltar un disc per primer cop. Tenir-lo a les mans, posar-lo al plat, col·locar l'agulla i escoltar el lleu xiu-xiueig i el cruixit que fa sobre el vinil abans que la música comenci. Llavors seure i escoltar mentre llegeixes les anotacions de la contraportada.
2: Fins aquí la sessió d'avui, tot i que no podem marxar sense extreure'n alguna conclusió. Cal que divendres dia 16, vinguem amb predisposició. Ànima oberta i criteris personals discretament atenuats, que pot ser allò que ens expliquen, ens fa rumiar, que pot ser la nostra participació enriqueix l'obra i ens enriqueix personalment, que pot ser no hi ha tantes parets en un teatre i que pot ser ens hem de deixar anar i somriure més.

Doncs fins aquí la lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals amb Pau Roca. Espero que us hagi agradat, vull dir, veieu que és un compendi de text i de música, que la veritat és, queda molt xulo, i ja sabeu, vull dir, si voleu anar al teatre, encara esteu a punt de treure una entrada anticipada. Les entrades anticipades valen 18 euros, a taquilla 20 euros, i ja sabeu que ara hi ha la possibilitat, a més, de treure les entrades a través d'internet d'una manera fàcil, sense haver-se de desplaçar al teatre. I, bueno, i llavors, doncs, crec que aquesta lectura dramatitzada ens haurà fet venir ganes d'anar-la a veure, perquè, a més, com diu, és una comèdia, per tant, ens ho passarem bé. Doncs i ara, vull dir, com sempre, acomiadar-me de tots vosaltres. Espero que totes aquestes activitats que us he explicat en pugueu que dir d'una. Recordeu que no hi haurà la Fira del Conte, que la Fira del Conte s'ajorna fins a l'altre dissabte per culpa de que sembla que plourà, farà molt mal temps i hem de tenir cura de la gent que ve aquí, de les editorials, de les diferents paradetes, dels espectacles. Per tant, no es podia fer i el millor ha estat ajornar-la. I ara, donar les gràcies a en Pons. Gràcies, Pons, per la teva companyia i per els serveis tècnics que fas molt, molt i molt bé. I us deixo amb us acomiado fins dijous vinent i us deixo amb una mica de música, amb Blau Munt, amb Bicicletes. I com sempre us espero fins la setmana vinent, aquesta mateixa hora, a les 6 de la tarda, de 6 a 7, per parlar de cultura. I com sempre, rebeu un petó de la Carme. Adeu!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'impulsa el comerç local amb una nova campanya d'avals de compra. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Aniol Canals és regidor de Comerç.
2: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
1: Dijous 15 d'octubre de 2026, l'enllumenat de Mas Mora avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar el servei. Els nous fanals LED obliguen a estendre la mateixa llum per fases per evitar tonalitats diferents, mentre les intervencions d'Endesa inclouran el soterrament de la línia de mitjana tensió. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Els que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització amb diferents colors, amb diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
1: Més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa. L'entitat preveu aconseguir un rècord històric local dissabte a la tarda. Ho explicava en Marià Vilageliu, president de l'entitat.
4: Com que tot això és el mateix dia, coincidint a propòsit amb la Fira del Comte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la Fira, i molta gent de la Fira també serà per l'event.
1: La Biblioteca de Tordera acull una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina. Serà avui a 6:45 de la tarda i no requereix inscripció prèvia. I es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida es farà el 13 i 14 de novembre. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Ho explica Lluís Fatjó, president del Banc d'Aliments.
5: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, està en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: En esports, el Club Futbol Tordera viurà la nit de Halloween amb el retorn del túnel del terror a la piscina municipal. Sota el nom de l'asil del doctor Kramer, l'entitat prepara per al 30 d'octubre un recorregut immersiu ple de novetats que l'organització detallarà la propera setmana dins el programa El Show dels Esports. Parlem del temps, de la previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui, baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyen protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però, cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
1: Avui, a la segona part de l'informatiu, l'espai de les entitats La Teranyina i l'apartat d'efemèrides, fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'avui dijous 15 d'octubre. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb els comerciants del municipi, posa en marxa una nova iniciativa per dinamitzar el comerç local. Es tracta de la campanya La Compra que Compta, que se suma al projecte anual de promoció comercial i que compta amb la participació de 30 establiments adherits. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis, repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Els clients podran participar en la campanya des del 5 d'octubre fins al 6 de novembre, realitzant compres en qualsevol dels establiments adherits, com més compres es facin, més butlletes es podran omplir. Per participar-hi caldrà omplir una butlleta amb el nom, cognoms, DNI, data de naixement i dipositar-la a l'establiment on s'hagi fet la compra. Ho explica el regidor de Comerç, Aniol Canals.
1: Des de l'àrea de comerç iniciem una nova campanya que ve sota el nom de La Compra que Compta. És un sorteig que la gent hi podrà participar del 5 d'octubre fins al 6 de novembre. Un cop passat aquest termini, doncs podran guanyar un dels 55 talonaris que sortegen. Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50. Aquesta campanya serveix, doncs, per fomentar la compra en el nostre comerç local i esperem, doncs, que tingui molta participació.
0: El sorteig es durà a terme durant la segona setmana de novembre. Aquesta iniciativa suposa una injecció econòmica de 7.000 euros que beneficiarà directament el comerç local. Just abans de l'inici de la campanya de Nadal, tal com havien sol·licitat els comerciants, es tracta de la segona edició d'aquest format, que també té com a objectiu fomentar l'hàbit de consum de comerç de proximitat de Tordera. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera informa que les obres d'enllumenat de Masmora avancen per sectors i que Endesa té previst intervencions importants a la urbanització en un termini aproximat de 15 dies, incloent-hi el soterrament de la línia de mitjana tensió i el canvi d'ubicació del centre transformador. Segons han explicat fonts municipals, fa aproximadament un any, una tempesta molt forta va espatllar més de 100 fanals a Masmora. Els nous fanals que s'instal·len tenen una llum LED més freda que els antics, per la qual cosa, per evitar que la urbanització quedi amb diferents tonalitats, s'ha començat pels carrers de baix i s'anirà estenent la mateixa llum a la resta, tot i que es tracta de centenars de fanals. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Recordareu que fa qüestió d'un any va haver una avaria molt forta que ens va espatllar més de 100 fanals. Els que posàvem o els que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
0: Aquestes actuacions coincideixen amb les obres que Endesa ha de dur a terme properament a la zona, que inclouen talls de llum previstos i una intervenció important de soterrament de la línia de mitjana tensió. Aquestes obres comportaran afectacions al trànsit a Masmora, ja que no s'hi podrà circular amb normalitat durant es facin aquests treballs.
2: S'ajunta aquest tema de l'enllumenat i amb actuacions que ha de fer Endesa properament a Masmora. La setmana vinent hi ha talls de llum previstos i hi ha una intervenció important a Masmora que volem tractar directament amb l'associació de veïns perquè em doni trasllat a tots els veïns de Masmora, però sí que hi ha actuacions de soterrament de la línia de mitja tensió a Masmora en uns 15 dies que estem acabant de treballar amb la policia, perquè això també portarà afectacions al trànsit de Masmora, per tant no es podrà córrer a Masmora i vindrà a ser com una actuació semblant a la que s'ha fet a Sant Pere per millorar les instal·lacions i soterrar les línies d'aquesta urbanització.
0: L'Ajuntament ha assenyalat que vol tractar aquests temes directament amb l'Associació de Veïns. En tot cas, es preveu que en un període de 15 dies hi hagi novetats respecte a l'enllumenat de Masmora.

0: L'associació La Nostra Dansa enfila la recta final dels preparatius per celebrar la sardana més gran de la història de Tordera aquest dissabte, 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte. L'objectiu de la iniciativa, marcada en el 50è aniversari de l'entitat, és aconseguir un rècord Guinness local, unint els dos ponts del municipi amb el nucli urbà mitjançant una gran rotllana. A pocs dies de l'esdeveniment, les inscripcions s'han acostat a les previsions inicials. El president de La Nostra Dansa, Maria Vilageliu, ha destacat que es preveu l'assistència d'uns 650 balladors, però ha assegurat que com més gent hi participi, més gran serà la rotllana.
1: En tot cas, està tot pràcticament a punt, tema de megafonia, tema de logística, diguem, el tema de suport a l'organització, fins i tot a la xocolada posterior que hi haurà, i com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Conte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la fira, i molta gent de la fira també serà per l'event, i per tant, vull dir, una cosa suma a l'altra.
0: L'organització té dissenyats tres circuits possibles per adaptar la rotllana en funció de l'assistència final. A més, l'acte comptarà amb megafonia, suport logístic i xocolatada per cloure la celebració. Vilageliu ha remarcat la col·laboració amb la Fira del Conte i ha fet una crida a la participació col·lectiva per fer d'aquesta data un record compartit a tot el poble.
1: Bé, totes aquelles persones que els agraden les sardanes, totes les persones entusiastes, totes aquelles persones fins i tot, vull dir que no sàpiguin per criteri d'ells mateixos doncs ballar prou bé la sardana, és igual, sumem, afegim-nos-hi tots, sortim a la foto, un altre dia puguem dir que hi hem participat i fem-ho possible.
0: Recordem que les inscripcions es van tancar el dimecres 14 d'octubre, però tothom qui vulgui assistir-hi podrà fer-ho sense necessitat d'haver-s'hi inscrit, ja que aquestes funcionaven simplement per fer una previsió. A més, aquells que s'hagin inscrit abans del 7 d'octubre podran aconseguir la samarreta commemorativa dels 50 anys de La Nostra Dansa. La Biblioteca de Tordera serà l'escenari avui a 6:45 de la tarda de la xerrada Literatura des del món rural a càrrec de Margarida Codina. L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia de la Dona Pagesa i vol posar en relleu la literatura que s'escriu i es viu des de l'àmbit rural. L'acte és gratuït i no requereix d'inscripció prèvia i serà la mateixa Biblioteca de Tordera. I torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris també a Tordera. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través dels prop de 600 entitats socials que van arribar a més de 184.000 persones. I l'encariment dels preus dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Així ho apunta Lluís Fatjó, que és president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
0: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics, envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera ha confirmat un dels esdeveniments més esperats de la tardor al municipi. El proper 30 d'octubre, la por i el misteri s'apoderaran de la piscina municipal per una nova edició del Passatge del Terror, que enguany promet ser l'experiència més intensa viscuda fins ara sota el títol de l'asil del doctor Kramer. L'entitat a l'activitat arrencarà de manera oficial a les 6 de la tarda amb l'espectacular entrada dels personatges que donaran vida a l'asil, preparant el terreny per l'obertura de portes de les instal·lacions, programada mitja hora més tard a 6:45. L'entitat ha confirmat que manté la seva essència, tot i que ve amb novetats importants. Més enllà del recorregut immersiu dissenyat per posar a prova els nervis dels assistents, l'organització ha pensat en tots els detalls per oferir una jornada festiva completa. L'esdeveniment disposarà d'un servei de bar obert a tot el públic. Tot i això, des de l'organització del club mantenen cert hermetisme sobre la totalitat de la proposta d'aquesta edició, avançant únicament que l'activitat amaga moltes sorpreses més que deixaran els visitants sense paraules. Per conèixer a fons aquests misteris, la propera setmana caldrà estar atents, ja que el programa El Xou dels Esports de Ràdio Tordera emetrà una entrevista exclusiva amb els membres de l'organització del Club Futbol Tordera. Durant aquesta entrevista, els responsables del túnel del terror desvetllaran en primícia noves sorpreses sobre el funcionament del recorregut i aprofundiran també en els detalls que faran de cara a aquesta cita el proper 30 d'octubre.

0: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de l'intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. La intel·ligència artificial planeja sobre tots els àmbits de la vida i els municipis es preparen per fer-ne ús en la gestió local del dia a dia. La jornada divulgativa que ha organitzat la Diputació de Barcelona ha debatut sobre la irrupció de la intel·ligència artificial i com adaptar-se des de l'àmbit de la proximitat a la constant innovació tecnològica. En aquest sentit, un dels eixos de la jornada ha estat analitzar les formes que tenen els municipis per millorar la comunicació i ser més eficients. La jornada Innovació en la comunicació pública local ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegal de la xarxa d'audiovisual local, Núria de José, també reflexiona sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en els mitjans de comunicació locals.
1: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: Una trobada de la Diputació que s'adreçava a professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona. I a principis de la setmana vinent tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns passat. És la previsió de DIF, que explica que la retirada de la cabina accidentada és complexa i per aquest motiu s'està allargant el restabliment total del servei. La circulació amb AVE, Catalunya-Aragó-Madrid, està garantida, però amb retards perquè se circula per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya de DIF, Antonio Carmona, assegura que les demores com a molt són de 15 minuts.
2: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident del tren encara s'estan investigant. Anem a ampliar a continuació l'informació meteorològica, el temps previst per aquest dijous i també de cara a les properes jornades. Tots els detalls amb en Joaquim Serra.
3: Comencem aquesta jornada de dijous amb una situació

notable. Arribaran de cop temperatures de tardor que es mantindran també dilluns. Després sembla que tornin a pujar una mica, però bé, ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment avui, per tant, situació tranquil·la, amb temperatures una miqueta més baixes, hi ha una miqueta més d'aire fred en alçada i, per tant, baixaran de 2 a 3 graus, continuaran suaus al migdia i el sol escalfa, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la, dominada per la mar arrissada durant tot el dia i a tota la costa maresmenca. De cara a demà, demà s'espera que es mantingui més o menys la mateixa situació, amb temperatura màxima que, a diferència d'avui, puja al voltant d'un grau, per tant, continuarem bàsicament amb ambient càlid, els vents que tornen a ser fluixos i la situació marítima tranquil·la. Dissabte, ja ho indicàvem ahir, avui sembla que es manté la predicció, començarà el dia tranquil, però amb el pas de les hores veurem nuvolades que aniran creixent, sobretot a partir del migdia i durant la tarda, i sobretot al vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós, que ara mateix sembla que afectarien sobretot el centre i sud del Maresme de forma més important, mentre que al nord de la comarca les precipitacions serien menys destacables. Diumenge continuaríem parlant de cel tapadot, amb precipitacions de caràcter feble, però d'anar fent al llarg del dia. Com ja hem comentat també, de cara a dissabte la temperatura baixa una mica, perquè hi haurà més núvols al migdia, i diumenge aquest descens serà força marcat a tota la comarca.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. La senyora Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular al Congrés de Diputats, ha escrit a les xarxes socials que no saben el que és treballar, esforçar-se i sacrificar-se. És que són socialistes. Aquesta senyora té 41 anys, ve d'una família benestant i només va treballar en pràctiques a un despatx d'advocats i després com a comercial de vendes. Porta 15 anys dedicada professionalment a la política, encadenant càrrecs en el Partit Popular. Caldria que no tingués tanta barra, i sí, una mica més d'humilitat, abans de donar lliçons de treball, esforç i sacrifici als demés, sobretot els que, venint de molt més baix que ella, s'han esforçat de debò, de vegades compatibilitzant estudis i treballs, entre ells també molts socialistes. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un nou convidat. En aquest programa tenim el president de l'associació La Nostra Dansa, Maria Vilageliu. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé, tot a punt.
1: Estem aquí preparats ja per parlar una mica d'aquesta nova activitat que tindrem properament a la Fira del Conte. Abans, però, com sempre, deixem aquest petit espai per introduir una mica l'entitat. Com definiries La Nostra Dansa?
2: Bé, és una entitat associada, fortament arrelada al poble de Tordera. Aquest any celebrem el 50è aniversari. Hem fet una programació extraordinària que ha anat, jo crec, segons els plans previstos. Hem pogut portar a terme tot o pràcticament tot. Estem molt satisfets de la participació, de com ha anat, i ens queda ara a la recta final uns quants actes que suposo que en parlarem tot seguit. Vull dir que suposo que també són d'interès per als tordrencs i tordrenques i ciutadans de pobles veïns.
1: Fins ara hem anat fent seguiment, hem fet de fet un parell d'entrevistes, ja ens han vist les cares en mesos anteriors. Et volia preguntar

0: preguntar, per començar, com ha anat aquest any, perquè ja ara, diguéssim que ja queden els darrers mesos, la recta final que deies, però fins ara com ha anat aquest, aquest 50 aniversari?
1: Bé, ho deia, la base ha estat la programació habitual que fem tots els estius, però aquest any van començar amb molta més antelació i van fer una programació extraordinària per davant i per darrere de la programació convencional. Llavors vam obrir l'anualitat de celebració amb aquell concert de la Cobla Orquestra Infantil de Blanes, Santa Maria de Blanes, que va anar molt bé, vam omplir el teatre i vam quedar molt contents. Hi ha hagut un cicle de conferències, hi ha hagut participació amb altres entitats, amb la biblioteca doncs, ha estat una de les seus on hem fet algunes de les conferències, hi ha hagut 4 en total, vull dir que també ha anat bé. Hi ha hagut una col·laboració específica amb l'Associació Astronòmica, un dia vam poder fer una audició que em vam titular Sardanes i Estrelles, en la qual doncs, hi havia simultàniament l'opció de ballar sardanes però també l'opció d'observar els astres a la nit, diguem una cosa a la plaça i l'altra al mirador. I bé, hem tingut un 11 de setembre, com ja és bastant comú, diguem, per aquesta diada, participació. I ara el repte primer que tenim és la sardana gegant, un fet, una efemèride, un event únic a Tordera, que pensem doncs, que sigui un rècord Guinness, que fem una rotllana més gran que la que s'hagi fet mai a Tordera, i d'aquesta manera doncs, l'objectiu és unir els dos ponts amb el nucli urbà. Tenim pensat ja el circuit, tenim pensat ja tot, el nombre de persones que necessitem. Amb dades de fa un parell de dies hem superat ja 500 inscrits i en volem encara uns quants més, vull dir, per acabar de, d'alguna manera, configurar tot aquest nombre de persones, de balladors, de totes les edats, de tots els nivells, de totes les cultures, de tothom que s'hi vulgui afegir. I per tant, vull dir, 500 inscrits, també contem que hi haurà un percentatge de persones que potser per la problemàtica d'haver-se d'inscriure doncs vindran, tot i que potser no ens ho hauran dit, però també ha d'entendre les persones, vull dir que nosaltres necessitem tenir un càlcul del muntant, del nombre de persones global que serem per gestionar-ho adequadament. Vull dir, per tant, bé, confiem fer un acte especial, divertit, emotiu, únic, i que veniu a tots, que ens farem la foto i que ho podeu dir un altre dia que vosaltres també hi éreu, que vosaltres també vau formar part d'aquesta rotllana, vull dir que serà un fet històric.
0: Recordo que em van parlar a la presentació precisament de la programació d'aquest 50è aniversari. Encara llavors no se sabien els detalls, ara més o menys ja dieu que se sap quantes persones es necessitaria per dur a terme aquesta rotllana gegant. Quanta gent faria falta per aconseguir-ho?
1: A veure, de 650 en amunt. Tinguem en compte que hem dissenyat com 3 circuits possibles i que ens ajustarem, diguem-ne, al nombre de persones que tinguem. En tot cas està tot pràcticament a punt, tema de megafonia, tema de logística, diguem, tema de suport a l'organització, fins i tot a la xocolada posterior que hi haurà, i com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Comte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la fira, i molta gent de la fira també serà per l'event, i per tant vull dir, una cosa suma a l'altra, i jo crec que un acte i l'altre en resultaran potenciats i beneficiats.
0: També parlant de les inscripcions, estan obertes fins al 14 d'octubre, per tant queda poquet. Quin missatge envieu a la ciutadania sàpiguen doncs, que seria un esdeveniment doncs, històric al municipi?
1: Bé, totes aquelles persones que els agraden les sardanes, totes les persones entusiastes, totes aquelles persones fins i tot, vull dir que no sàpiguin per criteri d'ells mateixos doncs ballar prou bé la sardana, és igual, sumem, afegim-nos-hi tots, sortim a la foto, 40 dies puguem dir que hi hem participat i fem el possible.
0: Doncs ens ho apuntem per tant al calendari. Canviant una miqueta de tema, ara abans de començar l'entrevista comentava que havíem vist que el concurs de fotografia que organitzava el Fotoclub en col·laboració també pels 50 anys ha quedat suspès. No sé si se sap el motiu o quina és la raó.
1: Sí, realment ha estat una pena que el nombre de participants hagi estat baix, massa baix com per poder-ho tirar endavant i per poder d'alguna manera avaluar les fotos per part de les persones i dedicar, diguem, l'esforç que necessitava, perquè bé, el tema aquest o potser ha estat massa dilatat en el temps o massa llarg, massa concentrat, vull dir, la gent no sé si ha pensat que ja ho faria o en tot cas ho he anat deixant i al final, tot i que hi ha hagut jornades emblemàtiques que difícilment es puguin repetir el mateix nivell, com és l'acte de cloenda del curset de sardanes en el marc de la Festa Major, que va ser una festa fantàstica amb participació de balladors, exballadors del grup Antaviana, que vam d'alguna manera fer una cosa especial, especialíssima, que va muntar a última hora amb la participació d'aquesta gent, d'aquestes, anava a dir, velles glòries, que van tornar a ballar amb motiu d'aquest 50 aniversari i que van deixar molt bon gust de Tordera.
0: Aprofito també, ara que et tenim aquí, per preguntar-te pel pregó de Festa Major, que ara ja queda enrere, però això, aprofito que estàs aquí per preguntar-te com vau rebre la notícia i quines són les valoracions, perquè entenc que és un acte que fa il·lusió dur a terme.
1: Sí, realment va ser una sorpresa per a nosaltres. Un divendres d'estiu la mateixa alcaldessa ens ho va proposar. La primera reacció va ser una mica de sorpresa i de repte, d'alguna manera un objectiu que s'havia de pensar i que s'havia de treballar molt bé i que dotava nosaltres mateixos de poder-lo portar a terme a un nivell que nosaltres mateixos ens imaginàvem. Però hi vam posar esforç, va sortir bé, va estar, jo crec, molt complert, perquè hi va haver, com ja sabeu, els que vau assistir o els que vau sentir, doncs, aquests músics acompanyants que van posar la nota musical, el text que vam llegir. El text va ser, des del meu punt de vista, curt, però molt contingut, molt ple de contingut. Això va deixar molt bon gust, hem rebut moltes felicitacions i estem molt agraïts per la distinció que ens ha fet l'Ajuntament aquest any 2026.
0: Doncs ja per anar tancant, no sé si a més d'aquesta rotllana, d'aquesta sardana gegant, hi ha alguna activitat a futur ja programada o alguna cosa pensada, o com està el calendari ara mateix?
1: Sí, d'acord amb la programació que hi vam dissenyar a finals de l'any passat i primers de 2026, ens queden diverses coses encara. Vam tenir una conferència passat 30 de setembre, però ens queda, a part de la sardana gegant del proper dia 17, ens queda el dinar, l'assemblea i el dinar anual de Germanor, que celebrarem el dia 14 de novembre, i ens queda l'acte final de celebració d'aquest 50è aniversari, que serà ho dic bé, el dia 28 de novembre a les 6 de la tarda al Teatre Clavé, amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, en la qual doncs els socis de la nostra dansa tindran unes entrades a preu molt reduït i per facilitar doncs que hi vinguin, que omplim la sala també i d'alguna manera perquè aquesta anualitat doncs d'alguna manera sigui participada doncs per tot el col·lectiu que configurem la base de l'associació de la nostra dansa.
0: Doncs ens apuntem aquestes dates, les marquem al calendari Mariam, moltes gràcies per estar aquí amb, avui amb nosaltres, i esperem doncs que acabi molt bé aquest 2026 i aquest 50 aniversari de la nostra dansa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat, i confiem que ens acompanyareu i que portarem a bon port aquest any de celebració, aquest 50 aniversari, que això no passa cada dia, ni cada any, diguem, amb les associacions locals. Moltes gràcies a tots.
0: Doncs moltes gràcies a tu també, Maria. Acabem ja agraint-vos també a vosaltres una setmana més que estigueu veient la Teranyina, i ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.

0: Com és habitual, cada dijous és moment de fer memòria i recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta. Ens situem a la setmana corresponent del 12 al 18 d'octubre. Fa un any, el 2025, es realitzava el 5è cross de Tordera amb el tret de sortir del circuit maresmenc 2025. El Parc Prudenci Bertrana va ser l'escenari dels tres recorreguts de la prova que acollia participants de totes les categories.
1: És un dels crossos més desitjats per tots els corredors que ja estan esperant la temporada de cross, que com sabeu normalment es fa entre els mesos d'octubre i desembre. I el bo és que la participació, normalment, en les darreres edicions que portem, és on es recull un major nombre de participants, no? Perquè molta gent doncs, ja comença la temporada, molts venen a recollir el dorsal ja en aquest primer cross. Com sabeu, aquest dorsal és un dorsal que serveix per les 9 proves de tot el circuit, és a dir, quan tu adquireixes el dorsal en la prova que t'inscriguis, doncs aquest dorsal, sempre que el portis a totes les proves que farem fins al desembre, de totes les poblacions del Maresme del circuit, doncs pots participar amb aquell mateix dorsal, cosa que et permet que no hagis d'inscriure't cada vegada al cross en recordar-te'n que t'has d'inscriure en el següent, sinó que tu vens, corres i nosaltres, gràcies al xip que porta aquest dorsal, doncs el sistema ja s'encarrega de detectar que aquella persona ha vingut, a quina hora ha corregut i quin temps ha fet.
0: Fa un any també es recollien més de 80 tones de fusta a Tordera com a conseqüència de l'esclafit de l'1 de setembre. El consistori revisava l'arbrat municipal i planificava noves plantacions adaptades a fenòmens meteorològics extrems.
2: Encara tenim alguna brancada en algun parc municipal, en conseqüència que s'ha fet una revisió minuciosa dels arbres per poder doncs, reobrir aquests espais. I tenim en espais naturals, encara hi tenim arbrat, encara tenim conseqüències i tal com destacava l'altre dia la regidora d'obres, doncs molts parcs públics, doncs el fet de reposar aquests gronxadors, totes aquestes zones de joc, doncs tardarà encara una miqueta perquè s'han de demanar pressupostos i anar fent. I destacar també que tot l'arbrat que es va recollir de les zones públiques d'aquí de Tordera va ser aproximadament unes 80 tones de fusta que es diu aviat, és a dir, una afectació molt important.
0: El 2021, Tordera inaugurava el primer espai del municipi dedicat al dol perinatal, en record dels fills i les filles mortes durant l'embaràs, el part o els primers dies de vida. És per això que desenes de persones van celebrar el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional a Tordera, amb un acte inaugural d'aquest espai.
3: I bé, necessitàvem, suposo que compartir en aquesta societat que és un tema doncs, tabú, que és poc visible, i un espai físic doncs, no deixa de ser doncs, un record a l'experiència que ja es van viure i també alhora doncs, fer-ho visible a la resta de la societat.
0: Fa 5 anys s'aixecaven les restriccions d'aforament de la restauració, cultura, esport exterior, universitats i congressos. A partir d'aquell dia es posaven fi a la majoria de restriccions per a la pandèmia de la Covid-19.
4: A partir d'aquest mateix divendres, a Catalunya farem un pas de gegant en el camí cap a tornar a la màxima normalitat. Amb tota la prudència, però també amb tota la determinació, avancem. Aquest divendres deixarem enrere la majoria de restriccions que encara queden vigents i entrarem de ple en una etapa de recuperació de tota la normalitat de les activitats al nostre país.
0: El 2016, en desenvolupament, les lleis que havien de regular les administracions tributàries d'una futura república catalana, ho explicava el secretari general d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, en una conferència a Tordera.
5: Hem de tenir presència territorial, hem de tenir oficines, òbviament, per posar este personal i per guanyar proximitat als contribuents, i per això ja estem desplegant un conjunt de 15 noves oficines per a l'agència tributària. Començarem el mes de gener en una segona oficina a la segona ciutat i posteriorment anirem desplegant un conjunt de 14 oficines a la resta del país. Necessitem també un sistema informàtic modern, competitiu, unes bases de dades eficients que ens permetin en el segle XXI, on un sistema tributari necessita d'unes eines informàtiques eficients, ho estem desenvolupant. Després necessitem també construir una organització per a tot aquest sistema a nivell d'estructures directives, a nivell de la formació dels nostres treballadors, que han d'aprendre a fer coses que fins a data d'avui no estaven fent. I tot això, que és una feina ingent, necessitem fer-ho en un temps molt ràpid i esperem que en el termini que se'ns ha marcat estiguem en disposició de poder començar a recaptar les primeres fases dels tributs que necessitem disposar per a fer funcionar de forma ordinària l'administració de la futura República Catalana.
0: I el 2016 una forta tempesta també afectava novament Tordera, plovia sobre mullat i molts embornals no van poder engolir l'aigua. Cal recordar que aquell dimecres havien caigut més de 100 litres per metre quadrat en molts punts del poble i, segons registres locals, la pluja d'aquesta notícia al vespre havien caigut entre 20 i 40 litres per metre quadrat en poc més d'una hora i mitja.

0: Arribem al 2011. Fa 15 anys, l'Associació del Voluntariat de Tordera celebrava un nou festival solidari a favor del Togo. En total es van recollir uns 2.000 euros que es podien destinar al Centre Kekeli de Protecció de la Infància d'aquest país africà. I aquell mateix 2011 es posava en marxa el nou local social del veïnat de Mas Mora de Tordera, situat dins el recinte de la piscina municipal de la urbanització. A la una del migdia va tenir lloc la inauguració amb el Parlament de l'alcalde de Tordera.
1: Aquest local social està distribuït en tres aules, no? Però una d'elles es pot convertir, dues d'elles es pot convertir en una, no? Perquè és una separació que es divideix. Al moment que tu vols fer diverses activitats, poses aquesta divisió que és com una paret corredera de fusta, no? I tens dues aules per fer la distribució d'una activitat i una altra. Que, per exemple, fas una activitat que necessites tot l'espai, obres això, aquesta paret que és de fusta, i te queda tot un espai. Després n'hi ha un quarto de bany, en dutxa, lavabo, vestidor, tot. I n'hi ha un altre que està ja fet perquè la gent que estigui necessitada d'un vàter acomodat per a minusvalia també està.

D'aquesta manera posem punt i final avui a la secció d'efemèrides, un moment en què es fa possible gràcies als serveis informatius de Ràdio Tordera i a l'arxiu sonor de la nostra emissora. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana que ve.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fons municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que expiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
3: El 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació de la Rua Obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.

0: Vinga, anem a començar aquesta tertúlia d'avui dijous, un dijous una mica fosca de tota la setmana, no per aquests dies que està fent, que la setmana passada sí que ens va enganxar la pluja, però aquesta setmaneta estem tinguent un molt bon sol, però sí que és veritat que al cap de setmana doncs van haver-hi derrotes dels conjunts tordencs, que estem a punt de repassar-ho ara, les derrotes dels equips de Tordera, però en àmbit general sí que tot van ser victòries i ha tornat la competició de la Lliga, ha tornat la Champions, que en Tomàs està ben feliç, ens ho ha dit abans. Et presentem, Tomàs, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé.
0: Feliç, no?
1: Sí, home, i tant, no m'ho pensava pas perquè no juguem una castanya res, però bueno, al final...
0: Ah, i ara de qui estàs parlant?
1: Del Madrid.
0: Ah, vale. Joan Martín, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, bon vespre. Molt bé, molt bé.
0: També estàs feliç?
2: Estic feliç. Segueixo
1: sí, perquè feliç. Està feliç perquè va guanyar el Madrid.
2: Segueixo sent feliç, sí, sobretot per la manera en què va guanyar el Madrid. Segueixo sent feliç i optimista.
1: Sí, m'agrada.
2: No. Bé. Estem de dijous, setmana curta, no? Estàs en una setmana curta?
0: Sí, sembla... Jo sí. Tinc la sensació de dimecres, ara, saps?
2: Sí, una
0: saps?
2: Cosa estranya, eh? És una sí. Mica així... Però benvingut, vull dir, quan és setmana curta, ja pensant en el cap de setmana, i ja aprofito públicament per... Evidentment, ja sap que estic al seu costat, però òbviament aprofito el canal i l'oportunitat per enviar una abraçada des d'aquí a la Llunçara, que bueno, també evidentment ens mira, però mira, ja públicament també faig aquest homenatge a la Vissa, Maria, que bé, malauradament no vaig poder acompanyar-vos a la Transmi de dissabte, que m'està fent la tertúlia aquí per aquests temes i no vaig poder anar-hi precisament per això. Així que des d'aquí...
0: No li enviem una abraçada.
2: Força i ànims a tota la família.
0: Després de tots els 4-5 que estem aquí, doncs exacte, que també amb una abraçada i un Sara.
3: Què ve això?
2: Res, ja està.
0: Ja està. Plàcides, com estàs tu?
3: Jo bé.
0: Bé, no?
2: Bé. Fa calor, Plàcides?
3: Uah, sí, fa calor.
0: Sí?
2: Home, però vols... Ara hi ha el comandament del Plus?
0: Bueno, l'haurem d'encendre, tu, ara quan us deixo parlar.
2: Ràpid.
0: Plàcides,
3: què?
0: Ha tornat a la Lliga, ha tornat a la Champions, la Champions League, com li dius tu, la vas mirar o no? Vas mirar el Madrid ahir?
3: No.
0: No, el Madrid no te'l mires, el Barça però, el vas mirar?
2: Tampoc.
3: Però jo estic molt emprenyat.
0: Per què?
3: Perquè ara ja han ensenyat 4 targetes a Maquell en Vinícius.
0: Bueno, que li han sancionat 4 partits, no?
3: 4 partits.
0: I per què estàs enfadat? Partits.
3: Cony, perquè prefereixo més que jugui ell que no pas que jugui un altre.
0: Sí?
3: Clar.
0: Prefereixes, vull dir, creus que en Vinícius no fa res, no?
3: Però vas veure el que va fer ahir.
0: Tomàs?
1: Jo estic d'acord, 100%.
0: Sí, eh?
1: Jo crec que li faran un favor a Mourinho perquè no es veurà obligat a posar-lo.
3: Ahir van guanyar el partit dels suplents.
0: Bueno, Arda Guller, eh?
3: Ja vols veure-ho.
0: Arda Guller, no, Tomàs? Sí. Per tu és el millor jugador d'ara.
1: No, i l'Andri m'ha agradat molt. La primera vegada que m'ha agradat alguna cosa. Va jugar 20 minuts i li van donar el millor jugador del partit. Doncs sí. Aquí està tot dit.
3: Aquí?
1: En l'Andri.
3: Ah, vale. Per això...
2: Això són 4 bolets, per això.
0: T'agrada, no?
2: 4 bolets que surten ara, però quan passa la tardor ja no tornen a sortir, eh? Vull dir que...
0: En Carlos Espín aquest, cuidado, aquest nano...
1: Aquest nano
0: a mi em té entre... Però jo estic amb Plàcides, eh? A mi em sembla molt de greu que en Vinícius no jugui al Camp Nou, perquè sé que el Madrid serà millor sense en Vinícius. Llavors, em sap molt de greu que es perdi el Clàssic.
1: La vida al revés. I els del Madrid estan contents, perquè que no hi sigui.
3: No,
1: perquè posar un que baixarà, ajudarà al lateral, sí. Cosa que en Vinícius no fa.
3: Que l'han renovat, no ha fotut res d'aquest. L'han renovat, està més ben pagat, però el tinc que posar per collons.
0: Sí, sí. Tu el vendries, Tomàs?
1: I no perquè sigui mal jugador, però posar amb un que baixarà a jugar al lateral perquè ell sí. Corella anava de cul perquè li baixaven 2 i 3 i ell no baixava. Ara posant un que baixarà, que ajudarà al lateral, jo crec que el Madrid surt guanyant, com a equip surt guanyant.
0: Qui hauria de jugar?
1: No sé, suposo que posarà a l'esquerra, posarà en Diomandé aquest i a la dreta poder en Brahim o...
0: I Joan, el Barça sí que el vas veure, no?
2: Sí. Vaig veure, de fet he vist els dos, tant el Barça com el Madrid, i...
1: Així m'agrada que vegis el Madrid.
2: La primera part del Barça, doncs, tranquil·litat i bons aliments, és a dir, és veritat que amb aquell 2-0, que era VAR, o sigui, era VAR, que era fora de joc, que va entrar al VAR, per tant, va donar tranquil·litat, 1-0,
0: Pensaves que l'anul·laven?
2: No, sincerament no.
0: Jo estava veient un 2-0 i dic...
2: Aquell... El VAR, doncs, benvingut sigui, saps? Sí. Al final, mira, quan s'ha de ser just, és just. Però bueno, al final, mira, el Barça es va aixecar i quan va fer una mica més, va posar una marxa més i l'accelerador, doncs ja està, el partit el vam treure. Però és veritat que són partits aquests europeus, que costen, que quan torni la les fa gran...
1: El Galatasaray de la Lliga Espanyola seria segona divisió.
2: Però, doncs el mateix que la Roma ahir.
1: El
2: Roma igual.
1: La Roma va segona a la Lliga Italiana.
3: Sí, i la Roma on estaria?
1: Sí, el mateix. Aquí, allà amb la Real Ciutat, el Betis...
3: Perquè jugant a les Villes Catalanes.
2: Sí, sobretot amb el nivell del porter que té la Roma. Que, amb el nivell que té el porter de la Roma, ja dic jo que, vaja, li remunten el partit en tres corners. Vull dir, és espectacular.
1: I el nivell del porter del Madrid?
2: També, però això no té res a veure, no? Ah. El nivell del porter del Real Madrid...
1: Home, li van fer 3 gols, tu.
2: Bueno, perquè si no defensen, normal, sí, però... que el porter arriba on arriba.
3: Quants se'n va treure?
1: 5 o 6.
2: Sí, això, sí. Això també.
3: Però perquè jugaven contra el Roma, si van contra un altre, no remunten.
1: És que jugaven contra un altre, no li fan 3.
2: I la setmana que...
1: Perquè aquests han de passar bé.
0: Sí, la setmana que ve ja haurà jugat el Barça contra el PSG, que jo crec que és el partit de la jornada, no?, de la Champions. Creieu que aquí és on el Barça trenca la seva ratxa de victòries?
2: No, esperem que aguanti, però abans tenim un nos fort com és el Betis, que cuidado la Lliga, perquè el Betis està finet. Està finet i la Cartuja és molta Cartuja.
1: Sí, però ja s'ha carregat en Tebas que el Betis tingui 24 hores menys de descans.
2: Sí, no,
3: això ja tens que veure
2: en Tebas.
1: En Tebas és el que posa els horaris de la televisió.
2: Sí, doncs mira, doncs el mateix que el Barça la setmana que ve amb el PSG. És que
3: cada
2: setmana anem igual.
3: L'altre dia li va passar al Barça.
2: Ja està.
1: I el Madrid contra el Barça, mira que normalment el Champions juga una setmana dimarts, l'altre dimecres, però el Madrid juga 2 dimecres seguits. Aviam què passa aquí.
3: Per el que
2: corre... No, ja vols que hi hagi d'anar a Champions, no et queixis per en Tebas.
3: Per el que corre no es cansen pas gaire.
0: La setmana que ve ja farem més prèvia del Clàssic, perquè a més ja vindran de jugar el partit de la Champions i més el partit del Barça contra el PSG. Anem a parlar ara dels equips torderencs, anem a centrar-nos ara una mica en l'esport d'aquí de casa. Ostres, situació una mica ja complicada, bueno, d'un cap de setmana difícil pels dos conjunts, tant del Futbol Sala com del Club Futbol Tordera, perquè van perdre els dos. Comencem parlant pel Club Futbol Tordera, que Bescanó, amb un partit molt complicat, se li va escapar un puntet, podia haver rescat un puntet, però va acabar perdent per un error al final del partit.
1: Jo el que he vist fins ara, jo no estic descontent amb el Club de Futbol Tordera, perquè al final has perdut amb el Begur i a Bescanó, que són dos equips que en teoria són forts de la categoria, i hi hem perdut per un gol. I a mi va haver-hi una cosa que me va agradar moltíssim del Tordera, però moltíssim. Encara que després no va anar bé, però a mi me va agradar molt. Com va fer el gol de penal, que fa la pilota i anar corrent al centre del camp, sí, per guanyar el partit, diu, hòstia, això a mi me va encantar, això no sé si és la mentalitat que els ha inculcat en Guillem, o és els jugadors, o és tot. Però a mi aquesta mentalitat m'encanta, jo me va agradar moltíssim que fes la pilota, diu, és igual que sigui el Bescanó, sigui el Begú, sigui que sigui, nosaltres anem a guanyar el partit, no tenim por a ningú. Mala sort, va sortir creu, perquè et van fer gol al minut, però unes altres vegades sortirà cara i guanyarem nosaltres. Jo, per això, a mi aquest detall m'ha agradat moltíssim. Això de no ens conformem amb l'empat i perdre temps, no, anem a guanyar el partit. O van perdre, una altra vegada sortirà cara. I jo, per això, m'ha agradat molt la mentalitat aquesta que tenen. No sé, suposo que la inculquen el cos tècnic, sí, i els jugadors, i perquè podien haver agafat la pilota després del penal i enviar la pilota a Palamós, i ara aquí perdem temps i no juguem, no. A mi això m'ha sortit malament, però bueno, per mi aquesta actitud m'ha agradat moltíssim.
0: No, i a més s'està enfrontant al Begú, que va quedar tercer l'any passat, al Bescanó, que porta molts anys a
1: segona. I va dur anys que va baixar,
0: exacte,
1: i hem perdut per un gol al camp d'ells. Sí, sí. Per veure això, dir, hòstia, és que és un equip molt fort, i diguem, hòstia, amb un empat està bé. No ens conformem amb l'empat. A mi aquesta cosa m'ha agradat molt. Anem a per el partit, va sortir malament, però un altre dia sortirà bé, no?
0: Gràcies, tu com ho vas veure?
3: La primera part fatal, no sortim bé, no sortim com hem de sortir,
1: enxufats,
3: no, perds tot, ells de seguida són a sobre i posen el peu, i aquests aquí sembla que tinguin por de posar el peu, que no.
2: I això de qui culpa és?
3: No serà pas culpa de l'entrenador, perquè l'entrenador està fart de dir-los.
2: No, jo no dic per l'entrenador, però potser, no sé.
3: I la segona part van
1: jugar... Això és culpa del president.
2: Preparador físic.
3: I la segona...
2: Qui els ha d'enxufar?
3: Me cago en Déu.
2: No sé, t'ho pregunto, t'estic preguntant jo.
3: A veure, una cosa sí, és que no et guantis, l'altra cosa és que li posis el peu.
2: Ah, vale. Sí, clar, són llavors, coses diferents, ja, ja, ja.
3: Si els altres entren i posen el peu, tu t'hi fotre-li. No te'l fotis darrere el cul, el peu.
1: Ja, no el provoquis, home.
2: Pregunto,
3: tia.
1: No el provoquis.
2: Pregunto perquè jo vull saber perquè el Tordera no surt.
3: Llavors, clar, la segona part van sortir més enxufats, perquè la bronqui que va haver-hi no vegis. Però van sortir enxufats, llavors veure-ho. Van sortir, anaven més, cony, corrien més, estaven més a sobre. Bueno, però, hòstia, has d'entrar així, igual com el Saluquí, quina primera part van fer de col·legi.
0: Però per què creus que no surten a l'inici del partit ja?
3: No, no sé, perquè sembla que poden encara es pensa que estan en l'altra categoria. I han canviat de categoria, no estem per la tercera catalana, estem a segona, eh? I de tercera a segona hi ha molta diferència, eh? I has de sortir enxufat des del primer minut. Si llavors t'has de canviar perquè estàs desavantat i en sortirà un altre. Però tu has de donar-ho tot. I més jo emprenyat per una cosa i per l'altra, i igual que la ràdio, me cago en Déu. Vaig passar tot el partit allà a la porta del vestidor. No hi havia cap enxufe enlloc. Tot arreu hi havia corrent. Tot allò està amb obres i allò. I esclar, com que no podíem tancar la porta, va haver d'enxufar el vestidor del Tordera. Clar? I el cabre ja es pot tancar la porta, és que sembla que no teníem ni clau. I tot el partit allà, que l'altre que en camp allà baix no veia res, un petarrell de sol que cardava allà.
2: Mira que bé, no? El camp municipal d'esports, per tant, no està tan malament.
3: Deixa fer que plogui i es mulli l'enxufe.
2: No.
0: Home, de moment els camps que hem anat, el d'aquí Tordera és un dels millors, perquè almenys té grada i té punts de llum.
3: En tots els camps que hem anat a fora... Hem tingut problemes d'endoix i això per tot arreu.
1: I allà a Breda també necessites un cable de 50 metres per arribar a l'enxufe.
3: Sort que porten un cable llarg, que si no...
0: 50 metres.
3: Pues mira, 50 metres vàrem tirar.
1: Déu-n'hi-do. I després estàs dues hores embolicant el cable, tu.
3: I embolica'l bé, perquè si no la pròxima vegada que ho faci servir ja ho veuràs. Però no... A veure aquesta setmana què farem, perquè aquesta setmana sembla que ve...
2: Bisbalenc, no?
0: És el bisbalenc que...
3: Que no s'ha estrenat, no?
0: No, encara no. Sí que és veritat que és un partit important. Ha jugat contra equips de la part alta que van quedar la temporada passada, però ara sí que aquest partit no se't pot escapar i has de sumar una altra vegada de 3, perquè serà un dels rivals directes que tindràs al llarg de la temporada.
3: I sembla que aquesta setmana anem a Blanes.
0: Sí, la setmana que ve a Blanes.
2: Anem pas a pas, no? Primer el bisbalenc aquest cap de setmana, que però a més
3: s'ha de collar,
2: a més a més hi ha pronòstic de pluja, per tant esperem que com menys pluja hi hagi millor i que més ambient el municipal per l'equip, doncs encara més empenta podràs afegir-hi. Però és veritat que partits com el de la setmana passada demostren que la categoria de segona catalana, i en Plàcia ho ha dit ara fa un moment, estàs en una categoria més i per tant el xip s'ha de canviar, perquè si realment vols estar entre cometes tranquil menjant els torrons amb una bona motxilla de punts, partits com els de la setmana passada els trobaràs gairebé cada setmana i tu has de fer el teu joc, has d'intentar doncs portar el domini del partit i aprofitar el màxim d'ocasions possibles per guanyar.
1: No crec que tots els equips siguin al nivell del Bescanó
2: correcte.
1: I del Begur, no?
2: Per això et dic que ara hem de mirar el bisbalenc, és una prova de foc, és una prova molt bona.
3: El que estic parat a més aquest del Sant Jaume de Llerc o de Llem.
1: No molt malament, no?
0: El Sant Jaume d'Olot B, que és el fill de l'Olot, no, que no ha sumat cap punt, va últim.
3: Però bueno, d'aquests no pots fotre cas.
2: No, hem d'anar a fer la nostra, és que no pots...
3: No, perquè en qualsevol moment comencen a guanyar partits i així...
1: Sí, t'aporta 400 jugadors de cop i te canvia el nivell.
3: Sí.
2: Per això que el Tordera, doncs, sí, té la seva lliga, evidentment, la seva lliga pròpia i carai, ja han demostrat bones versions, sobretot a casa, al municipal, per tant... Escolta, hem d'anar-hi.
3: I tant és perdre 2-1, 3-2, que t'encarren 4-5, però almenys hi vas.
2: Sí, hi vas.
0: Però suposo que en aquest sap greu, no? Perquè a més tenies el puntet, que òbviament és millor sumar de 3-3, però rascar un punt abans que no era molt bon punt, però suposo que sap greu per aquell error defensiu que et va fer perdre aquell punt i perdre el partit.
2: Bueno, són coses del futbol, no? I al final et donen i et donen, el mateix que comets un penal i t'arresten, bueno...
1: Home, és que en el futbol, si no haguessin errades, no hi haurien gols.
3: També van quedar en 10, van expulsar aquell nano, encara no sé ni per què el van expulsar, no ho entenc, el van expulsar davant meu i no va pas dir res. Dues targetes, vinga, que cada setmana tampoc el tens.
2: Qui van expulsar?
0: Carlos Rodríguez, potser?
3: Sí, un nano
0: jovenet. Sí. Però bueno, en Guillem que està donant oportunitats també a joves del filial. Va jugar en Llini, va jugar en Martí Grimal...
3: Aquesta setmana potser tocarà jugar, perquè sembla que també som a un de vacances, que és en Serrano.
0: Oh. Sí, és veritat, em sona que en Serrano falla les properes 3 setmanes o alguna cosa així. Veus? Sí, 3 setmanes.
3: Vull dir que, clar, ja davant, ja ho veus com està. Ara aquest nano tampoc no jugarà, que també juga davant, clar, a davant falta gent. No sé.
2: Bueno, anar movent les cartes i anar barrejant les opcions possibles i fent el millor equip i sobretot els que entren des de la banqueta, doncs aprofitar els minuts i les oportunitats que sempre en Guillem... Vaja, que de fet això tampoc és una queixa aquest any. Avui tots els que surten des de la banqueta surten amb ganes de donar-ho tot i tant se va que juguis 10 minuts com 25.
3: Els jugadors se necessitaran tots.
2: Sí, per això. Sí. Intenta fer la nostra.
1: I ningú va dir que seria fàcil. Per tant, hem d'anar com fins ara. Fins ara.
0: Per tant, hem d'estar tranquils, no? Sí. Vull dir que tampoc és un drama.
1: No, perquè però... ja dic, ara, si tu vas a Begur i vas a Bescanó i te'n fan 5 o 6 cada un, dius, hòstia, tu, no anem pas bé. Per tant, guanyar per la mínima. Ja has tingut alguna ocasió hasta per portar-te algun punt. Per tant, a partir d'aquí, tranquil·litat.
3: Van guanyar el Vidreres aquí. Bé, ja es pensava que ja ho teníem tot fet.
1: Jo l'única queixa que tinc d'aquests 4 partits és el dia del Besalú, que em vaig trobar a faltar una mica d'intensitat, però el més molt bé.
0: O sigui, falta intensitat.
1: En aquell partit, almenys, sí, els altres no m'ha semblat que anaven més.
2: Bueno, procurarem que des de la megafonia aquest cap de setmana no plogui massa i posarem allà els altaveus amb la música corresponent perquè, vaja... Quan soni l'himne, l'equip estigui a per totes, ja està. I
3: la Maria que tens amb la pluja.
2: És que plourà aquest cap de setmana, hem de ser realistes. Doncs
3: pues ja porto el cap de futbol i tapar aquell enduri.
2: No, o sigui... L'enduri va funcionar quan va ploure la setmana fa 15 dies, no és el mateix?
1: No, però perquè pots quedar un dia en rampat allà.
3: Sí,
2: a veure què setmana, a veure què ens trobarem aquesta setmana.
3: Perquè aquell enduri allà, bueno...

0: Pleno al 15, no? I pleno al 3, en aquest cas.
1: Hi haurà pleno de partits, que ara ho comentarem, perquè torna a la lliga de l'hoquei, però parlem ara de primera de futbol sala, que va jugar, va perdre, anava guanyant 3-0, i a la mitja part va anar 3-7 al descans, perdent. Per tant, li van remuntar de cop i volta. Ostres, també situació delicada, tot i ser la segona jornada, perquè no ha sumat cap punt, i aquest cap de setmana jugava
2: contra qui jugaven?
1: Contra el Fontcoberta. I ara, per segona setmana consecutiva, juguen a casa. Això és bo, contra l'Hostalric. També.
0: Ara?
1: A les 6. El Tordera juga a les 5, el Club Futbol Tordera juga a les 5 i l'Atlètic juga a les 6. Per tant, sí que coincideixen aquests dos partits, però és una oportunitat per poder rascar el primer punt de la temporada i més a casa, tot i que serà un partit molt complicat. Però ja en Christian ja va comentar en el postpartit que sap on va fallar l'equip, sap que entre la setmana ho havia de corregir. Veurem demà quan li pregunti a veure com veu aquestes situacions que havia de corregir l'equip. També una mica situació complicada, no? De no sumar punts a...
2: Els dones no pel YouTube?
1: Sí, en el segon canal. Estan penjats.
2: Doncs pues no l'he pas trobat.
1: Està perquè estan en el segon canal.
3: El teu mòbil no trobes ni el primer. Vas trobar el segon?
1: Ara ja aprofito, per la gent que no tampoc ho sàpiga trobar. Si tu entres al canal, vull dir, és fàcil de buscar YouTube, canal secundari, segon canal de Ràdio Tordera, el trobes. Si no, quan entres en el canal principal, baixes una miqueta i ja et surt...
3: Ja
1: et surt el link, bueno, per clicar i anar directament al segon canal de la ràdio.
0: Que tens el repte la setmana que ve de retornar a veure el partit de l'Atlètic, a veure si el trobes. Aviam, sí.
1: I després d'aquest partit de l'Atlètic jugarà a l'hoquei, tercera jornada de l'hoquei plata.
3: A quina hora?
1: A 7:45, just.
3: Es barreja tot, no?
1: No, just quan acabi el futbol haureu d'anar cap al pavelló.
3: No, i a futbol sala, entre mitges.
1: Bueno, però ja no arribareu, si us quedeu al futbol no arribeu al futbol sala.
2: És la tercera jornada.
1: Sí.
2: Però pel Tordera és la primera.
1: Correcte. Tindrà un mes de novembre, desembre.
2: I com és que ells van començar com tots els
1: anys? Per partits aplaçats, perquè tenien jugadors convocats o algú així amb la selecció espanyola, amb el...
2: Qui? El Tordera?
1: Sí. I va també el Reus, que també va aplaçar algun partit seu. Ja. Per tant, eren dos, tres equips que tenien jugadors per allà i van decidir aplaçar els partits. Però aquest cap de setmana torna
3: el
1: hoquei.
3: El Reus ve.
1: No, ve el Jaiec, el Jec, de Girona. Per tant, duel també directe, amb cares que el Tordera també coneix, cares que fins i tot algunes volien jugar aquí a Tordera. Mm-hmm. Això també s'ha de comentar.
2: O què dius?
1: Que hi ha jugadors que juguen en el Jaiec que volien jugar aquí a Tordera.
2: Hi ha dos jugadors al Jec.
0: Però l'entrenador va decidir que no era necessari, no?
1: Segons tinc entès, va decidir que per aquell perfil de jugador preferia gent de casa. Tampoc ho veig malament.
0: Sí, clarament, són filosofies.
2: Dos jugadors del Jack volien venir a jugar aquí a Tordera.
1: Dos no ho sé.
3: Un segur.
1: Un segur.
2: Bueno, volien venir a jugar aquí a Tordera.
1: Sí, es va oferir.
2: I l'entrenador va dir que no necessitava, per dir alguna
1: cosa. Per un perfil com aquell jugador, doncs preferia tirar amb gent de casa.
2: Vale.
0: Si aquest cap de setmana aquest jugador, doncs...
2: Encara dos o tres, què?
0: Llavors ja en parlarem. No, a veure, anem...
1: No és gaire perfil golejador, això ho he de dir.
0: No, és que ja anem a sucar el pa amb el tomàquet i potser anem pas a pas, perquè...
3: Per què sou tan pessimistes?
0: No som pessimistes, de veritat ho dic. Per començar, moltes ganes que hi hagi aquell Lliga Plata, que l'equip torni... Segurament aniré. Segurament quan acabi el futbol, doncs serà a travessar el pont de ferro i anirem cap al pavelló parroquial.
3: Amb el paraigua,
0: eh? Amb el paraigua, amb el paraigua. El Barça juga a 6:45 aquest cap de setmana.
1: Però el
0: dissabte.
3: Quin lío.
1: Dissabte també?
0: Sí, sí. Quin 6:45.
2: Heu de veure tantes coses.
0: Petis Barça.
3: Quin lío.
2: Si 6:45 en casa...
3: Heu de parlar amb en Tebas, que canvia el calorari.
0: Doncs mira, haurem de partir-nos. Jo no ho sé, escolta'm, el Barça veurem per al mòbil i ja està. És que no,
3: el Barça la penya anireu, que està al costat del pavelló, no?
0: No, segurament que no.
1: Un moment, pas a pas.
0: Okay. Anem a un
1: pas a pas.
3: Però l'hoquei, la penya personalista està al costat, pots veure les dues coses.
0: No comunica. La penya i l'hoquei no comunica. Fins ara no comunica, ara no sé si comuniquen, però abans no comunicava.
1: Ara ja en parlarem després. El que sí que aprofito, perquè tots els partits ja heu vist que està coincidint, per fer una crida pública, que això, vull dir, ostres, si juguen a casa s'ha d'intentar que no coincideixi tant, no?
3: Molts anys s'ha parlat d'això, però no...
1: Sí, perquè la gent també pugui anar...
0: Jordi, i cadascú fas el que dona la gana.
1: Sí, ja.
0: I el partit amb l'hoquei, jo crec que jugaven una mica més tard, 19

0: 7:45, em sembla que era l'horari habitual. Bueno, no ho sé, la qüestió, si veuen que coincideix reiteradament amb el futbol, doncs potser hi ha un canvi. A veure, pas a pas, el que dèiem, inici de Lliga. És important que el Tordera a casa contra el GEC pugui treure
1: 3 punts.
0: Un bon partit. 3 punts, començar amb 3 punts és important. Serà una Hockey Lliga Plata molt difícil, molt difícil. Qualsevol punt valdrà or i l'equip el que ha de fer és mantenir la mateixa confiança i el mateix rodatge que va tenir l'any passat. No ha de fer res més. A partir d'aquí, doncs, veurem què és el que proposa el Tordera aquesta temporada, quina és la versió del Tordera, i a partir d'aquí doncs anirem analitzant jornada darrere jornada el que pugui...
2: L'any passat per Nadal estàvem salvats ja.
0: Per això et dic que el repte és important.
3: Tens... Però perquè baixava només un.
0: Sí, no, i tens dos partits menys, llavors els de fora també estan sumant, així que bueno, la pressió i la posada en escena és complexa de gestionar, però vaja.
2: O sigui que aquest partit de passat jugaran entre setmana aquí, no?
3: Sí.
0: Crec que els jugadors faran una bona feina i...
3: Entre novembre i desembre hi ha partits entre setmana.
2: Dimecres, no?
3: No ho sé. No, la federació també ha d'acabar de... Sí que hi ha un dia, però sabem que quan és aplaçat han de ficar un dia sí o sí, després l'acaben movent. Per tant, és una tonteria repassar aquí.
0: Com sempre, la federació és fantàstica amb aquest tipus de planificació.
4: Sí.
0: Perquè evidentment que comences la temporada amb dos...
4: Els hi fotrà el dia que jugui el Champions o el Barça.
0: Bueno, és igual.
4: Però ja veuràs. És que això...
0: Però, sí.
4: Això de jugar al Barça a aquestes hores... És que és en tot l'esport amateur que fa mal. No sé què tu resoles en general. Tot l'esport, sigui bàsquet, sí. Sigui futbol, sigui tot. Perquè molta gent aniria a veure d'allò, però molta gent diu, no, ara jo no vaig, que jo que a casa i bueno, que vaig al Barça.
2: Això, juguessin a l'hora de futbol, no passava això. A 3:15 això no passava.
4: No. Però me refereixo que això és en general. No és aquí sol, és en general. I molts de camps estan buits així. Mira, l'any passat mateix vàrem anar a caçar nosaltres. Sembla que era a caçar. Mira, perquè no hi ha lot aquí. Me cago en si només hi havia 4 de Tordera. Ja, em sembla que jugàvem a les 4 i el Barça jugava a les 4. No hi havia ni Déu al camp. Mm-hmm. Estàvem allà en família.
2: Bueno, però mira, allà a Breda, d'unidó. Hi havia el Madrid-Barça i d'unidó la gent que hi havia a Breda.
4: Sí, bueno, però vàrem venir com el Madrid i el Barça ja estava acabant el partit. Llavors va començar a venir gent. Mm-hmm. Però fa priva de que la gent vagin a les instal·lacions a d'allò. Priva molt, això. Mm.
0: Deixa'm també comentar que aquest dilluns es va celebrar...
3: Ara t'anava a preguntar, de fet.
0: La festa del 80è aniversari del Club Vall Tordera. L'enhorabona. Moltes felicitats al club, a l'entitat i a aquella gent que forma part i que ha format part durant tots aquests anys. Felicitats per la jornada. Felicitats per al partit d'exjugadors. Torno a repetir que jo crec que s'hauria d'haver publicitat molt més aquest partit, perquè veient les imatges i per al que m'han explicat diferents protagonistes, va ser un moment molt especial. El Tordera, per moments, va recuperar la veritable essència del que és el Club Petit Tordera, i jo sóc el primer que me n'alegro, que no quedi dit. Veure en Josep Enric Torné, amb en Joan Torné, Garrigues, Ayats, Marc Serra, Camps... bueno, Camps va venir després perquè van amb la selecció catalana, però Marc Torra, tots allà jugant, tots junts, Jordi López, Martinell, tots... La veritat és que la foto fa molt de goig. Això és essència pura i dura de Club Petit Tordera. Els hi agradi més o els hi agradi menys. Això és el que és el segell propi de... d'hoquei patins, i crec que una cosa com aquesta té un valor incalculable, i el que dic, si tu ja saps la convocatòria dels exjugadors, això ho publicites i et ve mig Catalunya a veure un partit com el que va ser aquest, perquè poques oportunitats podràs tornar a reviure totes aquestes llegendes en una mateixa pista.
2: El Departament d'Informació no va funcionar.
0: El Departament de Màrqueting i Publicitat de...
2: no
0: va acabar de tirar bé.
3: Ara t'anava a preguntar, si tot el dissabte hagués anat bé i tot, t'haguessin dit, ostres, Joan, ens faria il·lusió que vinguessis a fer de speaker en aquest partit? Haguessis anat?
0: Mira, puc confessar una cosa, i no em sap greu confessar-la, perquè al final aquí també hi ha molta gent que ens mira, i també hi ha gent del club que també ho fa per repassar a veure
2: Què dius?
0: Què dic, exacte? I sí que va haver-hi un intent de contacte per part de la presidenta, de la Carme, que em va estar trucant el divendres i dissabte, per motius familiars obvis, amb qui he arrencat la tertúlia, doncs no vaig poder estar pendent del telèfon i aquí es va tallar la connexió, es va tallar el contacte perquè ja no hi ha hagut una continuïtat. Jo imagino, no ho sé, que aniria en relació amb el dilluns.
2: És un detall, no?
0: Amb el dilluns. No ho sé, com que no sé de què em volia parlar, potser era per esbroncar-me per la tertúlia de la setmana passada, no ho sé. Jo, com que no ho sé, si ja es dona l'oportunitat ja es posarà en contacte amb mi, si no, doncs no passa res, al final... Per fer que...
2: Tu estàs tranquil, no?
0: Jo estic feliç.
2: Ja
0: estic feliç, Tomàs. Jo estic feliç i veig això i veig que...
2: Aviam si els passo una mica de felicitat. Cap...
0: Sí, home, sí, jo us la passo la felicitat. I a més, mira, i l'altre dia ho pensava, dic, si aquest partit, perquè al final se'ls celebren els 80 anys del club, si aquest partit segués, que és tot el 2026, aquest partit s'hagués sigut capaç de col·locar-lo en mitja programació de la festa major,
3: bo,
0: hagués sigut un acte...
2: Però que no feia 80 anys, no?
0: Formidable. Llavors, crec que encara que hagués quedat molt més rodó, però bé, evidentment, qüestions d'agenda, disponibilitats, etc. segueixo dient que va ser un bon format, el d'aquest cap de setmana, el de dilluns, a partir d'exjugadors. A més, es va fer homenatge, com jo tantes vegades havia reivindicat a través d'aquests micròfons, un homenatge a en Marc Serra, que se li va donar, se li va fer una samarreta i en nom del club doncs, també crec que és un molt bon detall per la retirada del jugador i a més també es va fer un homenatge més que merescut a en Ramon Vinyoles i en Josep Vilà per aquesta col·laboració de tants i anys al club amb el hoquei fent les seves tasques. Però bueno, sí, quan es fan bé les coses s'ha de dir, ja està, després va haver-hi aquest partit que dèiem Tomàs entre Tordera i Catalunya.
3: Sí.
0: Que va acabar perdent el Tordera per 1-2, però vaja, al final és més exhibició que no una altra cosa, la presentació dels jugadors, bueno. Bé, una bona jornada, una bona cita pels 80 anys, són 80 anys, s'han de treure pit, però crec que ens sentirem a parlar més cosetes. No...
3: Sí, per què?
0: No, jo no puc dir res.
2: No, però...
0: no tinc autoritat, però ni tinc no... autorització per parlar de res més, però jo crec que en les properes setmanes el Club Petit Tordera i... l'aniversari i tot el... hi haurà alguna cosa més.
2: Déu-n'hi-do les coses que ha dit sense haver anat, eh? Sense haver anat, i no veig...
0: Sí, però jo, home, i a més he parlat...
2: És que tens espies allà dins o què?
0: He parlat amb gent que ja ha participat directament i a mi m'han... Bueno, hi ha hagut trucades, aquesta setmana hi ha hagut trucades i a mi m'han
2: alegre. Per informar-te, no?
0: Bueno, per compartir-me al final, mira, hi ha gent que sense jo estigui ser ningú...
2: O sigui, et trobes a faltar.
0: No, sense ser ningú mi, doncs mira, em truquen i tal, hosti, això, l'altre... Bueno, jo ho vaig dir, al principi del programa, jo ho vaig dir aquesta temporada, vaig dir, mira, dic, hi ha molta gent que a mi em va parlar del hoquei, jo no sóc ningú de l'hoquei, no sóc ningú, ni vull ser ningú de la Junta, ni de... No, jo no. Jo
2: soc soci prou.
0: No, ni soci, jo ja no, vull dir, ja està, passa res, vull fer un aficionat. Ser contribuent un aficionat, tranquil, ja està, vaig a veure el partit, que guanyen, que perden, sóc el primer que cardaré vaina, ja està, no passa res.
2: No passa res. Però poder perdre fent-ho bé.
0: Home, si perden 0-14, doncs potser sí que els diria, bueno, noi...
3: Però això que has dit abans és perquè faran alguna altra cosa dels 80 anys d'aquí poc, o...
0: Jo no sóc ningú... Jo... Vestir-ho i ja està, no puc dir res més.
4: Va, ja s'ha acabat, ja no podré contis més, collons.
0: Tu no vas anar-hi, tu als 80 anys?
4: A mi ningú em va convidar.
2: Tu, mira què diu en Joan, que poder te trucaven perquè anessis a recollir el carnet.
0: No, perquè no l'he pagat, per tant, no puc anar a recollir cap carnet sense que l'hagi pagat.
2: Es paga en un moment.
0: Sí, carnet honorífic. Sí.
4: Ara, Rai,
0: carnet honorífic.
4: El poses aquí a Firtify i...
0: Sí, no, però haig de pagar, si no... No.
3: No t'agrada això d'honorífic?
0: Eh?
3: No t'agrada això d'honorífic?
0: No sóc ningú per ser honorífic de res.
2: No té edat per
0: res.
2: Això quan tingui 80 anys, ara no té edat per això.
0: No, a més sí que... A veure, que hagués sigut maco potser fer de speaker, no ho sé.
3: T'hagués agradat?
0: Però hagués estat còmode realment fent-ho? Pregunto.
3: Tu has de preguntar tu, a mi no?
0: Pregunto.
2: Si tu has de preguntar tu mateix.
0: No ho sé.
3: Clar.
0: No ho sé.
4: Va, no li toquis més voltes. No hi ha estat, ja està. S'ha acabat el bloc.
3: El que sí que avui la notícia local és que torna al túnel del terror, nois? Del Club Futbol Tordera, l'asil del doctor Kramer, que he fet la, bueno, s'ha publicat la notícia on la ràdio ha explicat doncs, petites cosetes que tindrà, però si es volen saber moltes novetats, la setmana que ve vindrà aquí l'organització, parlarem i es descobriran...
2: He vist la pancarta.
3: Has vist? Es descobriran moltes novetats, però, òbviament, algunes, no totes, perquè qui les volia descobrir totes haurà d'anar cap allà. Vosaltres les voleu descobrir totes?
1: No, nosaltres no.
0: Nosaltres
2: estem molt bé aquí, tu.
0: Nosaltres any rere any anem allà a veure com va el tema.
3: Ja, però això t'ho pregunto.
2: Aquest any sí pot ser que no, millor.
3: Sí pot ser, però si no pot ser, pues, sí tocarà, no?
2: Jo me trobaré malament, segurament. Sí.
3: Plàcides, hem d'anar o no?
2: Sí,
3: sí tu vols, no?
2: En plàcides embolicat amb el plàstic, o sigui que...
3: A mi, Tomàs, em feia tant de riure quan et veníem per redir i de cop...
4: Quan és el túnel del terror?
3: El dia 30.
2: Estàs concentrat... 31.
3: 30.
2: Estaves concentrat en el que estaves dient i te veniu per darrere. Hòstia, tio, això no pot ser.
4: Però si us coneixes a tots...
2: Sí, però no t'ho esperes. El problema és això, que no t'ho esperes.
3: Hi haurà servei de bar aquest any.
1: Ja l'any passat també hi havia.
4: L'any passat també hi havia.
3: Bueno, però que continua haver-hi servei de bar, t'estic dient.
2: Una altra cosa,
3: et demanes una cerveseta.
2: Però el primer que vam arribar allà, en Plàcid i jo ja vam fer el cafè allà.
3: Ah, veus?
4: Que si no n'hi havia servei de bar, ho fan el dia que fan la d'allò.
2: No, allà on hi havia, ja entrava la gent.
0: No vam fer el mateix dia, l'any passat, el divendres.
2: La gent ja anava a la nit i anava.
0: Estava tot a punt.
3: Home, clar. Home, clar, si ho fan el divendres dissabte no ho faràs sí. Dijous no, quan encara no hi ha res.
2: Vam fer a la tarda i després a la nit ja anava la gent.
0: Sí.
4: Poder sí.
0: Bueno, a veure, no, és una molt bona iniciativa, ja s'ha consolidat, hi va molta gent, és una bona proposta del club i esperem que aquest any segur que ja ens tindrà la temàtica ben preparada, els experts de l'organització.
4: Si no plou.
0: No plourà.
4: Ah, que dissabte sí, el dia...
3: Bueno, si plou, és a dins els vestuaris de la piscina, vull dir...
0: I queden 15 dies, no?
3: A fora amb paraigües i prou.
0: 15 dies queden encara, no?
4: I a fora van posar carpes, no?
3: Sí, acostumaven a ficar també...
2: Aquests anys hi ha hagut una carpa, era el d'això.
0: Home, l'hem passat per la de la peixera, no?
4: Això que fa dos anys que ve, no, la peixera?
0: No ho sé, però que hi ha ambient, bon treball conjunt.
4: I ells també tenen una carpa grossa que hi ha de les barraques i hòstia.
0: Però jo segueixo insistint, i aquí em trauré la meva part patriòtica, que a mi el Halloween pot agradar molt, però... Nosaltres som de Castanyada.
3: Tu has de celebrar Castanyada.
0: Sí, si Castanyada, no n'hi ha moniatos...
3: Però es pot fer tot en el dia. O sigui, sí que és veritat.
0: Sí,
3: que...
0: Però a mi el dinar. Ens hem molt halloweenejat massa.
4: Si no n'hi ha de castanyes.
3: Com que no?
0: És a Can Burgada, home.
4: A Can Burgada trobaràs cap si els castanyers estan morts.
2: No, vés al supermercat, ja veuràs si en trobes.
4: Però aquelles són de Tailàndia.
3: Home, jo les castanyetes al foc...
4: Allà te podies anar segon aquests castanyers aquí a la tapa.
0: Sí, a carrer l'Amistat. Al carrer l'Amistat, sense fer propaganda de l'etapa perquè no ens...
4: No és castanya d'així, però són bordes.
0: Sí.
4: Te cago una pel cap i cap urgències.
0: No, però veritat que és un mes de la castanyada. Són de moniatos, de...
3: Sou de fer panellets, també?
0: Panellets... Però clar, és que amb aquestes temperatures...
3: Sí. Ja, és raro. De moment està fent molta calor.
0: Sí.
4: Això de les castanyes ja ha passat a segona ronda. Això ja res.
3: Bueno.
4: Ara és Watergate aquest.
2: Però les castanyes a la llar de foc i això molt bé, no?
4: No
3: t'agraden?
0: No en fas, plàcides a casa teva?
4: No n'hi ha, són petites.
3: Bueno, però poden ser petitetes.
4: Només porten pela.
0: De Tailàndia.
4: Són de perquè hi hagi el Pakistan.
0: No, ja està, de Pakistan.
4: Mira,
0: no, però està bé, a veure, és una bona
4: informació. Cada any venia el castanyer aquí, ja s'està a portar el castanyer també.
0: És veritat?
3: A on?
0: Sí, aquí a la plaça de la Concòrdia.
4: Aquí a la plaça, aquí baix.
0: Sí, no hi ha castanyer de moment.
2: A casa aviat, encara.
4: A casa aviat. Collons, sí.
2: Estem a 15 avui.
4: I què?
2: Home, fins al dia 1 de novembre hi ha temps, no?
4: Però abans hi passava tot el mes.
3: Ah, bueno.
0: Res. Que
4: no n'hi ha castanyes, no n'hi ha.
0: Que el Halloween està molt bé i que ho organitzen molt bé i que segur que serà una gran festa.
2: Pensar si els hi havien, eh?
0: Proposta que n'hi haurà i...
4: Així els?
2: Sí, no?
4: Ah, no sé, allà, però que és a Can Burgada, no estan tots morts els castanyers.
3: L'altre tema, Joan, sempre t'ho pregunto, tema de la penya, als principis van dir que eren el 27, però ara el 29, com hi ha aquestes eleccions generals, no sé si s'acabaran movent, si hi ha la Junta, no em sortirà el nom, la Junta Provisional...
0: Sí, la Junta Gestora.
3: Això, la Junta Gestora.
0: No, jo les últimes novetats que puc dir o que puc fer... Bueno, jo per començar, mira... A l'assemblea de socis de fa un mes, ja, ben bona, es va retreure que hi havia socis de primera i de segona categoria perquè havien rebut una sèrie de missatges d'uns i dels altres i de... I és veritat que, clar, tu si ets de... Tu si ets del Barça, reps informació del Barça. Però si dius que ets del Madrid, no rebràs informació del Barça, perquè ja has dit que ets del Madrid. Per tant, què vull dir amb això?
2: Que ja ets socis del Barça, que són del Madrid?
0: No. No. Que si tu, per exemple, ets de l'equip A, però públicament dius que ets de l'equip B, potser l'equip A no t'enviarà una sèrie de coses o no rebràs informació de l'equip A perquè dius que ets de l'equip B. Bé. Qui m'ha volgut entendre, ja m'ha entès. La qüestió, com que en aquella tertúlia, ah, perdó, en aquella assemblea, se'ns va retreure, se'ns va atacar cap a la candidatura continuista, perquè som la majoria dels que ja hi érem, se'ns va atacar o se'ns va dir que això, que qui s'havia de rebre informació de totes, en aquests últims dies corre una informació que a mi no m'ha arribat personalment, aquesta informació.
3: Vaja.
0: Per tant, i com que és de l'equip B o de l'equip A, és igual, com que és d'un equip en concret, clar, allò que se'n va dir en aquella assemblea de que és que no rep... Una sèrie de socis sí que els ha arribat aquesta informació, però a mi personalment, que jo sóc un soci més, perquè jo vaig renunciar a la meva posició de la junta directiva, jo aquesta informació no l'he rebut. Per tant, com que tinc aquesta oportunitat pública per dir-ho, doncs jo aquesta informació no l'he rebut. Ho dic perquè com que es van retreure una sèrie de coses, que sàpiga la gent que...
3: Quina és sort, aquesta informació?
0: Sort, no, no. Qui hagi de donar aquesta informació ja me la vindrà a donar si és que me la dona. Això per començar.
2: I en Plàcides li han donat?
0: I en Plàcides tampoc li han donat aquesta informació. Però en altres socis sí, perquè altres socis a mi m'han fet arribar aquesta informació, que et quedes, ostres, realment és així? Doncs a mi ningú m'ha informat.
3: Però sí, és important, no és algú...
0: Sí, és una cosa important. Sembla ser que és important. Però el que m'han dit, o perquè aquesta informació, aquesta persona ha enviat a altres socis. Bueno, això per una banda. I per altra banda, a nivell d'actualitat de la Junta Gestora, està formada aquesta Junta Gestora, sembla que ja estan treballant amb tot plegat. Evidentment, és una Junta Gestora que ha de treballar independentment de
2: les candidatures.
0: Per vetllar perquè tot el reglament es compleixi amb la màxima objectivitat possible.
3: I aquest somriure per sota el nas?
0: No. Vull dir, aquí cadascú, la Junta Gestora... Bueno, vull dir, perquè hi ha membres de la Junta Gestora que públicament s'han posicionat per una candidatura.
2: Ah, però això és lògic, tant, eh?
0: Sí, no. Han acceptat el càrrec, que algú ha d'acceptar, algú ho ha de fer, i segur que vetllaran amb total transparència perquè sigui un procés totalment neutral i que benefici a la majoria de socis perquè sigui un procés obert i democràtic al 100%. Llavors ja està.
4: La Junta Gestora, tant si n'hi ha més... La Junta Gestora, tant si n'hi ha més d'un costat o de l'altre que d'allò, la Junta Gestora és... No, aquí no tenen que anar ni amb una candidatura ni amb l'altra. Han de ser...
0: Sí.
4: Ni cap ni peix. No s'assegui ni els altres.
0: I segur que serà així.
4: I ho seran.
0: Segur que serà així.
2: No, home, però si no... Els del Barça, per exemple, els que estan a la Junta Gestora són de la Porta o són de l'altre, són de l'altre. Són d'algú sempre.
0: Sí, el que passa que en aquest
2: sentit... Que no se sàpiga poder, vale.
0: No, el que passa que en aquest sentit l'únic que fas és fer complir el que marca els estatuts, ja la normativa, i tu procures perquè el procés aquest electoral de votacions...
2: I després es compten els vots i el que guanyi ha guanyat, i ja està.
0: Sigui totalment fàcil, transparent. I...
4: Però es votarà?
0: Suposo que sí.
2: No, si només hi ha una, no.
0: Pensa que... Bueno, clar, exacte, si només n'hi ha una, no. Però evidentment hi ha un procés de presentació de candidatures...
3: Però hi havien dos.
0: N'hi havien dos.
3: N'hi havien, han passat.
0: N'hi havien dos. Una segur, l'altra, com que és amb un altre tipus d'informació que jo com a soci no he rebut, jo no puc dir si n'hi hauran dues o tres o una.
3: O sigui que penja d'un fil.
0: A dia d'avui, jo sé que n'hi han dues. Sí. Perquè l'altra informació que a mi no m'ha enviat no me desmenteix que n'hi hagin dues.
3: Perquè no s'ha enviat, això vol dir...
0: No ho sé.
3: Que hi ha una que...
0: Jo deixaria esperar el temps de presentació de candidatures i quan s'hagi esgotat el temps de la presentació de candidatures veurem si n'hi ha una, dues... I això, tres, però jo crec que el mínim seria que n'hi haguessin dues per...
2: I quina és la data per dir fins aquí...
0: Doncs mira, és una bona pregunta. Jo crec que des d'aquí ja aprofito públicament per a la junta gestora doncs a veure si...
2: Aviam quin dia...
0: Brilli.
2: Quin dia hi ha...
0: Feina perquè...
2: Clar, aviam per si...
0: Jo no estarem fins Nadal aquí a veure quan d'això.
2: Però pot haver-hi un plaç als estatuts que posi 15 dies o a partir de la junta gestora, no?
0: Ara s'ha creat la junta gestora. A partir de la junta gestora, doncs, ells decidiran i es faran quina data volen, com ho volen, i que una mica les regles del joc, no? Les regles de la votació, doncs estaran establertes amb ells.
4: A veure, escolta-me. Per triar un dia per anar a votar, no s'ha pas de fer tantes reunions, eh?
0: Doncs a mi no m'ho diguis.
4: Amb una reunió ha de sortir ja el dia. Què collons has d'esperar el dia 27?
0: Jo, per mi, com si és la setmana que ve.
4: Home, el més lògic...
0: O d'aquí dues.
4: A veure si ara, per la penya, hem d'esperar, jo què sé, per la festa major.
0: Sí,
4: ara.
0: Exacte. No, jo vols dir que
4: va.
0: Farà passat els Reis.
4: A veure.
2: Home, el dia de Sant Esteve seria un bon dia.
0: Home, sí, jo què sé. No, el que és veritat és que, home...
4: La el dia 29, que fem la competència que és a Madrid.
0: Exacte, no? Bueno, el dia 29 podria ser una data tranquil·lament efectible, un diumenge... amb d'horari de matins i tardes o el que fes falta i endavant. Jo suposo que bueno, són coses que la junta gestora tindrà.
4: Però tu creus que la junta gestora ha de tenir tas de mal de cas per buscar un dia?
0: Doncs això depèn de la voluntat dels membres de la junta gestora en liquidar-ho o no liquidar-ho ràpid, ja està, és així. Bueno.
2: Que al final que són? 5 més veterans?
0: Sí. Sí. A partir de l'antiguitat, doncs, qui ha acceptat formar part de la junta gestora, doncs està dins.
2: I que es reuneixen habitualment o com va això?
4: Bueno, no sé, què
0: doncs no sé, bona pregunta aquesta.
3: Jo el que sí que des de Ràdio Tordera esperarem a que hi hagi aquest termini de presentacions de candidatures. Un cop hi hagi la presentació de les candidatures ja sàpiguen totes, intentarem que cadascuna, les que siguin, doncs que vinguin aquí i expliquin...
2: Un cara a cara, no?
3: Primer, que acceptin una entrevista per parlar sobre què proposen, què ofereixen, i després, si ja volen també fer un debat a la setmana de quan es facin les eleccions, doncs, òbviament, estarem oberts. Però primer serà esperar que la Junta Gestora digui un dia, informar amb la Junta Gestora que diguin dels terminis de presentació de candidatures, un cop hi hagi la presentació de les candidatures, doncs parlarem amb cadascuna de les candidatures, les que hi hagin, una, dues, tres, quatre, cinc, i parlarem amb ells.
0: Amb dues n'hi ha prou, eh?
2: No
0: cal anar aquí a dividir el personal amb...
3: Dic números perquè no sé.
0: Amb dues n'hi ha suficient.
2: No se sap segur, però vosaltres que sou Sergi de la Penya, què penses que hi haurà dues candidatures? Què penseu, encara que no ho sapigueu? O que només hi haurà una? Vosaltres què penseu, que hi haurà dues, encara que no ho sapigueu?
0: Fins al moment la proposta era que n'hi haguessin dues. Fins a l'assemblea, perquè al final s'ha partit... amb dos, la junta directiva, és que n'hi haguessin dos.
2: I això no ha canviat, no, de moment?
0: No ho sé.
3: En principi no ho sé. Però segons les informacions que no li arriben a en Joan, però que li arriben per una altra banda, sí.
4: A mi també m'arriba,
2: no?
3: Potser una valla. Jo dic el que en Joan està dient, ells no ho saben,
2: però jo li pregunto, no ho sabeu.
4: Sí,
2: però penseu que poden ser dues? I diu, crec que poden ser dues, això és el que jo volia
4: saber. Jo crec que és segur les que hi haurà de candidatures.
3: Quantes?
0: Jo crec que n'hi haurà dues.
4: Eh?
3: Has dit que ho saps de bé...
4: No, jo dic la meva opinió.
3: I quina és la teva opinió?
4: Pues només hi haurà una.
3: Només hi haurà una?
4: Sí.
3: Ostres, canviaria molt l'escena aquí, eh?
0: Senzillament nosaltres seguiríem treballant com fins ara per la bona voluntat i el bé del soci de la penya barcelonista de Tordera.
2: No s'hauria d'anar a votar.
0: I això seguiríem,
3: però veient d'on venim, de com va ser l'assemblea i tot, que ara només hi hagi una...
4: Però llavors les coses se repensen.
0: Bueno, se repensen no sé. Jo crec que aquí hi ha d'haver un bon anàlisi.
4: A veure, si anéssim... l'altre dia va voler o no va voler, però es va votar, no?
3: Sí, no va haver-hi una votació.
4: Va votar. I llavors, més o menys, la votació ja saps per allà on va. Ja saps si pots guanyar o pots perdre.
2: Ja dic, a mi m'és igual, no?
4: Perquè total... aquest vot que va votar l'altre dia la gent no canviarà en pas.
0: Però també és cert que hi havia una voluntat o es va posar sobre la taula un posicionament que jo personalment, estic parlant com a Joan Martín, es va posar sobre la taula un posicionament que jo no m'esperava, posicionament unilateral en contra d'una altra cosa, és a dir, va haver-hi realment una oposició vers la Junta que volíem aquests canvis o que havíem decidit o que prenem, doncs, no?, aquesta falta de confiança, doncs, que era palesa, i va haver-hi un posicionament també en contra d'això. Per tant, hi ha dues idees diferents, però n'hi ha una segona idea diferent i que s'ha de tenir present, i al final crec que és legítim, no?
2: I seria bo que hi haguessin dues.
0: I crec que al final, doncs mira, el soci, jo crec que al final tothom, tot això ho ha decidit el soci. I com més participació hi hagi, més bon dia escollit sigui, jo crec que tot això beneficia a la penya. És més, després de tot això, després d'aquest procés, jo crec que la penya ha de sortir més forta que mai. De tot això, això va de club. Això va d'una entitat. Això no va d'un nom. Jo, amb Plàcides i la resta de membres de Companys ho tenim claríssim. Vull dir, si al final, pel que sigui, la gent i els socis decideixen que nosaltres hem de continuar, doncs cap problema. Doncs la gent haurà escollit que hi hagi una altra fórmula. Però també tenim clar que si som els escollits, tenim moltes ganes de seguir construint i seguir fent el que hem fet fins a dia d'avui. Això s'ha fet, som presents. La gent parla de la penya barcelonista, però per què? Perquè hi havia una família, una feina al darrere important i s'havia aconseguit molt bona imatge i molt bon múscul. Per tant, crec que això doncs no ho volem perdre, tampoc.
2: A mi em dona la sensació des de fora que no hi ha bon rotllo. Ara, jo tinc ni idea, però pel que jo veig no...
0: Bueno, no hi ha bon rotllo perquè al final també s'han filtrat...
2: I això no pot suposar que socis que diguin, mira, jo amb aquest no vull ser, es donin de baixa, pot passar també, no?
0: No ho sé, no serà molt cas. La veritat, jo no deixaré de fer-me soci o jo no deixaré de ser soci perquè
2: no sigui el que
0: una altra candidatura guanyi, no, perquè... no ho deixaré... Jo no ho deixaré, jo no.
4: Joan, ara, aquí també hi ha una cosa. Si hi ha gestora, hauran d'haver-hi dues candidatures perquè si no tindria cap sentit.
0: Bueno, no, ha d'haver-hi sentit fins que acabi el període de presentació de candidatures. Ha d'haver-hi algú que ha d'estar al càrrec al capdavant. No, clar, no, ha d'haver-hi algú al capdavant de l'entitat.
4: O sigui, que si es presenta algú d'allò, ha d'anar a la gestora a dir, nosaltres ho volem presentar.
0: Correcte, clar.
2: Sí. I per presentar-se fa falta signatures, per presentar-se...
0: No, has de ser soci amb una sèrie de requisits i complir una sèrie de posicionament.
2: Però no has de portar un número de signatures ni res per poder presentar-te.
4: Ni l'escriptura de la casa tampoc.
0: No, però vull dir que al final, escolta'm, ja està, hi ha un clar posicionament, si la nostra candidatura sí que presentarem. Ja està, i a partir d'aquí, doncs mira, el joc de cartes o el joc de moviments que pugui haver-hi, doncs ja està, que qui sigui, i això al final ha de tenir bona salut, tot plegat, i ha d'anar, doncs això, a més, Tomàs deia, no, hòstia, que no, no, la sensació que hi ha mal rotllo, que hi ha tal... Bueno, pot haver-hi mal rotllo, és que al final hi ha una sèrie de gent que pensa d'una manera i hi ha una altra gent que pensa d'una altra manera.
2: Bueno, s'han de respectar i ja està.
0: S'han de respectar, evidentment, i ja està. I jo, per exemple, jo hi creiem, i la nostra candidatura en cap moment hem faltat el respecte a ningú, ni hem amenaçat a ningú, ni hem posat contra les cordes a ningú.
2: En cap moment
0: ho hem fet. No, jo dic que jo parlo per mi. Jo parlo per mi, en el nostre cas et dic que això no ha estat possible perquè al final... entenem una manera de veure les coses i hem viscut una sèrie d'esdeveniments que això ens han propulsat, ens han llançat cap a les eleccions i ja està, i potser l'altre costat que no pensa igual doncs també defensen la seva postura i ja està, i la defensaran a la seva manera, nosaltres a la nostra, i ja està, i crec que al final les eleccions són el més sa i el més democràtic possible.
2: La data que la posa la Junta Gestora?
0: Sí, sí.
2: O sigui, que posa-te aquest dia, si només hi ha una, aquell dia diu un nombre de la candidatura que sigui i et fa la Junta Gestora, no?
0: Ser, si ja només està. Hi ha una candidatura, doncs arribarem al pla, hi haurà una assemblea extraordinària per
2: presentar
0: la posició de la nova Junta i
2: ja està.
0: I ja està, i bueno, i tot plegat, jo crec que ha d'haver-hi molta conversa, això és veritat. Jo crec que sí, que jo penso que ha d'haver-hi conversa i s'han de parlar molt bé les coses, s'han de parlar de tot, s'ha de tornar a parlar de moltes coses i deixar-les més clares.
2: Jo,
0: no?
2: Jo crec que heu de començar tots a parlar-ho tots i nosaltres, tots, tu siguis d'aquest costat o d'aquest, tots som del Barça, ja està. A partir d'aquí sí, és lo important,
0: això,
2: ja està.
0: Sense cap mena de dubte, Tomàs, tots som la penya barcelonista
2: i ja està.
0: I per això t'he dit abans que guanyi qui guanyi, crec que ha d'haver-hi la mà estesa i ja està, i seguir construint, seguir creixent i els càrrecs són el de menys. Al final, aquí tots treballem per... Mira, el Barça funciona aquest any, tant de bo ens doni moltes alegries, molts títols, i ho puguem celebrar tots junts i de la mateixa manera que l'eufòria hem viscut fins al moment. I ja està.
3: Nois, ho deixem aquí, perquè ja se'ns tira el temps de sobre. Només recordar, aquest dissabte a les 5 juga el Club Futbol Tordera en un partit molt important contra el Bisbalenc, que el podré veure en el canal principal de YouTube. A les 6 en el canal secundari, en el segon canal, aquest Atlètic Club Tordera contra l'Hostal Riqueny. I a 7:45, a les 19:30, juga el primer partit de Lliga al Club Petit Tordera davant del GIEC, que tots juguen aquí a casa, és una tripleta que juguen aquí a casa, per tant... Quan acabi un, ens desplacem cap a l'altre i així recolzem a tots els equips. El hockey que, també es podrà veure en el primer canal.
4: I el que està a casa es fot allà davant de la tele i ho fa córrer tot.
3: Correcte.
4: Eh?
3: Sí, sí, sí. Un cop acabi el futbol en el primer canal ja estarà a l'hockey.
2: És una cosa que hem parlat moltes vegades, que no sé si es pot arreglar, que els horaris no coincideixin.
3: Tant
2: el hockey,
3: és, bàsquet, és el que he demanat abans.
2: El futbol, això s'ha parlat moltes vegades.
3: Tant de bo. Tant de bo, Tomàs. Vosaltres hi estareu, anireu, no? Anireu al camp municipal.
1: Sí,
3: i després anireu al parroquial.
0: Anirem al parroquial, sí.
3: Doncs, nois, ens veiem aquí cap de setmana. Gaudiu d'aquests partits i la setmana que ve en parlem. Que vagi molt bé, nois.
1: Bona nit. 107.1 FM.
5: Tordera. Els dissabtes a Ràdio Tordera, Vall Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Vall Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
6: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
7: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
6: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al gas, eh?
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. Així, el pacte estableix que, a més de Podem, Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar es presentin en una candidatura electoral unides amb dues circumscripcions a Canàries. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que en una sola papereta d'esquerres es pot anar i és possible en plenes negociacions per intentar, recordem-ho, que aquest model s'estengui arreu de l'Estat, malgrat el pacte d'Esquerra Republicana i Podem per sumar forces en solitari de cara a les eleccions estatals del 29 de novembre. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats el 4 d'octubre. Avui s'ha confirmat, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat commocionada avui per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones han participat en el minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. L'alcaldessa de Granollers és Alba Barnosell.
11: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
10: Per cert, que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquest cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i vespre. Les previsions afectaran principalment la meitat est de Catalunya a partir del migdia. Durant la tarda els xàfecs podran anar acompanyats de calamars, ser intensos a l'interior, al prelitoral i al litoral, i al vespre tendiran a concentrar-se a la costa. Es preveu un màxim de perill de 3 sobre 6 amb probables supressions de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I una nova incidència a la xarxa de telecomunicacions ha deixat a municipis de la Vall de Ribes, el Ripollès, sense telefonia mòbil ni internet. Alguns indrets, com Campelles, s'han quedat sense servei des del migdia d'aquest dijous, mentre que d'altres, com Planoles, poden operar en companyies, però no depenen del senyal telefònic de Telefònica, però tampoc tenen fibra òptica. I el Festival Temporada Alta estrena aquest cap de setmana l'espectacle de Líric, una revisió de l'obra de Cyrano de Bergerac amb 6 músics i 5 intèrprets que assumiran els rols d'actors per explicar l'argument d'aquest clàssic dirigit per Jordi Portí amb obres de Puccini, Verdi, Mozart o Donizetti.
12: Ràdio Tordera. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
14: Dental Company. Que sonreír es salud.
12: La emisora que te escolta. Radio Tordera. Sense punu FM. Radio Tordera. La emisora que te escolta.

0: Radio Tordera.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Era, tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. Al Camí Ral, 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
1: Que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
2: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let.
1: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
2: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
1: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N amb la incògnita sobre com es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE. De moment, Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. El pacte estableix, a més de Podem, hi ha Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar. Es presenten una candidatura electoral d'unitat amb les dues circunscripcions. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que una sola papereta d'esquerres és possible, tot plegat amb, recordem, plenes negociacions sobre aquest model perquè s'estengui a la resta de l'Estat. I és que els partits polítics disposen fins demà a les 12 de la nit per registrar davant l'administració electoral les coalicions electorals que hagin acordat de cara a aquestes generals. Això ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, la LOREC, que atorga un termini de 10 dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar aquests pactes. Demà també hi ha previst el Consell Nacional del PSC per aprovar llistes de cara a les eleccions. Ja sabem el candidat dels socialistes catalans a Barcelona, que és Jordi Hereu. La Federació de Girona ha aprovat aquest dijous Marc Lahumà i Gael Rodríguez com a caps de llista per la demarcació al Congrés, als diputats i al Senat, respectivament. I està en marxa el lliurament de la 75a edició dels Premis Planeta en una gala a la Fira de Montjuïc. Aquesta edició del premi ha batut rècords. És la 75a. El guanyador s'emporta 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Allà hi ha el nostre company David Navarro. Bona nit.
3: Bona nit. D'aquí a mitja hora coneixerem el nom del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Dels 1.424 manuscrits presentats, 9 han arribat a aquesta gala. Una nit que ha començat amb els discursos del president del grup Planeta, José Cregueras, i del rei d'Espanya, Felip VI. Tots dos han lloat la importància del guardó a l'hora de fomentar la lectura. Tot plegat al recinte número 1 de la Fira de Barcelona, que s'ha hagut d'habilitar pel gran nombre de peticions per assistir a la gala del 75 aniversari del Premi.
2: Moltes gràcies, David. Doncs haurem de continuar atents a veure qui són els guanyadors. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i al vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya. A partir del migdia, durant la tarda, els xàfecs poden ser intensos. El nivell de perill és de 3 sobre 6, pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyat de tempesta i calamar-se.

Sóc la Teresa. I això? Això és música per tu. A Música per tu fem un viatge ple de música de tots els temps. Només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. Ai, la música amb la que us veu enamorar. I si us animeu, em podeu demanar una cançó. Com? Escrivint al WhatsApp de Radio Tordera, que ara, en uns segons, us dono el número. Aneu buscant paper i boli. Podeu demanar la cançó que vulgueu. Em dieu el títol de la cançó. Si voleu dir el vostre nom. Per què us agrada o si va dedicada a algú. Ei, que potser és l'aniversari o algú i li volem dedicar, no? Un sant, un cumple. Doncs mira, la meva filla, la meva amiga, la meva tieta, la meva mare... Vale? O simplement perquè és una cançó que us agrada, que us porta records i que, bueno, jo què sé, a vegades ho dic, no? La veu ballar esbojarradament la veu ballar a la discoteca amb una amiga, per què no? O la que veu ballar ben apretadets, no se sap. El cas és que tothom té una cançó que li agrada més que una altra. I què? La podeu demanar aquí, a Música per tu. Fent què? Pues al WhatsApp, al WhatsApp de Radio Tordera, al 611-481-381. 611-481-381.

Ai, que guapo aquest xavalín. Quan era xavalín, ara deu ser una miqueta més grandet. Doncs pues com tots nosaltres. Aquesta a mi m'encanta. Tenim la versió del grup, quan va començar, que era Police, i tenim la versió de Sting, per si mateix. Però aquesta és maca. És la que, feta per ell, evidentment, eh? Feta per Sting quan cantava Police. I és Every Breath You Take, amb el meu meravellós anglès.

Ai, canviem radicalment i anem a Fiebre del Sábado Noche amb els Bee Gees. I en aquesta ocasió la cançó és Night Fever. Nit de febre? No, home, no. Nit calenta, dic jo, amb el meu anglès.

Quina pel·lícula, quin John Travolta, quins balls, que maca, quins temps! Ai, canviem radical i ens anem amb The Final Countdown, Europe.

amb aquest au, au, au. Ai, canviem, canviem, anem amb The Bangles, que ens cantaven Manic Monday. Que maca!

Déu meu, que maca aquesta cançó. A més que de Bangles, ai, que maca són, per favor. Ara tinc a dir que, bueno, si no ha canviat res en el món, perquè les coses canvien d'avui per demà, és Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, perquè el dia 1 d'octubre és Santa Teresita del Niño Jesús, que no és el mateix. I ja sabeu, aquesta va dedicada, pues, onda, a mi, que sóc la Teresa. Pues sí, és una cançó que jo vaig descobrir amb tota la meva deixó musical que tinc, eh? He trobat altres cançons que parlen de la Teresa, de la Teresa, o com vulgueu dir-ho, català, castellà o anglès, Tessa, Tessa en anglès, que també m'agrada molt, eh? Hi ha una pel·lícula de la Shirley MacLaine, que és Tessa i su guardaespaldes, que també surt el Nicolas Cage. Ai, ai, ai, que maca aquesta pel·lícula. Ja m'enrotllo com una persiana, m'estic animant. Bé, doncs aquesta Teresa jo la vaig descobrir,

No cal trucar, perquè jo mateixa m'ho dic, no? Aquesta me la dedico a mi i a totes les Tereses que avui celebren el seu sant. Amb tot el carinyo i l'amor, Teresa de Sergio Endrigo. Que maca, per favor!

Ai, que maca aquesta cançó. Aquesta cançó em recorda que a mi me la va dedicar a algú i jo, ja dic, la desconeixia totalment i parlo sobre aquest any més o menys, 2000, no sé, el temps va i ve i dona igual, no? Però era una persona coneguda, eh? No us penseu ara jo, no. I em va dir, aquesta per tu, que és el dia del teu sant. Dic, pues moltes gràcies. I la vaig escoltar i dic, pues no la coneixia. O sigui, jo que me harto de mi cultura musical, catxins, i el que no sé, Déu meu, el que no sé. Anem amb aquests fabulosos d'Archis quan es cantaven allò de Sugar, Sugar. Ai, que dolç!

I anem a un altre, per mi, bèstia musical, fent el que fos Tom Jones quan ens cantava Delilah. Que maca, per favor.

Uau, que maca i quina veu, per l'amor de Déu. És que, clar, estem parlant, per mi, d'una bèstia musical, Tom Jones. Recordo que va fa bastants anys, potser 15 o 16, no sé, va vindre a Pedralbes, allò de les nits de Pedralbes, el Palauet de Pedralbes o alguna cosa així, que les entrades costaven 300 i pico d'euros o 400, depèn de qui vingués. Vaig intentar-ho, vaig fer un esforç, però no vaig poder anar. I aquella vegada vaig pensar, és l'última, i tal qual, és l'última que va vindre i és l'última oportunitat que vaig perdre. Com tantes altres obres de teatre o cantants o música que a vegades t'agraden, però no pots anar perquè els recursos econòmics o a vegades el medi de transport. No sé, a vegades no tenim la sort de fer el que ens agrada o el que volem. Vaig a posar una cançó que és molt, molt, molt especial per moltes raons. El senyor gran Elvis Presley va morir el 16 d'agost del 77, ja fa uns anyets d'això. Però aquell any, el 77, ens va cantar, va fer els últims concerts, que es feia pràcticament un cada dia, no? I hi ha una versió que no havia encara ell gravat amb disc, per entendre'ns, que va ser també el 77. Ara us volia dir on, però bueno, no pisco ara, no recordo ara bé on va ser. I la va cantar a capella. Bueno, per variar, sempre tenim problemes tècnics. No sé per on anava, us estava explicant allò de l'Elvis, que va cantar Unchained Melody el 21 de juny de 1977 en Rapid City, a un poblet de Dakota del Sur, que ella aleshores estava pràcticament anant amb autobús i autocar, com vulgueu, seu, i anaven fent cada dos dies o cada tres, on anaven parant, anaven fent concerts, que era el que ell sempre havia volgut. Va ser quan es va malmetre d'alguna manera, pastilla per dormir, pastilla per aixecar-se, pastilla per cantar, perquè estava esgotat i no podia més, però ell no volia deixar-ho perquè era el somni. I com el capità dels nassos aquests, el Parker, el va tindre 7 anys o 8 fent pel·lícules sense un sol concert, que era la il·lusió de la seva vida, es va voler revolotear d'alguna manera i dir ara faig els concerts que vull. El que passa que no va saber medir d'alguna manera el seu cos. I bé, aquesta cançó no està gravada en si en el que és en estudi, perquè no li va donar temps. Va pensar, quan acabi la gira aniré i la gravaré, però va tindre la desgràcia de que es va morir abans. Però hi ha aquesta versió que va cantar en aquest concert, que es va gravar i es va veure arreu del món. Jo el vaig veure, igual que el de Elvis en Hawaii, que ens els donaven per la tele. Aquells quan jo era petita, els anys 70 o així, o sigui, abans que morís, i 70 i pico, clar, 72 va morir, per tant, i algun dissabte a la nit ens feien algun concert d'ell i aquest el van fer, que jo ho recordo perfectament, i si no, el de que havia vist en vídeo, que jo tenia tots els vídeos, i el de Hawaii sí que el van fer per la televisió espanyola, perquè va ser un hit mundial. Bé, no m'enrotllo més, us poso aquesta versió quasi única que està gravada en el món perquè la va fer en aquesta ocasió en un concert, però és a capella, com dic, és ell i el piano i el seu gran amic que li aguantava el micròfon i li aixugava la suor, perquè ella estava suant com pobra, i és una versió preciosa. Jo penso que si ens l'hagués cantat amb música potser no hauria sigut tan maca com aquesta versió. Ja dic que no li va donar temps, així que sense més dilació i sense enrotllar-me com una persiana perquè estic parlant del meu amor Elvis Presley, pues Unchained Melody, preciosa, per vosaltres, només.

Ai, aquesta, aquesta. Ai, aquesta, aquesta, aquesta, aquesta, aquesta, que sonarà ara. Alice Ubago, Amaya Montero, Sin miedo a nada. Quina pedazo, i ho diré en castellà, perquè no m'ha sortit en català, perquè quin tros de cançó no queda bé. Pedazo de cançó, o sigui, un tros ben gran, eh? Preciosa i sense més paraules, sense més dilació. Anem a passar a Alex Ubago i a Amaya Montero cantant Sin miedo a nada. Una cançó d'amor, una cançó d'amistat, el que vosaltres vulgueu.

0: cançó.
1: És tan maca, però he de dir que encara li queden 2 minuts i això és una mica complicat a la ràdio, posar cançons de 5 minuts. Així que si la voleu la busqueu por ahí o me la demaneu i me dieu, la vull sencera. Ai, si la demaneu vosaltres la puc posar, eh? I com? Pues escrivint al WhatsApp de Ràdio Tordera al 611-481-381. Quina cançó voleu, nom de la cançó, el vostre nom, si voleu, i si va dedicada o simplement perquè us agrada o perquè us recorda alguna cosa de la vostra joventut. El que m'agradaria dir és que no teniu que fer-ho ara mateix. O sigui, i si ho feu ara mateix i no surt avui, sortirà la setmana vinent o l'altra. Vull dir, penseu que no és immediat a vegades. O sigui, a vegades, si a mi no em dóna temps, pues, surt, acaba sortint la setmana que següent, o, vale? O sigui, que vosaltres no penseu, ai, ara és tard i no em dóna temps de demanar-la. Sempre esteu atents a qualsevol hora del dia. Per això és el WhatsApp de Ràdio Tordera que podeu escriure a l'hora que us vagi millor, que és el 611-481-381. 611-481-381. Demanem una cançó. Vinga, va. Anem amb el Sergi Dalma, que ens canta aquestes italianes, que no són en italià, sinó que les canta en català, en castellà, i aquesta, potser us l'he posada? Repetim. Sense una dona...

Passem a l'última franja horària de música per tu, i sabeu que sempre l'anem acabant, encara no acabem, ens queden 10 minuts, en català, perquè, bueno, em sembla que és una manera de... Fins ara he estat posant anglès, italià, espanyol, i m'agrada acabar sempre amb els últims 10, 8 minuts en català, i també podeu demanar-me-les en català, Ah, sí, sí. A on? Al WhatsApp de Radio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. Vinga, som-hi. Ai, ai, ai, hem tingut un estiu tan català, de veritat, amb aquests grups que han fet una gira, els catarres mateix que volien acabar, i a lo grande, que es diu, com los toreros, fent la gira d'estiu, Diumenge sense drama, i que ha sigut un exitàs el nom en si del... ja no sé com es diu ara, LP, CD, com vulgueu, o sigui, de tot, ha sigut... no, no era Diumenge sense drama, era... no me'n recordaré. Era algo com... Ja recordo. Es diu La Santíssima Trinitat. Què? Perquè estaven els tres, que feia temps que no estaven i tal. Però a mi em fa molta gràcia perquè diu que ara tenen un altre concert ja de cara a l'octubre. Volen descansar una mica, però que ells volien d'alguna manera anar plegant. I el públic no es deixa. És que els grans d'aquí, de casa, mentre siguin vius, volem que continuïn cantant. Bé, el Serrat ens ha deixat perquè el Serrat cantava de tot, però és que el Serrat té una edat, la veritat. Sempre serà amb nosaltres i, mira, per què no? Després podem... ara, busco una cançó del Serrat, que ens fa gràcia a tots una miqueta, però ara anem amb una d'aquestes de... Bo. Ara és pito colorito? Pues re. Ara, per exemple, ara, de Doctor Prats. Venga, som-hi. Ara.

Bueno, i jo prometo una cosa i la compleixo. Ara, una del Serrat, del nostre Serrat, en català. D'aquelles de plorar, eh? Els vells amants. Que maca, per favor.

I no tenen por perquè estan junts. És el que passa quan dues persones enamorades estan tota una vida junts. Perdoneu, m'he emocionat. Estem acabant i acabarem amb molta marxa amb Charango fins la setmana vinent i ens n'anem cantant Una lluna a l'aigua.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 15 d'octubre. Les tres paraules del dia són comerç, sardana, aliments. Comerç, Tordera impulsa el comerç local amb una nova campanya de vals de compra. I l'enllumenat de Masmora avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar el servei. Sardana, més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa, i la Biblioteca de Tordera acull avui una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina. Aliments, es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida es farà el 13 i 14 de novembre, i el Club Futbol Tordera viurà la nit de Halloween amb el retorn del túnel del terror a la piscina municipal. Tordera impulsa el comerç local amb una nova campanya de vals de compra aquest mes d'octubre. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Aniol Canals és regidor de comerç.
2: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
1: Avui és el Dia Internacional de les Dones Rurals, també el Dia Mundial del Rentat de Mans. Avui és Santa Teresa de Jesús. Falten 10 dies per al canvi d'horari, en concret el 25 d'octubre. Les 3 passaran a ser les 2. Falten 2 dies per la Fira del Conte i el repte de la sardana més gran de Tordera. A l'hort és moment idoni per plantar alls, cebes, bledes i espinacs i per recollir les últimes carabasses de la temporada abans de l'arribada del fred. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. Fa un any explicàvem que els bombers de Tordera reclamaven prudència davant la temporada de bolets. Fa 5 anys el Bon Preu de Tordera participava en la campanya Una poma per la vida, i fa 10 anys una persona resultava ferida després de patir un atropellament a la carretera de Fogars. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és l'entrevista amb els polítics, en aquesta ocasió amb el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Molt bon dia, Tordera. Molt bon dia a tothom que ens escolta, perquè avui, que és 15 d'octubre i obrim una edició molt especial, perquè ara i aquí, guionat com sempre per la Rosa Maria Rascalleda i avui els hi presento el que esteu escoltant, el vostre magazín de cada dia amb ganes de compartir, descobrir, somriure, sobretot, passar una bona estona amb vosaltres. I comencem amb una curiositat que potser us sorprendrà. Sabíeu que el 15 d'octubre és el Dia Internacional de les Dones Rurals? Una jornada que posa en valor el paper de la dona que viu i treballa en entorns rurals i la seva aportació a la societat. Però avui, ara i aquí, canviem una mica el focus perquè les protagonistes i els protagonistes seran les celebritats. Parlem de famosos, televisió, música, cinema, curiositats, històries que han de fer parlar i aquella actualitat que en diem premsa del cor, que sempre ens desperta la curiositat. Però ja sabeu que aquí no ens quedarem només amb els titulars. Solem desbrinar què hi ha darrere dels personatges que tothom coneix. Així que quedeu-vos amb nosaltres perquè tenim música, informació, entrevistes, curiositats, bon humor i molta companyia. Això és Ara i Aquí. Comencem!

0: clàssic de The Shadows de Smile. Escoltarem ara ja les temperatures avui una mica escapçades, perquè ens diuen que només tenim les d'en Joan González i ens els ha de punxar en Martí perquè sembla ser que està gravat. Martí.
1: Hola, bon dia.
0: És en directe. Pensava que havia dit que tu, Joan. Me n'alegro molt de poder parlar directament amb tu, Joan. Bon dia, Joan.
1: Sí, sí, ja trobo.
0: Digue'm les teves dades que tens anotades.
1: Mira, la màxima que vam tindre ahir va ser de 26 graus i 6 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 13 graus. Ara, en aquest moment, estem a 19 graus amb 7 dècimes, amb un 81% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 20 graus amb 4 dècimes. I el màxim de vent d'ahir de 22,5 km hora.
0: Bé, com que no ha plogut ni ha fet cap altre tipus de moviment a l'atmosfera, doncs aquí ens quedem, no?, suposo. Avui sí, sí. Un dia tranquil per explicar la situació.
1: Sí, no, un dia tranquil avui.
0: Bueno,
1: cap a l'estiu.
0: Sí, ja. Estan parlant de que cada setmana pot ser mogut. Sí, molt bé, Joan, doncs, com sempre, Joan, un plaer.
1: D'acord.
0: Gràcies per participar. Nosaltres direm que també sembla ser que aquesta capunxa en Martí de les temperatures de l'estació meteorològica de Fibracor també està una mica xunga i només ens diu que la màxima va ser de 26,7 i la mínima de 13,0. Per tant, ho deixarem aquí i ja passarem a les notícies que no són portada, però començaré per dir que cada vegada o cada dia es planteja un tema i que és una pregunta d'aquests recorreguts que fa el Miquel Grimal, que és un expert recorregent Catalunya, i formula una pregunta que pengeu en un, ell i Ràdio Tordera pengen a la xarxa i que jo resumiré avui aquí dient que és un santuari a més de 800 metres d'alçada, del dalt, en plenes guilleries que domina la vall d'Osor. Preguntem el nom que té, a quin terme municipal pertany. I com a petita pista direm que és a camí del cim de Sant Benet, un dels sostres de les guilleries que està a 1.147 metres d'altura. Dit tot això, doncs ja passaríem, com he dit abans, a les notícies que són portada. Fas una introducció, Martí? Bé, aquí a Catalunya direm que la biblioteca digitalitza els documents personals d'un pioner de la psicologia catalana. La Biblioteca de Catalunya ha digitalitzat el fons personal de Ramon Turró i Darder, investigador i pioner de la psicologia experimental. Ara, aquesta documentació es pot consultar en format digital d'una manera tal de preservar el patrimoni científic català i facilitar que noves generacions descobreixin una figura important de la història de la recerca, sempre important la recerca. Una altra notícia seria que Vicky Locke explica com identifica rutes iguals entre milions de recorreguts. Com es pot saber si dos recorreguts són en realitat la mateixa ruta? Aquesta és la pregunta que abordarà una conferència a Girona dedicada a la geometria i els algoritmes que utilitza Vicky Locke per analitzar milions de trajectes. la sessió forma part d'un cicle de divulgació científica que connecta les matemàtiques amb aplicacions quotidianes com caminar, córrer o anar en bicicleta. Una altra notícia serà que Barcelona explora què passa quan la intel·ligència artificial entra al món del cinema. El festival Mecal 360 graus comença avui a Barcelona amb activitats dedicades a l'impacte de la intel·ligència artificial en el cinema. El programa inclou conferències, tallers i projeccions per reflexionar sobre les noves eines digitals que estan canviant la creació audiovisual i la manera com mirem les imatges. Una proposta que posa sobre la taula una pregunta ben actual seria: què serà l'autor de les pel·lícules del futur? A Espanya, passem de Catalunya a Espanya. Atapuerca reuneix per primera vegada una extraordinària col·lecció de cranis humans fòssils. El Museu de l'Evolució Humana de Burgos ha presentat Crania, una exposició que reuneix els cranis recuperats a la cima de los huesos a Atapuerca, juntament amb altres fòssils humans. La mostra forma part d'una programació que inclou més de 150 activitats científiques i culturals. Canviant de tema, les motocicletes de la postguerra espanyola protagonitzen una exposició històrica. El Centre Documental de la Memòria Històrica presenta una mostra dedicada a les motocicletes de la postguerra, amb models que expliquen com es desplaçava la població en una època de recursos limitats. L'exposició repassa també les primeres competicions i l'ús d'aquests vehicles en la vigilància del trànsit. I una altra notícia seria que el Museu Sorolla obre nous espais per descobrir la vida privada de l'autor. L'autor Sorolla, l'autor pintor. Madrid amplia els espais del Museu Sorolla amb noves sales d'exposicions, un auditori, un magatzem i un taller de restauració. El projecte permetrà aprofundir en el llegat del pintor valencià Joaquim Sorolla, conegut per les seves escenes lluminoses i marineres. La residència històrica de l'artista continua tancada, però l'ampliació obre noves possibilitats per acostar-se a la seva obra i al seu univers creatiu. Notícies del món. Descobreixen a la Xina un ocell juràssic que probablement preferia córrer abans que volar. Un fòssil d'uns 150 milions d'anys ha permès identificar una espècie d'ocell primitiu amb ales relativament petites, urpes corbades i dents serrades. Els investigadors creuen que aquest animal, de la mida d'un corb, podia ser d'un depredador terrestre més adaptat a córrer que no pas a volar. La troballa qüestiona la idea que els primers ocells evolucionaven tots cap a una millor capacitat de vol. La ceràmica xinesa de fa segles revela coneixements comercials sorprenents amb l'Àfrica. Les excavacions a les ruïnes de Great Xinhuabui han tret a la llum fragments de ceràmica procedents de la Xina que apunten a xarxes comercials de llarga distància entre Àsia i el sud d'Àfrica. Fa segles, és clar. Les peces d'unes característiques color verd jade ajuden a reconstruir els intercanvis d'un antic regne africà que mantenia contactes en diverses regions de l'oceà Índic. Una prova que la globalització té una història molt més antiga del que sovint pensem. I la darrera notícia seria que els científics investiguen la mort de més de 300 cries de balena a la Patagònia. Va ser una imatge molt, molt colpidora. Els investigadors intenten esbrinar per què han mort més de 300 cries de balena franca austral a la costa argentina de la Patagònia des del mes de juny. Les primeres anàlisis han de detectat un bacteri que podria estar relacionat amb les morts, però encara no se sap per què l'episodi ha assolit una magnitud tan excepcional. Els científics estudien també si poden influir factors ambientals o la transmissió de la infecció per part d'altres animals. Bé, fins aquí hem fet una mica de repàs als temes d'actualitat i farem una petita pausa, Martí. Anem a publicitat perquè ens resituem i presentem la part del programa que ara ve, que és l'interessant del programa d'Ara i Aquí d'avui.
2: Ara i Aquí.
3: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
5: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
4: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Ara i aquí.

0: ja ho tenim clar.
1: I l'altre seria l'Àngie,
0: que
1: ve sempre carregada aquí d'informació, que ens deixa tots bocabadats. Bé, Meli, Àngie, Meli, si voleu escoltar la pregunta i començar per donar la vostra primera opinió,
0: sí,
1: que de fet està llançada als nostres oients. Aquesta pregunta diu: l'Ajuntament inicia una nova campanya de vals de descompte per la compra al comerç local. Valores com a bona la iniciativa per dinamitzar el comerç de Tordera? Qui vol començar, vosaltres dues?
0: Jo mateixa.
1: Vinga. Si vols.
0: Doncs jo sí, la valoro positivament, però molt i molt, perquè cal ajudar el petit comerç, i cal molt, perquè hi ha molta oferta que no és el petit comerç, sinó les grans superfícies, que fan molt, pues, la guitza, per dir-ho així de clar. Sí. I el petit comerciant necessita, pues, sempre una mica d'ajuda, i nosaltres mateixos ja hi anem, però és clar, no és suficient, perquè quan vas a comprar sempre els justets, les grans compres les anem a fer sempre a les grans superfícies, i clar, això, pues, no acaba d'ajudar. Però és que el sistema ja ens comporta a fer això, no podem fer-lo d'una altra manera, perquè en una petita botiga no pots anar a fer la compra setmanal. Vas, compres, pues, les quatre coses més pertinents aquell dia o en aquell moment que te faltin, però no ajuda el suficient. I sí que està bé, pues, que l'Ajuntament s'afegi eco d'aquestes mancances i que faci, pues, que la gent tingui aquest al·licient, trobo. Sí?
2: Pues, el mateix que està dient la Meli, és una ajuda i és veritat per animar a la gent. Jo des de l'hora la compra la faig a Tordera, jo no compro fora de Tordera, aquesta és la pura veritat, eh? Peixateria, carnisseria, és veritat, ho faig aquí, però que hi ha molta gent, que és el que diu la Meli, que agafa el cotxe i se'n va, i és una llàstima, no, perquè tenim que ajudar als,
0: no cal anar-se
2: casa,
0: tampoc fora, vull dir que aquí mateix a Tordera aquí hi ha les superfícies tant, aquestes que molta gent, pues, hi balla,
2: però és que molta gent se'n va també a les superfícies, sí, que n'hi ha súper, sí, però que també n'hi ha roba i n'hi ha sabateria,
0: també,
2: i aprofiten
0: també
2: de tot, eh? De dir, mira, agafem el cotxe i ens n'anem, per exemple, un dissabte, sí, amb el marit i els nens, anem allà, i ja venen carregats d'allà, i llavors el petit comercial d'aquí, pues, això ho nota. I el que és una llàstima, que estiguin tancant botigues aquí a Tordera, és una llàstima.
1: Sí,
2: perquè els que vivim aquí els tenim que ajudar.
1: A les que se jubilen i tal, és difícil, clar, és que trobin...
0: Sí. És que el problema és aquest també. Hi ha dos problemes de fons. El problema de que la gent que es jubila, després els fills no volen continuar amb les seves
1: no
0: botigues.
1: No troben successor.
0: I llavors, esclar, aquesta botiga al final es traspassa i no es traspassa mai.
1: No
0: acaben tinguent de tancar la porta. I llavors, esclar, no hi ha una altra possibilitat de que la gent posi un negoci, perquè poses un negoci i dius, ui, mira que bé.
2: Que bé, però
0: i
2: que
0: el temps veus que ja està tancat. I és que és la manera de funcionar. Avui dia la gent va d'una altra manera, no és com, sí, abans, quan, sí, érem joves, que sí que fèiem la compra diària, sí, i anaves a comprar diàriament a les botigues petites. Avui dia la gent va molt
2: carrega
0: de pressa per
2: molt
0: la vida,
2: sí,
0: i el cap de setmana el dedica a comprar per tota la setmana, i si va a un súper, doncs carrega de tot.
1: La targeta,
0: si no,
1: la targeta de crèdit.
0: Sí, sí. I, si no, també, a... i si no també hi ha l'altra segona part, que també que no tenen temps d'anar a buscar les botigues que tu deies, Angie,
2: sí,
0: a comprar unes sabates, a comprar un jersey, sí, i una samarreta, no, perquè hi ha una altra oferta, que és Amazon,
2: clar,
0: i altres,
2: també,
0: altres empreses que no vull dir més, no? Que llavors és que, pues, tot això també treu ventes als petits comerciants, als pobles.
1: I que aquests supermercats que deia l'Àngie, que hi ha aquí a Tordera, és que és una guerra brutal per portar-te la compra a casa.
0: També, exacte.
2: Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, ara ja s'estan aquí, perquè és veritat, aquí també ja hi ha supers que te porten la compra a casa, que
0: sí,
2: això va,
0: bueno,
2: molt bé per la gent.
0: Bueno,
1: és que entres, fan una guerra, t'ofereixen
2: sí,
1: uns descomptes perquè iniciïs la compra des de casa...
2: Sí. Això, diguéssim, el jovent no, però ens trobem ja amb persones grans, sobretot els que vivim fora d'aquí, que estem tenint que agafar el cotxe, encara que sigui per anar a comprar un paquet,
1: sí,
2: de sal.
1: Sí,
0: una mica està ben pensat per la gent que viu a les urbanitzacions,
2: claro,
0: que són gent gran.
2: Claro.
0: Bueno, amb aquesta banda dius, bueno, pues està bé que hi hagi aquesta,
1: sí,
0: oferta,
1: sí,
0: perquè puguin,
1: sí,
0: almenys tindre el necessari a casa seu i,
2: sí,
0: i bé.
2: Sí.
0: Però és que per la gent jove seria, i és més fàcil, que puguis anar a comprar i que si tinguem una mica, que tinguem tots una mica

0: mica de pensar que el poble necessita de la I nostra col·laboració, sí, i estaria bé que es pogués fer.
1: Està bé, perquè reconec que és un incentiu per comparar amb comerços locals, però hi ha la ferida en aquest poble i a tots els pobles.
0: Sí, sí, no solament Tordera,
1: del centre històric, que realment però hauria de fer quelcom més que només incentivar el comprador.
2: Pues sí, l'altre dia vam fer, que em sembla que el fan en aquesta setmana, ja no ho recordo, feien del chain, que estava, em vaig quedar parada. No us penseu que ho compra la gent perquè és barat? Diu que marques bones, bones, bones compren a Kim Shane. El que no volen, que posi la marca, perquè, o sigui, tu te compres un vestit que et costarà bastants diners i l'han fet aquí a Xina, eh? El que no posa l'etiqueta, això ho van dir l'altre dia per la televisió, que vaig dir, ai, doncs voldré veure Insemenat del Cap. No sé si ja l'han fet. Que, perquè veiéssim com treballen. Ple de gent, es veia tot un taller grandiós, com treballaven, i la roba que sortia, però sí,
0: hi ha moltíssimes empreses a Espanya i de tota Europa, sí, que fan, compren a Xina, sí, arriben a les seves empreses, sí, als seus magatzems, treuen aquella etiqueta, sí, posen la seva, i apa, estan venent un producte que sembla fet a Itàlia, a França,
2: sí,
0: quan realment s'està fent a la Xina.
2: És el que van dir. Vale, sí, és el que van dir, diu, empreses, roba bona, que dius, sí, oi, l'he comprat aquí, que és de categoria, està fet a Xina. Ho van dir, és que ho van dir aquella setmana,
0: sí, sí, no, és que
2: aquesta setmana que estem, veia.
0: És que aquest és el gran problema, que sí, la Xina ens està invadint en tots els sectors. I, bueno, però alguna cosa es tindria de fer, que nosaltres no som els que podem, sí, decidir, no, sobre el tema, però evidentment sí que som conscients de que, sí, aquest meló s'ha d'obrir, sí, d'alguna manera, aviam, i a veure com ho fan.
2: Sí,
0: no?
2: La pregunta que ens feia és si anirà bé, jo ho trobo molt bé, i que la gent, sobretot, animem a anar a comprar aquí en el poble.
0: Bueno, a més que hi ha uns diners que també estaran molt bé, perquè són, no sé si són 6 o 7 mil euros que donen de, sí, n'hi ha diversos premis de no sé si 200, de 100, de 50, perquè la gent que vagi a les botigues, doncs, tingui un número, i que a l'hora de la veritat, doncs, igual li pot tocar.
2: Li pot tocar.
0: Doncs 50, 100, 200, és que no sé ben bé si són 200 euros al màxim.
2: Sí.
0: 10 premis de 200, no sé ben bé com funciona,
2: si no,
0: però sé que n'hi ha una.
2: També queda molt mort si les botigues anem a comprar i està tot tancat, que només n'hi ha 4, ens hem de confiar dels supers grans, és una llàstima.
0: És una pena que també el centre, que diríem que seria Sant Ramon i tal, sí, no estigués una mica més, li falta vida. I això seria el més important, sí, perquè seria la connexió que hi ha des del camí ral, des de la peixateria del Can, sí, Canal, que sí, era abans, fins a lo que seria aquí al centre de la vila, que és la plaça, sí, de l'Ajuntament, la iglesia. Mm. Això seria una bona connexió perquè no estigués tot tan... Ahí estaria lo important.
2: Després també fa molt que Tordera ara per aparcar que està molt malament. També això fa molt,
0: Ai, no.
2: Perquè vas a comprar, vens carregada, si tens el cotxe al Quinto Pino...
0: Però, Angie, doncs no m'hi diguis, no, el tema pàrquing no està pas tan malament aquest Tordera, eh?
2: Però per les botigues, tu vols, per exemple, vols anar a comprar amb una,
0: sí,
2: fruteria
0: que n'hi ha
2: aquí...
0: Sí, però saps què passa? Que s'hem acostumat a voler anar, sí, amb el cotxe a la porta.
2: Sí.
0: I no. És veritat.
2: No, és que vens,
0: a veure,
2: carregada.
0: El pàrquing, sí, bueno, quan vas carregat sí que és veritat. Però el pàrquing que tenim aquí al darrere de les monges...
1: Sí,
0: és,
1: sí,
0: molt gran.
2: Sí, sí, sí.
0: I està ben bé al centre. I després aquí baix tenim els altres d'aquí, de Can Nassos, a darrere de Cal Torner, que també és gran, sí, vull dir, un tema pàrquing, bueno, i l'altre de davant de Can Torra, per dir alguna cosa, d'unidor, no.
2: Sí,
0: qüestió,
2: no,
0: de pàrquing, jo crec que...
2: Però està una miqueta complicat, Tordera, per aparcar.
1: Senyores, jo estic ansiós.
2: No sé per què ho dic, però ho dic.
1: Jo estic ansiós. M'heu de calmar la meva ansietat.
0: Vinga, va, l'Àngel ara te deixarà perquè... pla amb l'espectacularitat de les fotos.
1: Entrem ja en matèria o què?
0: Sí, home, entrem en la molta teca.
1: Vinga. Vinga.
0: Molta teca, vinga.
1: Vinga, molta teca, vinga, Àngel.
2: Faré una petita.
1: No, res de petita,
2: sí,
1: vindrem mitja hora.
0: Ara, una pinzellada important,
2: sí,
0: ja veuràs.
2: Una petita pinzellada.
0: Que et quedaràs anonadado, sí, que diu.
2: Perquè, esclar, amb la setmana ve les tres mujeres
1: sorprenem,
2: de la corona.
1: Sorprenem, va.
2: Pues mira, que venen les tres mujeres de la corona, que és la reina i les seves dues filles, ara amb la...
0: Que això és, que és el dia de la hispanitat?
2: El dia de la hispanitat. Aquí hi ha hagut un patí, no sé si, sí, l'heu sentit, que a la princesa se li va caure el toisón.
0: Madre.
2: Ella no es va donar compte, el pare sí
0: el
2: que es va donar
0: va
2: compte.
0: Ser.
2: Ella el va agafar dissimuladament I llavors el pare, és veritat, em diu, amb tot, amb molt de cuidado, no, és que això li pot passar, no perquè sigui el rei, la
0: el
2: reina...
0: Protocol, un, si es trenca, el protocol, es trenca i no passa res.
2: Se li ha caigut el toisson, la noia es va ajupir, el va agafar, se'l va quedar, i el pare li va agafar, i no sé si ho...
0: I li va posar, no, sé
1: que... que la princesa ja va amb el toisson.
0: Portava... Ja li van, sí. Ja li van donar fa temps, sí, ja fa temps que li van
2: donar. Ja li han posat, ho poso aquí.
0: Ja la tenim ja, ja. Pràcticament, sí. Ja està quasi, quasi a punt de...
2: Sí, sí.
1: Ah, el famós toisson, ara sí. De la princesa.
2: Sí, sí. De la princesa. I només dic això, però vaig dir una altra petita història que ha sigut, bueno, molt comentat per la ràdio, per les redes socials, que bueno, la Yolanda Díaz.
0: Fa dies que no la veig. Pues, què li passa?
2: Si l'haguessis vist, pues bueno, ha tingut moltes crítiques. És que es bellugava molt, estava allà girada,
0: sí.
2: I no sé si no li aguantaven els talons. Sabeu com són de dolents les redes socials?
0: Bueno, clar, a la més mínima estan en lupa per veure què.
2: Que han donat a entendre que aquesta noia no anava bé de bon dematí.
0: La Yolanda?
1: Hola.
0: La Yolanda?
1: Hola.
0: Hola.
2: Que jo ho he vist, ho hem vist als meus ulls, que es bellugava.
0: Bé, jo tenia, a mi m'havia arribat el rumor d'una altra, que és la presidenta de la Comunitat de Madrid, que sí que anava així una mica també...
2: Ah, que igual m'he equivocat de nom, espera, que jo ja m'ha...
1: És que has dit Yolanda.
0: Has dit Yolanda?
2: No, la Yolanda, no, la...
0: Tu vas dir la Ayuso?
2: La Ayuso.
0: Ah,
2: ai, perdoneu,
0: vale,
2: perdoneu.
0: Vale, vale, és que...
2: Jo també he tingut un lapsus avui.
0: Ah, sí, sí, perquè jo dic, a mi m'ha arribat la notícia de que la Ayuso anava una mica piripi. Sí, sí. Així, entre cometes,
2: això,
0: no?
2: Bueno, això és el que s'ha dit. Vale. Jo ja no sé.
0: Vosaltres no ho
2: sí que és veritat. Que tal com es veia, anava una miqueta girada i es bellugava molt. El que no sabem si a Madrid feia molt d'aire aquell dia.
0: Per això jo te comentava, la Yolanda, perdó, que fa temps que no la veig.
2: Sí,
0: que,
2: sí.
1: Amb la cara i la creu, que, sí, sí,
0: totalment,
1: parlant.
0: Totalment parlant.
2: Que m'he equivocat jo, la vale, Isabel Díaz Ayuso.
0: Sí, però amb aquesta, m'ho puc esperar, perquè sí. En les canyites de la plaça d'Espanya li van molt.
2: Ella mateixa ho ha dit,
0: Sí, per això.
1: Sí, la Ayuso.
0: Ah, sí. Sí, sí,
2: sí, sí. Ella mateixa ho ha dit, que li agrada la cervesa, que li gusta el vi, no?
0: I
1: bueno, això va venir provocat per dissimular que havia el que havia dit.
2: Sí, ja.
1: Però és que, bueno, és que realment li agrada, sí.
2: És que, sí, sí. Bueno, han fet molts memes, d'això han fet molt.
0: És bueno, que ella, ja és que ella això... perdona, és que ella dona peu a fer memes, sí, perquè sí. És que en diu un a darrere de l'altre. O sigui, llavors és que t'ho posa tan pla perquè tu puguis fer el meme, doncs sí. Clar, si no, no... És que és la persona més adequada per a aquest tipus de coses.
2: Per aquest tipus. Jo és que no la veig perquè, senyor, perquè ens porti el país,
0: Que no em porti... No, que... No.
1: Anem a Angie, aquí t'estàs ficant en el meu territori.
0: Sí, sí, sí, aquí
1: m'he
0: volgut.
1: Que quan hi hagi votacions tornarà a sortir.
2: Ah, bueno, ahir les notícies no eren així,
1: Ai, jo no, no me les crec.
0: Bueno, esperem que siguin el que tu
1: no
0: dius.
1: No me les crec.
2: Vaig a parlar d'una cosa molt maca.
0: Eso, va.
2: Una boda... Sí.
0: I una boda d'alto bueno, no, copete, de alto, que deien abans, sí. Abans.
2: No, perquè ha sigut una boda que no ha sigut d'alto copete, l'han volgut fer molt senzilla.
0: No,
2: no l'han fet senzilla. I és la de la Sandra Berneda, que s'ha casat amb la Pasqua, una italiana, amb la Pasqua Leparel, i s'han donat el sí, porten 4 anys festejant.
0: Esquen, no?
2: Sí, juntes, i bueno, han decidit casar-se. La boda on s'ha fet, on la Berneda té una casa molt maca, d'així de... Àvila.
0: Àvila.
2: Sí, s'han casat a Àvila. Llavors aquesta noia, com no entén gaire l'espanyol, pues es va casar l'alcalde d'allà, d'aquest poble.
0: Del seu poble.
2: I llavors es va fer entre anglès i espanyol, l'anglès per la família d'ella, perquè va vindre el seu pare, la va treure, un senyor, i ella anava agafada al mig del seu pare i de la seva mare, la Berneda, que és la que més coneixem, és periodista i escritora, perquè sempre ho direm, encara que faci realities, no deixa que és una bona periodista, li han dit en aquest treball, ho està fent perquè està guanyant molts diners, però que no deixa que és una bona periodista.
0: Però a mi me fa gràcia una cosa que has comentat, que és que els pares, que són italians, i que han preferit...
2: D'ella.
0: I que prefereixen parlar l'anglès i no l'italià. Si l'italià és molt més fàcil d'entendre que no l'anglès, per totes les persones bueno, castellanoparlants que devien anar a la boda.
2: Però és que també ha viscut molt a Holanda.
0: Vale, i també té amics a Holanda, sí, i potser han vingut aquí.
2: Han vingut
0: a Xixia,
2: gent de tot arreu, a Xixia, per, Xixia, part d'ella, sí, per part d'ella també. Però es veu que és més fàcil parlar l'anglès, perquè jo sé que la Rasneda, sí, sí, parla, perquè la vaig veure en una entrevista molt maca, que aquí va ser quan va explicar que el seu fill, perquè mira, ha sigut molt criticat, les dues van vestir de llarg, de blanc, clar.
0: Sí, van maques.
2: I la Berneda porta unes sabatilles negres. Porta unes sabatilles negres.
0: Sí, ho han comentat abans. Ja.
2: I aquí el que anem, en el Facebook, han criticat amb lo guapes que anava perquè portava les sabatilles negres. Aquí, de moment, no ho ha dit ell. Això jo ho he pensat. És cosa meva. Dic, aviam si és com...
0: Però vaig a fer un incís. L'Àngel és que, si ho comenta això, és perquè ella, sí, degut a que té tanta experiència amb totes aquestes persones que parla d'elles com si fossin, sí, de la família, perquè la Berneda és ja com si fos, sí, familiar. Sí. És a dir, no, que aquesta cosa, el que tu ara ens diràs, és, sí, algo que tu l'has pensat i molt...
2: Jo me'l penso.
0: Però com molt bona cert, eh? Jo crec,
2: perquè,
0: que sí,
2: mira, diuen que això ho ha fet per ella, perquè és una ex-bailarina i s'ha posat les bailarines negres per donar-li com una sorpresa a la que ara serà la seva dona. I llavors, clar, com també a la red social, oi, amb lo maques que van, amb sabatilla negra, que lleig, que lleig, que lleig. I llavors jo vaig pensar, com jo vaig veure aquella entrevista tan maca que li va fer el Jesús, va fer una entrevista molt maca. Bueno, que estaven a fora, fent una experiència dolentíssima i molt, a molt de risc. Sí, no sé si la vas veure, és que no recordo com es diu el programa. I aquí ella se va sincerar amb el Jesús. Ai, ara me'n sortirà el nom d'ell. I va dir lo del seu nebot, que fa 2 anys que va perdre el seu nebot, es va suïcidar, pobret, estava en una depressió molt gran, que no ho sabíem ningú, aquell dia ella se va sincerar, eh? I jo he pensat, això és cosa meva, dic, no serà que ella no té aquest dia tan maco per ella, el seu estimat nebot, i com a homenatge de dir... porto dol per tu, perquè te porto dintre el meu
0: cor,
2: que ho ha dit, com un record exclusiu, per això... Quan si ella ve i li fan una entrevista de com ha anat, que la boda ha anat molt bé, ha sigut tot... Ha anat,
0: pues igual tot diu que és això.
2: Tot bé dia set, sí.
0: Igual diu que
2: jo
0: és això.
2: Jo dic, ha portat com de dol, ha portat... Jo, que ja te dic, no, sí, sí, sí, no ho he llegit allò, bueno, que això és cosa meva.
0: Podria ser perfectament que pogués pensar això, ella.
2: Ha anat tot Mediaset, des del Jorge Javier, a tot...
0: Home, esclar,
2: a tots,
0: tota la jet de la seva cadena.
2: Es va casar el dissabte, però la boda va continuar el dia següent, que van fer, però ja més informal, que es van quedar a fer una bona paella d'arròs. La gent que va voler...
0: Per los més allegados, no?, per dir-ho així.
2: Sí, sí, per continuar la festa, per dir, bueno, no s'ha acabat, sinó que volem continuar. I jo les trobo, les dues, que estan molt, molt maques, diferents models.
0: Sí, sí, sí, ho he vist, la foto està molt bé.
2: Que estan molt maques.
0: Sí, bueno, doncs pues mira, que tinguin molta sort, sí, i que continuen molt de temps amb la seva vida matrimonial. Sí. Que I... no hi hagi després una separació, que a vegades ja saps tu que també pot passar.
2: Sí, tant.
0: Però esperem que no sigui així.
2: Ella ja ve d'una relació que va tindre...
0: Veus?
2: Sí, la que la va deixar amb la Nagore Robles, que la Nagore Robles està molt disgustada. Es veu que li ha fet com pena que es casés.
0: Ah,
2: perquè també
0: perquè
2: va tenir
0: una
2: relació de
0: 6
2: anys.
0: Cosa.
2: Va tenir una relació...
0: Alguna cosa deu tenir encara.
2: Sí, sí, poder l'altra encara li ha quedat.
0: Sí.
2: L'ha fet l'alcalde i qui anava traduint la missa, o sigui, el casament, no era missa, no, el casament era el Carlos Latre. Parlava en anglès perquè la família d'ella els entengués.
0: Pogués entendre.
2: Els pogués entendre. I ja t'he dit, jo he agafat la revista perquè és veritat que és... I surt, em sembla, no ho he vist, que l'exclusiva la té la Ola.
0: Evidentment.
2: L'exclusiva la té la Ola.
0: Que és...
2: I bueno, doncs des d'aquí el que anem, els hi desitgem.
0: Felicitar-los. I ara qui tenim aquí? Ho estic veient, la Marta Sánchez.
2: Bueno,
0: mare,
2: mira,
0: de
2: la
0: Déu.
2: La Marta Sánchez.
0: Senyor.
2: Sí. Marta, la Marta Sánchez. Sánchez. Que ha tingut molt d'èxit cantant, perquè és veritat, Marta, sí, Sánchez ha tingut molt d'èxit. Doncs pues ara debuta com pintora, ha fet la seva primera exposició, ha anat molta gent...
0: Hi ha fotos d'alguna obra?
2: No, és... no, no,
0: no,
2: no.
0: No poden jutjar la seva pintura com és, doncs?
2: Està la seva filla, està el seu exmarit, el Jesús Cabanes, que és el pare de la...
0: Quants anys té la filla?
2: La filla almenys ja té entre 19 i 20 anys.
0: Ah, vale, així ja és joveneta.
2: No, és que ella ja té 60 anys, ja també, que no només passa per...
0: Sí, és clar, sí, és clar que sí, que té tindrà anys.
2: I ella ara que té una parella que es diu Federico León, també se trobava en aquesta exposició, en aquesta festa. Bueno, pues va anar a la Sonso Leonegas amb la seva nova parella que té, que ara ja porten poder més d'un any. Com és tan petitoneta la Sonso Leonega, sí. Però és que la seva parella
0: petita.
2: És enorme.
0: Sí, perquè ell és molt alt també,
2: és
0: a més.
2: Clar,
0: bueno, encara hi ha més contrast.
2: Està el Narcís Rebollo, l'Eugenia Martínez de Irujo, el Boris Izaguirre. El que més m'ha sorprès ha sigut que ara feia molt que no es parlava, no sortia en revista, i és que l'Álvaro Muñoz de Escassi també ha anat, però ja porta una noia la su nueva ilusión. Ja sabeu,
0: mira,
2: que
0: el picaflor.
2: És un picaflor de mucho sí. cuidado. No sabem ni el nom d'ella.
0: No sabem qui és ella, bueno.
2: No
0: depèn,
2: diuen.
0: Igual ho sabrem o igual tindrem una altra dintre d'un temps.
2: Podria
0: que no sigui
2: ser.
0: La mateixa. Podria ser perfectament, tu ja ho saps.
2: Que va haver moltes marromacos, moltes acarícies, moltes tonteries, però que ja el coneixem com és. Ara ja portava més d'un any que va deixar a la Sheila Casas, que és la de la família Casas, que fan pel·lícules i tot. I bueno, pues els hi desitjo que també els hi duri molt, perquè aquest sí que és un picaflor que tant està una com està amb una altra.
0: Sí, sí, tenim.
1: Perquè la flor també hi és.
2: Sí.
1: Perquè si no hi hagués la flor, no podria pas picar-la.
0: No podria picar.
2: Mira, us vaig...
1: Podria aquí va per dos dos, eh?
0: Sí, sí,
1: no
0: clar.
1: No és per un de
0: sí,
1: sol.
0: Perquè ella també deixa-la anar, també és una noia que també està en plena evolució.
1: I quan s'aporta ella.
0: Sí, exacte, no sí. sabem.
1: Perquè cada vegada que parleu d'això, ella s'emporta més que ells.
0: Algunes, evidentment que sí, sí, sí. Quina més tenim per aquí?
2: Aviam, se'n recordeu d'Enrique Ponce, que va deixar la seva, el torero.
0: Sí.
2: Ara ja no toreja, ara ja
0: s'ha
2: fet. No, ara està fent amb un noi que l'està pujant que sigui un bon torero.
0: Ah, se'n recordeu que està fent de delegado? De torero?
2: No, està, com se diu això?
1: Quan és entrenador.
2: D'apoderat.
0: Sí, apoderat, exacte.
1: Ja, però ja ho entrenau.
0: Sí, sí, sí.
2: Apoderat. Van córrer rumors ara fa poquet que no es veien i, esclar, ell es va enamorar d'una noia que se li porta 23 anys de diferència.
1: Amb menys.
2: Amb menys. La noia molt jove
0: sí,
2: i ell,
0: sí.
2: que ell no deixa que encara és jove perquè té 52 anys. Que és jove. Però és clar que aquesta noia té 27 anys. Eh?
0: I
2: van córrer rumors de que com no els veien junts ja els van separar.
0: Que s'havien separat.
2: Surt ara ella, l'Anna Soriano, tranquil·la i ajena a los rumores, diu que no està separada, l'únic que ell, amb el ser apoderat d'aquest noi del Diego, pues que té feina. Ella
0: no
2: és el que s'ha tret la carrera d'abogada, ella té la seva feina, però que de moment no hi ha separació i que continuen feliçment, la parella està bé.
0: I la seva ex d'ell?
2: Sí, també està amb el Luis Enrique.
0: Com està?
2: Amb el Luis Miguel.
0: I què tal? Com estan? Sabem alguna cosa més d'ells?
2: Sí, sí.
0: Perquè va haver-hi un boom i ara després no tampoc ho sabem.
2: Sí, però
0: com està?
2: Junts.
0: Sí?
2: És veritat que és una parella que també... Perquè aquesta noia sempre ha sigut...
0: Sí, molt discreta.
2: Molt discreta.
0: Ella no vol...
2: Molt discreta. Però les últimes notícies és que estaven força bé, estaven junts.
0: Però estan aquí a Madrid o estan fora?
2: Ella està a Madrid també quan pot vindre i ell també està allà, però sí que la parella continua estant junts. Que veiem en el Ponce li va caure molt malament que la seva exparella es posés amb
0: ell.
2: Ell
0: podia i ella no.
2: Perquè són íntims amics.
0: Sí, ja ho sé.
2: Perquè són
0: íntims amics. La moguda aquesta, me'n recordo. Però bueno, a veure, si vas ser tu punyetero que vas deixar la teva dona, ella posa molt fàcil que ella pugui tindre una altra parella, i si ja els feien tilintilint tots dos,
2: sí.
0: Perquè en aquest cas ella estava enamorat d'ella, no?
2: Hombre,
0: si
2: tant,
0: no recordo malament, que ho vas explicar tu.
2: I tant, sí. I ella ho va passar.
1: Sempre ho he pensat, això, de que quan hi ha una separació com la que esteu ara vosaltres explicant, que hi hauria d'haver-hi suficient seny perquè tant ell com ella volia el millor per l'altre.
0: Evidentment,
1: perquè
0: sí,
1: ha estat compartint tota una vida
0: sí.
1: I llavors, si ella troba una
0: nova, parella adequada i estigui bé, no?
1: Te n'has d'alegrar.
0: Esclar.
1: No has de tenir gelosia, al contrari.
0: Però a vegades tu ja saps que els celos són molt durs.
1: Sí, sí.
2: Més que res, perquè com eren íntims amics, si ella potser s'hagués posat amb un altre, no ho li hagués sentat tan malament. Però dir, el meu amic s'enamora de la meva ex, doncs.
0: I això ja li va...
1: Pues això s'hauria d'estar orgullós.
0: Perquè en el fondo, los gallitos, ja saps.
2: Sí. No, però sí que és veritat que...
1: Vol dir el nivell d'ell.
0: Sí, sí, també.
2: No, però que la parella també, com hi ha dos filles aquí, n'hi ha bon rotllo, eh?
1: Val.
2: El Ponce, amb
0: però sí, això està bé,
2: la seva ex... Bueno, ara també us diré una altra separació. Sabeu qui és el Santi Acosta? Aquest és un noi, és un periodista que està molt posat també amb tot el que és la premsa rosa. Uh-huh. És el que fa el de Viernes. Sí, ha tingut diverses parelles. Sí, i l'última que va tindre és l'Esther Palomeres, aquesta periodista que fa ara fa Males Llengües.
0: Sí. Arada.
2: Sí, sí, ha sigut l'última parella. A lo que anem, a Santi Costa, que també té 50 i tants anys, s'enamora també d'una periodista de 20 i pico d'anys, ha anat tot molt bé, però ha durat això menys que un Carmelo la porta d'un... ha durat escassament un any.
0: I a vegades ja sol passar.
2: Sí, va deixar la Palomera, però és que ha deixat diverses perquè ha estat casat, té tres fills amb un altre periodista... Jo que el veia
0: aquest
2: tan...
0: que podem dir que també és un picaflor?
2: Home, i tant.
0: Que li donem el número, quin número? Anem numerant els picaflors de més baix a més alt.
2: És que jo no el veig així, aquest noi. Jo el veig molt formal, el veig... però és que tinc moltes relacions i totes dintre del treball, totes treballen dintre de la televisió,
0: és que és fàcil.
2: Periodistes o
0: sol
2: són
0: passar.
2: Col·laboradores.
0: Quan treballes en una empresa, sí, sol passar. Quan estàs en un hospital, sol passar. Perquè... sí, sé què passa, però el que és el ser humà, quan s'ajunta, pues passen coses.
2: Aviam, jo sé que l'Esther Palomeres, que ha sigut la seva última parella, ho va passar molt malament, perquè així, per lo que van dir, de la nit al dia, te deixo perquè m'he enamorat d'aquesta noia més jove que tu, i te deixo. Ho va
0: queda
2: passar
0: lleig.
2: Molt malament.
0: Queda lleig. A veure, no ho diguis així, digues, ell, digo, sí. no tu, sinó ell. Bueno, no li digues això,
2: aviam,
0: home.
2: Que potser no li va dir així, però,
0: no, no, però,
2: bueno,
0: si però se veu,
2: es veu. Una noia de 27 anys, doncs és que no estàs a gust amb mi.
0: Clar,
2: és així.
0: Es veu molt clar,
2: evidentment. Es veu així,
0: que sí,
2: de clar,
0: sí.
2: No? I llavors, doncs, pues, bueno, ara l'Esther Palomeres vaig a ser una miqueta dolenta, dirà.
0: Vinga, va, sí.
2: Després acabo. Elis, t'ha durat poquet.
0: Després faré jo això, Angie. Després faré jo això.
2: Sí, sí.
0: I després tu continues a treballar. Vinga, va, fes-ho.
1: M'agradaria saber la vostra opinió.
2: Digues.
1: Perquè quan hi ha una separació com aquesta, perquè ell deixa 50 anys, deixa la seva dona de 49 per anar amb una de 25, es critica amb ell i tal, però ella què?
2: Però jo sempre dic... és que...
1: ella està trencant un matrimoni.
2: És que jo sempre ho dic.
0: Sí, evidentment.
2: La culpa no és la que es posa al mig, la culpa és d'ell, que si no estàs content amb el que tens a casa és quan te'n vas. Però si tu estàs content amb el que tens a casa teva, amb la teva parella, i esteu feliços, no té, encara que se te posi una noia de 25
0: anys. No, però el que diu la Seni té raó, és que la noia que està... sí, amb ell, que
2: claro,
0: sapiguem
2: no
0: que és la seva dona,
2: claro,
0: no respecta aquest matrimoni.
2: Pues és lo que t'estic
0: en absolut no la
2: claro
0: respecta.
1: Sempre m'ho he preguntat, jo, això.
2: Claro,
0: no, però
2: ella
0: és que
2: prova.
0: També hi ha, no pica flors, ni han pica...
2: sí, però escolta'm, ella ha provat, ha dit, jo vaig a posar-me en aquest matrimoni i veiem si em surt bé, perquè m'agrada aquest senyor per mi.
0: Sí.
2: Però si aquest senyor, el que t'estava dient...
1: sí, però a vegades utilitza, com que és més jove... utilitza armes, sí, que no pot ja utilitzar que... una de 50 i pico.
0: Evidentment, evidentment que sí.
1: I l'altre, com que els homes són uns babaus, ens cau la bava,
0: sovint
1: caiem en la trampa. I llavors, la Meli m'has interpretat el que jo volia.
0: Sí, sí, t'entens
1: no perfectament. No és ella la realment...
0: culpable. Sí, sí,
2: sí.
0: Bueno, mira, ara vaig a començar a fer les frases,
2: sí,
0: i ve adequada amb la situació que estem parlant.
2: Sí, digues.
0: Aviam. Antonio, ¿por qué nunca me dices un piropo? Vale, la luna está celosa de ti.
2: ¿Por qué?
0: Por lo redonda que te estás poniendo. Això podria ser perfectament el que parlàvem. A las mujeres no les puedes quitar nada. Por ejemplo, si les quitas algo tan sencillo como una jota, mueres.
2: Claro,
0: perquè la jota va...
2: mujeres.
0: Las pillas.
2: Y tan.
0: Y tan. Que també.
2: Y tan que li agafa.
0: Estoy probando cremas para adelgazar.
1: Has de rumiar,
0: sí.
1: I sort que ho has aclarit.
2: No, jo li agafat, Dic la jota.
0: Estoy probando cremas para adelgazar. La pastelera no me está funcionando.
2: La pastelera.
0: Si te pierdes tres veces en Ikea, te convalidan el Camino de Santiago.
2: Porque té la marinera,
0: Vela. Es difícil, también.
2: Vela.
0: Dice José que hasta la belleza cansa. Ya decía yo que últimamente estaba muy cansada. ¿Qué es para ti la felicidad? Comer. Hombre, me refiero a algo más espiritual. Comer con todo el alma.
1: Són bons, eh? Tu els trobes.
0: Me busco la vida en Pinterest.
3: Sí, perquè estic de buscar... Em portes de bons.
0: Vinga, l'Angie acaba fent les seves últimes cuetades de les revistes, que són importants.
1: Però un parèntesi així, després de...
0: Divertit,
1: sí. De tots aquests cantamanyanes que surten aquí. Un parèntesi com aquest. El que passa que aquestes, algunes d'elles, hauries de realment ratificar perquè l'oient no se li escapi cap gir, cap paraula.
2: No, però, per exemple, el de la foto de seguida...
0: Tenim aquella tan famosa d'aquell dia, que la tinc aquí.
2: Ai, sí.
0: Nivel de inglés, traduzca. El gato se cayó al agua y se ahogó. Traducción. The cat cataplum in the water. Glu glu and no más miau miau.
1: Aquest és el de l'Aznar.
0: És aquest estil. Però aquell dia, quan la llegia, no és que no podia. Jo anava rient tot el rato, perquè
2: és que
0: jo anava veient el gat.
2: Perquè tu ja passava glup, glup, glup, pobre gat.
0: Aquesta és molt bona. N'hi ha de molt bona.
1: De l'Aznar, aquell dia, també.
0: Entre plaça, plaça...
1: Café con leche.
0: En plaça Mayor.
1: Sí.
0: Molt bé. Angie, vinga, va, que ens acaba el temps.
2: Bueno, aviam, res, mira, parlarem també, que ve la revista... Torna a haver-hi un enfrontat, que estan enfrontats la Shakira i el Piqué.
0: Una altra vegada.
1: Que jo perdonareu aquí, però aquesta noia per mi ha perdut el paper.
2: Aviam, sí.
0: Perquè jo dies enrere és
1: tan rancorosa, tan rancorosa, ja està bé.
0: Dies enrere és que vaig dir, la setmana passada ho vaig dir, perquè com ara està a Madrid, i 15 dies a Madrid cantant, i jo dic, Colin, sembla que ens hagi agafat una mania als catalans, sí. Que no, perquè era
2: el
0: 15...
2: català,
0: Sí, que ho parla, ja ho sé, l'he escoltada.
2: Sí.
0: Però faltaria més que no parla després de tants anys aquí, que va estar. Sí. Com si a la seva manera digués...
2: Aviam, vol fer mal.
0: Jo
2: ho considero que vol fer mal.
0: Sí, sí.
2: I tot ve perquè diu que, bueno, que ells han fet el tracte de dir, bueno, pues jo vindré a veure els nens a Miami, però els nens també tenen que baixar aquí. Clar. I ella diu que els nens encara són molt joveners per fer tants viatges cap aquí perquè disfruti del pare. I vol tallar tants viatges.
0: Tota la relació, perquè
2: exacte.
0: No vol que els avis tampoc la vegin.
2: Aquí està. I el problema ve que és el que diu el Gerard Piqué. Si a mi no m'acosta res anar a Miami. Però llavors què passa? Si els meus fills no venen aquí, els meus pares no poden disfrutar dels seus nets.
0: Evidentment.
2: I aquí llavors la veig egoista amb ella en aquest moment.
0: Sí, sí, sí.
2: Ja sabem que són dos nens, un jovenet...
0: A veure, si viatgen amb ella moltes vegades a concerts a altres països...
1: Sempre
0: se'ls
2: emporta.
0: Sí, exacte.
2: I massa bé s'està portant el Piqué, perquè quants pares dirien que no vol que els tregui a cantar a l'escenari, perquè són nens menors d'edat,
1: sí, exacte.
2: I ell els treu. Com és la mare, ella mana d'ell. Sí. I el pare no pot dir, no, pues tu quan te toqui baixar els meus fills, ho sento molt, perquè el viatge és llarg, no és un viatge d'una hora d'avió, però jo vull que els meus pares disfrutin dels seus nets.
0: Evidentment, és que tenen tota la, vull dir, a veure, faltaria més que no poguessin gaudir dels seus nets.
2: Claro. Manera, sí. Que ara això ho dirà un jutge, perquè van pel jutge.
0: Ja estem.
2: Sí. Ara aviam el que dirà el jutge, si li diu que perd el... Pues aquí qui perdran seran els avis, que és una bona llàstima, que no disfrutem... Bueno, que no disfrutin dels nits. És una bona llàstima.
1: Jo, vist aquí, em permetreu que inclús hi opini, sí. Perquè, home, jo em Piqué, a mi em cau bé.
2: A mi també.
1: I, esclar, soc tants anys seguint amb el futbol i tal. Però ara el seu comportament el veig impecable. No parla, no diu res, no...
2: Ella
1: no,
2: diu que treu cada cançó...
1: I ella no para, d'insultar-lo, ell, la
0: cançons.
1: Família, els pares,
0: sí,
1: els avis...
0: Sí, sí, sí. A tots.
1: Per tant...
0: No, ja t'he dit, inclús contra nosaltres, jo me sento a vegades, penso, però com pot ser que tingui aquest despreci inclús cap a Catalunya.
2: Ha tingut un èxit brutal a Madrid, eh?
0: Sí, ho
2: sabeu, els milions i milions i milions.
1: Bueno, Madrid, com que va contra Barcelona i els catalans.
0: Exacte, evidentment, ho saben.
2: Jo també, jo trobo malament que tu, si estàs bé, que van quedar d'acord, que i és que també el Piqué va a Miami.
0: No, no, que no podem deixar d'obviar que va ser ell el que la va... diguem-ne que li va posar.
2: Sí.
0: Llavors és que ella en aquell moment estava dolguda, amb raó en aquell moment. Potser en aquell moment tenien d'haver-lo solucionat una mica millor.
2: No, si ho van solucionar.
0: El que passa és que,
2: ara ella s'adona compte que els nens els hi toca fer masses viatges cap a Espanya, que tampoc no és tant. Que tampoc
0: avui dia no
2: estan.
0: No.
1: En un matrimoni, des de fora, tu no pots fer judicis de qui té la raó.
0: No.
1: Perquè no l'endevinaries mai, ni sabries mai
0: no
1: quin és el motiu,
0: que
1: els ha provocat que se separessin.
0: Evidentment que sí,
1: ara,
0: que és així.
1: El comportament que estan portant un i l'altre, per mi no hi ha color.
0: Sí, això és cert. Vull dir, ella s'està passant
2: molt. Jo trobo que ella també s'està passant molt amb la lletra de les músiques, de les cançons.
0: Això ja la primera vegada.
2: La primera
0: cançó que ella va fer va ser...
2: I no para. I tens que tindre respecte, que és el pare dels teus fills, al fin i al cap.
0: Sí.
2: O sigui que li tens que tindre un respecte. Bueno, veurem com...
0: Vinga, una altra notícia...
1: Acabes de posar, Angie, el dit a la meva llaga.
2: Sí.
1: A la meva ferida.
2: Sí.
1: És el pare dels teus fills.
0: Evidentment, esclar.
2: Claro.
1: Si no vols fer-ho per ell,
2: fes-ho
1: pels
2: teus fills.
0: Perquè els seus fills li deuen un respecte al seu pare.
2: Claro.
0: És que si veuen que la seva mare, precisament, està fent el que no té de fer, doncs ells tampoc...
2: Perquè en
0: el moment que tampoc no tindran pas
2: cançons,
0: un respecte especial pel pare.
2: Amb una de les cançons posa a la nòvia que té ara, eh? I no té per què posar-la.
1: Con la iglesia hemos topado.
0: El senyor Ario ha arribat.
1: Ah, aquí sí que aquí no hi ha solució. Aquí en Martí deixa anar,
0: sí, la
1: deixa anar
0: música,
1: el cronòmetre i nyac-nyac.
0: Pues res, fins
1: com
0: a la propera.
2: M'hi ha alegrat
1: de veure't
2: igualment.
0: Igualment, per mi també, que ho sé. Ho passem bé, vosaltres. Vull dir,
2: fins a la propera.
1: Doncs dit això, anem a notícies.
0: Vinga, bon dia, gràcies
2: a tothom. Bon dia.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dijous 15 d'octubre a les 3.
6: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Escolta.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: Bé, avui vaig de goig en goig, d'alegria en alegria, perquè la veritat és la primera vegada. He fet diverses substitucions de la Rosa Mari, però no havia trobat mai les dues persones que segueixen ara, doncs, a la primera part del programa. I és que són dues conegudes, dues bones amigues, i me les trobo ara aquí, per sorpresa, i elles me diran una mica de què va. A mi la Rosa Mari me diu que caminem per Tordera, que l'Assumpció i la Isabel ens parlen de la història de Tordera amb el suport de l'Arxiu Municipal.
1: Totalment.
0: I que la Isabel, de costums i vestuari. A partir d'aquí, com que jo sóc absolutament ignorant de tots els temes que porteu darrerament, perquè fa molt que feu aquest programa?
1: Sí, potser unes 3 setmanes
0: ja. 3 setmanetes,
2: sí,
0: val.
2: Sí,
1: aproximadament.
0: Val. Doncs vinga, serà un goig per mi escoltar-vos. Qui vol començar?
1: Bueno, doncs començo jo, si
0: vols. L'Assumpció.
1: Gràcies per les paraules que ens dius,
0: No, és un plaer.
1: Seni. I, bueno, bon dia, Tordera, bon dia, Tordera. Mireu, avui és que tot el que portem és tan maco, tan interessant. Avui portem el tema de la masia de Can Burgada. La masia de Can Burgada està situada a 5 quilòmetres de Tordera i entra a l'àmbit dels antics municipis de Vallmanya i Orsavinyà, al costat de la riera de Vallmanya. La casa principal destinada als propietaris era molt gran, de construcció típicament catalana. Tenia planta baixa i 2 pisos, i les golfes. Una de les sales del primer pis, habilitada com a capella, i tenia un edifici annex que s'utilitzava per l'elaboració dels seus productes. La part de darrere de la casa havia un altre habitatge, més petit, que era dels masovers. La masia de Can Burgada és de les denominades de xiprer, perquè ho té gravat a la llinda de l'entrada. Quan un pelegrí passava en veure aquesta inscripció i refermada per un xiprer plantat a l'entrada, sabia que tenia acolliment, amb menjada i lloc de descans. Segons la tradició, els mossos deixaven el treball al camp i l'envoltaven al pelegrí per escoltar les seves històries. Can Burgada sempre va destacar per l'activitat i l'empenta en les coses tradicionals, sobretot quan era necessari fer canvis. Per exemple, l'any 1865, en plena plaga de la filoxera, a França, clar, va començar allà, Can Burgada ja va augmentar fins a 6 hectàrees les seves vinyes i fer front a les necessitats dels països veïns. Era la masia més important de tota la comarca. En les explotacions agrícoles, ramaderes, forestals i sureres. Quan la Primera Guerra Europea, les seves necessitats, el senyor Castelló se'n va adonar compte i va veure allà una oportunitat industrial i començaren a elaborar tints. Avui encara es pot veure l'altíssima xemeneia del forn a la casa pairal. El 1924 deixen aquesta activitat veient la importància que acabaria tenint els productes làctics. La finca es va omplir de vaques per produir la que amb els anys acabaria sent la llet al Castilló. Tenim aquí uns 10 anys del 1973 al 83, per problemes hereditaris, les terres i la casa varen estar sotmeses a l'abandonament, fins i tot al pillatge i al saqueig. Ha sigut Rosendo Castelló Valle, pare, i el Rosendo Castelló Pujol, fill, els que han restablert la vida a la propietat i actualment la finca de 272 hectàrees en dedica 9 al cultiu de kiwis. Un altre dia parlarem de la nissaga Castelló, perquè, clar, a Can Burgada no era dels Castelló. A l'any 1800, en Francesc Castelló Galbany coneix a una noia guapíssima, preciosa, maquíssima, que es diu Antònia Burgada, pubilla de Can Burgada de Tordera. I, com se sola fer, o se solia fer sempre, la casa sempre va mantenir el nom de Can Burgada, no dels Castelló, perquè ve de Can Burgada. I, bueno, i això està tret del llibre Masies i Nissagues.
0: M'has tocat la fibra. Sí. M'has tocat la fibra perquè Can Burgada ha sigut per mi tot un referent. Fa 80 anys que era escolar. I anàvem, el capellà anava a dir misses i jo hi anava com a escolar. I ara, quan estava a la Casa Gran, vaig tenir molta, moltíssima relació amb el Rossend d'Ujó, el fill.
1: Sí, el que és l'hereu.
0: El que aquest noi va estudiar tot aquest món agrari, com sí. Era... I està, suposo, ara he perdut el fil, esclar, amb ell. Però val a dir que en aquella època de fa 10-15 anys que jo tenia contacte amb ell, era un batallador innat amb el bosc, amb la conservació del bosc, amb totes les qüestions ambientals, però amb una... A mi em va ensenyar molt, el Rossend em va ensenyar molt, i realment vaig entendre lo fort que era i difícil que és mantenir una propietat com a Can Burgada, com l'està mantinguent en aquest moment.
1: Sí.
0: I per tant, t'agraeixo el tema perquè el tema m'ha arribat a mi la fibra.
1: Havien Arseni, tenia trams del bosc que eren...
0: Se li van morir tots els castanyers. En aquella època. Va haver-hi aquella època sí. De la plaga dels sí. Castanyers que se li van
1: sí.
0: morir
1: sí.
0: I el que va lluitar aquest noi per, sí. per salvar sí. castanyers, sí. mare...
1: Perquè dels castanyers en feien ells mànecs de paraigua. Llavors els comercialitzaven. I llavors els tints que feien... Esclar, intendència necessitaven roba pels soldats. I esclar, i portaven cap a Catalunya que els hi teixissin, però es havien de tenyir. I el senyor Castelló va... el tiny i el treia també dels castanyers i del seu bosc es treia el que seria el tiny per poder...
0: Ara la mare dels obres era, sí. ara no sé perquè canvia tant sí. tot, era la fàbrica que tenien allà a Mollerussa amb,
1: bueno, sí,
0: amb la llet.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara no sé perquè sí. tot canvia tant,
1: continua
0: no sé si es guanya
1: no,
0: la vida
1: si
0: no se la guanya,
1: sí, sí.
0: però en aquella època sí. era tot un referent.
1: Sí. I, bueno, i ara tinc sí. aquí una altra petita cosa, però que ja estarà, que guita. Tenim la Copla Orquestra, la principal de Tordera.
0: Té també els... me'n recordo.
1: Te'n recordes?
0: El campaner i formava part el secretari de l'Ajuntament. Bueno, el secretari...
1: Sí, Juanito Pona. Sí. Doncs diu... té els seus inicis a primers del segle passat, essent el seu fundador el senyor Dalmau, Envesa, li deien. La Copla gaudia d'un renom dins la contrada, aconseguint contractes amb poblacions llunyanes. A començament del 1925, l'empenta de mossèn Martí Torrent i en Joan Comas, en Juanito Pona, que era el contrabaix, la nova Copla Orquestra, la principal de Tordera, la composaven 11 músics. El càrrec de director va ser per en Perfecto Gimpera. I actuaven sota les seves ordres en Lluís de Lucaïlla, Joan Comas, Emili Comas, Joaquim Fàbregas, Bartomeu Fors, Joaquim Ros, Joan Caimel... i la resta de músics, dos d'Arbúcies i un de Santa Coloma de Farners. La nova copla no donava l'abast per poder complir amb totes les seves comandes. Fins i tot arribaren a Tortosa. Però la sortida més sonada va ser l'anada a Mallorca l'any 1934. L'estada a la illa fou de 8 dies. Els mallorquins mai havien gaudit del plaer d'escoltar una cobla en viu. La cobla tordarenca va ser la primera en fer el salt cap a les illes. Sí que, bien, pels tordarencs, molt bé.
0: No hi fico cullerada, perquè el tema és també molt interessant, perquè en Martí m'arrenya perquè ja anem tard. Isabel.
2: Sí, a veure, bon dia, Tordera, primer de tot, i ens situem a l'any 1891, l'Orfeó Català, entitat musical d'arrel patriòtica. El 8 de setembre de 1891 és fundat l'Orfeó Català pels mestres Lluís Millet i Amadeu Vives. L'entitat capdavantera del moviment orfeonístic ajuda a unificar conjunt d'esforços musicals, però al mateix temps és una institució que s'expandeix ràpidament per la seva voluntat catalana. Té el primer local social al carrer del Lledó, però en 1905 inicia la construcció del Palau de la Música Catalana, un monument de l'arquitectura modernista, que inaugura el 1908. La seva activitat musical queda afectada en els moments de persecució política que pateix Catalunya, i així l'Orfeó és clausurat per l'espai d'uns quants mesos i porta una activitat minsa els primers anys després de la Guerra Civil. L'estatge de l'Orfeó és la principal sala de concerts de Barcelona, i tant l'entitat propietària com diferents formacions musicals fan memorables audicions, les grans obres simfòniques vocals de Bach, Handel, Mendelssohn i Beethoven són ofertes per l'Orfeó en textos en versió catalana.
0: Hem arribat al final, no? És que desconeixia quant de temps teníem, perquè a Martí ja fa rato que m'està apretant. Assumpció, els dos temes que has portat a mi m'han tocat l'ànima. Isabel, el tema que has portat és tan català, tan forma part tant de la nostra arrel, que la tenim a dintre també. Dos temes molt, molt interessants, però la ràdio és així de dura i exigent que no ens deixa... Jo ara estaria aquí parlant amb vosaltres mitja hora. Ha sigut un plaer, Assumpció, ha sigut
2: igualment,
0: un plaer, Isabel.
2: Igualment.
1: Bon cap de setmana per tothom.
0: Digues.
1: Bon cap de setmana per tothom.
2: I tant, igualment. Molt bon cap de setmana i ens veiem.
1: I que fem una sardana.
2: Parlem. I tant.
0: Ah, sí, i ben gran. Sí.
2: El més gran que puguem.
0: Dit això, Martí, què fem? Anem a la publicitat?
3: Ara i aquí. Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Vall Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Vall Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí,

0: Bé, canviem de carpeta perquè les carpetes es toquen i van molt ràpides. Ara entrem amb el Pedalem amb en Miquel Grimal, i que avui ens explica la seva sortida fins a Riells del Fai. Miquel, com sempre,
1: molt bon dia.
0: Que t'ho digui.
1: Molt benvingut. Carai, molt agradable trobar-nos de nou. De tant en quant ja toca, no?
0: M'agrada molt, m'agrada molt.
1: Va, tenim una estoneta, sí, perquè la ràdio és això que has comentat. Tot va molt ràpid, el directe d'això, les entrevistes a vegades s'allarguen, i és que el temps premia. I hem d'anar pedalant a mesura, però ràpid, perquè tenim molts de llocs. I avui parlarem una zona...
0: Perdona, això de la teva pregunta que formules a la xarxa, quan ho fas, al final o ara, la torres per
1: no,
0: allà?
1: No, podem fer un esment i després al final donarem la resposta, com acabem. La fotografia és d'un santuari, ja ho comento, hi ha la Portalada, és molt maco, és un lloc, està a més de 800 metres d'altitud, d'alçada, i està en un terme municipal molt concret i que té molt de poder, Terres d'en Serrallonga. Vull dir que, a veure, plenes guilleries, és fantàstic. Tens la Vall d'Osó, a baix.
0: Història pura,
1: sí,
0: història pura.
1: Aquí camins i tot això... el que preguntem és com es diu aquest santuari i en quin terme municipal es troba. Ho deixem aquí, d'aquí pocs minuts donarem la resposta, que espero que les que tinguem ja hagin acertat i que en mesura, més que tot, perquè dona aquesta vessant de geografia, una mica de culturalment d'història, i que la gent que ho busqui en els mapes i tot això, que ho consultin, és una mica d'informació i a més de d'esverinar aquests entorns geogràficament, que això jo intento aportar molt, i que cadascú respongui el que entengui. Donarem la resposta. Bé, avui, doncs, el que hem comentat és doncs, a Riells del Fai, no confonguem amb Riells del Montseny. Són completament... Esclar, això de Riells del Fai està als Cingles de Bertí, està en unes comarques que no té res a veure amb Riells del Montseny. Riells del Montseny ja sabem que està sobre Breda, que està doncs, a l'entorn i tot el parc, el massís del Montseny, i és un llocarret més concret, i sí que Riells del Fai està en una zona... què hem de dir del Fai? Sempre ens ha sigut a Sant Miquel del Fai, on hi ha les dues cascades, on hi ha també un santuari, i hi ha el riu Tenes, que baixa amb una vall impressionant, i les cascades, sobretot del riu Tenes, són impressionants, surten molt, i sobretot quan hi ha pluges. Però, és clar, estem parlant d'unes comarques, que és el Vallès Oriental, on es troben, Osona i el Moianès. Són tres comarques i, és clar, no té res a veure en Riells del Montseny. Doncs, concretament, per arribar aquí, no ho hem explicat moltes vegades perquè hi ha els entorns i tot això, i a més, estem parlant del dimecres passat, ahir va fer una setmana, doncs, molt de trànsit, ja ho sabeu, les carreteres són carreteres molt complexes, tota la part del Vallès Oriental que vas cap al Vallès Oriental, clar, cap a Granollers, Sant Celoni i Granollers, hi ha molts de tràilers, hi ha molts polígons industrials. Llavors, el que faig habitualment, en vez d'arribar a Granollers, ja trenco per Cardedeu, per una carretera, és un camí veïnal, asfaltat, que porta Marata. Marata és un indret, un llocarret, hi ha un castell, ja hem parlat també molts de cops, hi ha una església, però ja després hi ha un castell, anant cap a Llerona, que això és la carretera antiga, la Nacional 152, que anava de la Garriga a Granollers, que, clar, ara hi ha l'autovia de l'Ametlla, que li diuen, la C-17, que és el que tota la circulació principalment passa per allà, no? Doncs jo agafo aquesta via, el que passa que cada vegada està més concorreguda. Doncs, clar, hi ha més trànsit, perquè com més espais i més carreteres, sobretot asfaltades, doncs els vehicles van a tot arreu. I sí que em vaig trobar el dia, esclar, després de les pluges del cap de setmana anterior, aquí a Tordera van caure tot també, que a la Riera, doncs la Tordera va anar també tan joiosa i això, doncs van caure molts de litres, i clar, què va passar? Que molt dels marges de les carreteres vorals estaven ple de pedres i de sorra i de terra, I és clar, jo el que sempre solo fer amb la bicicleta és anar al voral el més dret possible per no entorpir el trànsit, perquè passen, ja dic, camions, tràilers, sobretot un diafaner. No és, estem parlant d'un diafaner que no és l'habitual.
0: Tu vas a bicicleta per l'autovia de l'Ametlla o només pels...
1: No, a veure, a l'Ametlla hi han trams. Hi ha algun tram que puc passar, que estic autoritzat en bicicleta a passar, ha, però habitualment no.
0: Ara hi ha trams de bicicleta?
1: O... Sí, hi ha un tram de la Garriga fins al Figaró. Al Figaró has de sortir i fins a Centelles pots arribar. Val. Llavors, i llavors bueno, hi ha un altre tram...
0: El llarg és d'aquí a la Garriga.
1: Sí, has de fer...
0: Bueno, agafant a Granollers fins a la Garriga.
1: No, jo el que faig habitual faig aquesta, o passo per Llinars i vaig a Sant Antoni i Vilamajor. Cap a la Garriga directament. I des de la Garriga puc entrar a la C-17.
0: Val.
1: D'acord? I puc passar pel túnel. Hi ha un túnel. El que passa que és molt perillós. I al túnel hi ha una vorera per passar a peu, i el que faig, perquè no hi ha voral per d'allò, i els cotxes van... a tota pastilla, i si passa algun camió esclar, necessita molt d'espai i si no tens, doncs, què faig jo habitualment? Per seguretat agafo la bicicleta i passo a peu pel vorera, fins és un túnel, doncs has de passar el túnel i llavors al que arribo a la població del Figaró, surto al Figaró, si me quedo al Figaró per fer rutes que ja m'he explicat, doncs em quedo allà. Si he de continuar, he de passar per dintre la població del Figaró i tornar entrar a la C-17 a la sortida del Figaró, que llavors sí que... Però hi ha el tram del pas d'allò que està prohibit per les bicicletes, perquè és més estret, passes un viaducte per sobre el que és la població del Figaró i, esclar, les bicicletes allà estan prohibides. Doncs has de sortir i tornar a entrar més endavant, però després, si Centelles cap en direcció a Vic, no està prohibit. O sigui, has de sortir i buscar alternatives, que hi ha alguna alternativa, que ja conec, fins a Centelles, i després de Centelles sí que pots tornar a entrar a Balenyà, pots anar cap a Tona, tens diferents possibilitats, no? I si vas cap a Sant Feliu de Codines, per la carretera doncs, que hi ha des de Centelles, passant per Sant Martí de Centelles. Doncs en aquesta concret, doncs, després de Cardedeu, en vez d'arribar a Granollers, doncs hi ha

0: un bus doncs de transport públic de persones, doncs que és clar, has d'anar amb molta cura, deixar espai si no tens el voral allà, i a la que entres doncs a la població de Bigues, diguem que es diu Bigues i Riells perquè Riells del Fai, el que comentem ara, doncs formen un sol municipi que es diu Bigues i Riells, Riells del Fai i Bigues forma el terme municipal. Doncs això porta doncs aquesta població que queda quan travesses el riu Tenes, perquè això és també la vall, Riells de Fai és la vall del Tenes, el riu aquest que neix més amunt de Sant Quirze Safaixa, al Moianès, doncs hi ha una pujada, una carretera de 4 quilòmetres i mig que et porta fins a Sant Feliu de Codines, que pots anar a través d'una altra carretera a Sant Miquel del Fai, però no era el meu recorregut avui. El meu recorregut era arribar a Riells del Fai, que hi ha un quilòmetre i mig a la que trobes abans de travessar el pont del riu Tenes, doncs era arribar fins a una vall, hi ha una urbanització, una zona de cases, que es diu la Vall Blanca. Aquí a la Vall Blanca, doncs, esclar, com que s'acaba a les pistes, s'acaba la carretera i és tots senders, corriols, i és per anar amb esbarzers i tot això, buscant una mica el camí, doncs per els Cingles de Bertí, que és una zona molt maca, i aquí, doncs, deixar la bicicleta i anar a peu. Què em vaig proposar aquest dia? Sí, com que en bicicleta, amb els pedals i tot això és impossible, no pots anar, i has d'anar a peu, per què arrossegar la bicicleta? No val la pena. Havia d'anar a un lloc entre Cingleres, que és un gorg. Havia estat ja fa també un cert temps, però era un dia que havia plogut molt els dies anteriors, molt més que el dimecres passat, i és clar, hi havia aigua per tot arreu, tot eren petits canals, petits torrents, i és clar, va ser impossible creuar el gorg aquest, que a més es diu Gorg de les Donzelles, i que és clar, és molt difícil, és molt solitari. Si vas sol has d'anar amb molta cura i està molt brut, és clar, no es manté, no hi ha un manteniment. I una vegada travessat aquest gorg, és un gorg petit, molt amagat, vull dir, és complicat, és difícil, i has de mirar d'on poses el peu, perquè hi ha una relliscada, qualsevol cosa, pots regirar un peu. Esclar, és que és molt delicat. I vaig seguir fins, perquè aquest gorg de les Donzelles baixa d'un torrent que es diu de l'Ullà. L'Ullà és una antiga casa que queda més amunt, no vaig arribar fins a aquesta casa, no sé quines condicions està, si viuen, hi ha una altra entrada i sortida per més amunt, una pista, i vaig seguir fins on vaig poder. Vaig veure les vistes, que són molt maques, però vaig tornar enrere. Sí que vaig seguir doncs el torrent aquest fins al gorg una altra vegada, i el meu fita aquest dia era seguir a peu. La bicicleta la tenia lligada a baix a la Vall Blanca, a Riells del Fall, doncs a la zona més alta, i per sota les Cingleres, per un corriol, anar fins a Sant Miquel del Fall, una empresa difícil, però no em volia quedar aquí, volia seguir més amunt.
1: Hi ha molta distància de Sant Miquel del Fai en aquest fai que...
0: Sí, hi ha alguns quilòmetres, però peu per Cingleres, sota Cingleres, corriols, llavors hi ha, esclar, són de roca, encara corria l'aigua, havies d'anar molt d'allò a relliscar, perquè clar, fa pendent, és pedra, la pedra molla,
1: portes
0: igual que el ferro.
1: Portes calçat especial?
0: No. És molt llis, no, per agafar, no... Cada vegada, com comentat, has de mirar on te poses el peu. Clar, lògicament. I sí que si tens alguna branquinyota o algun d'allò, agafar-te. Perquè si rellisques que puguis tenir un punt d'agafar, sí.
1: Que no vagis
0: la seguretat avall. Passa-lo. La seguretat és total. A més, porto la motxilla. Portava, perquè no vaig esmorzar ni dinar enlloc, portava un pot amb una mica de menjar, em vaig aturar i vaig menjar d'allò, però clar, és poc, no és suficient, necessitaria molt de menjar, però no, tampoc tinc temps, és que no havia temps d'aturar-me, és que clar, havia de caminar sobre unes 4 hores.
1: Mare, val?
0: I sí, sí,

0: va un recorregut que no havia passat mai a peu, un sender, i vaig trobar la que puja des de Riells a acabar a Sant Miquel del Fai, que sí que en bicicleta, arrossegant la bicicleta, ho havia fet molts de cops, i vaig connectant aquí per arribar a Sant Miquel del Fai. Però sí que vaig veure els dos saltants, hi ha dos saltants, el que salta del santuari, que és del riu Rossinyol, i l'altre que és del riu Tenes. A veure, anava dos dies, jo ja ho tenia clar, però d'on veníem? De les pluges grans, i de dos dies, perquè el dilluns i el dimarts següent, del diumenge, també estàvem amb alarma de pluges i tot això. Tots dos dies. Esclar, no vaig poder sortir fins al dimarts. Jo havia de sortir el dilluns, però el dilluns també, a partir de les 7 o 8, va caure una ona d'aigua. Sí, no, ara no se'n recordem, però va fer una gran... No podia sortir, era impossible. A més, llavors de l'alarma, sobre les 10 del matí del dilluns van posar alarma.
1: Estava prohibit.
0: Sí, sí, i esclar, jo no podia recórrer el risc i tot això. Vull dir, era evident. Però clar, la gran part d'aigua d'aquests saltants va ser entre el diumenge i el dilluns. Espectaculars. Ja el dimecres sí que saltava aigua, però ja era més minsa. Ja no era el que... I jo...
1: És una mica com a la Tordera, que de seguida puja i de seguida baixa.
0: Sí, són torrents de fortes crescudes, però que té molta pendent, i a l'aigua, quan deixa de ploure...
1: L'espectacular era el dia que plovia.
0: A vegades ho he viscut, a vegades no, és que és molt complicat. I, esclar, si estem en estat d'alarma i està plovent, està tampoc, si plou, tampoc pots anar a veure. A més, el primer dia, també hi ha una altra dificultat, tampoc pots anar-lo a veure, perquè l'aigua com va? Tota marronada, tot d'allò, no és maco, un saltant que l'aigua sigui una mica transparent, una mica, clar, si és tota bruta, tota marronosa, tampoc és...
1: No fa goig, no fa
0: exactament.
1: Goig.
0: És que és aquest punt és complicat. I el dimecres sí que vaig veure, però jo volia anar al salt de la Balma de Roca Gironella, que és més amunt, però anava a peu. Tenia, clar, 2 quilòmetres més de peu, per un camí també asfaltat, que va sortir entre la carretera, entre Sant Feliu de Codines i Centelles, d'acord? Però clar, en bicicleta, en pista ja, sense corriol, fas molta via. I després de baixada, perquè havia de tornar pel mateix lloc, també, perquè baixàs un moment, però a peu és més complicat.
1: I on te deixes la bicicleta?
0: No, la vaig deixar lligada amb un pal a la Vall Blanca, a Riells del Fai. Vaig estar més de 4 hores caminant. Clar, és que... Això és una duel·lo. Ja ho vaig determinar com una duel·lo. Bici i peu. De triatló, només m'ha faltat doncs anar-me al riu Tenes i aigües avall, no? Això ja no calia, perquè havia de baixar baix al sot. Vaig veure l'aigua a la Balma. Has d'anar molt al tanto, perquè és molt perillós. Una balma, a més hi ha un petit sender, barranc, esclar, hi ha molta alçada, i una relliscada allà, sorra, suelta i tot això.
1: Per recordar aquell antic que va caure del precipici, el milionari aquest.
0: Sí, per això dic que has de vigilar molt. Vaig veure com baixava aigua, ja en vaig tenir prou, però no l'havia vist amb aigua. Jo vaig anar-hi, ja dic, fa temps, i com baixava una d'aigua, és impressionant el saltant aquest. Però, esclar, són moments concrets. Ara no deu saltar ni una sola gota en aquesta setmana. Vull dir que has d'anar als moments precisos. Llavors, el retorn. Complicat. Torna al revés, això. Vaig arribar a buscar la bicicleta, perquè, clar, una vegada Riells havia de tornar a pujar a la Vall Blanca a buscar la bicicleta, per tornar al mateix punt. I allà hi ha un establiment, l'únic establiment... Hi ha un restaurant, però estava tancat. Esclar, no fan sopars ni res. I era 3:15. Ja fosquejava. Vull dir que havia de tornar de fosc sí o sí, perquè les carreteres complicades. És que és com... el trànsit allà
1: no
0: és bestial.
1: Ni GPS, ni...
0: No cal. Vaig fer una beguda, estaven a punt de tancar, perquè tancàvem a les 8, eren 7:45, i una bossa de patates d'allò, que no tenia res més, i un parell de galetes que en quedaven, i de retorn cap aquí.
1: Això no és proteïna, i necessitaves proteïna.
0: Això és la ruta, però la vivència total, Arseni. Això no és... Bé, és una cosa que dius... tu proposes, a vegades no saps com acabarà, però acaba bé. Va arribar molt tard. Va arribar, clar, a la una de la matinada a Tordera. Bé, una hora determinada ja no tens trànsit, perquè els polígons s'han tancat, camions no n'hi ha, tràfic particular res, llavors ara sí que normalment passo a Sant Celoni, hi ha un carril bici fins a la Vallòria, llavors hi agafo la C35, hi ha Voral.
1: Això sí que ho domines, eh?
0: Sí, sí. Una autèntica d'allò. Donem la resposta?
1: Sí, perfecte.
0: Som-hi? Home, és evident, és un gran santuari, tenen hostal, tenen restaurant, t'hi pots quedar a dormir, ja fa... quan va haver-hi la pandèmia,
1: s'ho
0: va tancar. Sí. I està al terme de Susqueda. Susqueda, això és terme municipal de Susqueda. És un dels indrets de Susqueda. Hi ha una gran urbanització que, a més, està tancada en barrera. Després del santuari no pots continuar cap amunt, perquè hi ha el cim de Sant Benet, que arriba fins als 1.147 metres, que és un dels cims, és el tercer cim de les Guilleries. Sant Miquel de Solterra, que és el més alt, 1.202 metres, hi ha el Faig Verd, de 1.182, i hi ha aquest, que és 1.144, 1.147, que és de Sant Benet. D'acord? Aquest cim té una visibilitat... es veu el Pedrafort,
1: es veu Mallorca, que diuen aquí, bueno, aquí.
0: El Berguedà es veu fantàstic, es veu Girona cap al fons lluny, res, una taqueta blanca i d'això de la població,
1: però els camps i els boscos,
0: veu tot el Coll Sa Cabra, els cingles del Far i tot això, la Vall de Sau, es veu el pantà de Sau cap al fons, amb les muntanyes, ja dic que el Cadí, el Pedrafort, que fantàstic. A més, l'últim darrer cop que vaig anar-hi, que ja ho vam explicar-ho, vaig veure una posta de sol, que això és únic. Aquestes hores, clar, sí, però clar, és que... I llavors com tornes de nit per aquestes muntanyes de mil... has d'anar amb molta cura. Vull dir, és fantàstic, és un lloc. I llavors, com és aquest santuari? És la Mare de Déu del Coll. Santuari del Coll. Maquíssim, ben cuidat, un entorn, ja dic que la urbanització, hi ha una tanca, a partir d'aquí només pots passar a peu, en bicicleta, o si tens el comandament o alguna d'entrada. Si no tens entrada no pots pujar.
1: No deixen entrar cotxes.
0: No. Hi ha una tanca, a més de color i d'allò, vaig veure, impressionant, Vull dir que estan molt aïllats i molt amb una seguretat total. Però és un entorn privilegiat. Vull dir, aquí el que té un xalet, té un habitatge i tot això, a veure, ara, esclar, ha de pujar molt amunt, està a més de 800 metres.
1: Aire de Sants.
0: Sí, sí, això. Però, clar, la població més propera, petita, és Osor, però Osor què té?
1: Sí,
0: té Can Isidre, Can Isidro, que li diuen, que és l'única població, l'únic establiment que hi ha, que tanquen quan tanquen, el poble, vull dir, és molt petit.
1: L'Osor s'ha fet famós, perquè parla de famosa dita.
0: No, i...
1: En Miquel, ha sigut un plaer, com sempre...
0: En fi, hem explicat moltes coses,
1: La teva memòria i el teu coneixement fan una barreja que és realment interessant. Hauries d'escriure un llibre.
0: Ho faré. Ja ho proposaré, m'ho proposaré a mi mateix, i ja ho farem, tirarem endavant.
1: Un plaer, Miquel.
0: Gràcies,
1: com sempre.
0: Ja
1: m'ho he passat molt bé.
0: A reveure.
1: Espero que els oients també.
0: Perfecte.
1: Val.
2: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demanen cita i torna a caminar sense dolor.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Ara i aquí,

0: Bé, clourem el programa d'avui amb un tema molt, doncs, ecologista, i és una entrevista per telèfon d'un senyor que es diu Santi Soto, del Vergel de les Hades, al que saludarem i direm molt bon dia, senyor Santi Soto.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Bé, és un plaer sentir-lo perquè aquí tenim una guionista del programa que és molt curosa amb tot i va deixar tot un seguit de preguntes que anirem desenvolupant. Però en principi diríem que avui obrim una finestra al món de la terra, les plantes i l'agricultura ecològica. Sobretot me remarca la paraula ecològica. Ens acompanya, com he dit abans, el senyor Santi Soto, horticultor i especialista en agroecologia, impulsor juntament amb Adalú Pereira del Vergel de les Hades, un projecte on cultivar no és només produir aliments, és aprendre a respectar la terra, conèixer les plantes i recuperar aquella connexió amb la natura que de vegades tenim una mica oblidada. Ella m'ha fet, per començar, de tres preguntes, però jo reconec que fer tres preguntes seguides, et demanaria que me contestessis, t'aniré només d'una en una, perquè, Santi, perquè si te dic les tres, després no recordaràs quina és la tercera. Per tant, la primera pregunta que me formula és, Santi, per a qui no conegui el Vergel de les Hades, com el definiries en poques paraules?
1: A veure, és un projecte de vida natural al camp, si pot ser a prop de muntanyes i boscos, i amb el que la pretensió nostra com a família és aconseguir el màxim de necessitats de per menjar, energètiques, de fertilització, tota una sèrie de coses que necessita l'humà, aconseguir-los de la terra. Molt amb la idea de les masies de fa cent anys dels nostres avis i besavis, que en una masia vivien 40 persones i no anaven ni a Barcelona ni tenien mòbil. Pues seria una mica, doncs, això, aconseguir tot el menjar o la major quantitat de menjar i de la terra que tenim al voltant nostre, i aconseguir també altres coses que la tecnologia ens permet avui, que seria, doncs, energia a través de plaques solars, a través de les estufes, que això ja ho tenien els nostres avis, la llenya que tenim als boscos que ens rodeja, que ens permet netejar els boscos i tenir-los una mica més acurats, i això seria una mica la cosa. El que passa que després, per guanyar diners i per mirar a veure les necessitats que ens falta, o per pagar els ordinadors dels nostres fills, que tenim tres, i els estudis i tot això, pues, necessitem diners. Com els busquem? A través de les plantes aromàtiques, que tenim una varietat d'unes 400 espècies.
0: Interessant.
1: I que això crea un viver molt especial en el que trobes coses que no trobes enlloc. Només en Pàmies Hortícoles, que és un company que també es va ficar en aquest tema. I això, per què s'ho hem fet això? Perquè així no tenim competència amb els altres vivers que ofereixen farigola i romaní. Nosaltres també el tenim, però tenim varietats molt estranyes com alfàbregues o tulsis o Àngel del Monte o plantes que no en trobes enlloc perquè no són conegudes o no són comercials o no estan habituades, no? O sigui que tenim totes les de la part mediterrània, però a més tenim de la Índia, de la Xina, de Sud-amèrica, d'Àfrica, tenim moltes plantes adaptades al nostre entorn, que moltes vegades s'utilitza a jardineria, i seria una mica això. O sigui, per una banda tenim la part d'autosuficiència màxima, energètica, d'aigua i de menjar, tenim oliveres per tenir el nostre oli, tenim fruiters, doncs una mica seria això. I el mòdul vivendi econòmic lo trauríem per una part de viver de planta aromàtica, llavors, i com que ja tenim uns anys, ja tenim 67, quasi a vora 70 els dos, pues tenim molt coneixement de tota una sèrie d'experiències i fracassos que hem tingut a la nostra vida, i això lo podem compartir amb tota la gent que vol viure d'aquesta manera a través de tallers, de formacions, d'assessories, en la nostra finca o personalitzades en el seu lloc.
0: Per la perspectiva meva, m'estava formulant la pregunta de com contractar, o veneu a grans empreses, a particulars, per online, com ho feu això?
1: Això venem sobretot a particulars, però també a jardins botànics que volen trobar coses que no en troben i que volen mantenir algunes col·leccions que nosaltres mantenim. Sobretot jardins botànics, particulars que volen muntar el seu jardinet, gent que vol tenir plantes a la seva horta per evitar plagues o per fer infusions o per posar en el menjar per tenir unes grans experiències gastronòmiques, per fer olis o per fer doncs, ungüents o destil·lació. O sigui, una mica coses d'aquestes. Normalment particulars o gent petita.
0: Però particular que ha de fer visitar la vostra horta o...
1: Visitar la nostra finca o entrar a la nostra web, berjalades.com.
0: Ara, aquí anava jo.
1: Berjalades.com, 3W, berjalades.com. I aquí trobarà tota la informació per comprar online i per posar-se en contacte amb nosaltres i dir, mira, necessito aquestes i aquestes i us l'enviem per tota Espanya i per de França.
0: Ara, aquesta és la pregunta clau que jo volia saber. És a dir, necessita fer un mínim de compra o...?
1: Sí, 12 plantes. Fem caixes de 12 i allò, la compra mínima són una caixeta de 12 plantes.
0: Interessant.
1: Sí, però poden venir, o sigui, la gent que pot venir és millor una experiència.
0: On esteu situats, aquesta finca?
1: Això està a Castellà del Vallès, entre mig de Terrassa, Sabadell i Martorell. Granollers.
0: Val.
1: I està molt ben comunicat per transport públic i, a més, doncs, els camins i això estan molt bé.
0: Molt bé.
1: Vull dir que estem a un quilòmetre del poble, més o menys, i és molt agradable venir per aquí.
0: Molt bé. Anem... Si ens escolta algú que vulgui tenir un petit hort, i no sàpiga que ho estic visquent jo amb el meu veí, quin és el primer error que cometem quan comencem un hort a la casa?
1: Bueno, normalment, no sé, la majoria de vegades, a vegades hi ha gent que comença i té un èxit fantàstic, perquè normalment l'agricultura bàsica seria llaurar la terra, posar compost, sembrar quan toca i ja està. I l'error potser és el calendari. O sigui, moltes vegades pensa la gent que a partir d'un hort d'hivern l'has de plantar a l'hivern, o l'has de plantar ara, o sigui, a últims de la tardor. I aquest és un error molt important de fracàs, perquè per tenir un hort d'hivern guapo i ja en productiu i perquè t'aguanti el fred l'has de plantar entre juliol, agost i hasta el 27 de setembre, més o menys. Arribar a Sant Miquel has de tenir l'horta d'hivern plantada. Depèn, si peus al mar, no. Però si estàs per aquí Tordera una mica més cap amunt o estàs a les zones d'interior, contra més vas cap a la muntanya, doncs més aviat has de tenir l'horta plantada pel tema fred.
0: Sí, però Santi, jo he estat visquent aquesta experiència amb un conegut que estava desesperat perquè havia plantat fesols i, malgrat que tenia el gota a gota i la regava i tal, però com que les circumstàncies climàtiques han sigut de que no plovia, i ell deia que era perquè està molt a prop d'una carretera, de que al no ploure les fulles queden amb pols i quedarà i no hi ha qui els arrenti i total que tenia unes plantes que realment feien pena. Quan el clima no acompanya, es pot fer alguna cosa?
1: Sí, nosaltres estem fent ja potser fa 3 anys per una part quasi bé tota l'horta. Quasi tots els cultius ja estan posant una ombra, un ombracle d'un 40% a un 60%.
0: Ah.
1: Fins ara era el 40%, i aquest any ja hem vist que quedava justet. O sigui, una ombra del 60%, que deixi passar la llum, no són les ombres aquestes que utilitzem pels patis o per donar ombra total, que són del 80%. Ha de ser una mica més baixa, un 60%, entre 40% i 60%.
0: Val.
1: I aquesta ombra... ens permet tenir una humitat una mica més alta, ens evita la radiació tan bèstia que hem tingut aquest any, que jo tinc 67 anys i sempre he sigut el contor i els savis i de savis.
0: Aquest amic meu estava desesperat perquè veia que se li moria tota la gran extensió de... i no sabia què fer,
1: Sí, per una banda seria això. Si és possible posar una malla, clar, això és molt car si tens un tros molt gran, però si tens hortes petites, això pel consum de casa, és una inversió super necessària actualment, saps? I això també seria també practicar associacions. Nosaltres el fesol lo plantem a blat de moro, quan té uns 15 dies, l'implantem fesols de llavor al costat. I després tot el sota baix de les plantes està ple de carabassa. Carabassa, carabassó...
0: Ah, he sentit de parlar d'això, sí.
1: Sí, que es diu l'Associació de les Tres Germanes,
0: sí.
1: Que això ajuda molt perquè la gent dels Estats Units i sobretot del nord dels Estats Units, els aborígens d'allà, lo practicaven molt perquè es complementen aquestes tres plantes i s'ajuden. O sigui, la carabassa dona ombra a les arrels del fesol i del blat de moro, el fesol dona una mica d'ombreta perquè pugui créixer el fesol al costat del blat de moro, i totes tres s'ajuden molt i en aquests moments climàtics tan difícils doncs funciona millor que si plantes una planta sola.
0: És curiós això, sí. Sobre que haurien de xupar l'aliment de la terra. Parlant d'aliment, és tan o més important alimentar la terra com alimentar la planta?
1: Sí, hem tingut un error des de la Primera Guerra Mundial ja va començar a canviar una mica el treball de la terra. Fins aleshores, els nostres avis, sí, i els besavis més, normalment totes les finques havia més d'un 60-70% de població que vivia al camp i tenia vaques o tenia cavalls, tenia burros, depèn, però sí, gallines, i tenies molt fems, i aquest fems se feia compostatge seguint les llunes i se posava al camp. Normalment, a vegades, també la palla, com que no havien tantes màquines per collir palla, doncs collies el blat i deixaves la palla. O sigui que aquesta... I després també hi havia el que diem la rotació. En un camp plantaves, tomàquet, després de l'any que ve plantaves enciam o cols, o sigui, variaves. I això és una tradició i un coneixement dels nostres avis que conforme ha anat venint el tema de la producció d'un sol cultiu, doncs fem blat de moro i blat de moro. Com a molt fem fesol o fem soja o fem el que sigui, no? Però fem un cultiu o dos pel tema de vendre el producte al mercat i amb els diners comprar la cosa que ens falta. Mm-hmm. Però la manera que tenien els nostres antics era tenir 30-40 productes per menjar tota la família tot l'any. O sigui que el tema de... amb això vull dir que la rotació és molt important per mantindre una vida al terra. I també abans no llaurava, o llaurava amb burros o amb bous, i això donava que la terra no es donava tanta volta, perquè ara tenim uns tractors molt grans que tenen unes eines molt grosses i donem la volta a la terra amb les vertederes, i moltes vegades això el que fa és portar la terra poc fèrtil de sota dels 60 centímetres i portar-la a dalt.
0: Sí, sí, sí.
1: Això I això el que fem és matar tot parlar, això.
0: Sí. Escolta, sí. Santi, perdona que te talli perquè la ràdio té això de que ja tenim el temps a sobre. Sí. I hi ha una pregunta clau que sí que m'agradaria formular-te. El gran enemic de l'agricultor petit, del petit hort, i també del gran, evidentment, no deixa de ser també el canvi climàtic que ha comportat aquest any aquest comportament que ha malmès tantes plantes, però quin paper tenen els insectes en un hort? Hem de deixar de veure'ls tals com una amenaça? Jo crec que no, perquè els insectes aquests sembla que espatllen la planta, no?
1: Bueno, hi ha tants insectes, o sigui, el pulgó, per exemple, que és una plaga que ens fa malbé en molts cultius, què passa? Que té tants predators, tants insectes que se'l mengen, i l'únic que tenim de fer és posar flors que atraguin a insectes, per exemple, els fírfid, o per exemple la marieta, o per exemple la crisopa. Hi ha diversos insectes que no mengen plantes nostres de l'hort, ni que es mengen els tomàquets ni l'enciam, el que mengen són altres insectes. I llavors, per a potenciar això, hem de tenir hotels d'insectes, per exemple, llocs que hi hagi palla o pedres o coses que puguin amagar-se, aigua perquè puguin veure, i molta flor melífera. Melífera vol dir com sàlvies, com romanins, com lavandes, com buixars, calèndules, flors que atrauen aquests insectes que s'encarregaran de menjar-se els altres. Uh-huh. O sigui, és crear, per això diem ecològic, per tenir en compte l'ecosistema que ens envolta, que hi ha moltes coses que no coneixem i que podem aprofitar d'aquesta coneixença que cada vegada va a més, gràcies a les xarxes, gràcies a Google i ara amb la IA, podem amb una llupa mirar amb un insecte i dir, escolta'm, aquest insecte què fa aquí, no? I moltes vegades veurem que aquest insecte s'està menjant el pulgó o s'està menjant la mosca blanca, o sigui, l'insecte pol·linitza. O sigui, si no tenim insectes, el borinot o les abelles o les papallones, no tindrem tomàques ni tindrem pomes. O sigui, llavors és molt important que hi hagi aquests insectes. I aquests insectes necessiten ombra, necessiten un lloc on amagar-se, necessiten menjar, que són les flors, i necessiten aigua. I, o sigui, posar abeuradors perquè puguin veure lluny dels gats, per exemple, doncs això farà que vinguin ocells, que vinguin papallones, que vinguin molt d'insectes, que vinguin aranyes i que es creï un equilibri a la nostra horta i a la nostra finca en general, que això és la pretensió de l'agricultura ecològica.
0: Santi, ha sigut un plaer, m'ha agradat molt escoltar. Tinc tantes preguntes per formular, però suposo que has sentit les senyals horàries, que vol dir que allí, en el moment de les senyals, ja se'ns havia acabat el temps. Ha sigut, doncs, un goig d'escoltar coses que realment a mi m'apassionen i que visc el dia a dia per al veí, perquè té un petit hortet al costat i tal, i cuido una mica el de casa meva, i m'has dit d'alguna de les coses que m'has plantejat, els hi traslladaré. Gràcies, Santi, per la teva col·laboració i això.
1: Pues gràcies.
0: I per la vostra feina. Un plaer.
1: Merci. Gràcies. Que vagi molt bé. Fins aviat.
0: Igualment. Dit això, aquí, Martí, no sé si ara hem de dir alguna cosa de... Ho deixem tot aquí, tot que tanquem el programa, i només dir-vos que si avui us ha agradat, demà encara us agradarà més, i us emplaço demà a l'ara i aquí.
2: En 7.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'impulsa el comerç local amb una nova campanya d'avals de compra. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Aniol Canals és regidor de Comerç.
2: Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50.
1: Dijous 15 d'octubre de 2026, l'enllumenat de Mas Mora avança per sectors i Endesa farà obres importants per millorar el servei. Els nous fanals LED obliguen a estendre la mateixa llum per fases per evitar tonalitats diferents, mentre les intervencions d'Endesa inclouran el soterrament de la línia de mitjana tensió. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Molts que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització amb diferents colors, amb diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
1: Més de 650 inscrits per la sardana gegant dels 50 anys de la nostra dansa. L'entitat preveu aconseguir un rècord històric local dissabte a la tarda. Ho explicava Marià Vilageliu, president de l'entitat.
4: Com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Comte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la fira, i molta gent de la fira també serà per l'event.
1: La Biblioteca de Tordera acull una xerrada sobre literatura rural a càrrec de Margarida Codina. Serà avui a 6:45 de la tarda i no requereix inscripció prèvia. I es presenta una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La recollida es farà el 13 i 14 de novembre. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Ho explica Lluís Fatjó, president del Banc d'Aliments.
5: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, està en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: En esports, el Club Futbol Tordera viurà la nit de Halloween amb el retorn del túnel del terror a la piscina municipal. Sota el nom de l'asil del doctor Kramer, l'entitat prepara per al 30 d'octubre un recorregut immersiu ple de novetats que l'organització detallarà la propera setmana dins el programa El Show dels Esports. Parlem del temps, de la previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Bon dia. De moment, aquesta jornada dijous la comencem amb un temps tranquil, un temps estable i assolellat a tota la comarca. De fet, al llarg del dia poques novetats caldrà esperar, potser alguns núvols baixos aquesta tarda, sobretot cap a l'àrea del Maresme Nord, poc importants, els vents que ho faran fluixos i les temperatures que, malgrat avui baixaran una mica, entre 2 i 3 graus en relació a les d'ahir, continuaran càlides per l'època de l'any. De fet, ahir les màximes es van disparar i alguns valors van arribar als 27 graus a Tordera, per exemple, 25 a Mataró, 26 es van registrar a Calella. Per tant, són temperatures molt altes per l'època de l'any, perquè estem pràcticament arribant als 30 graus passat l'equador del mes d'octubre. La situació ha de continuar sense canvis de cara a demà, per tant, continuarem amb un temps estable, assolellat i sense precipitacions. En canvi, dissabte el temps vol canviar. Amb el pas de les hores, les nuvolades guanyant protagonisme, sobretot a partir del migdia, i durant la tarda vespre esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, més probables, però cap al centre i sud del Maresme. Cap al nord també plourà, però no ho farà amb tanta abundància. Puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat abans de la mitjanit del diumenge. I diumenge continuarem, a banda de tenir precipitacions, d'anar fent, tindrem també un descens marcat de les temperatures.
1: Avui, a la segona part de l'informatiu, l'espai de les entitats La Teranyina i l'apartat d'efemèrides, fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'avui dijous 15 d'octubre. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb els comerciants del municipi, posa en marxa una nova iniciativa per dinamitzar el comerç local. Es tracta de la campanya La Compra que Compta, que se suma al projecte anual de promoció comercial i que compta amb la participació de 30 establiments adherits. En aquesta ocasió, el consistori destinarà un total de 7.000 euros en premis, repartits en 55 vals de compra que es podran bescanviar als comerços participants. Els clients podran participar en la campanya des del 5 d'octubre fins al 6 de novembre, realitzant compres en qualsevol dels establiments adherits, com més compres es facin, més butlletes es podran omplir. Per participar-hi caldrà omplir una butlleta amb el nom, cognoms, DNI, data de naixement i dipositar-la a l'establiment on s'hagi fet la compra. Ho explica el regidor de Comerç, Aniol Canals.
1: Des de l'àrea de comerç iniciem una nova campanya que ve sota el nom de La Compra que Compta. És un sorteig que la gent hi podrà participar del 5 d'octubre fins al 6 de novembre. Un cop passat aquest termini, doncs podran guanyar un dels 55 talonaris que sortegen. Es sortegen 5 talonaris amb un valor de 300 euros, 10 talonaris amb un valor de 200, 10 talonaris amb un valor de 150, 10 talonaris amb un valor de 100 i 20 talonaris amb un valor de 50. Aquesta campanya serveix, doncs, per fomentar la compra en el nostre comerç local i esperem, doncs, que tingui molta participació.
0: El sorteig es durà a terme durant la segona setmana de novembre. Aquesta iniciativa suposa una injecció econòmica de 7.000 euros que beneficiarà directament el comerç local. Just abans de l'inici de la campanya de Nadal, tal com havien sol·licitat els comerciants, es tracta de la segona edició d'aquest format, que també té com a objectiu fomentar l'hàbit de consum de comerç de proximitat de Tordera. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera informa que les obres d'enllumenat de Masmora avancen per sectors i que Endesa té previst intervencions importants a la urbanització en un termini aproximat de 15 dies, incloent-hi el soterrament de la línia de mitjana tensió i el canvi d'ubicació del centre transformador. Segons han explicat fonts municipals, fa aproximadament un any, una tempesta molt forta va espatllar més de 100 fanals a Masmora. Els nous fanals que s'instal·len tenen una llum LED més freda que els antics, per la qual cosa, per evitar que la urbanització quedi amb diferents tonalitats, s'ha començat pels carrers de baix i s'anirà estenent la mateixa llum a la resta, tot i que es tracta de centenars de fanals. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Recordareu que fa qüestió d'un any va haver una avaria molt forta que ens va espatllar més de 100 fanals. Els que posàvem o els que reposem nous tenen un altre to perquè és llum LED i més freda del que hi havia. Aleshores, per no convertir la urbanització en diferents colors, en diferents tonalitats, hem començat pels carrers de baix a posar el mateix to i anem fent, però clar, hi ha molts de centenars de fanals.
0: Aquestes actuacions coincideixen amb les obres que Endesa ha de dur a terme properament a la zona, que inclouen talls de llum previstos i una intervenció important de soterrament de la línia de mitjana tensió. Aquestes obres comportaran afectacions al trànsit a Masmora, ja que no s'hi podrà circular amb normalitat durant es facin aquests treballs.
2: S'ajunta aquest tema de l'enllumenat i amb actuacions que ha de fer Endesa properament a Masmora. La setmana vinent hi ha talls de llum previstos i hi ha una intervenció important a Masmora que volem tractar directament amb l'associació de veïns perquè em doni trasllat a tots els veïns de Masmora, però sí que hi ha actuacions de soterrament de la línia de mitja tensió a Masmora en uns 15 dies que estem acabant de treballar amb la policia, perquè això també portarà afectacions al trànsit de Masmora, per tant no es podrà córrer a Masmora i vindrà a ser com una actuació semblant a la que s'ha fet a Sant Pere per millorar les instal·lacions i soterrar les línies d'aquesta urbanització.
0: L'Ajuntament ha assenyalat que vol tractar aquests temes directament amb l'Associació de Veïns. En tot cas, es preveu que en un període de 15 dies hi hagi novetats respecte a l'enllumenat de Masmora.

0: L'associació La Nostra Dansa enfila la recta final dels preparatius per celebrar la sardana més gran de la història de Tordera aquest dissabte, 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte. L'objectiu de la iniciativa, marcada en el 50è aniversari de l'entitat, és aconseguir un rècord Guinness local, unint els dos ponts del municipi amb el nucli urbà mitjançant una gran rotllana. A pocs dies de l'esdeveniment, les inscripcions s'han acostat a les previsions inicials. El president de La Nostra Dansa, Maria Vilageliu, ha destacat que es preveu l'assistència d'uns 650 balladors, però ha assegurat que com més gent hi participi, més gran serà la rotllana.
1: En tot cas, està tot pràcticament a punt, tema de megafonia, tema de logística, diguem, el tema de suport a l'organització, fins i tot a la xocolada posterior que hi haurà, i com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Conte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la fira, i molta gent de la fira també serà per l'event, i per tant, vull dir, una cosa suma a l'altra.
0: L'organització té dissenyats 3 circuits possibles per adaptar la rotllana en funció de l'assistència final. A més, l'acte comptarà amb megafonia, suport logístic i xocolatada per cloure la celebració. Vilageliu ha remarcat la col·laboració amb la Fira del Conte i ha fet una crida a la participació col·lectiva per fer d'aquesta data un record compartit a tot el poble.
1: Bé, totes aquelles persones que els agraden les sardanes, totes les persones entusiastes, totes aquelles persones, fins i tot, vull dir que no sapin per criteri d'ells mateixos doncs ballar prou bé la sardana, és igual, sumem, afegim-nos-hi tots, sortim a la foto, un altre dia puguem dir que hi hem participat i fem el possible.
0: Recordem que les inscripcions es van tancar el dimecres 14 d'octubre, però tothom qui vulgui assistir-hi podrà fer-ho sense necessitat d'haver-s'hi inscrit, ja que aquestes funcionaven simplement per fer una previsió. A més, aquells que s'hagin inscrit abans del 7 d'octubre podran aconseguir la samarreta commemorativa dels 50 anys de La Nostra Dansa. La Biblioteca de Tordera serà l'escenari avui a 6:45 de la tarda de la xerrada Literatura des del món rural a càrrec de Margarida Codina. L'activitat s'emmarca en la commemoració del Dia de la Dona Pagesa i vol posar en relleu la literatura que s'escriu i es viu des de l'àmbit rural. L'acte és gratuït i no requereix d'inscripció prèvia i serà la mateixa Biblioteca de Tordera. I torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris també a Tordera. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través dels prop de 600 entitats socials que van arribar a més de 184.000 persones. I l'encariment dels preus dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Així ho apunta Lluís Fatjó, que és president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
0: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics, envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera ha confirmat un dels esdeveniments més esperats de la tardor al municipi. El proper 30 d'octubre, la por i el misteri s'apoderaran de la piscina municipal per una nova edició del Passatge del Terror, que enguany promet ser l'experiència més intensa viscuda fins ara sota el títol de l'asil del doctor Kramer. L'entitat a l'activitat arrencarà de manera oficial a les 6 de la tarda amb l'espectacular entrada dels personatges que donaran vida a l'asil, preparant el terreny per l'obertura de portes de les instal·lacions, programada mitja hora més tard a 6:45. L'entitat ha confirmat que manté la seva essència, tot i que ve amb novetats importants. Més enllà del recorregut immersiu dissenyat per posar a prova els nervis dels assistents, l'organització ha pensat en tots els detalls per oferir una jornada festiva completa. L'esdeveniment disposarà d'un servei de bar obert a tot el públic. Tot i això, des de l'organització del club mantenen cert hermetisme sobre la totalitat de la proposta d'aquesta edició, avançant únicament que l'activitat amaga moltes sorpreses més que deixaran els visitants sense paraules. Per conèixer a fons aquests misteris, la propera setmana caldrà estar atents, ja que el programa El Xou dels Esports de Ràdio Tordera emetrà una entrevista exclusiva amb els membres de l'organització del Club Futbol Tordera. Durant aquesta entrevista, els responsables del túnel del terror desvetllaran en primícia noves sorpreses sobre el funcionament del recorregut i aprofundiran també en els detalls que faran de cara a aquesta cita el proper 30 d'octubre.

0: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. La intel·ligència artificial planeja sobre tots els àmbits de la vida i els municipis es preparen per fer-ne ús en la gestió local del dia a dia. La jornada divulgativa que ha organitzat la Diputació de Barcelona ha debatut sobre la irrupció de la intel·ligència artificial i com adaptar-se des de l'àmbit de la proximitat a la constant innovació tecnològica. En aquest sentit, un dels eixos de la jornada ha estat analitzar les formes que tenen els municipis per millorar la comunicació i ser més eficients. La jornada Innovació en la comunicació pública local ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la xarxa d'audiovisual local, Núria de José, també reflexiona sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en els mitjans de comunicació locals.
1: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: Una trobada de la Diputació que s'adreçava a professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona. I a principis de la setmana vinent tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns passat. És la previsió de DIF, que explica que la retirada de la cabina accidentada és complexa i per aquest motiu s'està allargant el restabliment total del servei. La circulació MAVE, Catalunya-Aragó-Madrid, està garantida, però amb retards perquè se circula per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya de DIF, Antonio Carmona, assegura que les demores com a molt són de 15 minuts.
2: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident del tren encara s'estan investigant. Anem a ampliar a continuació l'informació meteorològica, el temps previst per aquest dijous i també de cara a les properes jornades. Tots els detalls amb en Joaquim Serra.
3: Comencem aquesta jornada de dijous amb una situació meteorològica marcada per el temps estable. Continua l'ambient assolellat. Ahir les màximes es van disparar. Altre cop amb calor, pel que és l'època de l'any, amb alguns valors que van arribar als 27 graus a Tordero, també a Can Massuet del Far, la zona alta de Dosrius. A prop de la costa van quedar entre els 25 i els 26 graus les temperatures màximes ahir. Per tant, calor. No té cap altre nom aquesta situació que estem tenint, però sembla que això canviarà de cara al cap de setmana. Dissabte les temperatures baixen una mica, diumenge aquest descens serà notable. Arribaran de cop temperatures de tardor que es mantindran també dilluns. Després sembla que tornin a pujar una mica, però bé, ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment avui, per tant, situació tranquil·la, amb temperatures una miqueta més baixes, hi ha una miqueta més d'aire fred en alçada i, per tant, baixaran de 2 a 3 graus, continuaran suaus al migdia i el sol escalfa, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la, dominada per la mar arrissada durant tot el dia i a tota la costa maresmenca. De cara a demà, s'espera que es mantingui més o menys la mateixa situació, amb temperatura màxima que, a diferència d'avui, puja al voltant d'un grau, per tant, continuarem bàsicament amb ambient càlid, els vents que tornen a ser fluixos i la situació marítima tranquil·la. Dissabte, ja ho indicàvem ahir, avui sembla que es manté la predicció, començarà el dia tranquil, però amb el pas de les hores veurem nuvolades que aniran creixent, sobretot a partir del migdia i durant la tarda, i sobretot al vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós, que ara mateix sembla que afectarien sobretot el centre i sud del Maresme de forma més important, mentre que al nord de la comarca les precipitacions serien menys destacables. Diumenge continuaríem parlant de cel tapadot, amb precipitacions de caràcter feble, però d'anar fent al llarg del dia. Com ja hem comentat també, de cara a dissabte la temperatura baixa una mica perquè hi haurà més núvols al migdia i diumenge aquest descens serà força marcat a tota la comarca.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. La senyora Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular al Congrés de Diputats, ha escrit a les xarxes socials que no saben el que és treballar, esforçar-se i sacrificar-se. És que són socialistes. Aquesta senyora té 41 anys, ve d'una família benestant i només va treballar en pràctiques a un despatx d'advocats i després com a comercial de vendes. Porta 15 anys dedicada professionalment a la política, encadenant càrrecs en el Partit Popular. Caldria que no tingués tanta barra, i sí, una mica més d'humilitat, abans de donar lliçons de treball, esforç i sacrifici als demés, sobretot els que, venint de molt més baix que ella, s'han esforçat de debò, de vegades compatibilitzant estudis i treballs, entre ells també molts socialistes. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

0: de l'associació La Nostra Dansa, Marieu i la Geliu. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Molt bé, tot a punt.
0: Estem aquí preparats ja per parlar una mica d'aquesta nova activitat que tindrem properament a la Fira del Conte. Abans, però, com sempre, deixem aquest petit espai per introduir una mica l'entitat. Com definiries La Nostra Dansa?
1: Bé, és una entitat associada, fortament arrelada al poble de Tordera. Aquest any celebrem el 50è aniversari. Hem fet una programació extraordinària que ha anat, jo crec, segons els plans previstos. Ho hem pogut portar a terme tot o pràcticament tot. Estem molt satisfets de la participació, de com ha anat, i ens queda ara a la recta final uns quants actes que suposo que en parlarem tot seguit. Vull dir que suposo que també són d'interès per als tordrencs i tordrenques i ciutadans de pobles veïns.
0: Fins ara hem anat fent seguiment, hem fet de fet un parell d'entrevistes, ja ens han vist les cares en mesos anteriors. Et volia preguntar, per començar, com ha anat aquest any, perquè ja ara diguéssim que ja queden els darrers mesos, la recta final que deies, però fins ara com ha anat aquest 50 aniversari?
1: Bé, ho deia, la base ha estat la programació habitual que fem tots els estius, però aquest any vam començar amb molta més antelació i vam fer una programació extraordinària per davant i per darrere de la programació convencional. Llavors vam obrir l'anualitat de celebració amb aquell concert de la Cobla Orquestra Infantil de Blanes, Santa Maria de Blanes, que va anar molt bé, vam omplir el teatre i vam quedar molt contents. Hi ha hagut un cicle de conferències, hi ha hagut participació amb altres entitats, amb la biblioteca doncs, ha estat una de les seus on hem fet algunes de les conferències, hi ha hagut quatre en total, vull dir que també ha anat bé. Hi ha hagut una col·laboració específica amb l'Associació Astronòmica. Un dia vam poder fer una audició que vam titular Sardanes i Estrelles, en la qual doncs, hi havia simultàniament l'opció de ballar sardanes però també l'opció d'observar els astres a la nit, diguem una cosa a la plaça i l'altra al mirador. I bé, hem tingut un 11 de setembre, com ja és bastant comú, diguem, per aquesta diada, amb participació. I ara el repte primer que tenim és la sardana gegant, un fet, una efemèride, és un event únic a Tordera, que pensem doncs que sigui un rècord Guinness, que fem una rotllana més gran que la que s'hagi fet mai a Tordera, i d'aquesta manera doncs l'objectiu és unir els dos ponts amb el nucli urbà. Tenim pensat ja el circuit, tenim pensat ja tot, el nombre de persones que necessitem. Amb dades de fa un parell de dies hem superat ja 500 inscrits i en volem encara uns quants més, vull dir, per acabar de d'alguna manera configurar tot aquest nombre de persones, de balladors, de totes les edats, de tots els nivells, de totes les cultures, de tothom que s'hi vulgui afegir. I per tant, vull dir, 500 inscrits, també contem que hi haurà un percentatge de persones que potser per la problemàtica d'haver-se d'inscriure doncs vindran, tot i que potser no ens ho hauran dit, però també ha d'entendre les persones, vull dir que nosaltres necessitem tenir un càlcul del muntant del nombre de persones global que serem per gestionar-ho adequadament, vull dir, per tant, bé, confiem fer un acte especial, divertit, emotiu, únic, i que veniu a tots, que ens farem la foto i que ho podeu dir un altre dia que vosaltres també hi éreu, que vosaltres també vau formar part d'aquesta rotllana, vull dir que serà un fet històric.
0: Recordo que en vam parlar a la presentació precisament de la programació d'aquest 50è aniversari. Encara llavors no se sabien els detalls, ara més o menys ja dieu que se sap quantes persones es necessitaria per dur a terme aquesta rotllana gegant. Quanta gent faria falta per aconseguir-ho?
1: A veure, de 650 en el món.

0: Tinguent en compte que hem dissenyat com tres circuits possibles i que ens ajustarem, diguem-ne, al número de persones que tinguem. Vull dir, en tot cas, està tot pràcticament a punt, tema de megafonia, tema de logística, diguem-ne, tema de suport a l'organització, fins i tot a la xocolada posterior que hi haurà, i com que tot això és el mateix dia, coincidint amb, a propòsit, amb la Fira del Conte, contem que molta gent vindrà amb antelació, també visitarà la Fira, i molta gent de la Fira també serà per l'event, i per tant, vull dir, una cosa suma a l'altra, i jo crec que un acte i l'altre en resultaran potenciats i beneficiats.
1: També, parlant de les inscripcions, estan obertes fins al 14 d'octubre, per tant, queda poquet. Quin missatge envieu a la ciutadania, sàpiguen, doncs, que seria un esdeveniment, doncs, històric al municipi?
0: Bé, totes aquelles persones que els agraden les sardanes, totes les persones entusiastes, totes aquelles persones, fins i tot, vull dir, que no sàpiguin per criteri d'ells mateixos, doncs, ballar prou bé la sardana, és igual. Sumem, afegim-nos-hi tots, sortim a la foto, un altre dia puguem dir que hi hem participat i fem el possible.
1: Doncs ens ho apuntem, per tant, al calendari. Canviant una miqueta de tema, ara abans de començar l'entrevista, comentava que havíem vist que el concurs de fotografia que organitzava el Fotoclub en col·laboració també pels 50 anys ha quedat suspès. No sé si se sap el motiu o quina és la raó.
0: Sí, realment ha estat una pena que el nombre de participants hagi estat baix, massa baix com per poder-ho tirar endavant i per poder d'alguna manera avaluar les fotos per part de les persones i dedicar, diguem, l'esforç que necessitava, perquè bé, el tema aquest, o potser ha estat massa dilatat en el temps, o massa llarg, massa concentrat, vull dir, la gent no sé si ha pensat que ja ho faria o en tot cas ho ha anat deixant, i al final, tot i que hi ha hagut jornades emblemàtiques que difícilment es puguin repetir el mateix nivell, com és l'acte de cloenda del curset de sardanes en el marc de la Festa Major, que va ser una festa fantàstica amb participació de balladors, exballadors del grup Antaviana, que vam d'alguna manera fer una cosa especial, especialíssima, que vam muntar a última hora amb la participació d'aquesta gent, d'aquestes, anava a dir, velles glòries, que van tornar a ballar amb motiu d'aquest 50 aniversari i que van deixar molt bon gust de Tordera.
1: Aprofito també, ara que et tenim aquí, per preguntar-te pel pregó de Festa Major, que ara ja queda enrere, però això, aprofito que estàs aquí per preguntar-te com vau rebre la notícia i quines són les valoracions, perquè entenc que és un acte que fa il·lusió dur a terme.
0: Sí, realment va ser una sorpresa per a nosaltres. Un divendres d'estiu la mateixa alcaldessa ens ho va proposar. La primera reacció va ser una mica de sorpresa i de repte, d'alguna manera un objectiu que s'havia de pensar i que s'havia de treballar molt bé i que dotàvem nosaltres mateixos de poder-lo portar a terme a un nivell que nosaltres mateixos ens imaginàvem. Però vam posar esforç, va sortir bé, va estar, jo crec, molt complet, perquè hi va haver, com ja sabeu, els que vau assistir o els que vau sentir, doncs, aquests músics acompanyants que van posar la nota musical al text que vam llegir. El text va ser, des del meu punt de vista, curt, però molt contingut, molt ple de contingut. Això va deixar molt bon gust, hem rebut moltes felicitacions i estem molt agraïts per la distinció que ens ha fet l'Ajuntament aquest any 2026.
1: Doncs ja per anar tancant, no sé si a més d'aquesta rotllant, d'aquesta sardana gegant, hi ha alguna activitat a futur ja programada o alguna cosa pensada, o com està el calendari ara mateix?
0: Sí, d'acord amb la programació que hi vam dissenyar a finals de l'any passat i primers de 2026. Ens queden diverses coses encara. Vam tenir una conferència passat 30 de setembre, però ens queda, a part de la sardana gegant del proper dia 17, ens queda el dinar, l'assemblea i el dinar anual de Germanor, que celebrarem el dia 14 de novembre, i ens queda l'acte final de celebració d'aquest 50è aniversari, que serà, ho dic bé, el dia 28 de novembre a les 6 de la tarda al Teatre Claver, amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, en la qual, doncs, els socis de la nostra dansa tindran unes entrades a preu molt reduït, i per facilitar, doncs, que hi vinguin, que omplim la sala també, i d'alguna manera perquè aquesta anualitat, doncs, d'alguna manera sigui participada, doncs, per tot el col·lectiu que configurem la base de l'associació de la nostra dansa.
1: Doncs ens apuntem aquestes dates, les marquem al calendari. Maria, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, i esperem, doncs, que acabi molt bé aquest 2026 i aquest 50è aniversari de la nostra dansa.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat, i confiem que ens acompanyareu i que portarem a bon port aquest any de celebració, aquest 50è aniversari, que això no passa cada dia, ni cada any, diguem, amb les associacions locals. Moltes gràcies a tots.
1: Doncs moltes gràcies a tu també, Maria. Acabem ja agraint-vos també a vosaltres una setmana més que estigueu veient la Teranyina, i ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.

0: Com és habitual, cada dijous és moment de fer memòria i recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta. Ens situem a la setmana corresponent del 12 al 18 d'octubre. Fa un any, el 2025, es realitzava el cinquè cross de Tordera amb el tret de sortir del circuit maresmenc 2025. El Parc Prudenci Bertrana va ser l'escenari dels tres recorreguts de la prova que acollia participants de totes les categories.
1: És un dels crossos més desitjats per tots els corredors que ja estan esperant la temporada de cross, que, com sabeu, normalment es fa entre els mesos d'octubre i desembre. I el bo és que la participació, normalment, en les darreres edicions que portem, és on es recull un major nombre de participants, no? Perquè molta gent, doncs, ja comença la temporada, molts venen a recollir el dorsal ja en aquest primer cross. Com sabeu, aquest dorsal és un dorsal que serveix per les 9 proves de tot el circuit, és a dir, quan tu adquireixes el dorsal en la prova que t'inscriguis, doncs aquest dorsal, sempre que el portis a totes les proves que farem fins al desembre, de totes les poblacions del Maresme del circuit, doncs pots participar amb aquell mateix dorsal, cosa que et permet que no hagis d'inscriure't cada vegada al cross en recordar-te'n que t'has d'inscriure en el següent, sinó que tu vens, corres i nosaltres, gràcies al xip que porta aquest dorsal, doncs el sistema ja s'encarrega de detectar que aquella persona ha vingut, a quina hora ha corregut i quin temps ha fet.
0: Fa un any també es recollien més de 80 tones de fusta a Tordera com a conseqüència de l'esclafit de l'1 de setembre. El consistori revisava l'arbrat municipal i planificava noves plantacions adaptades a fenòmens meteorològics extrems.
2: Encara tenim alguna brancada en algun parc municipal, en conseqüència que s'ha fet una revisió minuciosa dels arbres per poder, doncs, reobrir aquests espais. I tenim en espais naturals, encara hi tenim arbrat, encara tenim conseqüències, i tal com destacava l'altre dia la regidora d'obres, doncs molts parcs públics, doncs el fet de reposar aquests gronxadors, totes aquestes zones de joc, doncs tardarà encara una miqueta perquè s'han de demanar pressupostos i anar fent. I destacar també que tot l'arbrat que es va recollir de les zones públiques d'aquí de Tordera va ser aproximadament unes 80 tones de fusta que es diu aviat, és a dir, una afectació molt important.
0: El 2021, Tordera inaugurava el primer espai del municipi dedicat al dol perinatal, en record dels fills i les filles mortes durant l'embaràs, el part o els primers dies de vida. És per això que desenes de persones van celebrar el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional a Tordera, amb un acte inaugural d'aquest espai.
3: I bé, necessitàvem, suposo, que compartir en aquesta societat, que és un tema, doncs, tabú, que és poc visible, i un espai físic, doncs, no deixa de ser, doncs, un record a l'experiència que elles van viure i també alhora, doncs, fer-ho visible a la resta de la societat.
0: Fa 5 anys s'aixecaven les restriccions d'aforament de la restauració, cultura, esport exterior, universitats i congressos. A partir d'aquell dia es posaven fi a la majoria de restriccions per a la pandèmia de la Covid-19.
4: A partir d'aquest mateix divendres, a Catalunya farem un pas de gegant en el camí cap a tornar a la màxima normalitat. Amb tota la prudència, però també amb tota la determinació, avancem. Aquest divendres deixarem enrere la majoria de restriccions que encara queden vigents i entrarem de ple en una etapa de recuperació de tota la normalitat de les activitats del nostre país.

0: El 2016, en desenvolupament, les lleis que havien de regular les administracions tributàries d'una futura república catalana. Ho explicava el secretari general d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, en una conferència a Tordera.
1: Hem de tenir presència territorial, hem de tenir oficines, òbviament, per posar este personal i per guanyar proximitat als contribuents, i per això ja estem desplegant un conjunt de 15 noves oficines per a l'agència tributària. Començarem el mes de gener en una segona oficina a Barcelona Ciutat i posteriorment anirem desplegant un conjunt de 14 oficines a la resta del país. Necessitem també un sistema informàtic modern, competitiu, unes bases de dades eficients que ens permetin al segle XXI, on un sistema tributari necessita d'unes eines informàtiques eficients, ho estem desenvolupant. I després necessitem també construir una organització per a tot aquest sistema a nivell d'estructures directives, a nivell de la formació dels nostres treballadors, que han d'aprendre a fer coses que fins a data d'avui no estaven fent. I tot això, que és una feina ingent, necessitem fer-ho en un temps molt ràpid i esperem que en el termini que se'ns ha marcat estiguem en disposició de poder començar a recaptar les primeres fases dels tributs que necessitem disposar per a fer funcionar de forma ordinària l'administració de la futura República Catalana.
0: I el 2016 una forta tempesta també afectava novament Tordera, plovia sobre mullat i molts embornals no van poder engolir l'aigua. Cal recordar que aquell dimecres havien caigut més de 100 litres per metre quadrat en molts punts del poble i, segons registres locals, la pluja d'aquesta notícia al vespre havien caigut entre 20 i 40 litres per metre quadrat en poc més d'una hora i mitja.

0: Arribem al 2011. Fa 15 anys, l'Associació del Voluntariat de Tordera celebrava un nou festival solidari a favor del Togo. En total es van recollir uns 2.000 euros que es podien destinar al Centre Kekeli de Protecció de la Infància d'aquest país africà. I aquell mateix 2011 es posava en marxa el nou local social del veïnat de Masmora de Tordera, situat dins el recinte de la piscina municipal de la urbanització. A la una del migdia va tenir lloc la inauguració amb el Parlament de l'alcalde de Tordera.
1: Aquest local social està distribuït en tres aules, no? Però una d'elles es pot convertir, dues d'elles es pot convertir en una, no? Perquè és una separació que es divideix. Al moment que tu vols fer diverses activitats, poses aquesta divisió que és com una paret corredera de fusta, no? I tens dues aules per fer la distribució d'una activitat i una altra. Que, per exemple, fas una activitat que necessites tot l'espai, obres això, aquesta paret que és de fusta, i te queda tot un espai. Després n'hi ha un quarto de bany, en dutxa, lavabo, vestidor, tot. I n'hi ha un altre que està ja fet perquè la gent que estigui necessitada d'un vàter acomodat per a minusvalia també està. Llavors...

D'aquesta manera posem punt i final avui a la secció d'efemèrides, un moment en què es fa possible gràcies als serveis informatius de Ràdio Tordera i a l'arxiu sonor de la nostra emissora. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana que ve.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Tarragona m'esborrona, consentir em fa patir.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

Jo voldria aprendre de parlar i somriure, guardant ben endins els planys i els fatics. Vull estimar els altres, cercant el conviure i l'escalf